0: menge, bueno, tal dia com avui.
1: Uh-huh.
0: I el diumenge que per la nit serà el pregó de les festes. I és un esmorzar que es fa en la Societat de Festers, on l'argument principal és recordar als festers que han faltat en l'any. És molt emotiu, se fa l'esmorzar i després pues, hi ha uns parlaments, pues, es fa un poc un in memoriam.
1: Sí, sí,
0: i després
1: sí, sí,
0: pues, es donen també unes insignies als mestrons, als carrers. És la rancalla de...
1: Sí.
0: I la pancalla de l'espectre
1: i durant el dia es fa algo més o ja després passem al pregó? Perquè
0: nit el pregó.
1: A la nit el qui és el pregoner? És que no ho sé.
0: El pregoner enguany és Ramon Esteve, arquitecte.
1: Sí, arquitecte.
0: Sí.
1: I quines són els actes més importants de les festes que tots tindrien que anar a veure? És a dir, a partir d'avui comencen actes, però realment fins el dijous, que és l'entrada de bandes, és el dia del músic, és on tu dirigiràs Ximo. A partir d'ahir, quins són els actes que una persona no s'ha de perdre? Anar a un tenyent a veure les festes.
0: Pues una persona que vulgui veure coses emblemàtiques de les festes d'un tenyent, el dijous, per supost, el que és l'entrada de bandes i l'acte de Ximo és tremendament significatiu i emblemàtic d'un tenyent. Les entrades són molt espectaculars, que són el divendres, la Cristiana i la Mora, i després el dissabte tenim la Baixa del Cristo, perquè el patró del poble està en una ermita, en l'ermita de Santana, i el dissabte de les festes la baixen en processó, sí, al poble, i està després dues setmanes en el poble, en l'església de Sant Carlos, i després el tornen a pujar a l'ermita. L'acte de la Baixa és ben bonic.
1: L'acte de la Baixa... Sí que recorde, però el que estàs diguent-me ara, és a dir, després de dues setmanes, a les 15 dies, torna el Crist...
0: Fan la puja,
1: el Crist a l'ermita, és a dir, afina...
0: És una processó, sí, però ja, no sé, com una romeria, la gent sí, va de sí, particular...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però sí, el Crist està dues setmanes en el poble i el pugen als dos diumenges de les festes.
1: Correcte. Les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent l'any passat van ser declarades d'interès turístic nacional. Ton pare era un gran fester. El teu germà no ho sabia fins l'any passat, eh? Dani també. Els altres no ho sé. Però tu mai t'ha pegat per estar en una fila, en una comparsa?
0: Pues no, perquè per estar en una comparsa el primer que tindre és convoy i els teus amics.
1: Clar.
0: I jo soc de la generació que els xiquets de jovens no podien ir a les festes.
1: És veritat.
0: Era una festa masculina.
1: Sí.
0: I les xiques, pues, algunes eren, existia lo de la reina de festes i la cort,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: va acabar
1: sí,
0: a principis sí, del 90 o per sí, ahí. No recordo exactament l'any. I després ja van a...
1: 91.
0: A les dones.
1: 91.
0: 91, exacte, a principis del 90. I després van a començar a eixir les dones a festes, òbviament, i però, claro, si tu no tens una quadrilla que llama, que s'apunte i t'apunteu totes les amigues, doncs pues, han passat els anys i no m'he apuntat a ninguna fila. Ara, en ma casa, els meus fills estan apuntats i pues, estem en un entorn totalment fester. Però jo és que sempre he dit que soc festera espectadora. I jo disfrute molt veient els
1: actes
0: de les que s'assenten a l'entrada i sí, hasta que no s'acaba, no mal, de la caïda, perquè m'encanta.
1: Sí,
0: sí, m'encanta
1: sí, sí,
0: veure-ho. I algun any... Quan la família meva, pràcticament quasi tots, estan en la comparsa de Saurites.
1: Sí.
0: Mon pare va ser fundador de Saurites.
1: Mm-hmm.
0: I tinguem molts Saurites en casa. I algun any, per exemple, en la capitania de 2019, vaig dir en una esquadra, només per l'entrar, no?
1: Sí.
0: I en traje
1: sí,
0: especial vaig dir. I ho vaig disfrutar com no tingués idea, però per altra part em sabia mal perquè diria, carai, que estigui així, no la puc veure.
1: Ah, sí? Pues,
0: ja a mi m'agrada veure l'espectacle.
1: A mi no m'agrada gent. Perdó per dir això per la ràdio, però m'agrada més tocar o eixir a desfilar. Em passa sí, això? I veure l'entrada, que és molt bonica, i la d'enteniente és preciosa, sí, però m'agrada més el contrari. Imagina't.
0: Clar, però bueno, veus, jo, per exemple, ho disfrute moltíssim. Què sí, seria sí, dels festers, quan a voltes...
1: És de veres,
0: pues,
1: si no...
0: Fa molt tard, i els últims diuen, ai, no n'hi havia molta gent en les grades, el fester també això no li agrada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Necessita tindre públic, pues jo s'ho dices, de les del públic.
1: Això està no molt bé, perquè si no n'hi ha... No. Clar que sí, clar que sí. A veure, abans d'anar-se'n, actualment, quin paper consideres que ha tingut el mestre José María Ferrero en l'evolució de la música festera valenciana? Tu creus que tenim que cuidar molt més el seu llegat? Perquè, com tu has dit abans, sí que es coneixen perquè n'hi ha un parc del mestre Ferrero. Però s'ha de conèixer més l'obra d'ell, s'ha de conèixer més qui va ser el mestre Ferrero. Jo, personalment, crec que és una persona que crec que la coneix, que és prou coneguda, però igual, perquè jo sóc d'una altra generació, no és així. És a dir,
0: mira,
1: què consideres?
0: Mon pare, en la dècada del 70, va començar a utilitzar altres sistemes harmònics en les seues peces i evolucionar compositivament. Mm-hmm. Estava molt orgullós d'aquest treball, sí, i d'aquestes marxes d'aquesta dècada, de Muladies, d'Obana, ¿vale? Però ell sabia que això anava a ser molt difícil col·locar-li al fester.
1: Sí.
0: Que el fester, quan volia desfilar, demanava el mateix, mm-hmm, i no demanava aquest tipus de música.
1: Sí. Sí, sí,
0: sabia,
1: sí,
0: que per un costat estava Chimo, o estava el Cávila, o estava, sí, una música d'un equip que havia composat, mm-hmm, sí, que havia composat en la dècada dels 60, mm-hmm, i després estava esta música que ell havia evolucionat. I tractava de donar-li una dignitat molt gran a la música festera.
1: Sí.
0: I volia no quedar-se anclat, ell volia evolucionar, com que dic, no?
1: Sí, sí,
0: entonces,
1: sí, sí, sí.
0: Jo convido a qui vulgui a conèixer la seva música, que no se queden en aquesta música, en la música de la dècada dels 60, sinó que escolti música de quan ell era més adult i quan ell va evolucionar més en la música festera. I escoltaran un mestre Ferrero que potser
1: sorprèn. Sí, mira, abans de parlar amb tu, a les 7 del matí, jo som molt matinera, estem a les 7 del matí, i comencem a escoltar un concert, sempre de 7 a 8, la gent va despertant-se. Avui el concert era tot íntegro d'obres de ton pare, començant per Reina de Fiestas i acabant en Chimo. I per el camí sempre he ficat la primera, per exemple, el Bonus Cristianos, que va ser la primera marxa cristiana que va compondre, sí, i l'última, que és Ilicitana, o per exemple Maria Ortega, que va ser l'últim pas doble, o el Raix a Gamir, que va ser l'última marxa moro en l'any, crec que era, va ser l'última marxa moro.
0: Sí, per al congrés també, l'any 85.
1: Correcte, i en ixe congrés també hem escoltat la fantasia muladiana, que tu estaves abans parlant un poc d'eixe concert que va vindre la banda municipal de València, i és així, en l'any 85, i que este any ha sigut interpretat esta obra, la fantasia muladiana,
0: obligada,
1: que estem escoltant-la en el certamen provincial.
0: De la Diputació, sí,
1: sí. En el certamen provincial hi va ser obligada, que és esta que escoltem, perquè no és coneguda. Escoltem-la un poquitiu abans d'anar-se'n.

0: Els nostres oients, he de dir que este concert, que és molt xulo, tot d'obres compostes per el mestre José María Ferrero, el poden escoltar quan acabi el programa. Després busquen en internet, punxen Fent Banda i el primer que apareix és este concert. Esta peça és la fantasia muladiana, que la història que n'hi ha dels muladins, que jo desconeixia, és sorprenent. I ahí podem conèixer un altre mestre Ferrero. És així?
1: Sí.
0: És així. Bé, jo donar-te les gràcies, Pilar, per atendre'ns. Que disfrutes el màxim el dijous dirigint una obra, una peça universal com és Chimo, de ton pare, que això és un plus a nivell personal, i crec que vas a gaudir, i crec que està ben merescut que tu dirigisques esta marxa Moro Chimo. Gràcies, Pilar, disfruta.
1: Moltes gràcies, Dima, estic verdaderament orgullosa de ser filla del mestre Ferrero, i d'estar el dijous allí davant per a poder
0: marcar
1: el compàs i que allò vaig avant. Estic molt, molt, molt orgullosa i molt emocionada.
0: I jo us veuré, i segur,
1: al màxim.
0: Si ja estic emocionada, perquè ja tinc els ulls plorosos, quan el veig ja, encara més. Així que...
1: Madre mía, a veure si ho aguante.
0: Gràcies, bueno, Pilar. Un abraç ben fort.
1: Moltes gràcies, Dima. Un abraç.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Esta és la sintonia del suggeriment de la setmana. Acabem de parlar amb la filla del mestre José María Ferrero, Pilar Ferrero. És un programa que gran part d'este programa està dedicat a la figura del mestre José María Ferrero. I ara anem a parlar en l'altre fill, en un dels altres fills, que és Daniel Ferrero. Daniel Ferrero és un compositor, director d'orquestra i de banda i professor de trompa. És considerat una de les figures més destacades de la música per a banda i de la música de moros i cristians de la Comunitat Valenciana. La seva faceta com a compositor és igualment destacada. És autor d'un extens catàleg d'obres que inclouen música sinfònica, música coral, música de cambra i especialment música festera. Ha compost nombroses marxes mores i cristianes, pasdobles, que formen part del repertori habitual de les bandes de música i de les festes de moros i cristians. Entre les seues composicions més conegudes es troben, per exemple, Cisco, Embajador Moro, un Tinianum, fa 150 anys, El campanar de la vila, Fantasia, Marín, per a marimba i sinfonieta. Però no anem a parlar de ninguna d'estes. Anem a parlar d'un pasdoble que porta per nom La Morera. I anem a parlar en ell perquè el tinguem així. Bon dia, Dani.
1: Bon dia, Ima.
0: Dani, encantada de parlar amb tu. Bueno, avui és un dia especial. Jo crec que estaràs a punt d'anar-te'n a l'esmorzar que es diu de la llàgrima.
1: Pues sí, és un dia d'esos que dona... és el dia, diguem, d'eixida de la Setmana Gran de les Festes de Moros i Cristians.
0: Sí.
1: I res, avui és primer, abans de l'esmorzar hi ha una missa.
0: Sí.
1: Pels difunts, i després ja és l'esmorzar i per la nit el pregó. I a partir d'ahir ja, com se sol dir, a foc seguit.
0: Correcte, a foc seguit. Acabem de parlar amb la teva germana Pilar, perquè és l'encarregada de dirigir. Ximo, tu crec que ja l'has dirigit dos vegades, pot ser?
1: Sí.
0: Dos vegades. I este
1: però
0: any...
1: Tres vegades. Sí.
0: Bueno, però la teva germana suposo que serà... Bueno, acabem de parlar i és emotiu... Però este any és especial, és molt especial, perquè celebreu el centenari del naixement de ton pare. I això és un any que, durant tot este any, està, per exemple, està interpretant-se el pasdoble Daniel Juan, que no eres tu. Daniel Juan, moltes bandes estan interpretant-lo. Com en altre any va ser sí, Ximo.
1: Sí, exacte. La veritat és que quan es va celebrar el cinquantenari de la marxa Moro Ximo, es va fer una campanya...
0: Sí.
1: Una campanya arreu de tot el món en el que sí, les bandes que volguessin participar i interpretar el Marcha Moro Ximo,
0: sí,
1: pues que ho feren i d'alguna forma que es passaren el programa d'aquest concert i per tindre un registre de totes les bandes que van participar, no? I bueno, la veritat és que van participar de molts països, va ser molt curiós. I enguany, per motiu del centenari s'ha creat una comissió, no?
0: Sí.
1: I la comissió va pensar, bueno, per què no fem algo paregut, però en comptes de Ximo, que és el més conegut de mon pare, pues fora el Paso de Daño Juan. Uf. Paso de preciós, molt
0: preciós.
1: I que volien jo... i també donar-lo més a conèixer si cal.
0: Clar, és conegut.
1: I bueno, pues ahí estem, quan s'acaba l'any, pues ja...
0: Bueno, ja parlarem amb vosaltres, ja parlarem amb vosaltres per a veure aquesta informació. Jo, en Benigànim, el van tocar el dia 17 de juliol. El vam interpretar Daniel Juan, a banda de que l'ha tocat moltes vegades, és veritat. Bé, però no anem a parlar d'això, anem a parlar d'un altre pasdoble teu que sona així.

0: Daniel, jo tinc que donar-te l'enhorabona perquè la veritat que és un pas doble que sempre que l'escolte de seguida el cos reacciona i diu, uah, que cosa més, més bonica. Este pas doble el vas compondre crec que en el 2007 o abans?
1: Sí, mira, la xicoteta història que té el pas doble és sí. Que jo entré en novembre-desembre de 2005 a fer-me càrrec de la direcció artística de la Societat Unió, de la Societat Unió Musical de Beric.
0: Sí.
1: I si any ja, en el 2005, la banda va participar en el certamen de València en primera secció.
0: Sí.
1: I el president pues, tenia la intenció de que cada dos anys anàrem al certamen perquè això era bo per a la banda, per als músics, per a la seguida un poquet que ell creia que era important per a la banda. Bueno, la qüestió, que en el 2007 es va apuntar a primera secció.
0: Esta és la versió del 2007, que és la plaça de Bous.
1: Correcte. Entonces, arriba el 2007 i se ha celebrat el centenari, la banda de Santa Cecília de Cullera.
0: Sí.
1: I la qüestió és que en sessió d'honor només va apuntar la banda de Cullera. I no hi havia bandes per a fer aquesta sessió. I el mateix dia del sorteig, allà en l'Ajuntament sí. de València, van preguntar si alguna banda volia pujar a sessió d'honor perquè es poguera fer, perquè si no, no es feia, no? I res, el tercer president em va quedar per telèfon perquè jo estava a la classe del conservatori i diu, Dani, passa això, què fem? I jo vaig dir, Quique, que agarren tots els xiquets i tots pac amunt i a tocar. I van pujar a la secció d'honor. I claro, en la plaça de Bous, secció d'honor, jo tinc que fer un passo doble perquè aquest dia serà molt xulo, segur.
0: Sí.
1: I efectivament, van anar moltíssima gent del poble per a veure i si dia el certament. I bueno, pues, vas pensar un poquetet pues, en la plaça de Bous, un xicotet solo de trompeta, perquè claro, en la plaça de Bous fiques un xicotet solo i en seguida la gent arranca, no sé.
0: Sí,
1: em vaig esperar un poquetet d'això, la meua arrel festera, pues, evidentment, que està.
0: Home, clar.
1: I, bueno, res, jo crec que va ser un passoble molt bonic,
0: sí.
1: Que agrada molt a la gent d'allí de la banda i del poble. I després l'altra anècdota està en el títol, perquè jo vaig fer el passoble i, claro, no sabia què ficar.
0: Haver-es pogut ficar, per exemple, perquè és el poble dels Panquemaus, de les mones, no? Però no, mones, tenen una altra història, que és la Morera. Explica això, explica.
1: No, la Morera simplement és perquè un dia sopant i el passoble ja estava fet i dic, mira, això ja està fet, però jo no sé què ficar-li tal, i sopant amb música i dic, mira, en l'escut del poble hi ha una Morera i ja està, i entonces pues, pues, mira, li fiquem la Morera i ja està.
0: Jo buscant informació vaig trobar que era perquè antigament els cucs estos de seda que se feien molts cucs de seda allí en Alberic. I hi havia gent que se dedicava, no sé si això o algo, i que havia moreres per això. No ho sé, si és veritat o és mentira, eh? Això és el que... Però, bueno,
1: la història no la sé. Jo lo que sí que sé és que l'escut del poble...
0: Porta una morera. Porta la morera, porta que això és morera. Veritat. És veritat. Porta una morera. Doncs, i aquest pas doble hem escoltat i tornarem ara a escoltar-lo. Ara escoltarem després sí. la versió del 2011 que el vas tornar a interpretar, perquè sí que estàs complint de cada dos anys anar a certament. Enguany no has anat, l'any passat sí que Enguany vas no anar... No. No sé si l'any que ve aniràs o no aniràs, però...
1: Pues mira, l'any que ve, home, la veritat és que no sé el que farem, ¿vale? Això sempre depèn dels músics, però també t'he de dir que si no anem a certament alguna cosa es farà, perquè l'any que ve celebra el 175 aniversari de la societat.
0: Ah, segur que feu alguna
1: cosa. I entonces alguna cosa farem, segur, jo què sé. Si no va certament, alguna cosa farà.
0: Segur.
1: Home, la banda del Beric històricament ha sigut prou certamenera. De fet, és una de les bandes que sí. va participar en el primer certament internacional de València, que entonces era certament de la FIDA, en el 1886, que entonces no estem parlant de poca cosa.
0: Correcte. Dis-ho ben fort, perquè això s'ha de dir... Que de vegades es pensem altres coses i n'hi ha societats musicals que ahí queda eso. abans d'anar-se'n, Dani, on podem trobar este pas doble, que ara la gent el tornarà a escoltar, que és un pas doble que per a qualsevol concert es pot muntar, que tenen que fer, jo que sé, una entrada de bandes, és un pas doble, diguem, en solera? Este pas doble, on el podem trobar?
1: Pues és molt fàcil, i a més gratuït.
0: Imagineu-se.
1: Jo...
0: Gratis.
1: Tot el que faig ho fico a la meva web i la gent que tinga a bé interpretar-ho se'l descarrega i ja està. La meva web, que és danielferrerosalvaje.com, ahí està tot el que jo he fet i gratuïtament la gent se'l descarrega i de lo que tinc àudios, n'hi ha àudio i lo que no, però bueno, ahí està tot el meu i que tinga bé tocar-ho, pues que... Molt agraït.
0: Clar que sí. Doncs ja no ens molestem més, Dani. De quina comparsa eres? Perquè tu sí que eres fester.
1: Jo soc saudita i, a més, fundador.
0: Que ton pare també era, crec, no?
1: Exacte. Quan es va fundar la comparsa saudita, és a dir, que ell la va fundar, a tots els fills ens va apuntar i bé, dels fundadors que queden la comparsa encara sigui jo.
0: Bueno, pues, que passeu molt bones festes.
1: Moltes gràcies, Ima.
0: Que es vegin per allí per festes, que disfruteu. I estem escoltant La Morera. Gràcies, Dani. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

I escoltant este pas doble tan bonic del mestre Daniel Ferrero, fill del mestre José María Ferrero, interpretat per la Unió Musical d'Alberic i dirigida pel mateix autor, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Tornem de seguida, no se'n vagin.

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Estem a la secció El rebost de la banda i anem a parlar d'una societat musical de la comarca de l'Alcoià, exactament del poble de Penàguila, que també comencen les festes, perquè a la Comunitat Valenciana en els mesos de juliol, agost i setembre, buf, Déu-n'hi-do, com diuen els catalans, quantes festes hi ha. Doncs tinc que ser a tres membres de la Societat Musical Cultural de Penàguila, que és una de les institucions musicals més emblemàtiques de la comarca de l'Alcoià. Fundada entre els anys 1860 i 1870, compta amb una llarga trajectòria dedicada a la promoció de la música i a la difusió del patrimoni cultural del municipi. Al llarg de la seva història, la banda ha aconsegut importants reconeixements. Entre ells destaca el primer premi obtingut al certamen de música festera Divi l'any 1961, un guardó que va consolidar el seu prestigi dins del panorama bandístic valencià. És molt important l'escola de música, ja que garanteix la formació de les noves generacions de músics. Jo tinc així a Juan Blanes García, que és tresorer i arxiver. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El paper d'arxiver és importantíssim, eh?
1: Sí, sí, ho és, ho és.
0: I quanta paciència tens que tindre?
1: Buf, i damunt la gent... Sí, sí.
0: Perquè tots els assajos, ara el director meu dirà, és que no tinc este paper, eh? Encara que n'hi ha noves tecnologies i envien per les plataformes els papers, però és un lío. També tinc a Àlex Blanes Díaz, que és el president. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Encantada que esteu així. La veritat és que Penàguila és un poble molt bonic, que jo crec que la gent tindria que anar allà a veure, eh?
2: Doncs la veritat que sí, un poble de muntanya, molt d'encant, i esteu tots convidats a vindre quan vulgueu, clar que sí.
0: I tinc també al director de la banda, David Castelló. Silvestre, bon dia.
3: Bon dia, Imma.
0: Ara em contaràs com tu es partixes, perquè esta setmana que ve també són... Avui és el Mossar de la Llàgrima, i tu eres de la comparsa Llauradors, crec, d'Ontinyent.
3: Així n'és.
0: I esta setmana comencen també les festes d'Ontinyent.
3: Sí.
0: A veure com tu es divideixes.
3: És complicat perquè, clar, acaben les dues festes ahir, però bueno, m'ho ha pogut partir per poder estar quan toca.
0: També ha vingut un bon amic, encara que diu, jo no vull parlar, que és fill de Juan Calatayud de Bocaire, autor de Febrer, que la veritat que feia temps que no el veia, és alumne, va ser, i és Juan Calatayud Bas, que ha vingut a acompanyar-nos. Bon dia, Juan.
4: Bon dia, Imma.
0: Com està ton pare?
4: Molt bé.
0: M'alegre.
4: Allí continua, a la banda.
0: Molt bé, això està molt bé. Tu toques allí, en la banda?
4: En la d'Ontinyent.
0: Tu la d'Ontinyent, en la Unió?
4: Sí.
0: Acabem de parlar en Pilar
4: i en Daniel,
0: perquè Pilar és la que dirigis Ximo. Mhm. Encara que un pardalet, tu vas dirigir també Xàbia.
3: Sí,
0: a Xàbia. Ara el mes de juliol vas dirigir.
3: Sí.
0: Passat. Quin dia? El dia passat?
3: El dia 19.
0: Doncs anem a parlar de la Societat Musical Cultural de Penàguila. Que comenceu, a veure, vosaltres teniu les festes partides.
1: Efectivament.
0: En el mes de juliol tenim unes festes i a partir d'ara, vostè m'assetja, no sé quan comença, un nom que es diu la Huita.
2: Sí, bueno, les festes joves són el primer cap de setmana d'agost.
0: Sí.
2: Que, com el nom indica, les organitzen els joves del poble, entre 16 i 18 anys.
0: Sí.
2: I en les quals la banda està molt implicada perquè tenim que tocar en ells, fer acompanyaments, fem la professora. I ara comença, com bé has dit, la setmana de la Huita, que és una setmana en la que cada dia hi ha una foguera en el poble, un grup, una colla, un grup d'amics.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Una de les quals és de la banda de Penàguila, que és també el dia que aprofitem per a fer el concert d'estiu en el poble.
0: És a dir, estàs a punt de fer un concert, David?
3: Sí.
0: Quin dia?
3: Sempre fem el dimecres de la setmana de festes. En este cas cau el dia de neu.
0: El dia de neu. I què soleu tocar?
3: Depèn, han hagut anys que hem fet música festera, depèn de com tinguem un poc l'agenda de l'any,
0: sí,
3: perquè
0: sí.
3: Si tenim molts compromisos i tal, doncs hem aprofitat per fer música festera. Enguany, per exemple, hem dit que anem a canviar el xip i hem triat aquest tipus de repertori més bé sinfònic,
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Com què?
3: Farem en la primera part música valenciana, el Paso Doble i Acca de José Rafael, i després sí. farem una obra que ens agrada molt, que és Cançons de Mare, de Talents. I la segona part farem música més llatina, farem Cordilleres de los Andes, de Kiss Black, i després el Danzón número 2, de Arturo Márquez.
0: Doncs jo crec que vos agradarà el repertori que està ficant.
2: Repertori molt xulo i exigent també.
0: Clar que sí, exigent, sobretot el Danzón i les Cançons de Mare.
3: Sí, que pareix fàcil, però té...
0: No, les Cançons de Mare, les Cançons de Mare, tècnicament dirigint, té les seves històries,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
0: Té les seves històries. Doncs comenceu fent el concert i tu has explicat que la Huità cada dia feu una foguera. Una foguera és que feu una foguera tal qual, foguera
2: sí,
0: de foc.
2: Literalment, una foguera en la plaça del poble.
0: I cada dia està organitzat per diguem, una associació o una agrupació o una
2: sí,
0: penya.
2: Sí, un grup d'amics, una colla d'amics. I normalment fan cadascú fa alguna cosa. Un bingo musical, fa un resopó i el dia de la banda doncs nosaltres fem el concert.
0: A veure, en quants habitants té Penàguila?
2: Penàguila durant l'any viuran 200 persones. Sí. En estiu sí que és veritat que ve tot el món i a lo millor som 600, 700, 800 persones.
0: Sí. Aleshores, eixos pobles tenen un encant molt gran, sobretot d'acollidors i de que entre tots és que es conegueu tots i feu la festa, és a dir, és una cosa... A mi m'encanten les festes dels pobles més menuts, perquè esteu més, jo què sé, més lligats entre es conegueu tots i esteu...
2: Sí, a veure, allí la majoria estem units per la sang, la majoria som sí. família i...
0: Sí, perquè el primer que preguntes si éreu cosins, perquè Blanes i Blanes. Sí. També és veritat que en la zona de l'Alcoià n'hi ha molts Blanes.
2: Hi ha molts Blanes, sí, sí. No, però nosaltres allí sí que és de veres que també et cries tota la vida en la mateixa gent, entonces vas sí. creixent en ells. I, per exemple, en relació a això que dius, tenim la setmana després de la Huità, la setmana que ve tenim el dia de les paelles, que és com el dia en el que s'acaba tot. Sí, perquè ahí en el carrer principal del poble sí. es posen, l'Ajuntament posa taules i cada grup d'amics fa la seva paella i és un dia en el que tot el poble s'ajunta. En el qual sí que ahí es veu la unió. I
0: tu estaves comentant-nos que el primer cap de setmana és la festa dels jovens, que suposo que serà per quintes, no? Serà, no
2: sí,
0: sé si s'organitzeu per quintes, n'hi ha els festers, que aneu, que allí realment la banda sí que representa molt, perquè tenen que anar a per ells, tenen que portar-los a missa...
2: Sí, aquests dies és un no parar. Sí, sí.
0: Clar, tenen que anar a les processons. I aquesta setmana que va començar, la banda també està tan present?
2: No, ara en les festes majors, la setmana de la Huità acaba sí. en les festes majors, que són les festes de moros i cristians de Penàguila, i en aquestes festes sí que és veritat que la banda no té... No participa tant, perquè molts músics també participen de la festa.
0: Clar, clar
2: i
0: sí, clar
2: no
0: sí.
2: volem sols tocar.
0: Participa tot en el concert que feu, que la gent
2: correcte.
0: Va allí. Suposo que el fareu en la plaça.
3: Sí, antigament es feia en la església perquè no disposem d'auditori, l'únic lloc que hi ha, diguem, on pugui sí. haver un escenari i públic és la església, però des de l'any del Covid el van fer a la plaça i crec que és un acert, tant per el lloc que cap més gent
0: sí.
3: i la plaça pues, també té el seu encant.
0: Serà acollidora, igual.
3: Sí, és una plaça aixina més tanqueta, just enfront de l'església.
0: Sí.
3: Vaja, jo pense que ha sigut una cert el tornar a fer-lo a la plaça.
0: Ja ho crec que sí. Doncs anem a escoltar un pas doble que porta de nom el nom del poble. Penàguila.

0: Pen Águila. Pas doble de quin compositor?
1: De José Sapena Matarredona.
0: Que era un músic d'allí.
1: Músic d'allí de Pen Àguila, que va desenvolupar la seva carrera professional en Andalusia, però bueno, sempre va tindre present el seu poble i li va dedicar...
0: Té sarsueles i tot.
1: Sí, sí.
0: Té sarsueles i tot. Estes coses n'hi ha que guardar-les, n'hi ha que cuidar-les, i així està el paper de Juan d'arxiver, perquè trobar totes aquestes cosetes, no? Un pas doble que tindrà els seus anys...
2: Sí, tenim un arxiu molt gran, per sort, que comptem amb moltes marxes, molts passadobles, i moltes voltes n'hi ha d'estes que costen de trobar, que dius, tenim la sort de comptar en...
0: I tu estàs passant tot això, perquè en les bandes que tenen anys, com és la vostra, n'hi han moltes obres que no estan en l'ordenador, la gran part. Aleshores, tu estàs també canviant això, passant-ho...
2: Per exemple, justament esta, de Pen Àguila, David la va passar a ordenador.
1: Sí, jo la vaig transcriure en... Pues, mira, vaig agafar el Covid i vaig dir, mira, ara que tinc uns dies així de confinament...
0: Però aquesta feina és molt important, perquè suposa que estaria manuscrita...
1: Sí, estava manuscrita i, bueno, vaig dir, aprofita i la passe a l'ordinador i, mira, vaig fer un regalet en ese paso doble.
0: I, diguem, la vas rescatar, encara que soleu tocar este pas doble, no?
1: Sí, sí.
2: En el pregó de festes del poble sempre tenim que tocar Pen Àguila.
0: Això està bé, perquè això és el que caracteritza la insígnia d'una banda. Feu també moros i cristians. És un poble menut, però...
3: Sí, és menut, però la festa...
0: Però filaes n'hi ha, no?
3: Sí, sí, sis filaes. Este any hi ha una nova i ja en som sis. Que va ser un poble xicotet, no està...
0: I feu l'entrada, és a dir, l'entrada serà igual este cap de setmana?
3: Sí, correcte, el diumenge, i peguen la volta al poble, sí, sí.
0: Ara ve la pregunta, i què fa David Castelló?
1: Jo vaig al concert. Jo faig el concert, que és el dimecres de la setmana de festes.
0: I després ja te'n vas a les festes del
1: bueno,
0: teu poble.
1: I aquest dia són les paelles de la meva comparsa, de Llauradors, que bueno, des que estic en Pen Àguila, pues, aquest dia no estic, però la resta ja en queda no en tinguent, sí.
0: Sí, perquè justament coincidixen.
1: Sí, sí. Però
0: és
1: bueno,
0: que normal que no coincidixin. I aquest cap de setmana coincidixen en molts pobles. En el meu poble també.
1: Sí, sí. I tant.
0: En el meu poble, en la Pobla, és a dir, és que n'hi ha molts pobles. Xixona
1: també, sí.
0: Xixona crec que també són les festes. Sí, doncs anem a començar a veure del principi. Quan es va formar, quan es va fundar la Societat Cultural de Pen Àguila?
3: De forma oficial en el 1910, però sí que és de veres que hi ha registres de prous anys antes del 1868. Ja tenim registres de que la banda anava a tocar a les festes de Sant Gregori, en la Torre. A partir del 1910 sí que ja es oficialitza i ha tingut continuïtat fins ara. La mateixa banda mai ha parat. Entonces, en el 2010 vam celebrar el centenari, que la banda va ser festera major del poble, i ara ja són doncs 115 anys d'història oficial.
0: Que ja són anys, eh? Estàvem parlant fora de micros, que és molt complicat en pobles menuts.
3: Sí.
0: És molt complicat, però vosaltres, imagineu quants anys ja porteu. Seu més que centenària.
3: Sí.
0: I això no és fàcil, perquè sabeu que els pobles menuts, molta gent se'n va a viure igual al Coll o a Cosentaina, que està propet, o a pobles més grans, no?
3: Sí, això és una cosa que jo crec que en els anys ha anat canviant molt, perquè quan la banda es va fundar i va començar... Bueno, hasta no fa molts anys, la gent sí que és de veres que vivia molt més en el poble de lo que viu ara. Entonces la gent estava allí i lo millor que podia fer era baixar a la banda a assajar o anar a tocar. És de veres que després la gent, pues, per faena, per estudis, va començar a marxar a viure pues, o a València o al Coll o al voltant, i entonces ahí ja es comença a complicar un poc més tot el tema de baixar a assajar. Sí que és de veres que la banda, ara en som uns 40 músics.
0: Sí.
3: I al final cadascú té la seva situació personal i és un dels reptes que tenim en una banda com la nostra, que és d'un poble xicotet, que és veure com ho podem fer o quina és la millor manera per fer-ho fàcil per a tots.
0: Clar, per a que tornen a casa, per a que seguisquin en la banda.
3: Correcte, i per a que vinga gent nova.
0: Clar,
3: perquè
0: sí.
3: La gent, com viuen fora durant l'any, també és complicat començar, perquè durant l'estiu sí que està tot el món allí en el poble, però durant l'any es fa complicat.
0: És veritat, això, el que estàs dient és una realitat, i quan arriba l'hivern costa més que vagin.
3: Costa més. Tot i això, tenim que dir que tenim la sort de que nosaltres assagem cada setmana,
0: sí,
3: que durant l'any tenim compromisos també. La veritat és que per ser una banda d'un poble xicotet,
0: sí,
3: tenim molta feina, no parem de tocar.
0: Teniu feina perquè aneu prou a tocar.
3: Sí, sí.
0: David, des de quan estàs ahí al capdavant?
1: Des del 2018, ja porté 8 anys.
0: 8 anys!
1: Sí, és la primera banda, bueno, vaig començar en la banda jove d'on tinguem,
0: sí.
1: Però als mesos vaig començar en Penàguila, que és la primera banda gran. Bueno,
0: i si jo te faig la pregunta, però és que pensa darrere 8 anys, i 8 anys ha plogut. Què va ser el primer que vas pensar, la primera vegada que vas anar allí? Quina és la qualitat que més valores de la banda de Penàguila?
1: La que més caracteritza la banda de Penàguila és el mèrit que té que vaig anar a assajar, perquè com estàvem comentant, molts dels músics no viuen a Penàguila, és el que estàvem dient, viuen a Alcoi, a Cocentaina, inclús més lluny, i fan l'esforç de vindre a assajar. Arriba el cap de setmana, pues, veuen a la família o tornen al poble i venen a assajar, i vamos, el fet de que es desplacen per a seguir actius en la banda, crec que té molt de mèrit.
0: I tindre uns 40 músics ja és, perquè el poble, si durant l'any són 200, una coseta així, i després ja són músics.
1: Sí, la veritat és que té, sí, perquè per lo que és el poble té un número de músics molt, molt important, sí.
0: És a dir, pràcticament qualsevol persona estudia música allí.
3: Antes, segur, avui en dia és el que intentem, però sí, i a més també va molt per famílies, que va passant de generació en generació. I això també és lo bonico, perquè una altra de les coses que ens caracteritza és que som família, i els que no també formem com una...
0: És una banda jove en quant a edat. En quant a edat, no de que ja sigueu centenàries, sinó en quant que els músics que n'hi ha allí, una mitjana, diguem, jove.
1: Ara mateix sí.
3: Sí, prou jove. De fet, tenim dos grups d'edat prou diferenciats. Tenim la gent que ja ha format la família, que du tota la vida en la banda, que tenen...
0: Els veterans,
3: correcte, els que duen tota la vida allí, que tenen doncs, més de 45-50 anys.
0: Sí.
3: I després estem els més joves,
0: sí,
3: que tenim menys de 30, i és un grup també prou gran, que els de l'edat de Juan, ahir van entrar uns quants, i això la veritat que li ha donat molta vida a la banda.
0: Però entre uns i l'altres s'acopleu molt bé.
3: Correcte, sí.
0: Clar que s'acopleu molt bé. I anem a escoltar una marxa mora que també porta pel nom Penàguila, que és esta que escoltem ara.

0: Que bonica és. Penàguila Mora. Hem escoltat el pas doble, era Penàguila Mora. David, és del mateix autor?
1: Sí, és del mateix autor, de José Sapena, i la veritat que és una joia, va ser un descobriment que poder tindre este tipus de repertori a Penàguila. No és una marxa mora a l'ús, que de fet l'autor crec que la etiqueta com a estampa lírica, i podem escoltar ahí el solo de oboe que té, sí, que és tan característic, sí. I bueno, que té aquestes reminiscències àrabs, no? I sí, la veritat que és una peça molt, molt única.
0: Mira el que ho dius, David, la veritat que jo, escoltant-la en casa, vaig pensar, és una marxa mora? És una espècie de fantasia? És...
1: Sí, no? Podria haver d'ahí també.
0: Sí, sí, sí, sí. Però enguany crec que en l'entrada de mora n'hi ha una fila.
2: Correcte, este any una fila del poble, una fila mora, la traurà, que crec que és la primera volta, no l'entrem molt pel carrer, i la veritat que mira, mos la van demanar, li van demanar a Juan que du el tema de l'arxiu, i este any eixirà pel carrer.
0: Com la vau descobrir? Perquè això és buscant Penàguila Mora, i va aparèixer.
2: Ahí estava, en l'arxiu.
0: Estava ahí. Això què serà? Anem a treure-li... Doncs mira, tenim ahí dos... Quantes? N'hi ha 5 filaes, i què sou? Dos mores i tres cristianes?
2: Sí,
0: o algun...
2: este any hi ha una nova.
0: Tres i tres. Pràcticament tot el poble.
2: Pràcticament.
0: Convide la gent per a que vagi a veure-los el dissabte.
2: El diumenge.
0: El diumenge. Perquè algú té que anar a veure-ho,
2: Home, clar. Vingau.
0: Clar que sí. Vosaltres sou tots de filar?
2: Sí, som de filar. Sí.
0: Ja que estem parlant de filaes, esteu molt lligats a una fila alcoyana, Alcodianos. Encara aneu allí a tocar?
2: Clar que sí. De fet, este any, bueno, l'any passat, mos van fer Alcodianos d'honor,
0: sí,
2: en una junta que es va celebrar, i va ser per unanimitat, a nosaltres i a la de Goià.
0: Sí.
2: I la veritat que per a nosaltres és un plaer i un honor formar part d'eixa família. Duem molts anys anant a tocar allí, com a banda oficial, però des d'antes de ser banda oficial ja anàvem a tocar a soparets.
0: Sí, i crec que també feu algun concert que altre heu fet allí en la comparsa, que no sé si heu tocat esta marxa del mestre Francisco Valor.

0: Fill del 5. Està al moro del 5. Fill del 5. És un barranc, no?
1: El 5 sí,
0: és
1: un barranc.
0: És un barranc. Del mestre Francisco Valor. Aneu més de 50 anys, possiblement, a esta Alcodianos, a la fila?
2: Sí, van començar a anar tocant als soparets i al final, a partir de l'any 1994, van començar com a banda oficial de la fila.
0: Sí, sí.
2: Que, de fet, fa uns anys David va dirigir el concert del 25 aniversari. I este any, com em comentava, que m'ho han fet Alcodianos d'Honor, també vam celebrar un concert i vam fer un acte. Duem molt, bueno, Juan i jo duem tota la vida anant a tocar allí.
0: Ja que has dit tota la vida, vosaltres en recordeu el primer dia que vau eixir a la banda? Vosaltres tingueu que recordar-se perquè sou joves. Se recordeu quina és la primera vegada que vau anar a assajar?
2: Jo me'n recordo la primera vegada que vaig baixar a assajar, perquè teníem el mestre Carchano.
0: Sí.
2: I vaig baixar jo soles en ell i em va dir, a veure què saps fer. I ahir vaig estar un rato en ell, va estar ensenyant-me i ahir va ser quan vaig començar. Que...
0: Vosaltres tingueu que recordar-se perquè sou joves. Se recordeu quina és la primera vegada que vau anar a assajar?
2: Jo me'n recordo la primera vegada que vaig baixar a assajar perquè teníem el mestre Carchano.
0: Sí.
2: I vaig baixar jo soles en ell i em va dir, a veure què saps fer.

0: Quins altres recordem?
1: Francisco Valor.
0: Ah, ell va estar allí?
1: Sí.
2: Francisco, primer Francisco Caracciano va estar quasi 40 anys.
3: Sí, va estar molts anys.
0: És que abans donava molt, molt de posament tots allí en rastrera, però tot això no ho ha conegut, tots en fila com el metge, i un darrere l'altre, i dona igual que tocar la trompeta, que el trombó, que la tuba, que la flauta, tot ho sabia fer. És així.
3: Doncs Caracciano va estar mitja vida allí,
2: sí,
3: amb nosaltres.
2: Quasi 40 anys, i després va estar Francisco Valor 7 o 8 anys,
0: sí.
2: I ja pues, jo em porto 8 més, també.
0: I se recordeu quina va ser la primera peça que vau tocar?
1: Jo en conjunta, perquè antes sí que teníem tema d'escoleta i tal, Daniel Juan.
0: Daniel Juan, sí. Que enguany és la peça que n'hi ha una campanya per a que interpreten les bandes i a final d'any se sabrà quantes bandes, tant siguen d'ací, de la Comunitat Valenciana, com a nivell estatal, inclusive internacional, quantes vegades s'interpreta Daniel Juan.
2: Uh-huh.
0: Vosaltres ja l'heu fet, l'heu ficat en algun concert?
2: No, vam fer un concert fa poc, el concert d'intercanvi que vam fer en els sí. companys de la banda del Deliri de Gorga,
0: uh-huh.
2: I sí que vam fer un xicotet homenatge al mestre Ferrero,
0: sí,
2: però
0: sí.
2: vam interpretar Ilicitana i Recuerdo el Pasado.
0: Ah, si de Recuerdo el Pasado sí que no sé.
2: Vas
0: triar
2: esa perquè no és tan coneguda. I és un pasoble molt xulo, també.
0: Sí, jo crec que sí. Doncs estem parlant de la Societat Musical Cultural de Penàguila, que han vingut fins ací, que van a començar unes festes. Estem escoltant Fill del Cinc del mestre Francisco Valor, i per una societat és importantíssim l'escola de música. Sí. Com porteu el tema de l'escola de música? Perquè clar, com molta gent no viu en el poble, baixa la natalitat, n'hi ha més xiquets i xiquetes.
3: Sí, sí que és de veres que va un poc per èpoques, perquè com et comentava antes, de la generació de Juan en van entrar 10 o així, i això li va donar una vida molt gran a la banda. De fet, tenien un conjunt de jove de la banda.
0: Uh-huh.
3: Ara sí que és de veres que el tema de l'escoleta està més parat i tenim alumnes que no tenen per què començar des de xicotets, que també hi ha gent major que s'interessa per la música i a lo millor comencen...
0: Sí, això sol passar ara últimament, molta sí. gent més gran que té aquesta inquietud d'ensenyar-se música.
3: Nosaltres tenim 3 alumnes majors ara, que estan en l'escoleta, i un parell més de xiquets, però que el que vull dir és que no hi ha edat per això. Entonces, també...
0: Tu vols fer una crida, no?
3: Clar,
0: una crida
3: sí,
0: al poble
3: sí.
0: o als voltants, els pobles dels voltants, que també són menuts,
3: sí, sí.
0: que igual no tenen banda, encara que en la Comunitat Valenciana n'hi ha més bandes que pobles, però fer aquesta crida, no? De que...
3: Sí, bueno, nosaltres en la banda de Penàguila, de fet, tenim gent que no és de Penàguila i ve a tocar amb nosaltres. I són uns més de la banda i ja del poble també. Tenim gent de Ibi, d'Alcoi, este any una xica de l'Orxa també, que toca la trompa. Nosaltres no, tenim les portes obertes per a tots.
2: Sí, clar. Sempre hem portat gent de fora. Ha hagut gent en Benifallim, per exemple, que sí. no n'hi ha banda. Ha hagut gent que ha vingut a l'escola de música, de Benilloba també, del col·legi, dels pobles del voltant. Sempre hem tingut ahí vincle i han vingut gent d'altres pobles. I bueno, crec que això és algo d'agrair també, no? Que confien
0: clar,
2: en vosaltres
0: sí.
2: i que vinguin.
0: I a més que té que tindre aquesta continuïtat. I de fet, sigui una banda més que centenària per a tindre aquesta continuïtat de la banda, de la societat musical. David, durant tot l'any, quantes activitats fas? És a dir, quants concerts fas allí?
2: Concerts fixes fem. Durant la primera meitat de l'any normalment fem l'intercanvi. Bueno, depèn de com quadre en la banda en el que el fem, però sí que solen fer l'intercanvi de societats musicals en alguna banda de la zona. Després, el concert més important de l'any és el de festes, el que farem el proper dimecres. I això és el que tot el poble està esperant. I després a desembre solen fer un concert de Santa Cecília i Nadal. Fem ahir a final d'any i si altre concert.
0: És a dir, aixòs 3-4 concerts. Aixòs
2: 3 concerts fixes. I després normalment algun any també tenim algun concert al Coi amb els Alcorianos sí. o en alguna de les filades que anem també pues, tenim algun tipus
0: de... Soleu així prou a tocar a Moros?
2: Molt.
0: Però perquè això sona...
3: Sí, sí. Nosaltres som banda oficial dels Alcodianos en Alcoi, dels Contestanos en Cocentaina,
0: sí, sí.
3: que també van ser les festes
0: ara fa poc.
3: També anem al Jaume I en el Campello, com a bandes oficials, però anem a tocar ara en setembre, que com has dit, és que estos mesos és un no parar, és com la feina tenim. Castalla, sí. Ibi, Mutxamel, no parem.
0: Així és.

0: ple de festes. És que així sí, siguin festereig. Sí, i si no es tallarà la música, malament.
1: Exacte.
0: Sí. No, si no la música, malament. Bé, heu fet molts concerts i heu gravat un CD. Perquè, bueno, no sé si n'heu gravat més, eh? Però n'hi ha un CD que heu gravat de danses de Penàguila. Esta dansa que aneu a escoltar, que crec que es diu Les Encarades. Igual m'equivoques, eh?

0: Danses de Penàguila. Primera dansa. Les encarades. Com sorgís una idea de fer un CD en danses del poble? És a dir, suposo que vau recopilar aquestes danses perquè tindreu un grup de danses important,
1: sí,
0: al poble.
1: En Penàguila hi ha un grup de danses, correcte, i un membre de la banda, Pau Blanes, va ser l'encarregat de fer d'escriure-les, uh-huh. i després van gravar este CD. Sí, sí.
0: Este quan fa que l'heu gravat? Ja, estava abans de David?
2: Sí.
0: Era abans de David.
2: Sí, va, ja té anys.
0: És a dir, que ja fa més de 8 i 9 anys.
2: Uh-huh. Però bueno...
0: Seguís en el grup de danses allí?
1: Correcte, sí. Es toquen, de fet ara esta setmana de la vuitada també, la nit de la nostra foguera, es toquen en la plaça del poble les danses i tot el poble les balla, perquè el grup de danses de Penàguila, bueno, ara no sé, molta gent seran ara, però sí que és de veres que les danses tot el poble, o molta gent del poble, les sap ballar, i quan venen festes i la banda les toca en la plaça, tots s'ajunten ahir a ballar-les.
0: Doncs vos vaig a dir una coseta. Això és un tresor, eh? Perquè no tots els pobles tenen això. Serà un poble menut, però tots els pobles no tenen eixa arrel, diguem valenciana, eixa arrel de les danses, perquè en molts pobles estan tornant a formar grups de danses i s'aprèn molt, perquè aprenen tots els balls de tots els pobles. Jo estic parlant amb gent, igual que sigui de la part de Castelló, jo dic d'on soc, i s'han posat a cantar la Jota de Benigani. I això, una cosa que agrada, la veritat, i conèixer aquestes danses per a que no es perga aquest repertori.
1: Sí, en Penàguila sí que és de veres que el grup de danses és prou actiu, es manegen prou, i de fet els vam acompanyar en l'aplec de danses que vam fer este any, que va ser en Beneixama,
0: sí,
1: fa un parell o tres de mesos, i sí, la veritat és que Mari Carmen...
0: Acompanyeu la banda, està unida més o menys al grup de danses, perquè normalment sí. Això estarà adaptat de comencem sempre al tabal. Una cosa que m'ha cridat l'atenció és que per entrar n'hi ha quatre platillades.
1: Cosa característica de la banda de Penàguila.
2: Sí, això és una característica de la banda de Penàguila.
0: És a dir, quatre són també per entrar a les marxes mores i també per a les marxes cristianes, quan esteu desfilant?
2: Quan toquem moros també, quatre platillades.
1: Sempre als que venen de fora, perquè és de veres que és un tema que a molts els hi pilla per sorpresa. No, la veritat que no sé d'on ve això.
3: Hi ha alguna banda que també ho fa,
0: sí, sí que ho fan, sí, sí que ho fan. Alguna,
3: sí, però...
0: alguna, poques.
3: La majoria en fan tres.
0: Tres. Jo tres. M'ha quedat l'atenció perquè en feu quatre i dic, igual en les danses són quatre.
1: No, en tot. No. Les marxes també.
2: Sí, és característic de la banda de Penàguila, sí.
0: Està bé.
1: No, però comentant això de que dius de que les danses és més característic dels tabals i... en l'aplec érem... Era l'únic grup que anava en una banda.
0: Clar, i... perquè normalment és la dolçaina, el tabal...
1: Eren tot dolçaines. Però també crec que queda xulo i es veu la unió de que hi ha entre el grup de danses, la banda, i que representem al final al poble de Penàguila.
0: Clar que sí. Doncs seguim escoltant la segona dansa, que suposa que té que veure alguna cosa en el ball, perquè es diu Punta i Taló, i Punta i Taló és quan comences a aprendre a ballar danses, sempre està la punta i el taló. Punta i taló.

0: uau, no em picaràs pollastret. És que m'heu fet recordar, quan escolta això, pues, ma mare que cantava aquestes cançons, aquestes danses, que van de poble en poble i en tots està ahí. Alça l'aleta, polleta, no em picaràs pollastret. Sí. I mira, estic avorrona i tot. Seguim escoltant aquestes danses i és molt... La feina, que no sé qui la va fer, la feina de fer aquesta transcripció de dolçaina, tabal, sempre està el tabal marcant, passar-ho a banda. I esta vez digue-me que va guanar a Beneixama i jo supose que seria... Allí seria algo novedós, perquè anirien tots en dolçaines i tabals.
1: Sí,
0: menys Penàguela. Eren... I veure això, aquesta unió, no? Uh-huh. Això sí. Enfortís un poble.
1: Hi havia, no sé si eren 12 grups de danses. Bueno, les danses les va transcriure Pablo Blanes, que és saxofonista, company, encara toca amb nosaltres en la banda.
0: I algun altre cona que no siga Blanes allí?
1: Picó. Alguna hi ha, però...
2: Picó. Blanes, Picó i Gisbert. Picó. Són els tres. Si no tenis els tres, no eres de Penàguela.
1: Sí, la veritat que quedava xulo veure... a la banda allí, perquè era sí. Una cosa diferent i també sona, no estem tan acostumats a lo millor a sentir les danses tocades per una banda i també sona bé.
0: Sí,
2: va fer una tasca ja musicològica molt important perquè al final va transcriure aquestes danses i també va lligar a la banda, al grup de danses, i per a nosaltres és com un acte més de la programació de l'any, l'aplec de danses.
0: I a més, pugueu marcar referent de dir, això pot funcionar. Igual n'hi ha per ahir ja que està pensant. Anem a pensar... Bueno, tu em van deixar vas a dirigir Cançons de Mare. I Cançons de Mare són cançons infantils i alguna dansa que el mestre Talents va transcriure o va adaptar a banda. Uh-huh. Àlex, quin és el problema? Quin és el punt, diguem, més complicat actualment que té la societat musical cultural? Quin és el repte? Millor dit, és el repte. Quin és aquest repte més?
1: El repte jo crec que és mantindre lo que ha fet que la banda de Penàguila siga lo que és i lo que ha sigut tots estos anys. Nosaltres al final som una banda més que centenària per la continuïtat que hi ha hagut, perquè anaven entrant nous músics, per la complicitat, pel bon rotllo, perquè anem a tocar per ahí i quan estem en els Alcodianos o en els Contestanos, on siga, som un o més d'allí també.
0: Clar que sí.
1: I això jo crec que és una cosa molt important i que fa que la gent, quan anem a tocar en ells, doncs que s'enquen a gust en nosaltres, igual que nosaltres en ells.
0: Clar que sí. I què és la societat musical per al poble de Penàguila?
1: Bueno, jo crec que és una forma de representar al poble quan anem a tocar per allí, quan no estem, bueno, dins del poble també, perquè toquem molt en Penàguila, però també és una forma de representar al poble en Alcoi, en Cocentaina, allà on anem. Entonces, per a nosaltres també això jo crec que és un motiu també d'orgull dir que som de la banda de Penàguila i que estem representant també al nostre poble.
0: I què significa la banda de Penàguila per a vosaltres? Per a Juan, per a Àlex, per a David també?
1: Mira, jo vaig començar en la banda pels meus tios, per Àngel i Miguel i Tonó.
0: És a dir, vés de tradició musical.
1: Sí, uno tocava el clarinet, l'altre el saxo, i el dilema, jo sóc de Sabadell, jo estudiava en el conservatori, i quan tenia que triar l'instrument vaig parlar amb els dos, i el dilema era veure si triava el clarinet o el saxo, i era per ells. I jo els veia tota la vida, i a mi ells em van ensenyar lo important que era la banda, lo important que és complir, perquè al final la banda és una cosa que la fas voluntàriament, ningú està obligat a anar.
0: Correcte.
1: Però sí que requereix un mínim de compromís, perquè com comentàvem,
0: compromís.
1: Anem a assajar cada setmana, tenim molts actes
0: i això, compromís.
1: Sí, i veure això dels meus tios a mi em va donar eixe amor per la banda i la tinc en gran estima.
0: I ahí està.
3: Sí, nosaltres tenim la sort de ser un grup de joves, entonces cada volta que anem a tocar per allí estàs en el teu grup d'amics, t'ho passes genial, no és gens que costes.
1: No és una obligació.
3: No, efectivament, tens ganes d'anar.
0: Correcte. I què espera tu, a banda de ser una feina, que està clar, que el director està fent una feina, però arriba un moment que ja no és feina.
2: No, per a mi la banda de Penàguila, a banda de ser una feina com a director, és un grup d'amics, perquè jo porto 8 anys allí, jo vaig començar molt jove, amb 23 anys allí. Sí. I era un xavalet encara. I bueno, i m'han criat i m'han acollit.
0: Així barba i tot.
2: Sí, sí. Com uno més, i vamos, I em queda també una frase que l'eslògan que van triar per al centenari: 100 anys fent banda, 100 anys fent poble.
0: Correcte.
2: Per aquí la banda i el poble és tot uno i el tracten com uno més, tant de la banda
0: bonica
2: com
0: frase.
2: Del poble.
0: Doncs jo vos tinc que donar les gràcies. També tinc un altre Juan ahí, que no sé si eres fester o tenient honores de... Eres de Llauraors també, com ell?
4: Amic d'ells.
0: Amic d'ells. Doncs gràcies als quatre per haver vingut. Hem passat un bon ratet, hem conegut el poble de Penàguila, la banda de Penàguila, les danses de Penàguila, i acabem escoltant una altra dansa, l'última, el bui-bui. Bullint estem de calor.

0: Qui no escolta el pas doble, Xàbia, i sap que estem en festes? Perquè és un pas doble molt interpretat en qualsevol festes, en qualsevol festa de qualsevol poble. I és el que obre la secció Temps de Festes, perquè el que anem a parlar són de les festes del poble de Vallada. Ahir ja vam parlar d'alguna festivitat d'altres pobles, com per exemple Bétera, i ara anem a parlar de les festes de Vallada. Les festes patronals són el moment més esperat de l'any per als veïns i veïnes de Vallada. Durant uns dies el poble deixa enrere la rutina per omplir-se de tradició, devoció, música i alegria. Aquestes celebracions, que combinen actes religiosos, culturals i festius, constitueixen una part fonamental de la identitat valladina i reuneixen tant la població, tota la població local, com a nombrosos visitants que van a festes. Generalment, se celebren durant la segona quinzena del mes d'agost, és a dir, a partir del 18 fins al 28 més o menys d'agost, i estan dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari, la Mare de Déu de Gràcia i Sant Bartomeu. Però anem a parlar de el paper que té la música en aquestes festes de Vallada, i per això tenim a l'altra part del fil telefònic al director de la Societat Unió Protectora Musical de Vallada, que és Toni Peris. Toni, bon dia.
1: Bon dia, Imma. Què tal estàs?
0: Com va l'estiu?
1: Molt bé, molta calor, no?
0: Sí que em fa, sempre fa calor, fa calor. A mi m'agrada la calor, ja t'ho dic. Però sí, sí, sí, és temps de calor i temps de festes. I ahir en Vallada comenceu ja les festes, perquè ho estem a Setge, crec que comencen el dimarts, el dia 18, i crec que comencen en un concert. És possible que sigui així?
1: Sí, comencem en un concert el dia 18, és un parell de dies, uh-huh, a les 11 de la nit, en la plaça La Pau, on sí, farem un concert dedicat a la música pop, música rock en espanyol,
0: sí,
1: i serà un concert
0: molt xulo,
1: un concert d'espectacle molt, molt xulo.
0: Sí,
1: molt xulo.
0: A veure, els concerts que apeteixen en estiu, perquè en estiu anem a la fresca, a prendre una cerveseta, un gelaet, un llimonet, no? Però sí, el que apeteix és sentar-se i escoltar un concert així, perquè és el
1: sí,
0: que...
1: Sí, un concert fresquet.
0: Fresquet, clar que sí, perquè clar, jo què sé, igual no apeteix tant al carrer escoltar, que igual sí, igual si Mahler o Shostakovich o alguna altra peça, que igual sí,
1: a mi m'apetiria igual, però sí, al ser també just abans de l'inici de les sí, festes, pues, és com ficar el poble en ambient i la gent que s'ho passa bé i això.
0: I serà, suposo, que un concert que el poble anirà a veure, el que serà tradició anar a veure, i aquest concert que arranca les festes.
1: Sí, sí, sí, la plaça de la Pau està a rebentar. Va moltíssima gent a veure aquest concert. Jo crec que aquest concert sempre...
0: Doncs ja... Sí,
1: de més gent.
0: Ja saben qui visquem proper d'allí de Vallada, allí en la costera, que a partir de les 11 has dit, no? En la plaça del
1: sí,
0: poble.
1: Sí, a les 11 de la nit.
0: A les 11 es fa...
1: La plaça de la Pau.
0: Ah, la plaça de la Pau. Que no, sí, no és la plaça major, és una altra plaça que tindrà més sí, bona sonoritat.
1: És més gran, té tipus com un anfiteatre, així,
0: sí, sí, sí,
1: natural.
0: Sí, sí, sí.
1: És un lloc molt agradable.
0: I Toni, jo vull que m'expliquis una cosa. Estes festes patronals no tenen res a veure en les festes de moros i cristians, perquè ahir se fan moros i cristians, però crec que els moros i cristians són a setembre.
1: Exacte, així és. Així és.
0: És a dir, ara són sí, les festes patronals, no sé si serà això que fan dia dels fadrins, dia de les fadrines, és que en cada poble és un...
1: Mira, doncs, fem el dia 18 el concert, mm-hmm, i el dia d'anar fem la presentació de la Regina i la Quart d'Honor, mm-hmm, i ahir també participa la banda, i quan acaba l'acte, la banda toca en directe, després de la presentació toca
0: el vals,
1: el himne de Vallà.
0: Ah, el himne de Vallà. Este himne, sí, espera, Toni, este himne que escoltem ara, este himne.

0: Jo t'he dit el vals perquè n'hi ha pobles que toquen l'himne i després se'n van a ballar un vals per arrencar les festes. Però bé, este
1: no,
0: és l'himne.
1: Toquem l'himne, exacte, de Rafa Mujol, toquem l'himne de Pallà i després l'himne de Comunitat Valenciana.
0: I una pregunta, aneu també a replegar totes les festeres? Perquè molts pobles van una per una a casa a replegar les festeres i moltes vegades és un acte un poc pesat per a la banda perquè tenen que caminar molt, no ho sé.
1: Sí, a veure, sí que anem a replegar a les festeres,
0: sí, sí.
1: Però bueno, normalment se fa tot molt ràpid.
0: Clar. Feu festivitat a Sant Bartomeu,
1: sí,
0: a la Mare Déu de Gràcia, al Dia del Santíssim Crist, i sí, en tots els dies, i això tenen, quins actes tenen? Processos segur que en tenen.
1: Processos tenim el dia 24 de Sant Bartomeu,
0: sí,
1: el dia 26, que són les processons de l'ermita,
0: uh-huh,
1: que a veure, que són precioses, ¿vale? Perquè l'ermita està a la part d'alta del poble, entonces primer pugem, baixem les imatges i el dia següent les tornem. I el dia 27 tenim el dia de difunts, també. Vull dir, la banda és que no para.
0: És a dir, són 10 dies, crec que des del 18 al 28, més o menys, són 10 dies i pràcticament...
1: Sí, la banda ha participat pràcticament en tot. Pràcticament en tot.
0: Després n'hi ha nis de paelles, també, que ahir suposo que ja no, perquè és diferent.
1: La nis de paelles, ahir la banda no participa, però per exemple, el dia anterior, dos dies anteriors, en el dia 20,
0: sí,
1: en el sopar de gala, el dia del següent de la presentació, la banda també participa.
0: És a dir, t'es feina, perquè no sé quan seran les festes d'ahir del teu poble, de Catarroja, però que ahir n'hi ha 10
1: en
0: dies...
1: En Catarroja són en Sant Miquel, en Sant Miquel.
0: Ah, en setembre, terra. I què és això de la Dia del Santíssim Crist, processó de la Pujà?
1: Ah, doncs pues el Dia de la Pujà és quan portem la imatge a la volta a l'ermita, perquè l'ermita
0: serà... Sí. I de tots els actes i això que tu has dit, n'hi ha algun que a tu és el que, quan vas arribar a Vallada, que ja fa 4 o 5 anys, es va agradar més?
1: A mi les processons a l'ermita m'agraden molt.
0: Ah, sí?
1: M'agraden molt.
0: És a dir, convides sí, perquè... a la gent que vagin a veure-les?
1: Sí, sí. Sí, el 25 i el 26.
0: Correcte.
1: A més, és que Vallada... Tu coneixes el poble,
0: sí,
1: és d'un carrer estret.
0: Sí.
1: Entonces, què passa? Que la banda, si va en 80, 90 pel carrer, és que sona molt bé.
0: No, això és veritat. Bé. El que passa que com és estret, no sé a quant desformareu, no? Però 5. Aleshores té que sonar la banda, segur que sonarà molt bé, perquè això el que fa és que el so soni molt bé la banda. Bé, doncs ja han conegut un poquetet més les festes d'un altre poble, en este cas ens han anat a la Costera a conèixer les festes patronals, que són del 18 al 28, que el 18, és a dir, després demà, poden anar a escoltar a les 11 de la nit en la plaça de la Pau, has dit?
1: Sí.
0: El concert, i que tota la gent està convidada a les festes de Vallada. Moltes gràcies, Toni.
1: Moltes gràcies.
0: Per atendre's, que passes unes bones festes i que es vegin pronte, Toni. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, Imma. Un fort abraç.
0: Vinga.

Esteu escoltant una marxa cristiana del compositor contestà Francisco Valor, interpretada per la Societat Musical Cultural de Penàguila, que acabem d'entrevistar. I escoltant aquesta marxa, posem el punt i final al programa d'avui. Avui hem parlat, de, sobretot, gran part del programa del mestre José María Ferrero. Hem parlat amb dos fills, amb Pilar i Daniel Ferrero. També hem conegut a la Societat Musical Cultural de Penàguila i les seues festes. I hem acabat fet un recorregut per festes patronals, per exemple, les de Vallada. Sens dubte ha sigut un programa ben complet. Abans d'acomiadar-nos, vos recorde que l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en àudios i producció Lorena Alegre i a les xarxes socials Mar Santana. Que gaudiu molt de les festes de cada un del seu poble. Que gaudiu del dia, de la vida i sobretot de la música que sempre està present diàriament. Fins la setmana que ve, vos esperem. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.
2: Damas y caballers, Dani Meroño, nostre convidat especial. Periodista, narrador, presentador deportiu, una de les veus més reconegudes del nostre panorama deportiu. Ell és Dani Meroño i tenim la sort de tindre'l en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio.
3: Sí, senyor. Vinga, ahí. Sí, senyor.
4: Quina rebuda. Espectacular.
2: Quina cosa, mare meva. Per cert, Ximo, al control tècnic i publicitari, i sus aplaudiments de més ha sigut ell aplaudint molta pressa. Sí. No parega això que ha sigut en llanda. Dani, de quan te ve la passió pel deport?
4: De sempre. Jo soc d'aixòs xiques que volien ser futbolistes, se van quedar pel camí i després ja em vaig fer periodista i fins ara.
2: Bueno, fins ara en la banda.
4: En la banda, sí, Hem començat un projecte molt xulo a Apunt, a la casa, i estem totes les nits de 11:30 a 12:30. De dilluns a divendres estic jo, els dissabtes i els diumenges està el company Sergi Escrivà fent com un minut a minut. No, no sé si en recordo el minut a minut.
5: Home,
4: sí, el veieu,
5: sí,
4: o no?
5: Sí, home, sí, clar, sí, que sí.
4: Pues és més o menys el mateix, no? Aleshores, jo crec que està molt xulo i jo crec que és un programa diferent, desenfadat, una tertúlia canyera i en gent jove, també.
2: I precisament parlàvem d'això, off the record, no? Fora de micros, parlàvem de quin equip t'has buscat per a la banda.
4: Sí, perquè
2: la banda, clar, té un doble xoc de paraula, no? La banda.
4: Són bandarres, són canalles. He triat gent jove, és una barreja entre gent jove, personatges i periodistes que són que tenen un recorregut important, no? És a dir, per exemple, tenim a caps d'esports de la cadena SER, d'Onda Cero, de Superdeporte, però també tenim personatges com Manolo Mas. Per exemple, que tots coneixeu a Manolo Mas, no?
6: Amagueu-se les carteres.
4: De fet, ahir, va succeir una cosa molt curiosa, i és que nosaltres anem a Publi i jo sempre els dic, cuidao, que quan falten un minutet 30 segons ja obrim els micros i tal. Manolo va caure en totes les publis, en tots els vídeos, sempre parlant, tio, sempre parlant.
2: Un gran, Manolo Mas és un gran.
4: Sí, dos, tres vegades. I tenim molta gent també, gent jove, perquè és de veres que moltes vegades quan fan programes esportius no hi ha gent jove als programes i hem fet una barreja d'experiència, de gent que ha acabat la carrera, de gent que està es començant també, i que tenen moltes ganes, perquè nosaltres el que volem és gent desenfadada, amb ganes de parlar, amb il·lusió, i sobretot que tinguin ganes d'aportar així a la casa.
2: Parlant de grans trajectòries, tu te'n recordes de la primera volta que te posaves darrere d'un micro?
4: Sí, me'n recorde, me'n recorde.
2: Perquè darrere, pues no...
4: No, sí, me'n recorde. Bueno, sense contar a la universitat, al CEU, va ser amb un altre històric que va estar amb Julio Insa, que és Toni Hernández, que va deixar-me fer un partit del València i jo estava tremolant.
2: Va deixar-te.
4: Sí, va dir-me, te toca fer el València. I vaig començar a tremolar perquè,
2: això
4: clar...
2: Això no deixar-te, això és altra cosa.
4: No, perquè és que el narrador principal no podia fer el partit i va dir-me, tu saps? I jo, vinga, anem cap allà. I jo tremolant fent el partit a Mestalla, que no sabia ni què fer.
2: Però no?
4: Vaig ser-me bé. Ja així estem.
2: Ja així estem.
4: Sí, vaig ser. Jo crec que no ho vaig fer tan malament com pensava i vaig fer molts més partits i així estem fent un poquet el canalla per les nits.
2: Quants anys fa d'això?
4: Jo crec que més de 20 anys ja. Més de 20 anys. Encara que el meu look siga així modern i tal, ja tinc 40 anys, quasi. Enguany faig 40, aixina que ja fa 20 anys llargs.
2: Portes bé, bandidos, portes bé.
4: Sí, bueno.
2: Quines veus te marcaren en la teva joventut?
4: Bueno, la meva joventut sempre m'ha agradat molt. Jo sempre he sigut un fan de Carlos Martínez, no? El narrador del Canal Plus, que ara està a Movistar. Sempre m'ha agradat molt, sempre m'ha agradat molt la seva forma de fer els partits. Després també, així a València, vaig créixer amb Julio Insa, que tots el coneixeu.
2: Coincidirem allà.
4: Sí, de fet, coincidirem. I de fet, després, molts anys després, vaig treballar quasi 10 anys amb ell. I també va ser un exemple en moltes coses, no? En com fer espectacle, show, passió pel València, club de futbol i demés. I després també, evidentment, grans referents, no? De la comunicació hacia el nostre país, com José María García, José Ramón de la Morena, és a dir, gent que per la nit ha sigut molt, molt important. Però també he de dir que, més enllà de referents esportius, a mi també m'agraden els programes del cor i m'agraden els programes d'entreteniment i m'agraden... És a dir, per exemple, una de les coses que jo, a la banda, tracte de fer és un programa més que d'esport també, d'entreteniment, Donís. És a dir, estar fent el programa i si la conversa va per un altre lloc, pues anem per un altre lloc i no passa res.
2: Que fluixca, no?
4: Que fluisca, exacte. És a dir, com si fora, no com si fora el Sálvame o el Tómbola, però quasi, quasi. Perquè jo he crescut amb el Tómbola i he crescut amb el Sálvame i a mi m'agraden aquests programes. I quan jo vaig proposar, no, a esta casa aquesta forma de fer el programa, es va agradar molt. I jo crec que és una forma diferent, no, d'enfocar, no, l'esport, perquè sí que és de veres que així a esta casa... els informatius estan molt consolidats, els esports, els informatius també, però és que no volem encorsetar-nos en ese focus, en esa forma de fer televisió, que és estar sempre mirant les quotes, mirant dos minutets per a l'Elx, dos minutets per al Villarreal. No, si hem de parlar tot el programa del Villarreal, parlarem del Villarreal. Si hem de parlar del València. Sempre de l'Elx, de l'Elx. Si hem de parlar del Castelló o de l'Alboraia, de l'Alboraia. No passa absolutament res.
2: Marca Dani Meroño.
4: Exacte.
2: La marca Dani Meroño.
4: Fer entreteniment, passar-ho bé, perquè la gent quan arriba a casa, és com el cap de setmana, com este programa, quan la gent arriba a casa vol riure's i vol estar tranquil i vol passar-ho bé, és a dir, no vol problemes.
2: Vol desconnectar un poc.
4: Exacte, no vol problemes, no vol que sí, que moltes vegades si el seu equip perd, sí que de veres que està fotut i que no té ganes de res, però...
2: Tu eres d'això? Eres dels que...
4: Abans més cara.
2: Un mal resultat, me passa igual.
4: Abans més cara, perquè... Ai, perdó. Perquè sí que és de veres que abans, quan era més aficionat, quan perdia el teu equip, pues estaves fastidiat. Però ara ja és que ho veig més com treball.
2: Te puc preguntar de quin equip eres o te poso en un compromís ara mateixa?
4: Jo crec que pot ser que sigues l'única persona que no ho sap al món. Jo soc del València mort. Jo soc del València mort i la gent ho sap.
2: Jo ho sabia, home.
4: Però sí que de veres que no sóc anti-res, és a dir, molta gent des del València, però antinista o no li agrada el Villarreal o a mi m'agraden tots els valencians.
2: No, bueno, jo si m'agrada que perquè algun equip no és d'ací, no és
4: de
2: la nostra terra.
4: No, no, jo sóc més antimadridista i antibarcelonista que de qualsevol altre, però sí que de veres que jo sóc del València, mai ho he amagat i crec que també... Perquè molts periodistes diuen, no, és que jo no vull dir de quin equip soc, perquè si després, no, és que no passa res. Perquè jo crec que és normalitzar una situació i ja està. Sí que entenc que molta gent té por per el que diran i tal, però jo crec que tampoc, si tu fas el teu treball amb professionalitat, no passa absolutament res.
2: Jo soc del València, mon pare em va fer del València, jo li ho agraïsc i sempre en el record, per supost. Però jo celebro els gols del Llevant, celebro els gols del Villarreal, celebro els gols de l'Elx i del Castelló o de qualsevol equip valencià, encara que no sigui en primera. Jo els celebro tots i no entenc que moltes voltes aquestes rivalitats insanes.
4: Sí que és de veres que a mi m'agrada que hi hagi ixe pique, no? Que moltes vegades entre equips...
2: De manera sana.
4: Sí, entre el València, sí. El Llevant, el València-Villarreal, quin està millor ara, tal... però ja quan faça...
2: Te claves en el teu amic un poc, no sé què.
4: Exacte, quan ja, està, quan ja voles fer mal i quan ja és una situació ja incòmoda, jo crec que no és bona, no és bona per a ningú.
2: I fixa't que estem nosaltres com per a...
4: No estem per a parlar, eh? Nosaltres no estem per a parlar, però sí que és de veres que a mi m'agrada que el Llevant estiga a primera i que l'Elche pujara l'any passat també a primera edició, perquè jo crec que és positiu per a València, però ja per una cosa de logística, és a dir, si tu has d'anar a veure un partit del teu equip, jo... És més fàcil anar al Ciutat de València o al Martínez Valero que anar-te'n a Madrid o a Barcelona o a qualsevol lloc que estiga més lluny.
2: Dani, has narrat i has presentat, comentat partits de molt diferents nivells. Quin t'ha posat dels pèls de punta?
4: Uf, n'hi ha molts partits. L'any passat quan vaig fer... Fixa't, és un que va ocórrer fa poc de temps, que és l'any passat, un partit que el València jugava a la vida, estava narrant a Movistar, Real Madrid-València Club de Futbol, i va guanyar el València 1-2. L'últim minut va marcar Hugo Duro de cap, un partit espectacular, i no és que marcara, però sí és dels més recents emocionants, però el més emocionant que jo he narrat com a periodista és la final de Copa del Centenari, València Futbol Club Barcelona al camp del Betis, al Benito Villamarín, que va ser una final que jo anava amb la il·lusió de disfrutar-la i de passar-ho bé.
2: Perquè no de guanyar.
4: No, perquè és que jugaves contra el Barça de Messi i el Barça de Messi era campió de Lliga. Tal.
2: I tu estaves en un mal moment.
4: Clar, i el València anava en esa... Estava en Marcelino i tal, i anava amb esa il·lusió de fer un bon partit i a veure si sona la flauta, no? I va guanyar el València. I va guanyar el València i va fer un partidàs i va ser la Copa del Centenari, l'últim títol del València Club de Futbol, i va ser el primer i únic títol que he narrat com a periodista i per a mi va ser un moment molt emocionant. I després també, pues, partits de Champions, perquè fer el València a la Champions és increïble, no? Anar a Stamford Bridge, a Londres, anar-te'n també a Rússia, anar-te'n també a Itàlia, al camp de la Juve, és a dir, són camps que és que és increïble i dir, estic així amb el meu equip, el que m'agrada, de la meva vida, fent el que m'agrada,
2: part de
4: que són un privilegiat. Sí, totalment. Aleshores, jo crec que són moments, no?, puntuals, sí que de veres que ara és més complicat, no?, perquè el València no està bé, però afortunadament amb el Villarreal en guany estem vivint també una situació pareguda, no?, en la Champions, i jo crec que és positiu.
2: I ho disfruto molt, a més. Contra el Barça jo crec que pararem ahir de fer bons partits.
4: Sí, jo crec sí.
2: Contra el Madrid, en canvi, farem el partit del centenari de Mestalla, va ser un partit que ens va salvar la temporada.
4: Sí.
2: I això que has comentat del 1-2 també va ser un partit que ens salva la temporada contra el Madrid.
4: Exacte.
2: És la cara i la creu, no? El Madrid i el Barça, en este cas.
4: Sí, perquè el València Club de Futbol sí que és de veres que hem patit dos temporades, no?, molt complicades de baixar o no a segona, i en guany sembla que està la cosa un poc millor, però tampoc molt, eh?
1: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: En 2017 també buscava treball la gent, Fernando.
5: Sí, lo seguirá buscando. Bueno, no lo sé, porque sabéis que cada vez se dice más que la inteligencia artificial y los robots, que es el nuevo trend también, nos acabarán sustituyendo hasta el punto de que el trabajo será voluntario para aquellas personas a las que les desarrolle el trabajo y les apetezca hacerlo, porque todo lo demás se hará a través de robots o a través de inteligencia artificial. Entonces, bueno, es posible que dentro de, no sé si 10 años o 2, no tengamos ya que hacer entrevistas de trabajo, ¿no?
2: Yo creo que en 2 años voy muy poqueta.
5: Pues no lo sé, ¿a qué nivel están los robots hoy en día para hacer cosas? Vi un reportaje, un documental ayer, y me parece que no nos queda mucho tiempo de hacer cosas manuales, ¿eh?
2: Parlava d'això el diumenge passat, si no recordo mal, Rubén Mayols, i digué que, bueno, per una banda, és de veres que en redes socials com LinkedIn o altres, no?, que són més empresarials que d'oci, cada volta mostrem més contingut creat. De l'any passat,
5: sí,
2: digué que el 50% dels articles estan fets per IA, per intel·ligència artificial.
5: Eso es.
2: Però, a més, és que cada volta ja hi havia més robots repassant ese material també.
5: Sí, sí.
2: Per tant, era material fet per robots per a ser repassat per robots.
5: Exacto.
2: Clar, per altra banda, arribant a, o traslladant al punt de treballar, Fernando, jo trobo que va ser un poc complicat, perquè sí, és de veres que podem arribar a certs punts, però el poder adquisitiu per a aconseguir aquestes màquines que ho facin tot no está al alcance de todo el mundo.
5: No está ahora porque no hay producción en cadena, ¿no? Pasó lo mismo cuando salieron los primeros automóviles, que quien quería comprarse un Ford tenía que pagar muchísimo porque no había producción en cadena, pero una vez la demanda es muy alta, pues tienes a cadenas de montaje en donde una persona aprieta los tornillos, otra máquina monta las puertas, entonces eso se automatiza abarata todo muchísimo.
2: Creo, ¿no? Creo que dos años es... Pues, vaticines que en dos años estén ya...
5: Libres de entrevistas de trabajo, no creo, pero sí que las personas que ahora mismo están con 16 años eligiendo trabajo tienen que mentalizarse mucho de que 10 años después ese trabajo ya no va a existir. O sea, ahora hay muchos adolescentes que están diciendo, bueno, ¿y qué quiero ser de mayor? ¿No? ¿Me apunto a esta carrera o a esta otra? Una pregunta que a lo mejor se tiene que hacer de manera muy seria es, ¿pero esta carrera va a tener puestos laborales dentro de 10 años? Y es evidente que a fecha de hoy ya sabemos que dentro de 10 años no va a haber algunos puestos de trabajo.
2: Sí.
5: Y es radical que esos puestos no van a estar. ¿No? Entonces ponerte a estudiar una cosa que no va a existir, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que sí que está claro es que este año mucha gente que nos escucha va a hacer entrevistas de trabajo y por eso... Quiero traeros a la sección de psicología pues algunas pautas para esa gente que tenga que hacer entrevistas de trabajo y, bueno, saber cómo enfrentarse a ellas, ¿no? Saber qué preguntas te van a hacer, pues cómo responder a esas preguntas y cuál es la mejor manera en la que puedes fracasar si a lo mejor no estás preparado. Entonces sepamos qué respuestas no hay que hacer o qué cosas no hay que hacer en entrevistas de trabajo. Os he planteado inicialmente hablar del antes, porque mucha gente dice, no, es que tengo que saber cuál es la respuesta mejor. Digo, no, es que la buena entrevista de trabajo empieza antes de que conozcas al entrevistador o la entrevistadora. Empieza en la preparación, ¿no? Porque el saber alguna información de la empresa te puede dar muchísimas ventajas, sobre todo a qué decir durante la entrevista. Y la información se ve antes, pues por ejemplo, por internet o hablando con algunos trabajadores de esa empresa o conociéndola un poco más en profundidad, ¿no? Recuerdo un paciente que me decía que había traído por primera vez a su novia a casa, ¿no? Y le dijo, le dije a mi novia que a mi abuela le tenía que hablar un poco fuerte porque está algo sorda. Y que a mi abuela todavía, incluso a pesar de su edad, le seguía gustando mucho hablar de las cremas faciales. Entonces, que si sacaba el tema de las cremas faciales, mi abuela enseguida le iba a despertar simpatía, ¿no? Y que a mi padre le hablara de coches, porque es apasionado de los coches. Y no le hablara de fútbol, porque odia el fútbol, ¿no? Entonces, este tipo de... Ah, bueno, y que a mi hermano le hablara de Fortnite, ¿no? Que creo que es un juego de...
2: Fortnite,
5: ¿no? Que es un juego de estos...
2: De videoconsoles,
5: sí. ¿No? Y porque entonces mi hermano le iba a caer bien. Y me pareció muy interesante esta conversación porque ¿qué posibilidad creéis de éxito en cuanto a incorporación a la familia si tiene esa información con respecto a si no la tiene?
2: Hombre, yo creo que te aumenta las posibilidades, ¿no?
5: Sí, caes mejor, ¿no? Si tienes esa información, porque imagínate que al padre le empieza a hablar de fútbol. O que no le tira de la lengua al hermano hablándole del Fortnite, ¿no? Pues claro, te da ventajas. Entonces, las mismas ventajas tienes cuando antes de acudir a una entrevista de trabajo te informas un poco de pues qué se hace en la empresa, a lo mejor rangos salariales, funciones, objetivos, si están en el extranjero o no. Dedicar tiempo a la preparación es un posicionamiento muy fuerte para luego superarla. La preparación también del currículum, por ejemplo. Yo recibo currículums para la consulta de psicología y he hecho entrevistas en donde el currículum, bueno, dejaba mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, fijaros, de los primeros trabajos que yo tuve fue de este, de entrevistas de trabajo. Cuando todavía vivía en Galicia, trabajaba en A Coruña, haciendo entrevistas. Y había muchos currículums, por ejemplo, que no les ponían fotografía. Y había mucha polémica de, pero ¿hay que poner fotografía o no? ¿No? Porque si pones fotografía, es que te van a contratar o no, o te van a llamar o no por tu físico. Y yo le decía a la gente, es que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo entonces hacía a lo mejor entre 40 y 50 entrevistas cada mañana. Y si no me pones fotografía, me va a resultar mucho más difícil recordar pues quién eres tú, ¿no? Y qué hablamos y todo eso. Es un detalle.
2: ¿Cree que la sociedad, Fernando, ha virat hipersensibilitat, perdón, sí. en certs aspectes? Y
6: com que han volgut fer valdre això de lo que importa és la bellesa interior i a fer punyetes tot el més.
5: Sí.
6: I, llavors, i és important, per supost, però tot és important. Vull dir, la presència quan t'arribes a un puesto és important, la imatge que tingues o que suggerisques és la que li vas a suggerir a un client si vas a visitar-lo, per lo tant, pues, has de saber a l'hora de contractar quina imatge te va entrar per la porta. Jo crec que és important tot i que no hi ha que... bueno, que sí. Caure en ese tipo de fantasies o utopías.
5: Efectivamente.
7: Es que es la primera impresión y en la universidad ahora se enseña a hacer currículum. O por lo menos en la carrera de periodismo enseña a hacer currículums y a hacer entrevistas, por ejemplo, de televisión, que son particulares, porque aparte de la parlada també tens que fer proves de locució i tot això.
5: Exacto. Y ahí entonces entran elementos como los que estáis diciendo, el tema de la imagen, el tema de la voz, que tendrás que preparar. ¿Es necesario ir de corbata? ¿Es necesario ir de traje a una entrevista de trabajo? Pues depende del puesto que vayas a tener, ¿no? La gente dice, hay que ir elegante. Hombre, si tu puesto de trabajo es de mecánico en un taller de coches, pues a lo mejor no tienes que llevar una americana, ¿no? Pero si tu puesto de trabajo es de comercial en una empresa de telefonía móvil, pues llevar a lo mejor una ropa vinculada con lo que será tu uniforme o tu traje habitual del trabajo, pues tiene también bastante sentido que nos paremos a pensar en esto. Mucha gente va nerviosa, por ejemplo, a las entrevistas de trabajo, y tampoco pasa nada. El entrevistador, si ve una cierta tensión en ti, pues sabrá pues, que te importa esa situación, ¿no? Pero también es verdad que hay gente a la que el nerviosismo le paraliza. Entonces, que le hace hasta que no le salga la voz, ¿no? O que le tiembla. O que al final se te bloquea tanto la mente que eres capaz de expresarte bien en la entrevista. Si eso te pasa a ti, que nos estás escuchando, lo que te recomiendo es que practiques desde unas semanas antes alguna técnica de relajación, ¿no? Como la respiración diafragmática lenta, que encontrarás enseguida vídeos en YouTube de cómo practicarla para lograr el rebajar eso, ¿no? No queda mal tampoco que tengas un poco de ansiedad, pero que no te bloquee, ¿no? Hay veces también en donde es importante ir antes a la empresa para conocer las instalaciones o conocer pues, cómo llegar, ¿no? O conocer las pegas que te puedas encontrar. Para llegar, por ejemplo, aquí a Punt, pues hay un responsable de seguridad en la puerta que te pide el DNI, ¿no? Y a lo mejor llegas con un tiempo determinado, pero no cuentas que vas a tener que pasar por una fase en la que te pidan el DNI y eso pueden ser 5 o 10 minutos y eso haga luego que llegues al entrevistador 10 minutos tarde. Y eso te pasa a veces pues porque no has ido antes a la empresa para saber un poco cómo era el ambiente, el tráfico y todas estas cosas, ¿no? Al llegar, imagínate que encuentras a una persona del otro sexo, que es quien te va a hacer la entrevista, ¿no? Le das dos besos, o de entre chicas, ¿no? Le das dos besos, le das la mano, entonces hace falta el... bueno, yo recomiendo siempre dar la mano si es en un entorno profesional, ¿no? Y sobre todo, también preparar las preguntas que te pueden hacer, ¿no? Te van a preguntar seguro por tus puestos anteriores, te van a preguntar por qué motivo te fuiste y te van a preguntar por cuánto quieres ganar, ¿no? O cuáles son tus expectativas salariales. Aquí va a depender ya de si tienes mucha experiencia o bastante y quieres posicionarte a nivel económico. Y si son tus primeros empleos, probablemente una respuesta adecuada sea pues que quiero ganar lo que esté establecido según un convenio, ¿no? Que es una respuesta que puede ser válida también para las empresas.
1: Estás escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: El nostre consell d'experts, que anava jo en... ja, clar, que anem contra Rionche i tenim el consell d'experts preparat per a fer de les seues en Dani Meronyo. Estàs preparat per a replegar el guant del consell
8: sí,
2: d'experts?
8: Sí, estic preparat.
2: Pot passar preparat. Qualsevol cosa, eh?
8: Vinga.
2: Ens ho mets a qualsevol pregunta.
8: Anem cap a
2: qualsevol temàtica. Vinga. Índole o intenció.
8: Dona igual.
2: Vinga, estic primera preparat. Pregunta del consell d'experts.
9: Hola, Dani Meronyo. Alguna volta has tingut que dir a un convidat... ¿Por qué no te callas?
4: Sí. Anímateis a Manolo más. ¿Por qué no te calles? Estaba parlando a la publi durante los vídeos, mientras yo estaba presentando. Anímateis. ¿Por qué no te calles, Manolo más? Porque es que no os calla ni vais del agua. Del agua.
2: Un abrazo, Manolo, de esto sí.
4: Sí, sí.
2: Continuemos.
10: Hola, Dani. Estic fart de veure el València a pedre. ¿Anem a tindre fichatges d'hivern o qué?
4: Jo espero que sí, jo també estic fart. De fet, vull jugar i estic ja fastidiat perquè sempre em posen lo pitjor, no? I...
6: Lo de l'Oviedo...
4: Sí, quin
7: desastre.
4: Quin fàstic, quin fàstic. Quin sí, jo crec que fitxaran. És que han de fitxar perquè que si no l'equip se'n va... No sé si a segona, però sí que no anirà a Europa.
6: Bueno, anem a la segona pregunta.
10: Hola, Dani. Tu, quan jugaves futbol en l'escola... ¿Eres des bons o eres un paquet?
4: Al principi era un paquet, però paquet, eh? Des roïns. Però després sí que de veres que vaig agafar-me, agafant confiança i tal, i jugava a futbol ja, me'n vaig al Torre Levant, al Tavernet Blanc, i tal, vaig jugar fins als 18-19 anys, vaig estar jugant a futbol, però sí que de veres que quan vaig començar va ser bastant paquet, sí.
6: A veure, per què us penseu que el programa es diu La Banda? Pues porque siempre, claro, porque estaba en la banda.
4: Sí. No, yo era central, era defensa central y después va a ser lateral derecho. A la banda también.
6: No, en la banda era
7: en la banda Calfán.
4: No, la banda Calfán, sí, a la banqueta, en la banda a la banqueta.
7: Sí, eso no, ¿no?
4: A la banqueta, a la banqueta.
6: Sí, bueno, corso por cosas, segunda pregunta. Sí.
10: Hola, Dani, es que están en dins de la tele que fan de la publicitat.
6: Ni un Manolo más para hablar.
4: Ni a de tot. L'altre dia he de dir que estàvem durant el programa fent un debat i tal, es va calfar i calentar tant la cosa que durant la publi quasi es donen, quasi se peguen, quasi se peguen dos convidats. La segona setmana de programa, dos convidats, no sé si pegar-se, però sí
7: que
4: s'abstingueren que donar un poquet de pausa a la cosa, perquè sí que de veres que el debat era tan calent, un pensava que el València no sé què, un altre que tu has dit, que jo he dit, que no sé què, i durant la pausa vaig anar-me a la publi i vaig dir, xics, tranquils.
6: Els dos eren de la València?
4: Sí, un era de la cadena SER i un altre de Superdeporte. I és que es coneixien i tot i es lleven bé, però es va calentar tant la cosa que durant la publi el debat era tan calent. Un pensava que el València no sé què, un altre que tu has dit, que jo he dit, que no sé què, i durant la pausa vaig anar-me a la publi i vaig dir, xics, tranquils.
6: Els dos eren de la València?
4: Sí, un era de la cadena SER i un altre de Superdeporte.

0: La publi, va ser...
1: Que no, no, sí, sí, abans de la publi i...
2: I en la publi continuar,
1: en
2: no?
1: la publi continuaren i tu por qué has dicho esto y tú eres no sé qué y tú quién eres para llamarme esto, fenómeno, tú a mí no me hablas
0: fenómeno.
1: Así.
0: Fenómeno.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Fenómeno. Sí, sí, sí, el clip es va a hacer viral, porque es que yo ya veía que la cosa estaba... calenta, calenta, estava efervescent i sí que és de veres que vaig anar-me a publi de companys, anem a publi i tal perquè la cosa s'animava.
3: Que fuerte.
0: Que mos queda una pregunta encara.
1: Vinga.
0: I tenim a Carolina.
4: Hola, Dani. Tu vas a la tele a parlar perquè en casa no te deixen?
1: En casa Maria no en deixa. I això que Maria també és periodista esportiva, que Donis la coneix.
0: Efectivament, li manem un beset a Maria.
1: Un beset. I no en deixa parlar de futbol, perquè com estic tot el dia parlant de futbol, diu, si vols parlar de futbol, a la tele o a la ràdio. Així no, així no es parla de futbol. I el meu... Jo tinc dos xics, no? Dos fills. Un de 8 anys i un altre de 3 anys. I als dos els agrada molt el futbol. I...
0: Home, no podia ser d'altra forma.
1: I clar, Maria està patint perquè sempre em diu, és que... per la teua culpa tot el dia així futbol, a la tele, a la ràdio, a la consola, anem ara... De fet, ara aniran a jugar un partit, que juguen a Torrent. I sí que és de veres que sí, que per a parlar de futbol tinc que anar-me a la tele, perquè si no a casa no en deixen.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donis Salvador.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, qué romántico nos estamos posando en esta música de BSO de toda la vida, ¿no? Manolo Andrés Sarapico, ¿cómo estás?
6: Eso es una maravilla. Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: No te sé molt. Espera un momentet, obre.
6: Hola, què tal? Ara sí, que estic molt bé. I en esta musiqueta estic molt entonat.
0: Molt bé. Manolo Andrés Sarapico es suma a esta segona hora en l'equip de Fora de Cobertura. També Dani Gallego, com estàs, Dani?
7: Molt bon dia, molt content d'estar ací.
0: Molt bon dia, amic, i molt bon dia, amic Miguel Ángel Bertomeu.
8: Què tal? Buenos días a todos.
0: Molt bon dia. I que, per cert, que m'acabes de contar una cosa així fora de micros molt curiosa. En acabant. Perquè ara parlem de cine.
8: Sí, sí, sí.
6: Anem a parlar d'intel·ligència artificial, no de cine. T'has enganyat.
0: D'intel·ligència artificial en el cine.
6: Ah, bueno, pot ser. Pot ser això. Tu saps qui és... Bueno, sabeu qui és Tilly Norwood?
2: Ni idea.
6: Una gran actriu, no? Uh-huh. Coneguda? Tilly Norwood?
2: Tilly Norwood.
0: L'has pendent alguna volta?
7: De moment no, que jo recorde no.
6: Vaig a dir-ho bé en pronunciació bé. Tilly Norwood.
2: És igual.
6: Tilly Norwood.
2: La veritat.
6: Tilly Norwood. No,
2: però jo no soc massa...
0: Dixo en dinosaurio. Per aquí parla de dinosaurio, pues que també sabia.
6: Pues això, Tilly Norwood és una de les majors estrelles del firmament del Hollywood del segle XXII, quasi. Pues estic parlant de una cosa que ha passat ara a final de setembre, començaments d'octubre, que ha revolucionat, ha sigut un revulsiu per a tota la indústria cinematogràfica. I això és, vos vaig la pel·lícula dice la pel·lícula de los hechos, ¿vale? Pues resulta que en un encontre de la indústria cinematogràfica en Zúrich, bueno, pues se ha presentat a Tilly Norwood com una actriu en ciernes i que molts agents agents de representació cinematogràfica estan interessats en ella, però per lo menos és el que diu la seua creadora, i és que és una actriu feta per intel·ligència artificial. I se va presentar, que això és una conya, això pareix més valencià i més fallero que vamos, que tot. Se va presentar en un curtet d'uns... no arribava al minut, d'una ficció d'una sitcom que fingia l'argument és que anaven a fer una sitcom tota feta en intel·ligència artificial i eren els actors interpretant esa sitcom i l'actriu estrella era Tilly Norwood.
0: Molt bé, quan dius una sitcom, a veure, jo ho sé, però CMS estan així, claro que no ho saben molt bé.
6: Ah, no, una sitcom no.
0: No tinc ni idea.
6: Sitcom, comèdia de situació.
0: Sí, bueno, a veure.
6: Una comèdia de situació, la comèdia de situació de tota la vida, de mitja hora, a l'americana, això és una sitcom.
0: M'ho has aclarit prou, la veritat, sí.
6: Bueno, pues, clar, això no se sap si lo de que està buscant a gent o que s'han interessat en ella... Tot este discurs que se va fer en este encontre en Zúrich de la indústria, si és una butat, si és, bueno, si és un... Anem a veure què és el que passa, però sí que és veritat que ha escarotat el galliner. Això s'ha revolucionat.
0: Tenia que arribar, bueno, tenia que arribar. Jo crec que la IA ja havia arribat al cine, però no d'esta manera.
6: La IA està en el cine...

0: Constantment. Bueno, de fet, vos puc recordar una polèmica dels, de l'última edició dels Oscars en The Brutalist, en la pel·lícula, una de les pel·lícules nominades. The Brutalist, n'hi ha un moment en el que els personatges parlen en un altre idioma o tenen un accent en un altre idioma i se va tractar per intel·ligència artificial i va alçar una gran polèmica perquè van dir, bueno, és treball actoral o no és treball actoral, per a valorar Adrien Brody, que era el protagonista, i hi havia un moment que, bueno, n'hi ha moments que en què ell és un personatge és húngaro i se accent i se pues se va tractar en intel·ligència artificial i això va alçar un poquet la polèmica en lo que el treball actoral o lo que a veure, al final podem entrar a valorar si això només és tirar-li sal i pebre a una interpretació, jo crec que no desmeri, però bueno, doctores tiene la iglesia, bueno, i cadascú té la seua opinió, no, en este
1: en
0: tema.
1: En Indiana Jones creo que la utilizaron también, ¿no? Y en Star Wars sacaron una princesa Leia también. Que,
0: se utiliza la inteligencia artificial se utiliza desde
2: tiempos inmemoriales.
0: Desde tiempos inmemoriales, desde que existe. O sea, totes les noves tecnologies, en quan ix una nova tecnologia, s'estudia la seva aplicació al cine perquè és, bueno, pues és un entreteniment de masses i és interessant poder desenrotllar més aquesta tecnologia per arribar a una perfecció millor. En Indiana Jones se va utilitzar per a que la cara de Harrison Ford dels 80 anys que té se n'anara cap als seus 40 o els seus 30 anys, i així anar tot. Clar, però això és un efecte especial. Estem parlant de que se crea una actriu per mig dels motors d'intel·ligència artificial. És que és molt de ciència-ficció, és que és com si fos Blade Runner, és que estem parlant d'una persona que no existeix, però que entre cometes sí que existeix, perquè aquest model d'intel·ligència artificial ha depès dels models reals dels actors i les actrius, ha agarrat els seus trets més característics a l'hora d'interpretar, si tanca un ull, si tal, i tot això s'ha barrejat, s'ha fet una amalgama i d'aquesta amalgama ha eixit Tilly Norwood. Clar, uns dels primers que han muntat en peu de guerra, s'han clamat en peu de guerra, ha sigut Zac Aftra, que és Palabro, Zac Aftra. El sindicat d'actors. El sindicat d'actors.
3: Jo pensava que era un altre actor.
0: Sí.
4: No. Solo ell.
0: És el sindicat.
4: El cosí de Zac Efron.
0: Exacte.
4: Igual era...
0: Bueno, és el Zac Efron, que és el sindicat d'actors que representa a 160.000 professionals.
3: Collo, sí que dona així la indústria.
0: Sí. Bueno, és que ahí englobes actors, clar. Actrius, puppeteers, los que mouen els titelles, no? Bueno, els porritos, no? El tal. Bueno, pues ells han dit que... Això no... Han dit una obvietat, diu... No és un actor. Diu, no, clar, no clar actor. Que no és un actor. Clar.
3: Han dictaminat que no és
0: un actor. No és un actor.
1: Yo tengo entendido que quieren que sea la próxima Natalie Portman o Scarlett Johansson, ¿no? Los creadores.
0: Ixa és la provocació. Ixa és la provocació que tenen és que diuen que Tilly té el potencial per a ser la pròxima Scarlett Johansson o, exacte, i Natalie Portman, que són les dos actrius que van citar. Però això lo que és de moment és un sentit, no? Però i també n'hi ha hagut per exemple Whoopi Goldberg i ara no me'n recorde una actriu que està ara, que precisament este fi de setmana s'estrena una pel·lícula seua que ara no me'n recorde. Bueno, actrius importants han dit que això és una barbaritat. Això és un barbarisme. Això no pot ser, però bueno, la polèmica està servida. De fet, des de que se va anunciar és la portada de tots els mitjos de comunicació especialitzats.
4: La IA en el cine, en Manuel Andrés Tarapico.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Ahí tenim, perquè el senyor Dani Gallego s'ha passat per ací, però, bueno, no m'heu dit res, mira, no m'heu dit res, eh? En casa tampoc ningú m'ha dit res, en les cases de cada un, però és que estic tot errat, sí, ensenyant el moño al micro, i és que m'ha tallat el moño el campió del món.
1: Ah, sí?
0: Oye. Claro que sí, m'ha tallat el moño campió del món. Dani Gallego, senyor! Dani Gallego, sí, senyor.
2: Gràcies, molt bon dia.
0: No, gràcies, molt content, per cert.
2: Sí? Dani, m'alegra moltíssim. Sí.
0: Molt content, molt pagat.
2: Molt guai.
0: Observa la màgia de mi melena. S'han recordat dir, no?
2: Sí, el vídeo viral.
0: Del reel este de observa la màgia de mi melena. Bueno, pues, així no me sent, Dani.
2: Home, en bona planta és molt fàcil, això és clar.
0: Gràcies.
2: Bueno, pues així estem. Comencem el primer dia d'una nova secció en aquest programa.
0: Efectivament.
2: Que és per a mi un honor començar a parlar de perruqueria i d'estilisme també en la ràdio de Apunt, que jo pense que tenim que tindre el nostre lloquet, i així anem molt, molt content de començar aquesta nova temporada amb tu. I res, anem a començar a parlar avui en un poquet, estos dies, estarem generalment una vegada al mes, parlarem de perruqueria, parlarem d'estilisme, de tendències, també anem a parlar molt de consells de perruqueria. Moltes vegades tenim dubtes de coses que són del dia a dia, no? Que millor, per exemple, coses que tots els dies els clients ens pregunten en la perruqueria, per exemple, és bo rentar-se el moño tots els dies? O si me talla el moño m'eixirà més llarg? O aquestes coses així, no? Jo anem a contar curiositats durant aquest any, una vegada al mes, parlarem de perruqueria, que espero que sigui interessant, Donis.
0: Caballero, pues comencem tu com vulga.
2: Pues bueno, anem a començar parlant un poquet, que ja que tenim molt de contingut retrasat, que comencem un poquet ja en l'any encetat, anem a parlar un poquet d'actualitat el primer, d'acord? Fa pres de dos setmanetes es va celebrar el campionat del món de perruqueria. Anem a començar parlant un poquet d'actualitat primer, ja que competir en el món de perruqueria, jo penso que com en qualsevol servei és superimportant, perquè realment la competició et va diferenciar de la resta de la teva competència, ja siga la sèrie o el treball que estàs fent, no? Llavors, en perruqueria, estem ara en un molt bon moment de la perruqueria espanyola, i de fet, així no ho ha demostrat en l'últim campionat del món de perruqueria, que es va celebrar a París, en el qualsevol l'equip espanyol de perruqueria va aconseguir el tercer classificat, és a dir, l'equip espanyol va quedar bronze en el campionat del món.
0: A veure, que
2: qualsevol...
0: ni tan mal, senyor, ni tan mal. No, un aplaudiment per l'equip espanyol, que sí, senyor.
2: En el qual, de l'equip espanyol, hi ha dos que són valencians, sí? O sigui que qualsevol està molt bé, que és Pere, que és un xic de Vall d'Uixó, i Paco Schaffer, que és un xic de Guadassuar, així vale. Que no està gens malament, eh?
0: Molt bé, molt bé.
2: A més a més, Paco Schaffer va aconseguir el campionat d'Europa, és a dir, va quedar campió d'Europa de perruqueria masculina, així que estem triomfant en els campionats
0: això
2: internacionals.
0: Com el tenis, que és l'individual i el dobles, no?
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: Algo així. Després, més notícies d'actualitat. Avui, esta nit, tenim així en València el galardón Revelación. Este és un premi que premia la perruqueria de col·leccions o la perruqueria més d'editorial. Així que esta nit estarem allí celebrant-ho en València també. A més, és un premi nacional, que jo penso que és important que també tindré cabuda en això. I res, que si avui estic així, esta nit estarem en galardón Revelación, demà me'n vaig a París, Donis, perquè vaig estar finalista en el trofeu...
0: Em vas a París?
2: Cute Couture Friends de Trophy.
3: Com a París?
0: Sí.
2: O a si res porta al diari.
0: I se l'organitza el nom que ha dit antes Manolo.
3: Sí, el Handel, joder. Sagaftra.
2: Aixina que sí, ara estem així, però demà a les 6 del matí estic a l'aeroport agafat de l'avió, que si anem a París. Estem finalistes 5 perruquers de tot el món. I res, anem a veure si podem tindre sort i podem parlar la pròxima vegada d'un premi. No està malament,
0: clar que no, home, faltaria més. Enhorabona.
2: Gràcies. Per a finalitzar l'actualitat, el dia 17, 18 i 19 d'octubre tenim en Madrid Salon Look per a tots els perruquers i estilistes que ens estiguin escoltant. Sabeu que és la Fèria Nacional de Perruqueria, en la que tots els anys es concentren tots els expositors, perruquers, per a intercanviar, per a parlar sobre tendències, per parlar un poquet sobre què és el que està fent ara mateix la perruqueria. I també celebraran els Premis Figaro. No sabeu que els Premis Figaro són com si foren els Premis Goya de la perruqueria, el qual jo vaig tindre l'ocasió de guanyar ja també el 2020, i aquest any estic una vegada finalista una altra vegada, i sinó que també estarem allí preparant passarel·la, preparant models, i a veure què és lo que ocorreix allí.
0: Hombre, atenció, perquè tenim l'estudi ara mateixa al finalista dels Premis Goya de peluqueria, però és que a lo millor ja no tenim el finalista la setmana que ve, tenim el guanyador, i tampoc m'estanyaria res. Hombre, campió del món, senyors, que es diu pronte.
2: Anem a treballar fort, que la veritat és que la peluqueria espanyola, com estem dient ara, està super, super bé.
0: I la valenciana, a
2: la
0: tope.
2: valenciana a tope de gama. La veritat és que sí. Aixina que molt contents. A veure què passa.
0: Que bé. Bueno, que no m'ho diu res el moño. Que, no sé.
1: Es que sí, pues bé, bé.
4: Yo te he visto con más luz,
1: bé,
3: sí, lo malo del yo li vaig a traure una cosa a Roïna. La cara en la que la acompaña.
1: Pero a lo poco que has dormido hoy, estás bien.
0: Gracias, gracias, Oscar.
2: No te diré ahora que estás acostado.
0: Gracias, Oscar. Manolo, ya parlaremos. Bueno, un aplaudimiento para Manolo, que es el último día que ve.
3: Gracias, Manolo. Gracias.
2: Bueno, i així acabem la part del que és la banda d'actualitat de perruqueria i anem a parlar un poquet del peluconsell. Este va ser una de les àrees que anem a tindre dins de la secció, que anem a parlar un poquet, jo pense que a lo que la gent que ens està escoltant li pot interessar un poquet més, no? Ara mateix estem arribant a la tardor i en la tardor sabem que comencen alguns problemes en el moño, per exemple, la caiguda del moño, no? Sempre, igual que la caiguda de la fulla dels arbres, també comença la caiguda del moño de les persones, així que tranquil·litat tot el món, és una cosa normal. De fet, tots els dies, de manera general, poden caure entre 50 i 150 pèls de manera normal, sense que siga una caiguda exagerada. Aixina que, si vegem un poc de moño en l'almohada o en la dutxa, és una cosa normal, perquè estem ara mateixa en un moment de canvi, ¿vale? Sí que és de veres que si, per exemple, utilitzem un bon xampú, utilitzem un bon producte per a tractar de millorar o de que, igual que cau, comence una altra vegada a eixir, molt millor. Així que és un bon moment per a reforçar un poquet la salut del nostre moño, ¿vale? De fet, ara també és un molt bon moment per a començar a deixar-se el moño llarg, ja que hem passat ja l'estiu, hem passat el moment de calor, el moment de suor, i ara és el moment de, tal volta, si vols canviar de moño, tota la gent que ens estigui escoltant, pues, volia millor fer un estil un poc més llarg, que de fet...
0: Manolo se volia deixar llarg.
3: Pues,
0: no,
3: ho estava pensant.
0: Se volia deixar llarg.
3: Ho estava pensant. I lo de l'almohada, lo de vore pèls en l'almohada, a mi no m'ha passat.
2: Bueno, això és molt bona senyal. Encara aixina, si la gent que ens estigui escoltant, que tinga el moño que tinga, vol... fer un canvi, vol fer... Pues ara mateix és un bon moment per a deixar el moño llarg, pensant també que esta, és un moño que està en tendència, que està de moda, el moño un poquet més llarguet. I les xiques també és un bon moment per a començar a fer-se el serrell, el flequillo que diuen en castellà, sí. Perquè generalment en estiu és un moment que no mola, per què? Perquè suem. Clar, quan tu durs el flequillo d'Aitana, no? que se fiquen tots en situació, el flequillo d'Aitana i estàs suaeta, com és una cosa que és normal en l'estiu, pues l'efecte no és igual de guai. Tens que estar sempre rentant-te-lo un poc més, sí. Per la grasseta de la front i això. Ara que comença ja un poc la fresqueta, és un bon moment per a fer-ho. A més, el serrell és una cosa que és super, super rejuvenidora, és a dir, que te fa una cara molt més juvenil, així que per les xiques que ens estiguen escoltant, pense que és un bon moment.
0: Dani Gallego, moltíssimes gràcies, cavaller.
2: Ha sigut un plaer, espero que vos hagi agradat i parlem molt prontet de perruqueria.
0: Mos ha encantat, molta sort i enhorabona.
2: Un plaer, gràcies.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
2: De tu a tu.
3: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: Apunt Ràdio.
7: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
8: Vols dir?
7: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
9: No m'esperava això.
7: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
8: Clar que sí.
7: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
10: Missatge rebut.
7: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
9: Que susto.
7: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
9: Vale o no vale?
10: Ah, vale.
7: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
10: Efectivament.
7: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
11: Això què vol dir?
7: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
12: Ah, ara ho he entès.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
6: Apunt Ràdio.
13: Ells i el Dense debuten a la Lliga al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Ells, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria el Dense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8 i mitja, en directe, la Lliga es juga al Punt a Punt.
6: Som a punt.
14: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu. Estàs escoltant Fora de cobertura. Donís Salvador.
11: Hi ha actrius que no només interpreten personatges, sinó que acaben formant part de la vida de la gent. Carmen Juan és una d'elles. Des del teatre fins a la televisió, passant per la música i la docència, ha construït una carrera sòlida, plena de sensibilitat, talent i molt, molt de treball. Avui tenim la sort de conversar en una de les grans referències de l'escena valenciana. Un fort aplaudiment per a Carme Juan.
15: Bravo, sí, bravo. Senyor. Sí, senyor.
16: Gràcies.
11: Com estàs, Carme?
16: Que bonic, com ho has fet, Donís.
11: Benvinguda fora de cobertura a este estudi, aquesta casa. A més, és per
16: ta casa. Casa nostra.
11: De viure, eh? De viure,
16: i tant, i tant.
11: De viure així.
16: Home, des de 9 anys que vaig entrar en esta casa, imagina.
11: Què te pareix?
16: Això, jo vaig néixer així i me moriré així.
11: Però és que se'n recordeu de la babalà? Se'n recordeu de la babalà?
17: És que,
11: a veure...
16: De 9 anyets que tenia, era una criatura. Mare Déu, senyor, si ha plogut.
11: T'anava a dir, és que hem crescut en tu, però és que tu també en aquell moment estaves... És que, mare meva, Carme.
16: Sí, sí. Jo me'n recordo que era una època en la que veia Son Goku, no?, que eren els dibuixos per excel·lència.
11: Hombre.
16: I jo recordo que entonces fui a la mili, mira si són vells, entonces fui a la mili i la gent que estava fent la mili veia Son Goku.
11: Ostres,
16: i clar, eren gent que eren de la meva edat. És que és curiós, eh? No? Sí, vull dir que me veien gent de la meva pròpia edat perquè veien Son Goku.
11: Te conté que l'altre dia estava en una plataforma de cine de qual no vaig dir el nom, i entrant en Netflix vaig veure... Va veure que estava bola de drap per ahí i dic, vaig a posar-ho. I això va ser l'altre dia, eh? Sí, sí. Bueno, és que, per evitar dir noms, eh? De
8: sí, sí, està
16: vale. Exacte.
11: Però bueno, que sí, que ahí estaven Choni Potitiriti i veies, que, i veies que Carmen era la reina de les Express de Canal 9.
16: I encara m'emociona, perquè és tan típic que te troben, ai, se poden fer una foto blanca i te diuen blanca i tal. Això estàs acostumat, estem acostumats els actors, no? A que ens coneguen per això, per l'alqueria. Quan de moment algú t'arriba i te diu, ai, tu eres Poti, no? Uau! T'emociones, no? Dius, que no és que no t'emociones quan te reconeixen per blanca, evidentment, no? Però quan dius, uau, este me veia en el 92, saps? El que vull dir.
8: És real, de los reales.
11: Que no és que me va voler...
16: T'emociona.
11: Que no és que me va voler després a ir i després a ir avui, se'n recorda. No, és que se'n recorda, o sigui, me t'he gravat en la ment, me t'he gravat a foc.
16: I encara passa, eh? És increïble.
11: No ho crec.
16: Ahir estaven cotes, per exemple, i me van reconèixer per pot i jo tot emocionat. Sí, sí.
11: Mare, va, per a mi, jo crec que la cria blanca ha marcat una època, però aquella la va balar?
16: Aquell babalà va marcar una època. Jo recorde que vam anar al Festival de Cannes. Vull dir, és que érem novetat, érem els primers programes infantils que utilitzaven croma per a treballar. I vam desbancar al Club Super 3 de TV3, els vam desbancar perquè vam ser els primers en fer un disc en música pròpia.
11: Bravo, bravo!
8: Sí, bravo.
16: I vam anar al Festival de Cannes aquell any, sí, sí, sí.
11: Sí, bona, que bona.
16: Com el millor infantil nacional de l'estat espanyol. Sí,
11: des d'aquell moment no has parat.
16: No he parat.
11: No has parat. Teatre, també, que
16: és
11: la veritat.
16: Molt de teatre, sí, sí.
11: Ara mateix està fent tres obres,
16: ara
11: no?, simultàniament.
16: Ara estic fent tres cosetes en este moment. Mira, una cosa que és molt xula, que la gent quan ho veu diu, això tenien que ficar en tots els instituts, que se diu La decisió de Lola. És un monòleg, o sigui, que és baratet, que estic jo soles, per l'amor de Déu, ahir, que no sàpiga la gent. No, però és molt xulo perquè tracta la violència de gènere, però des del punt de vista de la comèdia, que això és el més complicat, no? Estar rient tot el temps, escoltant els animals que diu esta dona, que són tots aquests ficacis que pense de lo que li faria al marit, saps? Perquè evidentment li pega i la maltracta, no? Però ho conta d'una manera tan sala i tan divertida que aconseguisses riure't molt sobre un tema complicat
11: i
16: acabes pensant molt sobre aquest tema i, per tant, jo crec que és un logro i una obra de teatre espectacular que això, que tindria que fores en tots els instituts. És una obra de José Barleta que agrada tant que s'està fent, no se pot imaginar, per tota Europa, eh? Fixa't que no està ni tan coneguda sin Espanya, en el Mundillo de Madrid igual sí que el coneixen evidentment més, no? Este dramaturg, però no el coneixem tant, en canvi te'n vas fora i La decisió de Lola se fa en, no se podeu ni imaginar, en Noruega, en Brussel·les, en... brutal, brutal. I això és una. Una altra és una que també va sobre violència de gènere, que és una lectura dramatitzada que es diu Passos lleugers. Se porta fent fa molts anys per tota Espanya i per tota Europa.
11: Més sobrietat, no?
16: Claro, perquè aquestes són històries reals totes, tretes de... Sí, i són molt duretes. Són tan dures que la pròpia autora va demanar que se fera sempre lectura dramatitzada, perquè si això ho fiqués en acció, això és inaguantable.
11: Pot ser molt dur.
16: És inaguantable, sí, sí. Esta és una cosa més seriosa, això ja és...
11: Sí, clar.
16: I després estic encara fent Maleïdes Dames, Dames Maldites en castellà. La decisió de Lola també la faig en castellà, eh? Totes, i Passos lleugers, les tres se fan en valencià i en castellà. I és bueno, això és brutal, perquè són tres personatges de novel·la, o sea, no són reals, són de ficció ja, però són tres novel·les que són brutals, que són La regenta, Madame Bovary i Anna Karenina, tres totxos que són així, dic, la gent del... No mossèn, no mos veu, mossèn ja va.
11: Sí,
16: però
11: sí.
16: Són tres totxos d'estos gordos.
11: Però de quatre dies, el llibre.
16: De quatre dies, exacte. I pues són les històries de les tres... Conta és per tres actrius i un actor que mos fa de personatges de totes, conta les tres novel·les en una horeta i quart. Com ho veus això? Una mona.
11: Sí,
16: no? I està molt xulo de veres, està molt xulo. Com vas veient quins punts tenen en comú les tres, no? I com van contant, pues, parlen del marit, parlen dels amants, parlen dels fills, i com cada una fa la versió sobre la que li ha passat a ella i te vas entrant de la història de les tres. És xulíssima.
11: Quanta versatilitat en una dona.
16: Imagina't. Jo sóc la regenta.
11: Sí, no, però no t'ho dic només per... O sea, no t'ho dic només per les tres obres que estàs fent, que també cada una és un palo diferent.
16: Exacte.
11: Imagina't. Però és que d'ahir és que parlàvem del babalà, parlàvem bueno, de la cria blanca. Què te queda per fer, Carmen?
16: Ui, moltes coses.
11: Sí,
16: calla,
11: però,
16: calla.
11: Moltes coses, però ja, els palos els has tocat tots ja.
16: Bueno, per exemple, jo me porto tota la vida preparant, ja veu que sóc cantant tots, evidentment, no? Ho has començat sent el parapapà. però porto tota la vida preparant-me per a fer musical per suposat he fet musical, he sigut la cotorra del mercat, així, vull dir, he fet moltes coses de musical. Però sempre musicals més xicotets, d'ambient més... mitjanets, podríem dir, no? Sempre en València, i en valencià. I jo un musical així, una xica, el Rei León, en la Gran Via de Madrid, en el Paral·lel, en Barcelona, això no ho he fet mai, veus? Per això, de què te queda per fer? Mira... una cosa per la que m'importa preparar tota la vida i no he tingut ese colpe de
11: busca
16: sort, no?
11: Busca qui és el director del Rei León.
16: Això, vinga.
11: Nala, te va bé? Nala?
16: Bueno, jo crec que a aquesta altura ja seria l'abuela de Nala, però bé. Jo sempre dic que jo no tinc pressa. Jo no tinc pressa, que com esta carrera val pa tota la vida, no? Tu pots ser actriu tota la vida. Jo dic, quan les de la meva generació estiguen xica, totes un poquet pa callar, perquè jo pense mantindrem bé tota la vida, eh? Quan estiguen totes aixina que no s'enclarissin. O inclús en l'altre món, Glòria, estiguen totes i jo faré de la senyora Pot. No passa res.
11: Vale, pues que el director ho sàpia...
16: que me tinguen en compte, sí, pa senyora Pot, en uns anyets.
11: Que el director del Rei León i de tot... bueno, de, que el director de la Gran Via...
16: Això, muy
11: ja,
16: bien.
11: Ja està. N'hi ha un director de la Gran Via en general? No,
16: segur, no ho sabem. Si no
11: pues mira, pues hi ha una vacant, Carmen, enhorabona.
16: Sí, eres vinga, la va. T'imagines, és la... que ara aquí diuen volem a esta xica. Que l'hem sentit en el programa de Donis.
11: Adolfo Pascual, de Control Tànic i Publicitari, si crida el director de la Gran Via... de Madrid, pues el passa
16: en directe.
11: La Boques, ahí directament. Carme Juan, en quin moment decidís que vols ser cantant o que vols ser actriu?
16: Pues Carmen Juan no ho arriba a decidir perquè ho ha sigut sempre. Jo no he passat el procés de tindre que decidir ser una cosa.
11: Però, a veure, tu, sí que arribaria el moment en què tu tenies il·lusió per anaves fent-ho i de repente dius, mira, ara vaig a treballar d'això i a més me paguen, no?
16: Jo tinc... la noció de quan era molt xicoteta que veia les pel·lícules de Rocío Dúrcal i de Marisol que jo volia ser artista. Jo no entenia la diferència entre actriu, cantant, jo era
11: artista.
16: Mama, quiero ser artista. Jo això ho tenia sempre clar. I jo veia que això te vas fent gran i vas estudiant, que això pareixia que no s'estudiava o que era una cosa que, no, que te tocava ni que...
11: Després s'han donat compte que sí, eh?
16: Després s'han donat compte que sí. De fet, de les primeres promocions, la segon promoció de... que això és carrer, que vaig estudiar dramàtic, no? Però vull dir que fixa't i tot que... els anys de l'institut i això és que encara no era carrera professional, claro. Que jo soc de la primera. Per tant, es començava a veure, quina ràbia, no? Que això no es pot com estudiar, pensava jo en aquell moment. Però ho tenia tan clar que jo anava fent i vaig arribar a fer el que jo li dic, la carrera peatge, saps? Això que els pares te diuen, bueno, els pares, en el meu cas, ma mare, que mon pare va morir molt jove, però amb un professor de matemàtiques, saps? Són d'estes que una xiqueta d'un poble de Castelló que diu que vol ser artista, calla, no? Entonces, ma mare era lo suficientment moderna.
11: Doblement complicat, no?
16: Exacte. I ma mare era lo suficientment moderna, no? Pues també per la seva època havia estudiat i era mestra, vull dir que totes en un poble de Castelló era molt difícil estudiar. Aleshores era el suficientment llesta, no? I moderna com per a saber que no m'ho podia prohibir o que... però no m'ho prohibia, però me feia fer les coses d'una manera que no hi havia manera de que jo ho poguera fer. Sabeu el que vull dir? Era de, bueno, però primer tindràs que fer selectivitat. Mireu si sóc velleta, que no seria, com se diu ara, la Pau.
8: No era
16: com
8: Pau,
16: com
8: se diu. Ja mos sap... era guerra, entonces. No, però...
11: Així, això mos ha pillat algun també.
16: Sí? Vale. Sí. Pues me deia, primera selectivitat. I jo, ja, mare, però és que les proves d'accés... ah, no, tu primera selectivitat. I jo, pues això te va bé, ja faràs... Entonces m'anava fent coses perquè jo vaig acabar fent treball social. Per què? No ho sé, perquè era una carrera que jo vaig veure de 3 anys perquè no siga molt llarga, que en aquella època eren de 3 o de 5. Dic una de 3 per jo acabar pronta, perquè jo, mira si tenia clar jo l'objectiu, no? I perquè no me digueren res, me la vaig traure a curs per any en les pràctiques fetes en tot amunt, me les vaig demanar a 5 Burxassot perquè l'any que feia segon de treball social me van agafar per la babalà.
11: Olei.
16: Ma mare, un disgust. Ara ja no acabaràs la carrera.
8: Ara què?
16: No acabaràs la carrera. Que ara no. Que no, jo tinc els collons quadrats. Ai, això no se pot dir a estes hores.
10: Si ho dius en valencià no passa.
16: Això, no?
8: El botons.
16: Pues collons quadrats, vaig a tornar a dir, no? No, i jo me vaig traure les pràctiques i tot la carrera i, claro, conforme la vaig acabar, és que damunt, com estava treballant ja, me la pagava jo i me pagava jo l'estància en València. I sense preguntar res vaig empalmar en art dramàtic.
11: Què te va a dir?
16: Què me vas a dir? Si m'ho estic pagant jo, jo estic fent
10: ja no
16: tot.
10: Ahir no te podia dir res.
8: Que estic estudiant.
16: Claro.
11: En aquell moment...
16: No sé per què vos contava això, però ja... No,
11: sí, perquè pel moment...
16: Menuda xapa vos he pegat,
11: no?
16: Sí?
11: Te deia pel moment en què decidiries que volies
16: clar,
11: estar...
16: Que, clar, és que venia tota... tenia tan clar que jo no recordo venia un moment de dir, és que vull estudiar això i no me dice. No, sempre puc fer això i era de, ja trobaré la manera. Me van ficant ahí inconvenients, però jo ja trobaré la manera. Ho tenia claríssim.
11: Has, des d'aquell moment has treballat en produccions molt volgudes per la gent, sí. I precisament n'hem nomenat dos, dos d'elles. Però de tot això que has fet, com tu afrontes el... Carme, que anem a fer La Alqueria Blanca.
16: Uau. I... Allò va ser molt potent. L'Alqueria Blanca, a veure, jo he passat un càsting com tots, a mi ja, en la vida, no vaig a dir ara que tinc, però en la vida m'han cridat i m'han dit, vols fer això perquè eres Carme Juan? Mentida. En Dames Malditas, Maleides Dames, el que vos acabé de dir, sí. És la primera vegada en la meva vida que me criden por ser jo. Dic, xica! ¡Chica! Que per ser jo me criden per una cosa, no?
11: Te vas a dir que sí. No, però aquí està el guió. No, sí.
16: Té igual. Sí. No sé m'has criat aposta. Però per totes les altres coses jo he passat el meu càsting i tot. I l'Alqueria era una cosa que des del primer moment que veies de que anava era, pensa, l'època... És que vam estrenar en el 2007, eh? Vull dir, estava ja en vigor... Cuéntame y estas cosas, y se estilaba molt con la memoria histórica de yo qué sé, sí, de convivir en los nuestros yayos y
11: pero
16: tal, ¿no?
11: La Cría Blanca no estaba a la sombra de ninguna otra serie, ¿eh?
16: No, que eso de que tú ya chies ya el guío fenes castings y dices, esto promete, porque era un momento en el que se estilaba molt això, que encara está en vigor, ¿eh? ¿Sabes el que voy a decir? El convivir en los nuestros yayos, convivir. Y ya veías que dices, ¡guau! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay eso! I clar, el dia que em van cridar i em van dir que m'agarraren, vos jure que va ser un... No sé, era com que tenies aquest pressentiment de que això anava a ser gran. I ho va ser.
11: Va marcar un abans i un després? O...
16: Totalment. Mira, els actors valencians, com així, clar, la televisió valenciana va arribar molt més tard. I la gent d'Andalusia o això, que encara va arribar més tard que així i tal... Estaven molt més acostumats que nosaltres, precisament perquè és la mateixa llengua. Nosaltres com així teníem feina en valencià, però vull dir que de tot l'estat estàvem molt acostumats a anar a Madrid. Enteneu el que vull dir? Aleshores, els valencians ens havien convertit com els actors que no sabien fer tele ni cine. De com te diria jo, de mal nom o de... Això que te claven una penyora, no? Teníem el San Benito,
11: no?
16: Teníem l'estigma, exacte, això és la paraula que buscava. Els actors valencians teníem l'estigma que no sabíem treballar davant de la càmera, que no era veritat. Després descobrien que n'hi havia mogolló d'actors que eren valencians i el que passava és que no sabien que eren valencians. Però tenies un estigma, cada vegada que anaves a un càsting, era com, uf, el valencià, nos donava pere a vore-mos. Era com, que dien que eren molt teatrals i tal, i no era cert, ja ho dic, era un estigma que ens havien clavat. I l'Alqueria ens va llevar este estigma. Tu no saps, per un actor que és anar i saber que te veuen en Perea, a de moment anar a un càsting que te diguen, disculpa, estàs en l'Alqueria? Des de què temporada llevas? Què personatge haces? Sabien a vegades aquests personatges qui eren.
11: Que bo.
16: O sigui, perquè era com dir, uau, així hi ha qualitat, no? Clar, això era com que el star system que no existia en la comunitat valenciana ens el va donar l'Alqueria Blanca.
11: Probablement la producció, no sé si després del Babalà pensaves que anaves a tindre un altre boom com aquell que tingueres, perquè també va ser un boom.
16: Exacte. Jo el boom del Babalà va ser brutal, o sigui, entrarem de neu anys a la cadena i fer l'infantil, que era en aquella època les audiències eren una altra cosa, clar. Allò va ser brutal. I després vaig tindre com el boom del teatre, que vaig estrenar en la millor companyia de València fent Joan el Cendrós. I després vaig empalmar en Besos, també de la mateixa companyia. O sigui, era com que anava entrant per la porta gran a tots els llocs, no? Per la porta gran a la televisió, després per la porta gran al teatre. I per la porta gran a la ficció, quan vaig entrar en l'Alqueria, no? Era de, uau, què està passant així?
11: Però és que, a més, que tenim que tindre sintonia de capçalera i sí. Han de fer una cançó. I això com naix que,
16: doncs mira,
11: que tu li poses la veu a la cançó que estem escoltant.
16: Exacte. Pues això és una història també molt xula, perquè portàvem 15 dies, xiquets, 15 dies gravant-la. Encara no sabíem ni que anava a tindre èxit, ni sabíem res. I jo vaig composar esta cançó és meua. Però no és que la vaig composar lletra i música a la nada, era... jo vaig composar una cançó de Dolçaina i Tabal. I el pa-pa-pa-pa-pa no el feia jo, era la Dolçaina. I ni tan sols me la imaginava cantada per mi, aquestes coses que, saps? Me la imaginava cantada per un Pep Jiménez Botifarra, perquè mantingueu. Jo m'imaginava un senyor en el Tabal cantant lo rotllo al bar, i que en el moment del papapapà ho feia la dolçaina. Jo vaig composar esta cançó. Ens agradava tant que jo us la cantava als companys, perquè els meus companys que me coneixien sabien que cantava, bueno, fet jo festes amb ells en la guitarreta. I a més, es canta molts anys en orquesta, tu saps, Donis?
11: Sí, sí, sí.
16: I me diuen, és que Carme ha fet una cançó, i cada que venia un productor de l'Alqueria Blanca, mireu la cançó que ha fet Carmen. Ah, sí, sí, molt bonica. Ni punyetero cas a la cançoneta.
11: I al final?
16: Ni punyetero cas. Al final, les tres primeres temporades, però la gent ja no se'n recorda. Era una altra musiqueta. Què feia?
11: Ostres,
16: pa, no. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
11: no, pa, no s'han recordat.
16: Claro,
11: la meva cançó ho ha superat.
16: La meva cançó ho ha superat, però va estar tres temporades, tres anys sencers, que era una altra música quan la cançó existia. Des de 15 dies que estàvem rodant-la, i això és la història, no, de la cançó, que és molt xula. I de sobte veuen que trac un disc de cançons meues, que se diu Ocupas mi pensamiento, i que el productor era Nacho Mañó, que és un dels components de Presuntos Implicados.
11: Casi res porta diari.
16: I entonces,
11: ¿no?,
16: era de, a veure com era la cançoneta de Carme Juárez.
11: Anda!
16: Quan van veure que, ai, pues esta chica igual era algo, ¿no?, en el món de la música. Aleshores...
11: Algo tendrá el agua cuando la bendicen,
16: i
11: ¿no?
16: I aleshores es quan van començar a posar la cançó, que dient que era molt estrident pa Dolçan i Tabal, Nacho Mañó me va fer els arranjaments i els va passar a pas doble, i se va quedar a so, i vaig discutir en ell.
11: ¿En Nacho?
16: ¿En Nacho? En Nacho. Porque yo no voy a hacer pa, pa, pa, pa, pa, pa, que esto acabará siendo la, la, la. Que és el que ha passat ara quan estàveu fent la secció d'abans, no? I ell me dia, però si és maravilloso, me dia Nacho, si seria maravilloso que se acabara convirtiendo en la valenciano, tenia tota la raó del món. I jo dic, però pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I mira, vaig renyir en ell, no t'ho pots imaginar. I ell me dia, tu imagínate que eres una senyora d'esa època que vas limpiando por casa el polvo i vas tarareando, no? Pa, pa, pa, pa. I mira, se te buscarà ser el para, pa, pa, que ara se las ha tot Cristo.
11: Carme Juan, el nostre consell d'experts de Fora de Cobertura, vols ser el partícip d'esta entrevista?
16: Ah, vinga, vore.
11: I no els mires, que no són estos tres.
16: Ai, oh, xica,
11: no,
16: ja no, estava jo, dic, a vore, que ataquen, que ataquen.
8: Experts de veritat.
11: Sí, ells són els col·laboradors habituals, vale, però el consell d'experts és una altra estància, un altre nivell i una altra... Sí, estàs dispost a replegar el guant? Podem preguntar qualsevol cosa.
16: Sí, vinga, adelante.
11: Primera pregunta del consell d'experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
17: Bon dia, Carme. Què vol dir pare de papa?
16: M'encanta esta pregunta. No me l'havien fet mai. Li he de dir a este investigador o com...
11: Investigadora,
16: molt bonica, ella, m'encanta la seva veu, que és molt original i molt creativa, perquè m'ha fet una pregunta que no m'havien fet mai.
11: Que bueno.
16: Però mira, sense saber que m'anaves a preguntar això, sense saber que ho havia contestat un poquet, no? Vale. Era el so d'una dolçaina que jo m'imaginava sonant, que va taralejant una dona que va netejant per casa, una dona dels anys 60. Això és el que significa para papà, és de alegria fins i tot netejant per casa. Us agrada això?
11: Està molt bé, està molt bé. Crec que haurà quedat convençuda. Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
18: Hola, Carme. És molt emocionant viure en l'Alqueria Blanca?
11: Ah.
16: Pues m'agrada... Costa, quines preguntes més intel·ligents que fan.
11: Ah,
16: mira, és molt, molt emocionant. És que ho has descrit superbé. I, a més, vaig a dir-te una cosa. Amic, amiga, qui és este xic?
11: És amiguet, amiguet.
16: Un amiguet, hola, amiguet. A mi m'ha donat la meua professió coses que no m'ha pogut donar la vida. La vida meua privada, vull dir, no? I, clar, el estar fent durant 20 anys un personatge, tu arribes a viure dos vides. I no ho dic com de manera imaginària, de veritat la vius. Una altra cosa és que siga realitat. Enteneu la diferència?
11: Sí, clar que sí.
16: Vull dir, jo soc blanca i he viscut unes coses brutals. I això, jo ho he viscut. Són reals les coses que jo he viscut. Jo he viscut sentiments en el meu fill Nelo Gómez. Per això dic, la vida no m'ha deixat ser mare, que ho he intentat i no m'ha deixat. Però jo tinc un sentiment de maternitat cap a Nelo. És que he viscut com ha perdut parelles, com ha perdut son pare, jo l'he consolat. Com hem discutit, perquè clar, jo tinc una parella que ell no volia. Mira, ho conto i m'emociona, perquè ja no l'ho comença, el vull com si fos fill meu de veres. Hem arribat fins i tot a guanyar un programa de la Casa d'Apunt, ell i jo, per a promocionar programes que anem gent coneguda de la casa, buscaven mares i fills. I sempre era un de l'Alqueria en sa mare o en son pare, no? I dient, és que us faria gràcia que anaràs tu, però clar, ni tinc ja mare, ni tinc fills. I com sóc molt de la casa, ens hauria agradat que... Dic, porteu-me Nelo Gómez que guanyarem, les dic jo de conya. De conya, pensava jo. Ai, tu aniries a Nelo Gómez? Dic, sí, mos volem. I me fa consultes en la vida normal com si fora sa mare, vos ho jure. M'ha arribat a preguntar si comprava o llogava. Vull dir, te preguntes d'aquest estil, eh? i dic, anem, que vam guanyar el programa Nielo Gómez i jo, que mos coneixíem millor que els pares i mare. I això dic jo, que claro, quan fas un personatge tan sans i tu vius això i tu les experiències les vius realment i tens els sentiments i passen per tu, i això és meravellós, això és meravellós. Lo que no és veritat, això des de luego que no, però sí és real.
11: Absolutament. I, bueno, i molt emocionant la resposta és sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
19: Hola, Carmen. En la cançó de l'arqueria li posaràs també parava papa perquè no tenies cap lletra?
16: Ah. Bueno, això sense voler ho he contestat abans, però mira, vaig a dir-vos una curiositat, no? Jo venia un dia, jo havia un dia de dormir en la caseta, i si era l'estiu seria un dia com avui, més o menys, no? Perquè era juliol, estava en la caseta en Onda, i dormint me ressonava la musiqueta, nan, nan, nan, i me vaig alçar taralejant, i anant, precisament venint a València, no me recorde ni a què, comprar alguna cosa o això, me venia la lletra i me venia i parava el cotxe i me ho escrivia, m'ho apuntava per no oblidar-me, i quan ja torne a casa tenia la cançó sencera. Era com, jo sempre dia, és com si algú m'haguera dictat la cançó. Dic, la musa d'algú important s'ha escapat i m'ha acudit a mi.
11: O sigui, la cançó de la Queria Blanca la vas escriure de camí d'Onda València i tornar
16: mitjan somia una nit i
11: anava esperant i escrivint el que tenia al cap. Sí. Que bona.
16: I arriba i dic, mireu, és que me vaig ir tan redoneta i tan de colp i tan... És que alguna cosa tens que retocar després quan ho arregles, no?
11: Però
16: molt poc és realment que jo vaig arribar a casa, trac la guitarra, me fico a cantar-la en casa i dic, això deu ser alguna melodia que jo tinc en el cap. Dic, a què vos sona? Perquè jo dic, igual el meu cap m'està fent una mala passada, és una melodia que me sona de algo. Dic, de veritat que no vos sona res? No, però quina barbaritat t'has fet, però que xulo que és això. I jo dic, ah, pues sí. Pues me voy a inventar yo, seguro que hay China.
11: Pues, te cosetes, ¿eh? La canción, te cosetes, ¿eh?
16: Sí.
11: Cuarta pregunta del Consejo de Experts fuera de cobertura para Carmen Juan.
20: Buen día, Carmen. ¿Dónde hay más líos? ¿En la Alquería Blanca o en Los Serranos?
16: Uy, madre mía. Pues no sé qué dirte.
11: Ahí, ¿eh?
16: Pero estaremos ahí. Pero estas series que duren tan de temps y que tan tienen molt romansos per el mig. Jo ja ho dic en la cançó, eh? Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Vull dir que això ha passat tot.
11: I d'altra manera, en totes les cases cauen faves i en algunes acabassades, no?
16: Perfecte, Donís, ben arreplegat.
11: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
21: Bon dia, Carme, què mola més? Ser actriu o cantant en l'Alqueria Blanca?
11: Què mola més?
16: Pues, ostres, és que és un conjunt de les dues coses. No?
11: Hi ha que triar.
16: És precís que trie. Però mira, vaig a contar, m'encanta, jo tinc anècdota per tot. Per
11: favor,
16: si cal, jo sóc l'entrevistada ideal del món. Mira, a mi m'han agafat per a ser la botiguera de l'Alqueria Blanca. Jo no anava a ser cantant dins de l'Alqueria en un principi. Clar, a partir de que fiqui la cançoneta i que t'ha dient, ui, esta xica va a veure si ho fa bé i tot, saps?
11: Hombre.
16: I arriba un moment, una temporada en la que es comencen a arribar guions a Iris Lezcano, que era la que feia la Nitín,
11: sí,
16: que era la primera novieta del meu Xavi, perquè això per la gent que siguis l'Alqueria en seguida ja s'han situat. De fet, a Xavi, a Nelo Gómez, li van dir que aprenguera a tocar la guitarra, ja que ella estava pobreta i aprenent per tocar. Perquè ixa trama de cantant era pa a Nitín. I de moment es diu un dia, Lezcano, no? Els diu, a vosaltres qui vos ha dit que jo sé cantar? Diu, jo, a mi se me dona fatal. Diu, que estic veient uns guions que me venen i a mi ningú m'ha preguntat. Diu, així, com a Nelo Gómez, que aprenguera a tocar la guitarra, diu... Si la trama és una coseta xicoteta perquè s'acabi en guany, pues jo me puc currar una canseta o dos, però si això voleu que s'allargui tot el temps que dura el que dia, me deu senyor. I entonces van dir, oh, socorro, socorro, que femen això. Pues li ho arreglarem a la mare, com que en l'honor ja havia estat tocant la guitarreta, i m'ho van arreglar a mi. Com Carme canta, que és la de la cançoneta, anem a ficar-li a ella. Vull dir que la trama de que acabarà sent cantant dins de l'alqueria va vindre també de manera molt casual.
11: Vamos, que sí, no volíem posar la cançoneta si de capçalera...
16: I mira si l'entrepartí després.
11: Mare que va. pues a veure, jo crec que el Consell
16: d'Experts... Si imagineu caso, jo no ho podia contar, jo ho estic contant i m'estic quedant tan amb. Ara me cridaran piticlin, piticlin, aquí los de l'Alqueria. Tu què vas contar, això?
11: No. Però que, Carme, que s'ha portat bé el Consell d'Experts, no? No...
16: Escolta, de categoria. Sí, un aplaudiment
11: per
16: a ells. Un aplaudiment
11: per a ells, per favor.
16: Sí, quines preguntes més intel·ligents. Gràcies.
11: De veritat que sí. Tenim, bueno, el contrapunt a les preguntes intel·ligents és el rànquing musical, ¿vale? Que,
16: vale,
11: que el fa este home. Així és que anem al rànquing musical de Fora de Cobertura per a Carme Juan.

0: Que bonica és esta cançó, eh?
1: Sí, senyor. Brutal, que bonica,
0: eh? D'un bon rotllo a les 11:36.
1: I a més, que el color siga l'esperança, eh?
0: Sempre, sempre, sempre. Sí, això. Anem al número 1.
2: I nos vamos al 1, sí.
0: Ah, vale, pues el número la tendrás que endevinar,
1: Carmen. Ah, vinga, vore, va.
0: Així, per la trajectòria del rànquing, on diries que desemboca? La inèrcia on te porta?
1: No sé, a l'alqueria blanca podria ser.
0: Hombre, hem de dir que l'hem llevat del rànquing, hombre, per motius evidents, si no, era molt evident que era el número 1.
1: Però si m'ho preguntaves era perquè diguera això.
0: Bueno, tenia que haver-te avisat, és de veres que tenia que haver-te avisat.
1: Vinga, va.
0: Però sí, l'hem llevat per motius evidents, perquè si ja hem dit que era superior a totes les anteriors en la primera hora, pues bueno.
1: A veure, sorpreneu-me, va.
0: Pista. El mateix color de l'alqueria. Eh?
1: O sea, blanc també.
0: Sí.
1: Mm. Blanca. Blanca Navidad.
2: Ay, va.
0: A veure.
2: Puede ser, puede ser.
1: Esteu sí? flipant en les meves contestacions.
0: Has arribat molt fort ahí. Perquè la segon pista és que no la cantes en estiu en el postiguet. No la cantes en estiu en el postiguet.
1: Manta el coll i el cabasset.
0: Aguanta, o sea, mantens Blanca Navidad? La mantens o...?
1: No ho sé, la manta el coll i el cabasset diu algun color. Ara estic jo optant amb mi boig ja. No ho sé. A veure... No ho sé, va, amb Blanca Navidad, a veure què passa.
0: Mantens la querida... Blanca Navidad. Tenim pista musical, a veure si te fa canviar d'opinió,
1: val? No sé lo que es. Mira com me miren tots. És que no ho esteu veient, però estan tots passant su bomba. De veure que no tinc ni idea.
0: No, és que l'has encertat a la primera.
1: No me jodas,
0: Blanca Navidad.
1: Jo digues, que forts. Ah, però això ho metis a cara.
0: Claro, és que de repente jo dic, però no sé quins indicis l'han portat.
1: Ara se pensaran que estava preparat, clar.
0: No, que va, preparar res. No sé quins indicis l'han portat a pensar que la Blanca Navidad.
1: Perquè
0: som on llesta. Ah, sí, però en ple estiu i de... Bueno.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altra costa del fil telefònic tenim a un dels il·lusionistes més prestigiosos del món. Ha conquistat escenaris internacionals i ha guanyat campionats mundials de màgia. Continua sorprenent a moltíssimes persones en cada espectacle, però sobretot és una persona que ha convertit els somis d'un xiquet en una professió extraordinària. Un autèntic plaer donar-li la benvinguda a Fora de Cobertura al Mago Junque. Què tal, Junque, com estàs?
4: Hola, molt bon dia. Pues encantat d'acompanyar-vos este matí.
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. I que pagats estem de poder-te veure tot el mes de juliol i agost en Peníscola.
4: Sí, no és molt... habitual que vaig a Peníscola tant de temps, sempre sol passar una setmana o dos, però aquest estiu fem el 10è aniversari i volia estar present a Peníscola i, bueno, fer un espectacle nou, diferent, i que el públic pugui veure la màgia d'una forma diferent a la que està acostumat quan veu a la televisió o als espectacles que fem grans. És una màgia més de proximitat, on el públic pues, percibeix un altre estil de màgia, no? És més propera.
0: Estàvem parlant, Junque, d'intel·ligència artificial fa un momentet. No sé si la intel·ligència artificial ja s'està incorporant en els espectacles de màgia. La màgia és màgia, està clar, ahí no hi ha... és màgia. Però aquestes tecnologies també s'incorporen en l'actualitat?
4: Clar que sí, la màgia jo crec que sempre va un pas per davant del que és el ser humà en si, no? Perquè sempre el que nosaltres fem com a trampa, com a una cosa oculta, en el futur és una cosa habitual en el ser humà. Entonces la màgia sempre va un pas per davant en aquests temes. Quan la gent ja veu la intel·ligència artificial ja com a tal, nosaltres l'hem utilitzat abans fer creure al públic que és màgia, no? I actualment pues, la utilitzem en el tema pues, de la creativitat. Clar, la intel·ligència artificial és una gran ajudant i si tu tens coneixements i ho apliques, pues, bueno, pues, el rendiment és molt més alt, no? Però després hi ha una part artística humana que té que estar damunt d'un escenari, que és una persona que comunica i transmetre la emoció de la màgia, que sempre sabem que la intel·ligència artificial no té ànima, no? I al final jo crec que el ser humà sí que té una capacitat d'emocionar i que el públic pues, que li arribi el que fas, no? I que s'emocioni d'alguna manera.
0: Això és imprescindible, és importantíssim.

0: Juncker estarà en Peñíscola, però no en lloc qualsevol, no?
1: Bueno, no, és el Magic Museum. És un lloc molt, molt especial perquè bueno, allí fem un recorregut per dins del museu i se compta pues, l'època dorada de la màgia, no? Que hi ha unes grans rivalitats, uns grans espectacles, i dins del museu hi ha peces espectaculars. Inclús tenim, jo diria que és la joia de la corona, que és un rellotge de Robert Houdin, un mago francès que és rellotger i és un rellotge misteri que marca les hores i és totalment transparent el vidre, entonces realment és molt assombrós. Però a banda d'això, pues, hi ha moltíssims efectes antics i el que se conta, que se conta d'una manera màgica i en alguns efectes de màgia. El recorregut és molt entretingut, dura uns 50 minuts, però per la nit i el museu se transforma en un teatre, en un xicotet teatre de 150 places, i fem dues actuacions tots els dies. O sigui, passen 300 persones per al museu en l'espectacle. L'espectacle, aquest estiu vaig a fer-lo jo, a 3 anys pues, la feia Jorge Blas, Jandro, Murphy, grans mags, no? Està Juan Tamarit també en el museu. Vull dir, pues, que al final és un lloc on venen molts, molts mags, però aquest estiu, com el 10è aniversari, vull que estaré jo present. I tenim aquestes dues possibilitats, no? Una cosa seria el recorregut i per la nit pues, l'espectacle, on pues, la gent disfruta en família, tant els pares, els mares, els xiquets, els abuelos, tots junts pues, participen d'aquest espectacle, perquè Peñíscola és un lloc molt bonic i a banda que és molt bonic l'espai, hi ha molt de públic familiar, o sigui, les famílies venen en grup a passar uns dies i és molt agradable.
0: Peñíscola és especial, a més estàs en la millor terreta del món, que anem a dir, però tu has actuat, sí. Tu has actuat per tot el món. Què t'ha sorprès més?
1: Pues bueno, a mi jo te diria que les coses que més m'han llamat l'atenció, te diria que Xina. Xina és el més èxit que hem tingut, també ha sigut el país que més he treballat. Hem fet allí gires de quan hem anat hem fet 30 ciutats. O sigui que fem un recorregut molt gran, molta producció, anem en 5 trailers de material, comptant tècnica, pues, tot el que portem, no? I els gires són impressionants, no? A més, els xinos valoren molt la nostra posta en escena, perquè sóc un bag molt nerviós, que actua molt ràpid, molt dinàmic, i ells són totalment el contrari, són molt pausats, molt tranquil·lets, jo faig bromes, juguen els xiquets damunt de l'escenari i després fem coses molt espectaculars, no? I a Xina sempre ens ha agradat molt l'estil de màgia nostre i hi ha molta tradició de Xina de màgia, encara que la seva tradició de màgia pues, és un estil molt, molt diferent. I després altres països que m'han sorprès, bueno, als Estats Units agrada molt la màgia, a Venezuela vaig estar fa 30 anys, bueno, 25 anys fa que vaig estar a Venezuela, i bueno, allí la gent reaccionava molt bé i estant jo dins del país vam pegar hasta un col d'estat, no? Contra tu que Hugo Chávez, que estava governant, va haver un col d'estat.
0: Gràcies, fort abraç.
1: Un abraç molt fort, moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: D'estilisme capilar, però anem a jugar també, perquè tenim Pelutrivial en Dani Gallego. Què tal, Dani, com estàs?
3: Molt bon dia, estic molt content i a més, en aquestes temperatures que estàvem parlant ara mateixa, jo pense que el que podríem fer per allà encarar la recta final del programa és jugar un poquet, un xoc que sigui un poquet fresquet, que ens doni un poquet d'alegria, així que he preparat el Pelutrivial.
0: Eixa paraula de fresquet més a pa glòria.
3: Home, jo pense que ara estem superbé. De fet, en les hores que estem entrant ja, està començant ja a pegar el sol fort, així que jo que pense que ara en esta època és ideal. A més, jo pense que ara que anem per aquests dies que millor tenim també alguns dies un poquet lliures, de vacances i tal, tornarem a parlar un poquet d'això, perquè jo pense que és una cosa xula per a poder jugar també en casa.
0: Per favor, comencem.
3: Pues anem a parlar de Pelutrivial, i com parlem de Pelutrivial, sabeu que tenim la secció de perruqueria en aquesta casa ja durant aquesta temporada, hem parlat de perruqueria de moltes coses, i anem a ficar-vos a prova, a tots els que esteu ací i també als que esteu en casa.
4: Això sí que no m'ho esperava jo, el Pelutrivial. A veure.
3: Al igual que en el Trivial General, tenim les diferents categories, com geografia, ciència, història...
4: Ai, són les mateixes?
3: Entreteniment... Les mateixes.
4: Vinga, encara estàs dissant més flipa.
0: Anem a per sis formatgets.
4: Vinga, va.
3: Anem a per ells. Anem a començar per geografia. Primera pregunta. En quin país té origen la henna tradicional? ¿Sabes lo que es la henna?
4: Sí, eso.
0: Los tatuajes, los tatuajes de que no son, ¿no?
3: Podría ser A, India; B, Suecia; C, Canadá; D, Brasil.
4: Yo creo que es la India, ¿no?
0: Yo diría India también, ¿no?
5: Bueno, yo voy a decir de Marroc, India, pero no la mencioné.
6: Diría India, pero bueno.
3: Marquem la India com a resposta correcta.
0: Marquem la India por el consenso equip, sí?
4: Jo per mi sí.
0: Sí,
4: bé.
3: Esteu a casa també.
4: Unanimitat.
0: La India. Ah, la India.
3: És correcte.
0: Bravo. Sí, senyor. senyor.
3: Grande. Continuem, de moment, el primer formatget hem guanyat, eh? Superbé, anem superbé. Continuem en història. Anem a veure con història.
4: M'encanta que som un grapaet pel consens, eh? Som uns quants així.
6: Sempre és difícil, en història.
0: A veure, no, sí, treballar d'equip, està, o sea, està molt bé, mola molt. Sí, lo complicat és convèncer els altres de que no tenen ni idea, però està... A mi m'agrada molt treballar en equip. Però anem a veure.
3: Anem allà. Pregunta d'història. Quins són els colors que històricament han simbolitzat a la barberia? Opció A, roig i blanc. Opció B, roig, blanc i blau. Opció C, blanc i blau. Opció D, negre i blanc.
4: Roig, blanc i blau.
0: Sí, la B. Sí,
4: segur.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Això que fa la volteta esta.
6: El pirulí.
0: Marquem la B, marquem la B.
4: Sí, la B. Sí. El Alqueria tenien perruqueria i tot va haver una temporada. Sí,
0: que...
3: I la resposta és incorrecta. He de dir-vos que en aquesta pregunta...
4: Era una pregunta trampa. Mira com se riu.
3: Anat a pillar.
4: Era una pregunta bandido. Trampa.
3: Os vaig a contar una cosa i aprofite per a donar aquest tip. Mireu, els colors originals de la barberia sempre han sigut el roig i el blanc a soles. Ajá. Això venia del segle...
0: El blau ha sigut nord-americà.
4: L'han afegit, els americans, és que ho toquen tot.
3: Al segle XII, XIII, XIV, sabeu que els barbers, a més de afaitats, també feien xicotetes, coses de...
4: Te traien el crisal i te tallaven una cama.
3: Mm. I feien sangries, també. Clar. Entonces, en aquesta sangria el que feien és que l'efecte de la sang en la tovallola blanca, quan feien l'efecte de llevar la sang,
4: escórrer.
3: Feia aquest efecte com de pirulo en el roig i el blanc.
4: Aquestes coses m'encanten, que me conteu aquestes cosetes.
3: Exacte. I el blau el varen ficar després als americans. Per atendre un poquet la seva bandera, el rotllo barbeixó...
4: Que... Ai, ja me cauen mal els americans, me cagin la mare, és que ho tenen que toquejar tot.
6: El que entrava blanc i així és roig.
3: Sí, bueno, així no són les coses i així les contem.
4: Van a fer la sangre azul.
0: D'història anem mal, d'història.
3: Bueno, no, tenim més oportunitats si dóna temps, i si no, per una altra vegada.
0: Vale,
3: anem a entreteniment, que jo pense que per així anirem un poquit millor. Anem a veure, però on comencem? Quina sèrie de televisió...
0: La querida blanca.
3: Quina sèrie de televisió va fer referència als estius agressius inspirat en l'època de la Segona Guerra Mundial? A, Compañeros. B, Juego de Tronos. C, Sensación de Vivir. D, Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders, home...
6: Sí?
3: Estem d'acord?
7: Peaky Blinders.
0: Estem d'acord en que les altres no, no?
6: Les altres...
3: Sí. Claro. Compañeros en la Segona Guerra Mundial... No, crec que...
0: Ni Sensación de Vivir.
3: Són machos, però no tant.
0: Claro.
6: Juego de Tronos és el invierno.
5: Juego de Tronos...
3: Marquem Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders.
3: I la resposta és correcta.
4: Lo que pasa que ha sigut una miqueta per descarta. Me vols dir, però bé, però
0: també val, també val.
4: També val, no?
3: Hasta estarà un poquet més fàcil.
6: Formatge pa tots.
0: 2 de 3, eh? 2 de 3.
3: Anem bé, anem prou bé. Anem a ciència i natura, d'acord? Este lloc és la categoria reina de la perruqueria, perquè evidentment és on més contingut podem tindre respecte a la perruqueria. Anem a una intermitja, val? No vaig a donar ni...
0: Televisió i entreteniment també,
3: Ni fàcil, sí, també. Anem a una que no siga ni molt difícil ni molt fàcil, una intermitja, val? Quants cabells perd una persona aproximadament al dia?
0: Op.
3: Ui.
0: I si ha de l'assar. Un 150.
4: No, és que
0: ho diga Dani un dia, un 150.
3: Això està més bé perquè em sents. Anem a veure. Entre 5 i 10, l'opció A. Opció B, entre 20 i 30. Opció C, entre 50 i 100. Opció D, més de 300.
6: Qui no té no perd.
5: Ui.
4: Ara s'ha quedat desbloquejat.
5: A veure si va ser entre 50 i 100. A no ser que tingués alopècia.
0: Entre 50 i 100?
5: No ho sé.
6: I el que no té moño?
5: Més que més de 300 és molt, no?
4: Home, jo ja me quedaria calva, dia... vull dir, com ne perga, més de 300 jo ja me quedaria calva.
0: A veure, pues igual era 50 i 100.
4: És el que t'aproxima també el que tu portaves en el cap.
0: Igual, el que portava en el cap m'hauran caigut entre 50 i 100 el que porta el programa.
4: Va, entre 50 i 100.
3: La marquem.
4: La
3: resposta és correcta. Que és de veres, que moltíssima gent es sorprèn quan escolta aquest dato.
0: Bueno, i lo de 150...
3: Pot entrar. Entre 50 i 150.
6: Has comptat?
3: Pot entrar.
0: No s'ha contat.
3: No, però és que de veres que moltíssima gent es sorprèn en aquesta xifra, perquè pensa que a millor 100 o 150 pèls al dia és moltíssim, però teniu en compte que realment no se donen compte quan cau. A lo millor cau simplement caminant, simplement estan en el llit, simplement ficant-se ara, per exemple, els auriculars. Vull dir que poden caure de forma de manera genial.
0: No és que arribes i trobes la noteta en el 150, diu, tu 150, no.
3: A més, la mala notícia no és que caiguen 150, sinó és que no creus que una altra vegada 150 nous al dia. I genial, si era un poc el problema, d'acord? Bueno, anem a esports?
4: Vinga, va.
0: Anem allà, anem allà.
3: Tenim temps?
0: Sí.
3: Vinga, anem a veure.
6: La minya mal. Ah, no, perdó.
3: No. Vam anar a veure.
4: Els Williams, m'agrada.
3: Una fàcil, va. Quin futbolista va convertir els seus canvis de pentinat en una marca personal?
0: Beckham.
3: A.
4: Guti.
3: Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. David Beckham. D. Ronaldinho.
5: Beckham.
3: I aquesta resposta, evidentment, és correctíssima.
4: Està manant tots directes.
6: Ronaldo també, Nazario.
3: Està claríssim que
0: home, però no,
3: en el
0: comparable.
3: Cine, en el cine, en la perruqueria, jo penso que Brad Pitt és el referent, però dins del món del futbol, si hi ha una persona que ha tingut mil estils diferents, mil pentinats diferents i tots els quedaven al tio superbé, és David Beckham.
0: És.
3: Ai, no n'hi ha més, estem super a tope. I anem ja acabant l'enquesta i tenim una pelu pregunta d'or. Aquest és el que guanya sobre el que guanya, ¿vale? Per acabar.
0: Encara, vull dir, esta compensa
4: la història. Sí,
3: no?
4: Sí.
3: Vinga, va. Formatget d'or, ¿vale? Vale. És com l'última oportunitat.
0: El que marque guanya, ¿no?
3: Exacte.
0: Vale.
3: I la pilota en gala. Anem a veure. Quants folículos capilar pot tindre aproximadament una persona al cap, en total?
0: Muchos.
3: Resposta A.
4: Depèn si està calb.
3: Bueno. Avui tenim, generalment, a l'estudi Carmi, perquè ho sàpiga, generalment, els invitats que solen tindre tenen un poquet menys. No, menys de moño que avui.
0: El domingo...
3: Avui estem al top. Opció A, 10.000 pèls. Opció B, 50.000. Opció C, 100.000. Opció D, 500.000.
0: No, yo diría, yo diría 50 o 100.000.
4: Yo también
0: diría 50 o 100.000.
5: Yo diría C, yo creo que la C, ¿no?
4: 100.000.
0: Y aniría más a 100.000, ¿sí?
6: Va, tío. ¿Ahora?
3: ¿Ho tenim clar?
4: Formatget d'or? Estem d'acord, tots així?
0: Tenim consens?
3: Formatget d'or, aquest...
6: Donis es compta i fa trampa.
3: Penseu-ho bé, perquè si encerteu aquesta podeu donar com a guanyadors de la primera edició del Pelu Trivial d'aquesta temporada
0: de l'estiu 2020.
3: Era fora de cobertura,
0: No, és que estava comptant en Ezits, però se m'han acabat Ezits.
3: 10.000, 50.000, 100.000 o 500.000?
0: Opció C,
4: 100.000. 100.000, estem d'acord.
0: Vinga.
3: I aquesta resposta és...
0: Que siga.
3: Correcte! Sí.
5: Bravo.
3: La veritat és que sí, evidentment depèn. I sí que és de veres que molta gent, per exemple, ha afegit aquesta data de 100.000 monyos, no? 100.000 pèls, molta gent diu, és que a mi el monyo me creix molt o me creix poc. Pot també diferenciar-se per la quantitat de monyo que té, per la densitat i per el seu grossor. I això és el que pot diferenciar, que a lo millor dona la sensació de tindre més o menys, però realment no és que tinguin més creixement o menys, sinó que depèn un poquet de...
4: Ara els 150 que perdem me donen menys pena.
3: Veus? De 150 al dia a 100.000, això no és res.
4: Claro.
0: Ara lo important és observar la màgia de mi melena. Se'n recordeu d'ells, no?
5: Por favor.
3: Canvia la cosa.
0: Tenim notícies absurdes i surrealistes. J. González.
7: Así es, Donis, para terminar el programa de hoy. Voy con la primera.
0: Venga, dispara, ahora.
7: Y dice que en la tercera temporada de una mítica serie, uno de los actores lanza una pizza familiar al tejado de su casa en un arranque de furia. El problema es que la casa es utilizada para los exteriores y es propiedad de Real, donde vive una adorable anciana. Cientos de fans comenzaron a peregrinar hasta allí solo para imitar la escena y lanzar pizzas reales a su tejado.
0: Absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho.
4: Vale. O sea, tinc que dir si és veritat o és mentida.
0: Sí.
4: És que el que passa sona mentida, però és que me fa tanta risa que jo vull que siga veritat.
0: Veritat? Marquem mentira?
4: Veritat.
0: Veritat. Rubén?
6: Sí, he vist la sèrie.
4: Me pareix tan ridícul que vull que siga veritat.
5: Jo no l'he vista, però crec que pot ser veritat.
0: Vinga, no, pleno, veritat.
7: És veritat, Rubén, què sèrie és?
6: Breaking Bad.
7: Sí, senyor.
0: Oh, correcte. Bravo.
4: És de veres. No me recordaba de la serie.
0: Yo no tenía ni idea, me la chugué.
5: Pensaba que vivías de coña.
6: Agarrar en 60 pitches, porque digo, bueno, sí, a eso sí le iba a costar molt y va el tío y yo fue a la primera. Lo de tirar la pizza, al calar la pizza. Y le hice la primera. Qué y había como las 60.
7: Hay que decir que los dueños tuvieron que levantar una valla gigante para proteger su tejado. Sí, esto es así. Esta te voy a pedir que contestes la última, Carmen, porque hay que decir que unos ladrones asaltaron los platos de la mítica serie valenciana La Alquería Blanca en Buñol y se llevaron el corral de gallinas que usaba el personaje de Sento. Los guionistas tuvieron que reescribir a toda prisa tres capítulos para justificar la ausencia de estos animalitos mientras la policía autonómica buscaba a las aves por toda la comarca.
0: Pa, pero si está descojonando, eso es mentira, hombre. Eso es mentira.
4: Eso es mentira, porque... No. Porque Sento no tengo un corral de gallinas en la vida. Sento el que tenía era una radio. Sento tenía una radio en el bar, eso sí.
7: Estabais pensando que era
5: mentira. No, era mentira, obviamente era mentira.
6: En los detalles, mentira.
7: ¿Da tiempo para otra?
0: No, no, pero fica el aplaudimiento que hubo un devinal. Bravo
7: por vosotros. En la primera temporada de la serie de los Simpson, Bart decapita la estatua del fundador de la ciudad, G.B. Díaz Springfield. En un pequeño pueblo de Arkansas, un joven imitó el capítulo cortándole la cabeza con una sierra radial a la estatua de bronce del alcalde local.
4: Per favor, será mentira, pero va a salir veritat. Me encantaría que fuera veritat.
0: Venga, veritat.
5: Veritat.
0: ¿Tots veritat?
5: Sí.
7: ¿Todo es verdad?
4: Sí.
7: Pues esto es mentira. Mentira. Esto
4: es
7: mentira,
4: que sabía que era ser mentira, pero me da tanta ilusión que fuera
0: bueno,
4: veritat.
0: Pues rápidamente una, por si no adivinem. El que marca guanya, va. El que marca guanya.
7: Denis dice que un reconocido actor siempre quiso viajar al espacio exterior. Tras su muerte en 2005, su familia intentó mandar oficialmente parte de sus cenizas a la Estación Espacial Internacional, pero las autoridades pertinentes lo denegaron. ¿Cuál fue la solución? Un diseñador de videojuegos y turista espacial conspiró con el hijo del actor, puso una pequeña porción de sus cenizas de forma clandestina bajo el suelo del módulo Columbus, que permaneció allí oculta durante años.
4: ¡Guau! Wow. Es que sería maravilloso que fuera veritat.
6: Yo dije, es que es muy complicado. Se puede liar falso.
5: Yo creo que si cara ahí les entretes, yo creo que...
0: Va a ser veritat. I si no ha passat encara, diré que és que encara no ha passat. Però no...
4: Jo estic en tu. És que m'agradaria tant que fora veritat.
3: Jo també vaig a dir veritat.
5: Fals, fals.
4: Dos fals i tres veritat, a veure.
7: Pues esto es verdad. Y fue el actor James Doohan que interpretó al entrañable ingeniero Scotty en la serie original de Star Trek.
0: ¡Senarem! Gràcies, Jota González.
7: Gràcies, Denis.
0: Gràcies, Oscar Rueda.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Dani Gallego. Un plaer. Pel trivial m'ha encantat, eh?
3: M'alegre molt. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Rubén Mallorca.
6: Te passa el cartell. El fiquem en les reds.
0: El que has fet en la IA. Sí, molt bé. Gràcies. Carmen Juan, ha sigut un plaer tindre't en fora de cobertura.
4: Escolta, gràcies. Jo vull animar a la gent que vinga a veure Besos, que estarem tot el mes d'octubre en el Talia, per favor, que és una gran obra de teatre que vam estrenar al 98. Aixina, que va, que s'animen a veure Besos de nou.
0: Ahí va, Carme Juan, Besos en el Talia tot el mes de...
4: Octubre.
0: Un plaer, Carme, i així tens la casa.
4: Gràcies.
0: Bueno, ja ho saps, què te vaig a dir. Esta casa antes que la meua.
4: I tant.
0: Amics, anarem, vos convidem a continuar en sintonia en punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i primer d'informatiu. Gràcies, adeu.

0: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
1: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
7: El Gieldense debuten a la Lliga al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8 i mitja, en directe, la Lliga es juga al Punt a Punt.
8: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: De vesprada, obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara farem un passeig sonor pel pop i el rock d'una dècada fetitxe per a molta gent que ens escolta, els anys 80. Farem una volteta per alguns dels èxits més sonats a escala mundial i nacional d'artistes com Madonna o Natxa Pop, entre d'altres. Però escoltarem també èxits locals que van marcar les vides de molts valencians i valencianes que ara en tindran més de 50 i que veuen com els fills s'interessen també per la música d'aquella dècada gloriosa. Punxarem artistes valencians que ho van petar en eixa època, com Video o Revolver, i també altres menys coneguts a nivell estatal, però que van ser els reis de l'escena musical castellonenca, com ara Morcillo el Bellaco o Los Auténticos. Així que, si vas viure l'adolescència i joventut en els anys 80 o si simplement t'agrada la música d'esta dècada, esta és la teua playlist. Comencem fort amb l'estrella del pop que va brillar als 80, Material Girl de Madonna.

El mateix any de l'estrena d'este èxit de Madonna, a València es publicava un altre èxit d'un grup que, amb només 2 anys de vida, esdevindria una banda icònica. Escoltem el vinilo de les Betty Trucks.

Les valencianes Betty Troop esdevindrien amb vídeo i glamour un dels grups representants de l'anomenada moguda valenciana. Escoltem ara este clàssic amb què el grup valencià Vídeo va triomfar als 80. La noche no és per a mi.

Tornem a l'escena internacional per a destacar un tema que va ser publicat l'any 1979, però seria banda sonora durant els 80. Heart of Glass, de Blondie.

0: Deixa't seduir per la música. Sent A.Radio.
1: 2 anys després de la publicació d'este clàssic de Blondie, es va estrenar un temacle que faria brillar un xicotet grup de Castelló que esdevindria immortal a les comarques del nord. Avant amb La Estrella de los Auténticos.

L'escena rock castellonenca, que va brillar especialment als anys 80, va parir una altra estrella incombustible que no pot faltar en esta llista, Morcillo el Bellaco. Recordem un dels seus èxits...

0: L'escena valenciana dels 80 també va estar marcada per artistes com ara Cisco Fran, que serien els pioners de l'indie que explosionà als 90 i que sonava així de bé.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

A l'escena pop-rock valenciana dels 80 també va destacar el grup Comitè Cisne, on un jove Carlos Goñi començava a fer les primeres passes que donaven el tir d'eixida a una trajectòria artística que continua, avui en dia, a través de Revolver. Escoltem Querer o no querer, de Comitè Cisne.

0: Tanca els ulls i escolta. A Punt Ràdio.
1: Fem un gir ara més poper per a escoltar ara un dels símbols per excel·lència de la moguda dels 80, Alaska i Dinarama, Ni tu ni nadie.

0: Sonet, les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: De la moguda madrilenya anem ara a la moguda valenciana. Escoltem Intento Olvidar, de Glamour.

A més del pop tan distintiu de la moguda dels 80, amb l'emblemàtica caixa vuitantera i les lletres provocadores per a l'època, l'escena valenciana també va presenciar el naixement d'altres estils musicals més arriscats, com el de Terminal Sur, on un jove, Miquel Gil, començava a experimentar amb el folk. Escoltem un dels seus temes, Viaje.

0: Vivim la música. Sonem en A Punt Ràdio.
1: De la veu d'Anna Torroja anem ara a una altra veu inconfusible, la de Sole Jiménez. Als anys 80, Presuntos Implicados arriba per a quedar-se. Amb una exquisida combinació de pop i jazz, encisarien tot un país. Avant amb Alma de Blues.

Jazz va ser la major influència del següent artista de la nostra playlist, fins que va descobrir la chanson française i els Beatles. El 78 va conèixer Remigi Palmero, amb qui va editar el meravellós LP Humitat Relativa, que va ser triat entre els 100 millors discos de pop espanyol per la revista FM. Als 80 publicaria temes com este que ara sona Cargo de mi. Amb Julio Bustamante arribem al final d'esta playlist dedicada al pop-rock de la dècada dels 80, donant-vos les gràcies per haver-nos acompanyat fins ací. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A.Ràdio.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous. A.Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Què tal? Són les 11 de la nit i després del que vos acaba de contar al llarg de tota la jornada d'avui Paco Polit, arranquen els últims 90 minuts d'este punt a punt, d'este llarg de setmana on ja hem tingut competició oficial.

Què tal? Pues efectivament, bona nit. Dos minuts passen sobre les 11 de la nit d'avui diumenge i així comença una nova edició, en este cas, dels últims 90 minuts del Punt a Punt. Què sabeu? Que és este contenidor esportiu que vos acompanya al llarg de tot el cap de setmana. Ho vam fer la temporada passada i anem a repetir en esta temporada. Hem tancat el tram destinat a oferir-vos els partits, les porten viu amb el company Paco Polit, i ara obrim el període per a resumir el que hem viscut al llarg de tot el cap de setmana, fonamentalment tot el que té relacionat amb els nostres i totes les notícies d'actualitat, també de mercat, relacionades amb els nostres equips, amb els equips d'elit, menys els que ja estan en competició, de la Comunitat Valenciana. Això, en definitiva, són els últims 90 minuts del Punt a Punt. Comença este temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio. Està Manolo Palomar al control de so, millor dit, encara no se n'ha anat a casa, i vos saluda com cada nit Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, en 90 en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio, en 90 en este cas en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. Ja funciona en xarxes socials la pregunta que vos hem fet i que podeu respondre tant en xarxes socials com en els àudios de veu al 619-421-801. I té a veure amb Arnau d'Enjuma i amb una informació de mercat que anem a contar-vos de seguida en esta sintonia, perquè des de Holanda, PSV i Ajax estan darrere de l'actual punta del València Club de Futbol, que ja sabeu està d'ungles amb Corberan, com ja vos van contar en esta sintonia, després de ser suplent la setmana passada en l'edició del Taronja. PSV i Ajax darrere de Danjuma. Veurem si finalment, de moment no hi ha res, diríem que és una operació que no ha començat o que està en bolquers, no hi ha xifres, el València coneix l'interès, però no han anat tots dos clubs més enllà que en mostrar interès sobre Arnau d'Enjuma. La pregunta és clara, li donareu una última oportunitat a Arnau d'Enjuma o, si finalment arriben ofertes convincents per ell, optaríeu per vendre'l? Li donareu una última oportunitat a Arnau d'Enjuma o, per contra, ja esteu farts d'este futbolista i el vendreu PSV Ajax si finalment tot això acaba plasmant-se en una oferta? Ixa és la pregunta, teniu els nostres canals de xarxes socials i els àudios de WhatsApps per a respondre. Són les 11:05, com que tenim una hora i mitja per davant i moltes coses que contar-vos, anem a obrir com sempre el programa, com sempre, amb la nostra bateria de titulars, amb les nostres fotos. Vinga.

0: Les 11 i 14, la sintonia dels últims 90 minuts dins del punt a punt que vos acompanya al llarg de tot el cap de setmana, des de divendres, quan va començar la competició, divendres de vesprada per al Castelló, missa victòria contra el filial de la Real Societat, està acompanyant-vos la sintonia del punt a punt, ja un punt a punt, diríem, competitiu, després del punt a punt de caràcter amistós que estem oferint-vos al llarg d'aquest estiu, en el moment va començar la pretemporada de tots els equips valencians, i a partir d'ara la cosa que no para, demà també estarem acompanyant-vos des de les 8 de la jornada en la sintonia del punt a punt. 8 i mitja juga l'Elx i a les 9 i mitja juga el Deportivo Eldense. I a partir d'ahí, bueno, pues, al llarg de del pròxim cap de setmana, quan entren en xoc tots els valencians, ahí estarà la sintonia del punt a punt en Apunte Ràdio. Bé, repassarem la primera jornada de Lliga per al Castelló, la primera jornada de Lliga per al Llevant, la primera jornada de Lliga per al Villarreal. Ha començat bé el Castelló, no ha començat bé el Villarreal, menys el Llevant Unió Esportiva. Sabeu que el partit del València està ajornat i demà encara resten per competir en segona divisió. S'estrena després de la seva jornada el Deportivo Eldense i a més també s'estrena un nou projecte en primera després d'aconseguir la permanència, com és el projecte de l'Elx. El València no competís, però en el València estem pendents de dades de mercat i esta vesprada el que ha transcendit arribava des de Holanda, ja que segons un portal neerlandès, concretament des de Soccer News, el periodista de mercat Mounir Boualín ha donat una informació que té a veure amb l'actual davanter del València, Arnau Danjuma. Parla este portal de mercat i este periodista de mercat de l'interès d'Ajax i PSV en Arnau Danjuma. Tots dos clubs estarien considerant fer un intent concret per contractar al futbolista del València per a la pròxima temporada. Segons este portal de mercat, a Amsterdam, Danjuma és un dels candidats en la llista per a succeir Götze, que sabeu va firmar fa uns mesos pel PSG i va abandonar la disciplina del Ajax, mentre que en Eindhoven, que necessita també un punta, fa temps que tenen contactes amb l'entorn del davanter. Bé, pues a hores d'ara la informació que tenim nosaltres és que solament hi ha interessos dels dos clubs per Arnau Danjuma, interessos que són més forts i que daten de més temps des del PSV d'Eindhoven que no des de l'Ajax. Seria més recent l'interès de l'Ajax que no l'interès del PSV d'Eindhoven. L'operació no està en marxa, simplement diríem que està en la primera fase embrionària en la qual se demana informació a l'entorn del futbolista per les condicions d'Arnau Danjuma. Després, si la cosa qualla, futbolista clubs acudiran al València Club de Futbol, que a hores d'ara, bueno, pues, no té massa notícies més allà de les que aporten els mitjans de comunicació del interès del futbol holandès en Arnau Danjuma. Però és la novetat de mercat de la jornada. PSV, des de fa temps, interessat en Danjuma, més recent l'interès del Ajax. Torna a dir, operació en fase embrionària, operació per a conèixer quines són les condicions en les que iria o podria ser Danjuma, i a partir d'ahí no hi ha contactes amb el València Club de Futbol. Sí que vos contarem la setmana passada que està Dungles Arnau Danjuma amb Corberán, i està Dungles des del Taronja, perquè Danjuma interpretava que després de la seva pretemporada anava a ser titular en el Taronja. I va veure com a les primeres de canvi se netejava del 11, Danjuma donava entrada en la formació inicial a Hugo Duro, i tot això va provocar que se molestara amb l'entrenador Arnau Danjuma, que a més va veure com en les acaballes de la setmana i en aquesta ronda de dos amistosos, Danjuma jugava amb l'hipotètic 11 de suplents, o amb l'11 de suplents, Batxa, que muntava Corberán per a rebre a la Ciutat Esportiva de Paterna al Club Deportivo Teruel. I, en canvi, es quedava fora de l'11 competitiu, de l'11 més titular, que era el que va jugar divendres contra l'Hèrcules en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Tot això provoca malestar, molèstia en Danjuma, com ja vos contarem en esta sintonia, la de 90 minuts. I a partir d'ahí, pues ja veurem què vol fer el València, si el deixa eixir, sempre que hi hagi una oferta convincent. Però és el que vos contarem quan va concloure la passada temporada. Qualsevol futbolista del València està en el mercat. Estava en el mercat quan va concloure la temporada i qualsevol futbolista del València està en el mercat a hores d'ara, que ja s'ha obert la competició, no per al València, però sí per a la Lliga, que ha començat esta setmana. Això pel que fa referència a Danjuma, després ocuparem en tertúlia, a veure què és el que opinen tant Miqui com Pablo Leiva, que ens acompanyaran esta nit en el 90 minuts, però més dades de mercat vinculades al València, el conjunt de Mestalla no avança per Arnau Martínez, el lateral del Girona, que avui, per exemple, ha sigut titular, ha jugat 90 minuts en l'empat a 1 del Girona contra el Leganés al Montilivi. Busquem informació des del programa El Girona Juga, de la mà del company Moi García, que ja va acompanyar-nos la setmana passada per a donar-nos, diríem, ese minut de joc i marcador respecte a la possibilitat, al possible fitxatge d'Arnau Martínez pel València Club de Futbol. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit.
0: De moi, acaba de jugar el Girona, ho ha fet esta vesprada a nit contra el Leganés. Han empatat a un, els del Montilivi, i ha sigut titular Arnau Martínez, com era previsible, moi.
1: Sí, era totalment previsible, ja quan Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, va confirmar que Arnau Martínez entrava en convocatòria, tots teníem clar que ho feia per ser titular, perquè així com altres jugadors, com per exemple Sigankov, del que parlàvem també la setmana passada, han entrat en convocatòria, però li han dit directament a Quique Álvarez que no es volia canviar i ha vist el partit des de la llotja, Arnau sí que tenia clar que ell, mentre estigui en el Girona, estarà compromès 100%. 90 minuts, li han anul·lat un gol. Jo el primer que he fet quan ha marcat el gol Arnau és pensar en el València, en com podria pujar l'oferta després d'aquest gol, però la veritat és que Arnau ha completat un molt bon partit i no semblava ni molt menys que Arnau tingués en el cap, que ho segueix tenint, l'opció de sortir al València.
0: És a dir, que si algú espera, diguem, una postura de rebeldia en este futbolista, no. que s'oblide, perquè mentre no se tanqui un acord entre Girona i València, este futbolista no va pressionar. Este futbolista, si li toca jugar, com que és del Girona, com que s'ha criat en el Girona, Moi va jugar sense cap tipus de problema. Això sí, en el moment se tanque l'operació, ell vol jugar en el València, pues, com que és un professional, deixarà el Girona i passarà a formar part de la plantilla del València, però que ningú espere que es plante si no hi ha un acord en les negociacions entre Girona i València, perquè este és un gironí de cor.
1: Sí, totalment. A més, capità del Girona, avui fins que no ha entrat Estuani, ha portat el braçalet. A més, ja ho vaig comentar la setmana passada, això, que des del Girona també és una imatge que s'està utilitzant molt aquests dies a les xarxes socials per anunciar partits, per anunciar coses. Sí. Vull dir que al final el que tu dius, Arnau Martínez té el Girona en el cor, això no hi ha cap dubte, i no, tot i que ja ha comunicat al Girona que ell vol marxar, que ell vol jugar en el València, ell no es plantarà ni farà cap acte que no toqui. No, no.
0: I així avui esta vesprada el company Pascu Calabuig en Superdeporte, està per així Pablo Leiva, després ocuparem amb ell també d'esta actualitat en tertúlia, que per si de cas el Girona ja està darrere d'un lateral dret, segons s'ha informat avui Última Hora, Diari de Mallorca, ha mostrat interès en el defensa Mateu Morell.
1: Sí, és un dels noms que s'està parlant, perquè òbviament el Girona, jo crec que en el Girona continuen sent conscients que tard o d'hora això del València es farà. El que sí que és cert que jo no pensava que apretés tant el Girona com ho està fent per treure el màxim, perquè és que avui, Salva, ja us deia la setmana passada, i em deien des de dins que per 5 milions sortiria, el que sí que és cert que faltava veure el percentatge de les futures vendes que es podia quedar al Girona, però és que avui ja en parlaven, avui la mateixa persona em parlava de 6 o 7. Val? Vull dir que em sorprèn Sincerament, també per la necessitat que té el Girona de vendre jugadors perquè puguin entrar, no? Crec que, no sé, potser a les pròximes hores es desencalla, però el Girona es farà valer aquests dies, sí, sí.
0: Sí, recordaràs, Moi, no sé quin dia d'esta setmana, i ho va publicar el company Darío Puig en Marca, que té bona informació de mercat. Darío parlava de 6 milions d'euros. Jo pensava que Girona no arribaria tant, però la informació d'esta vesprada és que, efectivament, probablement la xifra de trobada van a ser 6 milions d'euros, perquè el València Moi ha tractat de convèncer al Girona a donar-li un percentatge molt alt d'una futura o d'una hipotètica venda, però el Girona diu, bueno, un moment, de moment és que això és paper banyat, perquè mentre este futbolista, primer, no se revaloritza en el València, no juga en el València i arribi a un club que pague un bons diners per ell, pues jo me quede igual, vull dir, parlar de que jo he de contentar-me amb un percentatge important d'una futura venda, de moment, això és futbol ficció, és paper banyat, perquè este futbolista ni ha arribat a debutar amb el València. Per tant, Girona apreta i no crec que vagi a ser els 6 milions d'euros, Moi.
1: Totalment. Jo avui a aquesta persona l'he vist molt convençuda, així com la setmana passada, ja et dic, amb el que em deien, jo estava convençut que demà, dilluns, o sigui que Arnau jugaria aquest cap de setmana i que l'endemà, demà dilluns, estaria fet, sí. Jo ara començo a tenir els meus dubtes, tot i que des de la part d'Arnau sí que sé que el missatge que ha traslladat al Girona és el que dèiem abans, no? Que ell no apretarà, però que ell vol anar cap a València.
0: Bé, Moi, pues continuarem en contacte a veure com transcorre la cosa, si finalment el València puja la seva oferta cap als 6 milions d'euros i hi ha un punt de trobada, que crec que serà ixe, 6 milions d'euros, per a que Arnau Martínez arribi a temps per a jugar el pròxim cap de setmana, i la intenció que tenia el València en el debut del conjunt de Mestalla davant el Celta de Vigo. Moi García, des del Girona juga, gràcies, adeu, bona nit.
1: Una abraçada, Salva, bona nit.
0: Adeu al company Moi García. Bé, pues la competició ja està en marxa. De seguida, ahir en tertúlia, s'ocuparem del València Club de Futbol, de des de mercat, William Miqui i en Pablo Leiva. Ha diputat el Llevant Unió Esportiva, s'han portat un bon back, un bon passol que li ha pegat l'Espanyol de Barcelona. I a més, amb una dada també de mercat que fa referència a Kerbi Narriega. Hi ha un debut molt precoç, el tercer debut més precoç en la història de la Lliga i el més jove en debutar amb el Llevant Unió Esportiva. Tot això en seu compte el company Germán Muñoz. Hola, Germán, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit. Comença malament la Lliga per al Llevant Unió Esportiva. Ha perdut avui 3-0 contra l'Espanyol en el RCD Stadium. Ha sigut atropellat pel conjunt català, i l'única bona notícia d'avui és que ha debutat Marc Santos, el jove jugador de 15 anys, que s'ha convertit en el jugador més jove de tota la història del Llevant en debutar amb el conjunt granota, i també s'ha convertit en el quart jugador més jove en debutar en la història de la Lliga. A més, avui és notícia que Kerbin Arriaga es marxa al AEK Atenes. De fet, podem contar que el jugador ja ha aterrat a la capital de Grècia, on passarà reconeixement mèdic i firmarà un contracte de 4 anys fins a 2030. Podem contar que el Llevant rebrà una quantitat que envolta els 4 milions d'euros més bonus. Avui és notícia que Kerbin Arriaga es marxa al AEK Atenes. De fet, podem contar que el jugador ja ha aterrat a la capital de Grècia, on passarà reconeixement mèdic i firmarà un contracte de 4 anys fins a 2030.

0: porta i se'n va a l'AEK Atenes, un equip de Champions, on firmarà un contracte de 4 anys.
1: Gràcies, Germán. Altre que avui ha debutat, que no ha sigut capaç de guanyar, però que almenys ha sigut capaç d'empatar, perquè el minut 21 perdia per 2-0, és el Villarreal. Era l'estrena en la banqueta del Villarreal d'Íñigo Pérez, però també era l'estrena a la tornada a primera divisió, i a més a casa el nou sardinero del Racing de Santander, i el Villarreal ha sigut incapaç de tombar definitivament a un equip que estava absolutament entusiasmat, també l'agradaria, en la seva tornada a primera divisió. En su compte, Xavi Mata. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Salva, oients de 90 minuts. Debut a marc del Villarreal a Lliga i debut a marc també del tècnic Íñigo Pérez. El Villarreal no pot passar de l'empat, un partit del que, bueno, he tret un 11 titularíssim. L'única absència surt la de Gerard Moreno, que finalment ha decidit apostar per a Jose Pérez en la delantera. Jose Micautacho, una Jose que, a més, venia a fer una pretemporada prou bona, marcant gols i sent un jugador ja en confiança. Però bueno, pues un penal provocat per Comesaña, intentant despejar un baló de taló, ha fet que el Racing s'adelantara en el primer gol. Després el canterà Sergio Martínez ha marcat un gol espectacular que res ha pogut fer Luis Junior, ha anat directament en tota la esquadra dreta i no ha pogut fer res per preparar-la. A partir d'ahir, que el Villarreal s'ha posat les piles, i un Pape Gueye que ha marcat un gol espectacular quasi sense angle i que ha fet que el Villarreal s'ha començat a creure en la remuntada. Just al minut, un altre contra, Nicolás Pepe ha fet el 2-2, també un gol increïble, i tant que han sigut aquests tres gols seguits molt molt bons. El partit pareix que està agarrant un bon ritme, sobretot per l'espectador neutral, i també ha tingut el Villarreal l'opció de fer el tercer. Ayoce, que tenia, bueno, pues el passe cap a l'esquerra perquè se quedarà sol és Carlos Romero, però finalment ha decidit xutar ell i no ha pogut fer-lo. Ja a la segona part el Villarreal ho ha intentat, evitar que ha tingut ocasions bones i ocasions clares, però no ha sabut materialitzar-ho, i jo crec que s'ha vist un Villarreal en el que, per cert, també ha debutat, una debutat, esta temporada Carles Macià, que ja vaig voler passar 5 partits, però ja fent, bueno, pues, 2 minuts, o en 30 minuts, que com ja sabeu, serà un jugador pues, molt important, esperem, per aquesta temporada, però el Villarreal, i jo el resumiria com un equip que jo crec que ens divertirem, que la gent del Villarreal se divertirà, i la gent, inclús l'espectador neutral, serà un Villarreal molt vistós, però un Villarreal també que patirà darrere, no? Patirà darrere perquè juga amb una línia defensiva molt adelantada, i també deixa que l'equip rival tinga prou ocasions. De fet, és que el Racing Santander ha tingut quasi més ocasions de gol i més remats que el Villarreal.
1: Gràcies, Xavi. Empat a 2 en l'estrena amb la banqueta del Villarreal d'Íñigo Martínez, i demà pues una altra estrena en la banqueta, en este cas de l'Elx, la de Anselmi. S'estrena un nou projecte il·licitat després d'aconseguir la temporada passada la permanència en primera divisió. Ens compta els preparatius per al duel que l'espera demà a l'Elx, a Riazor, davant del Deportivo de la Coruña, també tornant a primera divisió del Deport després de molts anys. Raúl Pina, hola Raúl, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Salutacions, molt bona nit. L'Elx afronta demà el primer partit de Lliga contra el Depor, contra un dels equips que acaba d'aterrar novament, en este cas en primera divisió. Roda de premsa avui de Martín Anselmi, on ha confirmat la baixa de Dieng. És pràcticament impossible que estiguera per al partit de demà, i la de Iago de Santiago, que porta inèdit durant tota la pretemporada. El que sembla que sí que estarà en eixa llista, tot i els problemes que ha tingut al llarg d'aquestes darreres setmanes, és Pedro Vigas, però dubte que estiga en l'11 inicial un dels capitans de l'Elx, el central balear. Hi haurà, recordem, després de l'eixida del tècnic Eder Sarabia, eixe relleu en la banqueta. Anem a comprovar, anem a veure com funciona amb l'argentí Martín Anselmi este Elx. En principi, recordem que, bueno, el sistema, la idea, el concepte, el paradigma és molt semblant, però amb diverses variants que després comentarem. Eixe partit, el de demà, a les 9 a Riazor, per cert, estadi de bon record per a l'Elx, perquè allí va estar l'ascens en la temporada 2024-2025. Contra les cares noves de l'equip de la ciutat de les Palmeres, els fitxatges d'esta temporada, encara sense tancar el planter, perquè s'ha de fitxar segurament un futbolista per al perfil esquerre, i veurem si lateral dret o perfil dret i porter. Ferniño, Eze Ponce, que és l'últim en arribar, que torna a la casa Franja Verda per una temporada amb opció 2 més. Facundo Buonanotte, l'argentí, una aposta interessant, seguida des de la Premier. Javi Morcillo, altre jugador de l'Ente per a parcel·la ampla, que prové de l'Atlètic de Madrid amb només 21 anys, i altres que ja estaven, però que s'ha comprat o s'ha abonat.

0: opció de compra, com són Víctor Chust, Bubba Sangaré o Gonzalo Villar, i el tanque Abel Osorio, que ha sigut també dels últims en arribar, que estava fitxat des de gener, però que semblava que hi havia problemes durant pràcticament tot l'estiu amb el tema del permís de treball i aquestes històries, però finalment el tanque Osorio està i de fet viatjarà. Veurem si té o no minuts al llarg del segon acte contra el Deportivo de la Coruña. Com comentava anteriorment, la línia amb Martín Anselmi és una línia continuista en el model, en el paradigma de joc, però amb puntualitzacions. En principi, amb una defensa de 5, 3 centrals i 2 jugadors oberts en banda, 3 migcampistes i després una mitja punta i un davanter. La defensa molt alta, pràcticament al mig camp, i la pressió ràpida després de pèrdua de valor. Quant al rival, el Depor, veurem si està o no Jeremai. Antonio Hidalgo diu que si estiguera en una altra situació de la competició el podria forçar, així que possiblement podria entrar en la llista de convocats, però no en la formació titular. Un equip que s'ha reforçat moltíssim, amb Aubameyang, per exemple, o Leo Román, 9 quilos li ha abonat al Mallorca, en total més de 25 quilos s'ha gastat el Depor en este mercat estiuenc de fitxatges. I amb aquests ingredients, l'Elche formaria amb Dituro en porteria, zona de tres centrals en línia defensiva per a Bubba Sangaré, a Fengruber i Víctor Chust, perfil dret per a Tete Morente, costat esquerre per a Germán Valera, al mig camp Marc Aguado, Fede Redondo i Gonzalo Villar, Ali Juarí, el jugador del planter, estaria a la mitja punta i el referent seria Niño.
1: Gràcies, Raúl. El partit des de les 8 i mitja de Riazor i se duel entre el Deportivo de la Coruña i l'Elx des de les 8 en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio. També vos oferirem el partit que una hora després juga el Deportivo Eldense davant un dels cocos de la categoria com és l'Almeria. A més, ho fa com a visitant la formació de Claudio Barragán. Álvaro Molina ens dona totes les dades i la prèvia del partit que demà li espera als de Claudio. Hola, Álvaro, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, companys. Sí, demà debuta l'Eldense en segona divisió després d'una pretemporada que pel que fa a resultats no ha sigut la millor, han sigut 2 victòries i 5 derrotes, però que sí que ha servit perquè Claudio Barragán integrarà aquestes noves incorporacions, que han sigut més de 10, i que, com bé ha dit el míster en aquesta roda de premsa prèvia, encara falta un central i un atacant polivalent. L'equip arriba amb els dubtes per lesió d'Àlex Serra, Ibarrondo i Maru Nieto, que este últim ha sigut un dels fitxatges que més ha agradat i que està cridant a ser molt important, sobretot en la faceta golejadora, juntament amb Pau Cabanes, que és altra incorporació molt important, i davant tindrà a la Unió Esportiva Almeria, candidat a acabar en eixa part alta de la classificació. Ja l'any passat va arribar fins a eixa final del playoff a primera, i enguany s'ha reforçat molt bé amb Miquel Vesga, Quim Junyent, que és una perla de la pedrera del Barça, o Zipenga, entre altres. Serà un partit complicat, és una eixida difícil, però si algo ens agrada més del futbol és que res està escrit, i demà, per què no, l'Eldense pot donar eixa campanada en l'Almeria Stadium en la seua tornada a segona divisió.
1: Gràcies, Álvaro Molina. Ens queda per repassar el que va fer divendres el Castelló. Va vencer amb patiment dels minuts finals, però a la fi, primera victòria en la primera jornada de Lliga de l'equip de Pablo Hernández. En su compte, José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues en el Castelló, evidentment, alegria i la tranquil·litat que dona començar sumant de 3 en aquest partit que obria esta nova temporada, la 26-27 en la Lliga en segona divisió. A missa visita a Zubieta per a jugar davant del filial de la Reial Societat, que recordem, la passada temporada li va guanyar al Castelló en este mateix escenari, fent-li 4 gols, i també va vendre molt cara aquesta derrota en el partit de la primera volta a l'estadi de Castalia. En el Castelló, un 11 en Pablo Hernández, en el que va donar la continuïtat pràcticament a jugadors de la passada temporada, i en el que van veure a un Raúl Sánchez molt canviat. Té que ser un futbolista important després de la eixida de Brian Zipenga. Va apostar per ell el tècnic en esa banda esquerra, en Juanjo Nieto, una altra de les incorporacions que va jugar a cama canviada, però que li va donar a l'equip sobretot situacions per dins, no?, per a que Raúl Sánchez actuara com a extrem esquerra. I també important estrenar-se amb gol, el que teòricament té que assumir esa responsabilitat com ara el punta Usman Camara, que va fer un gran gol, va ser dels millors del partit, en el que també tenim que destacar la bona actuació de Roman Matis, perquè ixe 0-1 ho diu absolutament tot. El Castelló va poder tancar el partit, sobretot en dues accions fantàstiques del italià Antonio Gala, que va fer el més difícil, i després, a l'hora de rematar, no va estar encertat, i ja dic, després se va acabar complicant. En els canvis, la Reial se va anar cap avant, va començar a penjar balons dins de l'àrea, i ahí va aparèixer un Roman Matis inconmensurable que va ser, com dic, un dels destacats en el Castelló. Més tres, va dir Pablo Hernández després del partit que era important començar guanyant perquè la pretemporada ha estat més curta del normal, pràcticament només un mes ha tingut Pablo per a preparar aquest inici de competició i ara, pues, algo més d'una setmana, no?, per a rebre i estrenar-se a Castalia en esta nova temporada davant d'un històric però recent ascendit, com ara el Centre d'Esport Sabadell, que per cert juga demà al Molinón.
1: Gràcies, José Luis Gual. Les 11:38, un alto en el camí, una pausa per a la publi i de seguida obrim tertúlia avui amb Miqui i amb Pablo Leiva des de Superdeporte.
4: Som a punt. Gracias por acompañarnos. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Què fas este capte?
2: Tu què creus? Festa?
1: I el següent?
2: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Radio. De tú a tú.
6: Son les 8.
7: Les notícies del matí.
8: Arrenquem este dilluns 17 d'agost pendents de les possibles tempestes a l'interior de la província de Castelló i amb la ressaca dels danys que s'han produït este cap de setmana en diversos punts del nostre territori.
9: Horrible, la verdad es que fue horrible. Empezó a llover de manera descontrolada.
10: Por aquí caía lo que no se había visto en la vida.
11: Un mes de molde caos.
12: Después a pedregar.
10: Y empezó a meterse el agua dentro de las casas.
9: Nos tuvimos que refugiar en la piscina.
10: Una cantidad de agua que entraba que te costaba hasta salir.
8: La localitat més afectada ha sigut Begís, a l'Alt Palància. 185 litres per metre quadrat en poc més de 2 hores, amb uns vents que van superar els 100 km hora. Encara avui s'avaluen els danys materials, però afortunadament no hem de lamentar cap incidència personal. A Toràs, també a l'Alt Palància, fins i tot va caure una de les parets del frontó municipal. També hi va haver danys en xalets i vivendes i al camp s'ha perdut tota la collita d'hortalisses.
13: De hortalisses pràcticament s'ha perdut tot. Aceituna i almendres, pues a lo mejor un 75%.
8: Fortes tempestes també en alguns punts de la resta d'Espanya. El balanç més greu el tenim a la població de Manzanedo, de Valdueza, a Pontferrada, a Lleó, on la riuada de dissabte es va cobrar la vida de dones, 2 dones. Pluges fortíssimes en apenes uns minuts que van ferir 5 persones més. La comarca del Bierzo viu avui el segon dels 3 dies de dol oficial. Anem amb els titulars en portada també d'esta jornada. Un dia més, la crisi migratòria a Ceuta. Es complixen avui 18 dies després de l'entrada massiva. Després d'un parèntesi de vacances, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, recupera l'agenda oficial amb una reunió de coordinació amb els ministeris implicats. Elpidia Bellver, bon dia.
14: Bon dia, Toni. El Senat també serà focus d'atenció i és que a pesar que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ja va avançar que no hi assistiria, el Partit Popular manté per a este matí la reunió extraordinària de la comissió amb la intenció d'evidenciar-ne l'absència. El xoc entre l'executiu i els populars ha tingut este cap de setmana la ministra de Sanitat en el centre de la polèmica. Els de Feijóo demanen la seva dimissió i insistixen en el col·lapse sanitari a Ceuta. Mònica García ho nega, però sí que reconeix una gran pressió assistencial.
8: Acaben les hores per a trobar en vida persones després del terratrèmol de Colòmbia fa ara una setmana.
14: Però els colombians continuen retirant turrunes mentre juny així a València es concentren per a recordar els que han mort i mostrar unitat per a enviar ajuda als familiars, amics i conciutadans que queden a la zona més afectada.
8: Acabada la primera quinzena d'agost, és moment de tornar a casa o de començar les vacances, segons es mire.
14: Uns que van i altres que tornen o s'acaben els dies o els diners.

0: comerç, però el cert és que la Comunitat Valenciana ha fregat el ple tècnic. Com a exemple, la Ciutat de València, que ha estat al 99%.
1: En els esports, Villarreal i Llevant ja s'han estrenat en la Lliga 2026-2027. Eva Cassany, bon dia.
2: Bon dia, Toni. Sí, i el Llevant va caure contra un Espanyol molt superior per 3-0, mentre el Villarreal remunta 2 gols en 2 minuts i suma 1 punt. Avui serà el torn de l'Els, que visita el recent ascendit Deportivo de la Coruña, i a més el València Basquet els reconeixements mèdics.
1: Quant a les carreteres i el transport públic, este cap de setmana que acabem de passar és cada any un dels que concentra més moviments de persones a les carreteres. Sofia Riego, bon dia.
3: Bon dia. Sí, la DGT va desplegar un dispositiu especial des de divendres que va acabar ahir a la mitjanit perquè, segons les medicions, hi ha hagut al voltant de 780.000 desplaçaments a les carreteres valencianes i més de 5.600.000 moviments de llarg recorregut si comptem els de tot Espanya. En este cap de setmana s'ha de lamentar la mort d'una dona en un accident múltiple en el que s'han vist implicats 7 vehicles, ocorregut este dissabte en l'autovia B21 a l'altura de Foios, a l'Horta Nord. Segons les dades des de la DGT, des de l'1 de juliol i fins al 12 d'agost han mort a les carreteres valencianes 13 persones, una xifra a la que cal afegir la víctima d'este últim accident, d'este cap de setmana. Quant a l'inici d'esta jornada, comencem la setmana amb una normalitat en el trànsit per carretera que és difícil de veure. Hi ha molta fluidesa, sobretot en els accessos que tradicionalment tenen retencions a estes hores. En el trànsit per ferroviari i de Metro València, ara mateix normalitat.
1: I en l'horatge, setmana de muntanya russa de temperatures on la calor tornarà a ser la protagonista, tot i que avui encara hi pot haver tempestes de vesprada a l'interior nord. Antonio Sánchez, bon dia.
4: Bon dia, Toni. Sí, la veritat és que la situació que pel nord de nou serà un poc complicada esta vesprada. Esperem tempestes que poden ser puntualment fortes i damunt que es queden molt clavades i que no se'n van d'ahir. Després explicarem què passa exactament. I també, com has comentat, les temperatures canviaran. Els pròxims dies veurem fins i tot pot ser els dies més càlids de l'any. És a dir, temperatures de més de 40 graus dimecres, dijous, mínimes que no baixarien dels 28 graus en molts punts de la Comunitat Valenciana, que pot ser rècord tant de nit com de dia. Així que estarem vigilant aquesta situació de temperatures molt altes, sobretot entre dimarts i dijous, i després esperem el cap de setmana que ve, sembla una baixada de la temperatura i una tornada de la pluja pràcticament en tot arreu, que serà la bona notícia. Però clar, com has dit, muntanya russa que després explicarem amb més detall.
1: Així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins a les 9:30 del matí per la ràdio i la televisió d'Apunt. Maria Josep Collada, al comandament tècnic, Begoña Codina en l'edició. Salutacions de Toni Cano, en qui es parla, en nom de tot l'equip. Anem amb tot.
5: Escoltes Apunt, les notícies del matí.
1: Comencem la setmana pendents de l'horatge. L'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, ha establit per avui, dilluns, l'avís nivell groc a l'interior de la província de Castelló per precipitacions que a partir de les 2 del migdia podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora i tempestes amb possible granís i ratxes molt fortes de vent. Mentrestant, a l'Alt Palància encara avaluen els danys provocats el Pídia per ruixats de dissabte.
0: Sí, la localitat de Begís recobra a poc a poc la normalitat després de la tempesta amb intensitat torrencial que va caure dissabte al municipi i que va deixar, segons AEMET, un acumulat de més de 186 litres per metre quadrat entre les 3 i les 5 i mitja de la vesprada. El vent arriba a bufar puntualment a 101 km hora. Segons l'alcaldessa de Begís, Maria José Madrid, estan avaluant els danys generats per les pluges que han causat inundacions de baixos, el col·lapse de canonades, despreniments de parets i ha afectat un dels ponts d'accés a la localitat, a més de provocar un tall de llum i de la cobertura telefònica. No obstant això, ha destacat que no cal lamentar ferits ni va ser necessari realitzar cap rescat. A Toràs, també a l'Alt Palància, els danys han sigut similars i fins i tot va caure una de les parets del frontó municipal. També hi va haver danys en xalets i vivendes.
6: Por ahí encharcó todo esto y el muro no aguantó y se cayó todo al campo de abajo.
7: Es que fue literalmente una hora y media granizando.
8: Horrible, la verdad es que fue horrible. Empezó a llover de manera descontrolada. Nos pilló además desprevenidos. Estábamos pues eso, con el bañador, en la piscina.
9: Por aquí caía lo que no se había visto ni en la vida. Y a ver qué se metían y vamos a salir de aquí. Y nos abrieron aquí para que subiéramos.
10: No podia abrir la porta de la pressió de l'aigua. Conforme pugui, isqui i mos entra uns 12 centímetres tota la casa.
11: Un moment terrorífic, no? Caia una pedra molt gran i ha fet molt de mal en totes les vivendes.
0: Al camp danys en hortalisses i en cultius de secà.
12: De hortalizas pràcticament s'ha perdido todo. Aceituna i almendras, pues a lo mejor un 75%.
1: I a Lleó, la plaça de l'Ajuntament de Ponferrada acollirà este migdia el minut de silenci convocat per a recordar les dues víctimes mortals de la riuada que va afectar dissabte a la vesprada diverses localitats de la comarca del Bierzo. Avui és el segon dia de dol oficial.
0: Així és, la riuada va causar la mort de dues dones d'uns 60 anys a la població de Manzanedo de Valdueza, que pertany a Ponferrada, i va deixar diverses poblacions aïllades per carretera. Per això, l'alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha decretat este diumenge 3 dies de dol oficial en el seu record i ha desitjat una ràpida recuperació per a les altres 5 persones ferides per la forta tempesta de dissabte a la vesprada que va descarregar a la comarca del Bierzo. El Servei d'Emergències 112 ha detallat este diumenge que, a més de la defunció de les dues dones, la riuada va causar ferides a altres dos homes de 60 i 70 anys, una dona de 30 i dos menors d'edat, un bebè de només 3 mesos i un xiquet de 4 anys.
1: Canviem d'assumpte, però continuem parlant de catàstrofes naturals o que afecten el medi ambient. Els incendis forestals a Espanya continuen generant situacions devastadores per a la natura i també per a les persones. Un militar de l'UME ha perdut la vida en un accident del camió en què treballava en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, i tres membres més del mateix contingent del PIDIA han quedat ferits de diversa consideració.
0: Sí, la mort del militar s'ha produït embolcat per un barranc el camió autobomba en què treballaven ell i els companys del 4 Batalló d'Intervenció de l'UME de Saragossa en les tasques d'extinció d'un foc que ja ha cremat més de 17.500 hectàrees.
13: Una de las autobombas de la UME con cuatro personas ha tenido un accidente. Una de ellas está ingresada en el Hospital Miguel Servet esta misma tarde. Dos de ellas están heridas y, por desgracia, un miembro de la UME ha fallecido.
0: Acaben d'escoltar el president d'Aragó, Jorge Azcón. L'operatiu d'extinció continua amb més de 1.000 efectius i 40 mitjans aeris que comencen a volar amb les primeres llums en una jornada, segons les autoritats, decisiva per a consolidar la contenció que es va aconseguir ahir. És l'incendi forestal més gran en la història d'Aragó. Quant a l'incendi de Niebla a Huelva, ja s'ha donat per estabilitzat 10 dies després que s'iniciara. Ha cremat ja més de 38.000 hectàrees, el 80% del parc natural del parc protegit de la Pata de Cavallo, que connecta Doñana amb la serra d'Aracena i els pics d'Arroche. Els veïns evacuats, el veïnat, ja ha pogut tornar a casa, Toni.
1: Quan són les 8 i 11 minuts del matí, parlem de l'altre tema de portada, la situació que es viu a Ceuta 18 dies després de l'entrada massiva. Avui el president del govern espanyol presidirà per videoconferència la reunió de coordinació el dia.
0: Sí, participaran diversos ministres de l'executiu, com ara el vicepresident Carlos Cuerpo, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. També hi assistiran el d'Interior, el de Política Territorial, la de Joventut i la d'Inclusió i Migracions. Precisament la ministra Elma Saiz viatja a Ceuta per analitzar el dispositiu d'atenció humanitària desplegat a la ciutat, així com per a reunir-se amb el president Juan Jesús Vivas. També la d'Infància i Joventut, Sira Riego, està a Ceuta gestionant l'atenció dels menors. D'altra banda, a primera hora del dia, d'ací a apenes 20 minuts, el govern de Ceuta es reunirà de manera extraordinària.
1: L'agenda sobre la situació de Ceuta no acaba. Sí, al Senat es manté la reunió extraordinària de la Comissió d'Afers Estrangers perquè comparega el ministre Álvarez, tot i que este ja ha confirmat que no hi assistirà.
0: Sí, es viurà un nou episodi en este xoc entre el PP a majoria absoluta al Senat i un executiu que demana compareixer primer al Congrés. El PP manté la convocatòria buscant aquesta imatge de la cadira buida del compareixent. Si la setmana passada va ser Grande Marlaska qui va rebutjar anar-hi, avui serà Álvarez. Demà està prevista la ministra Robles i tornarem a veure aquesta imatge, això sí, si el PP manté esta convocatòria. Les acusacions mútues entre PP i govern central han continuat este cap de setmana. Els protagonistes en esta ocasió, la ministra de Sanitat i el vicesecretari de Política Autonòmica i Local dels Populars, arran de la situació a l'hospital i centres de salut. Elías Bendodo, des de Cádiz, denuncia que hi ha un col·lapse sanitari i ha reclamat la dimissió de la titular de Sanitat.
14: Muchas visitas, muchas fotos y dos semanas después cero soluciones. Tienen miedo los vecinos de Ceuta a salir a la calle, que conocen casos ya de agresiones sexuales en territorio español y que ven cómo la sanidad está colapsada.
0: La ministra de Sanitat en la seva visita s'ha reunit amb el president ceutí i amb col·lectius socials que reclamen més ajuda. Mònica García nega el col·lapse, però reconeix que hi ha una gran pressió assistencial.
15: Que entendemos que la situación ha desbordado también las capacidades de la propia ciudad, sin lugar a dudas. Que tengan enfermedades no significa que haya que identificar migración con enfermedad y que se diga que vienen a colapsar nuestro sistema sanitario.
1: Anem ara a Astúries. Un home ha sigut detingut a Gijón per apunyalar la dona, de la qual tenia un ordre d'allunyament.
0: La víctima, que està fora de perill, caminava per un carrer de la localitat quan ha sigut atacada per l'esquena. El presumpte autor ha fugit, però hores més tard s'ha entregat en una comissaria de la Policia Nacional. La Fiscalia ha sol·licitat l'ingrés en presó provisional i sense fiança.
1: I al País Basc, a Biscaia, quatre homes han sigut detinguts este cap de setmana, el PIDIA, acusats d'agredir sexualment una menor de 14 anys.
0: Tant els fets com la investigació van tindre lloc el mes de juny passat arran de la denúncia d'una amiga de la víctima. Segons va assegurar en la seva declaració, un dels agressors va gravar l'atac sexual amb el telèfon mòbil. També s'ha detingut tres individus més, als quals els atribueix un delicte de tràfic de drogues per facilitar substàncies estupefaents a la víctima.
1: I a Andalusia, a Huelva, la Guàrdia Civil investiga el tiroteig registrat esta nit a la localitat d'Isla Cristina, que ha acabat amb almenys 3 persones mortes, una d'elles menor d'edat.
0: El succés s'ha produït a la barriada de la Rosada, quan 2 encaputxats en una motocicleta han obert foc contra aquestes persones i han fugit. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies del tiroteig i els presumptes culpables.
1: Són les 8:15. Ahir va ser un dia de molt de moviment per a la gent que deixa hotels i apartaments i la que hi entra. Xaila Lluc.
16: Arena, les sabates i les maletes tancades plenes de roba bruta. Per a uns, les vacances acaben. Per a altres, estan a punt de començar. En un trencaclosques de maletes i bosses es converteixen els maleters. Per a Maria Luisa Fernanda, ha arribat l'hora d'encaixar la tornada a casa. L'escoltem.
17: Queríamos quedarnos otro día, pero por cuestiones de trabajo y cosas así, pues no nos podemos quedar.
16: El soroll de les rodes avança el tornar a la rutina de Melanie Mejía.
18: La verdad, la llevo cargada de recuerdos, de la nostalgia de que estaba aquí disfrutando unos días y que ahora me tengo que marchar.
16: La primera quincena d'agost s'acomiada després d'uns dies de molta ocupació als allotjaments turístics de València, com assenyalen els recepcionistes Gerardo Orcolani i Ricardo Yagüe.
19: La primera dos semanas de agosto, del 1 al 15, hemos tenido una ocupación muy buena del 99%.
20: Y la siguiente quincena estaremos igual de llenos.
16: Però també és dia d'arribades. A Gandia moltes famílies estrenen vacances i comencen a instal·lar-se als apartaments.
21: Nos vamos haciendo turnos porque como somos muchos, pues una semana cada uno.
16: L'agost canvia de torn i les vacances continuen.
22: Nos vamos este viernes.
23: Me quedaría aquí, pero es que la pensión no da para más.
16: Per alguns.
1: Continuem parlant de turisme. En plena temporada turística, a la Safor, l'Ajuntament de Gandia organitza un dispositiu amb la confraria de pescadors per a deslliurar els banyistes de la plaga de meduses. Es fa només el cap de setmana i els pescadors consideren que caldria eixir a pescar-ne tots els dies.
24: Tenen que fer per mi de dilluns a diumenge. Faria molta més feina. Anem d'estar allà a l'Alfauir, a la Uir, i després anem a tallar el que és la platja de Venècia, es mareix, tot això, i anem tot, pues, correguem per la vora, llevant tot el que podem. N'hi ha prou també,
1: Canviant de comarca, anem a la serrania. A Sot de Xera, les aigües fecals del barri de la Tejeria arriben al riu, molt concorregut ara a l'estiu. La preocupació entre el veïnat, com és lògic, s'ha estès.
25: Cuando cruzo por el puente del río, huele muy mal por los desagües de las aguas fecales.
26: El aumento de mosquitos en los perros ha aumentado la leishmaniosis.
27: Aquest riu va parar cap a Gestalgar, Bugarra i Pedralba, on hi ha zones on la gent es banya també.
0: El veïnat d'este barri demana una solució a l'Ajuntament. Des del consistori asseguren que l'obra ja està aprovada i que serà una realitat al setembre. Tomàs Cervera és l'alcalde de Sot de Xera.
28: Este problema en concreto, hasta que no se acabó el puente, que fue en abril, no hemos podido abordarlo. Está adjudicado el proyecto y lo único que nos queda es ponernos en marcha, que seguramente será en septiembre.
0: La part on pren el bany, la gent queda aigües amunt d'este vessament i, per tant, està fora del perill de vores afectada per estos residus, Toni, sense tractar.
1: Mentrestant, a la Ribera Alta, part de l'Horta de la Pobla Llarga, està en perill. Els regants denuncien que l'aigua no arriba a tots els camps. El rec d'estiu és fonamental per al creixement de la fruita i els agricultors busquen solucions per a no perdre la collita. Alberto Alonso ha parlat amb agricultors afectats.
2: Si portem ja 50 i pico dies sense regar, doncs este és el resultat. Arbres secallosos, sense brotació per l'any que ve.
3: Este és el problema que afecta molts agricultors de la Pobla Llarga. 2 mesos sense regar en condicions. I no és que no hi hagi aigua.
4: Pareix ser que n'hi ha algunes fugues d'aigua en la canonada principal. Quan vulguem pressió d'aigua per arribar als punts més alts, que són estos, pues no la tenim i se rega en precari. Ja l'any passat perguerem quasi tota la collita per la falta de rec.
3: Uns camps que en tenen més de sentiment que de benefici.
5: Ja és una cosa deficitària que la mantinguem per els nostres pares i per les nostres famílies.
3: Per més que els agricultors cuiden els seus camps, sense aigua asseguren és perdre temps i diners.
6: Ja se mos està quedant menuda per culpa de no regar-se, els arbres estan patint.
7: Això és la diferència d'un arbre que sí que s'ha regat en el mateix terme municipal.
3: Mentre ajuden els uns als altres per a traure les seues terres endavant.
4: Algunes parcel·les podrem regar, però perquè n'hi haurien allí unes 14 o 15 persones involucrades, uns portant la motobomba i muntant-la, els regaors tapant qualsevol clavi que vegeren.
3: Cuiden per localitzar les fuites de la canonada, l'única solució perquè l'aigua salve els seus horts.
1: Canviem d'assumpte. Esta setmana ha entrat en vigor el nou reglament d'envasos i residus. L'objectiu, reduir el plàstic un 15% abans de l'any 2040. La nostra companya Verònica Marc ha parlat amb Julián Tío, portaveu de Bacu, per respondre a alguns dels dubtes més estesos.
8: S'aplica en tots els països de la Unió Europea i restringeix algunes substàncies químiques que ara s'utilitzen en l'empaquetatge. Entre la població ja hi ha dubtes.
9: A partir d'ara, com seran els envasos?
8: D'ací al 2030, la reciclabilitat dels envasos haurà de ser del 70%. I eixe mateix any, les safates de plàstic per a fruita o verdura sols seran possibles en quantitats superiors al quilo i mig. A més, es limitarà al 50% l'espai buit en caixes i paquets com les bosses de papes per a reduir la grandària.
22: Nos van a venir nuevos colores en los contenedores, se va a cambiar también cuáles son los elementos que se va a poder poner en cada contenedor porque va a venir armonizado todo a nivel europeo.
9: ¿Podrán continuar comprar monodosis de ketchup o alioli para casa?
8: Sí que podran. Els establiments hauran de desaparèixer, però per a l'ús domèstic estaran permesos.
9: Què haurem de fer ara en les botelles i llaunes?
8: Tindran un cost afegit de 10 cèntims. Per a recuperar eixa fiança, hauran de tornar-les.
22: Viendo otros países de Europa, vemos que incluso hay supermercados en los que introduciendo esos envases se les da unos vales para que luego en caja puedan hacer efectivo y paguen con esos vales, por ejemplo. Dicen que habrá centros en los que se implementará esa colocación del envase y se le devolverá ese importe.
8: També a partir de febrer del 2027, en comprar menjar per emportar-se podran utilitzar els seus propis recipients.
1: Per cert, a partir de les 9 del matí aprofundirem en esta qüestió dels envasos amb Pedro Reig, president de Sucova, l'Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana. Fa ja una setmana del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat Colòmbia a Sud-amèrica i que deixa ja prop de 300 morts. Estem ja en pàgina internacional. A València, este diumenge s'ha fet una vigília en solidaritat amb les víctimes i els afectats. Allà ha estat la nostra companya Eva Terol.
29: La comunitat colombiana a València s'ha concentrat este diumenge a la plaça de la Mare de Déu en memòria de les víctimes del terratrèmol. Ho han fet amb ciris i banderes del seu país per a sentir-se prop dels que pitjor ho estan passant en estos moments en ciutats com Cali o Pereira. A tots ells volen fer-los arribar un missatge de solidaritat, força i esperança.
30: Solidaritat a tots els colombians, con família, que están pasando en este momento por unos momentos muy difíciles.
31: No podemos estar allí, entonces la situación de frustración y de dolor es bastante compleja de sobrellevar.
32: Fuerza y apoyo y decirle a las personas que están allí en Colombia que no están solos.
1: Mentrestant, a l'est d'Europa, nit d'atacs amb drons sobre Ucraïna, on almenys han mort el dia 4 persones.
0: Sí, tot després que este cap de setmana Ucraïna atacara amb més de 600 drons i ha provocat 7 ferits. Per contra, Rússia ha atacat un mercat i ha mort almenys 2 persones. Precisament ahir un F-18 espanyol de l'OTAN va abatre un dron en l'espai aeri de Romania. És el quart dron sobre territori romanès des de finals de juliol.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que reduirà els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud.
0: Trump ha fet aquest anunci destacant que ha ordenat al secretari de Defensa que faci una reducció substancial per la bona relació amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. A més, ha argumentat que en aquesta decisió també ha influït el rebuig de Seúl a unir-se a la guerra contra l'Iran. El mandatari republicà ha afirmat que l'actitud de Corea del Sud no és amenaçant i sí que es mostra respectuós.
1: Quan són les 8 i 23 minuts, abans de fer una pausa publicitària, és moment per a la música. La 31a edició del Rototom Samples de Benicàssim, a la Plana Alta, un dels festivals més internacionals de la Comunitat Valenciana, va donar ahir la benvinguda amb la Welcome Party. Els primers rototomers ja han començat a disfrutar de la millor música jamaicana. Amparo Martín, bon dia.
10: Bon dia, Toni. Així és, durant 7 dies hi passaran més de 100 artistes i s'esperen prop de 200.000 assistents. La primera jornada oficial va reunir artistes i grups destacats del panorama reggae internacional com Luciano, Atlas Sound i Alpha Blondie, el que sentim. So you think you can tell. A més, la música del festival compartís lloc al recinte de concerts de Benicàssim en debats del Fòrum Social i activitats lúdiques de conscienciació mediambiental i sociopolítica per a famílies i col·lectius socials. A smile from my veil.
11: Som a punt. Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
12: El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
13: Què fas este capte?
14: Tu què creus? Festa?
13: I el següent?
14: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
15: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
16: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
17: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
18: Esports. Les notícies del matí.
1: Són les 8 i 27 minuts, el Llevant i el Villarreal, Eva Cassany, ja han arrencat la Lliga.
19: Sí, Toni, i ho han fet amb empat per als groguets i derrota per als granotes. Comencem pel Llevant, que va perdre per 3-0 i no va generar pràcticament perill. L'Espanyol colpeja pronte, als 5 minuts Roberto Fernández avança els locals, torna a fer-ho en el minut 40 i el tercer i definitiu arriba en el tram final. Dolan aprofita una ràpida contra per a superar Ryan. Els d'Oriols tornaven de 8 de Cornellà. Luis Castro, després del partit.
20: El partido no tiene discusión, ellos han sido mejores que nosotros, han merecido ganar, punto. La pretemporada ha sido buena, tenías que hacer un partido mejor, tenías calidad para hacer un partido mejor, podías perder, pero de una manera muy diferente, porque perder, ganar o empatar
2: se va a pasar.
19: I mentrestant estan última a la venda de Kervin Arriaga a la ECA d'Atenes. D'allí arribarien diners per a poder inscriure els jugadors que falten de cara al pròxim partit.
1: Per la seva banda, Eva, el Villarreal ha obert la temporada amb un empat a 2 contra el Racing a l'històric camp del Sardinero.
19: Sí, és que l'equip tornava a primera 14 anys després. El submarí, que ara dirigís el tècnic navarrès Íñigo Pérez, aconseguir respetar un punt abans del descans gràcies a dos golaços de Pape Gueye i Nicolás Pepe, després d'anar perdent 2-0. En la segona, tot i que el protagonisme el van tindre els porters, el marcador ja no es va moure. Íñigo Pérez.
3: Igual que nos ha penalizado el no iniciar el partido como requería la frecuencia emocional, la parte positiva es esa respuesta a ir 2-0 en el marcador ante un equipo que no había mostrado debilidad.
1: I al Baix Vinalopó, en l'Els, l'era Martín Anselmi comença esta nit a Riazor.
19: Sí, visitant el Depor a partir de les 9 de la nit. L'Els ha anat en clara línia ascendent. Durant esta pretemporada volen endur-se la victòria a domicili, i sa que tant costa la temporada passada amb Saràbia. Ara el tècnic argentí deixa clar que no li pot faltar a l'equip competir cada partit.
4: En los amistosos creo que nunca nos faltó competir, y eso es lo que no nos puede faltar. Lo demás irá creciendo, porque buscamos ser mejores. Competir es transmitir, competir es deseo, competir es jugar, ¿sí? Tener la valentía de jugar.
19: Tenen l'única baixa de Dianc, podrien debutar Ezequiel Ponce i Abiel Osorio. Mentrestant, el València continua negociant amb el Girona pel traspàs d'Arnau Martínez, tot i que el jugador baixirà ahir de titular.
1: Anem ara a la segona divisió. També debutarà esta nit l'Eldense.
19: El conjunt del Vinalopó Mitjà juga a Almeria, un dels camps més difícils de la categoria. L'equip blaugrana debuta amb una plantilla encara en construcció, amb 12 nous fitxatges, i amb molts jugadors que s'estrenen en esta categoria. Claudio Barragán, el tècnic, ha dit que això ha de suposar un plus de motivació.
5: Tenemos que afrontarlo con la mayor ilusión del mundo. Es una categoría que todo el mundo sueña con estar en lo más alto, de llegar ahí a lo profesional, inclusive de dar ese salto todavía a la primera división. Y eso es lo que tienen que pensar los jugadores. Están ahí un paso, pero para esto hay que exigirse al máximo todos los días.
19: Este partit serà a les 9 i mitja, els dos, el de l'Els i el de l'Eldense, podran escoltar-lo en esta ràdio en punt a punt.
1: I qui ja està a València, canviant d'esport, és Gonzalo Corbalán. El nou jugador del València Bàsquet va aterrar ahir a la vesprada a Manises per a començar la nova etapa, Eva, com a taronja.
19: Sí, l'escolta argentí de 24 anys ja està així, procedent del Burgos. Firma amb el València Bàsquet per a les pròximes 3 temporades. D'aquí comença avui les proves mèdiques i esta setmana el treball grupal a les ordres de Xavi Albert. Sembla que Corbalán ja té clars els objectius.
6: Siempre es lindo venir a un equipo que tenga renombre como Valencia, y más que nada en la temporada pasada con todo lo que hicieron. Estoy muy contento de venir acá y bueno, poder defender el título. Hablé con gente del club, me dijeron los objetivos que teníamos, que son muy concretos, son lindos objetivos que creo que lo podemos cumplir.
1: Parlem ara d'atletisme. La selecció espanyola ha sumat 8 medalles en l'europeu que s'ha celebrat a Birmingham.
19: 2 ors, 2 plates i 4 bronzes. Les dues últimes terceres posicions van ser per a la selecció femenina de marató per equips i per a l'equip de 4% mixt. Birmingham passa així el testimoni a València 2027, que celebrarà en març el Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta.
1: Són les 8:31 minuts, moment d'actualitzar la situació del trànsit. Sofia Riego.
7: Sí, la DGT, hem de dir que ha desplegat un dispositiu especial des de divendres que va acabar ahir perquè segons les medicions hi havia al voltant de 780.000 desplaçaments previstos en un dels caps de setmana que concentra més moviments de persones a les carreteres. Si contem els de tot Espanya, són més de 5.600.000 desplaçaments els que s'han produït este cap de setmana. Hem de destacar que s'ha de lamentar la mort d'una dona en un accident múltiple en el qual s'han vist implicats 7 vehicles. Ha corregut este dissabte en l'autovia B21 a l'altura de Follos, a l'Horta Nord, i segons la DGT, des de l'1 de juliol i fins al 2 d'agost, sense comptar este accident, han mort 13 persones a les carreteres valencianes. Quant a l'inici d'esta jornada, l'inici de setmana, comencem el dilluns amb una anormalitat en el trànsit per la seva fluïdesa, sobretot en els punts on tradicionalment a aquestes hores hi ha retencions per entrar a treballar. Quant a Rodalia i Metro València, ara mateix normalitat.
1: Setmana de muntanya russa de temperatures i la calor torna a ser la protagonista esta setmana, tot i que encara hi pot haver tempestes, avui, de vesprada, a l'interior de la demarcació de Castelló. Antonio Sánchez, hola, de nou.
2: Bon dia, Toni. Avui serà una jornada, com has dit, tempestosa, sobretot en l'interior nord, en comarques com l'Alt Millars, l'Alt Palància, no descarten tampoc tempestes als ports o al Maestrat. En principi, aquestes tempestes poden quedar-se més localitzades, que és el que està passant estos últims dies, no? I això produeix precipitacions molt fortes, fortes, acompanyades de possibles ratxes de vent molt intenses i també de precipitació que, com hem vist, ha arribat a apropar-se als 200 litres per metro quadrat i damunt precipitacions que en molts casos són torrencials. Així que avui, molta precaució de nou, inicis comarques de l'interior nord. A la resta, en principi, no esperem les tempestes, sí que tindrem més núvols de vesprada, sobretot en les zones un poc més muntanyoses. A la resta serà una jornada assolellada i amb temperatures molt paregudes a les d'ahir, que ahir ja van pujar un poquet. Avui esperem una altra pujada lleugera del termòmetre, però estem parlant d'un grau més que ahir, així que tampoc serà gran cosa. El termòmetre continuarà pujant, demà notarem una altra alçada del termòmetre i ja serà el dimecres quan els termòmetres arriben a passar dels 40 graus, és a dir, el dimecres en algunes comarques estarem en més de 45 graus. En principi, la costera, la Ribera Alta, la Vall d'Albaida, serà on patiran més els efectes d'esta calor superintensa, acompanyada d'una arribada d'una massa nova d'aire càlid que es quedarà en aquestes comarques sobretot un poquet més ancorada i també associada al vent de sud i sud-oest, que és un poquet més sec que el vent que ve del sud-est o de l'est, no? Esta situació de vent més de ponent no només vindrà el dimecres, sinó també dijous. Dijous és una jornada amb temperatures un poc més baixes, però que encara es quedaran molt altes, i sobretot les de nit. Dijous de matí sembla que no baixarem dels 28-29 graus en moltíssimes comarques, així que serà una nit no tòrrida, sinó pràcticament infernal. A veure què passa, que encara queden uns dies, però ara sembla que la previsió d'aixòs dies és perillosa en tot cas, sobretot també perquè portem un estiu a molts d'incendis i a mi la situació de sequera i també de temperatures tan altes, el risc d'incendis s'incrementarà inclús respecte al que ja hem vist els últims dies i les últimes setmanes. El cap de setmana la bona notícia és que en principi tornarà la pluja i baixarà la temperatura, però encara queda molt per al cap de setmana, que estem a dilluns, així que ara hem de posar la vista en les tempestes que tindrem esta vesprada cap a l'interior nord i en eixa pujar el termòmetre dels pròxims dies.
1: Gràcies, Sofia Riego i Antonio Sánchez. I ara repassem els principals titulars de la jornada.
8: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: Són les 8 i 35 minuts, dilluns 17 d'agost, en què estem pendents de les possibles tempestes a l'interior de la província de Castelló, com ens acaba d'explicar el nostre meteoròleg Antonio Sánchez, i amb la ressaca dels danys que s'han produït este cap de setmana, sobretot dissabte, en diversos punts del territori valencià.
9: Horrible, la verdad es que fue horrible. Empezó a llover de manera descontrolada.
21: Por aquí caía lo que no se había visto en la vida.
22: Un mes de molde caos.
23: Después a pedregar.
21: Y empezó a meterse el agua dentro de las casas.
9: Nos tuvimos que refugiar en la piscina.
21: Una cantidad de agua que entraba que te costaba hasta salir.
1: Encara, avui dilluns, avaluen estos danys materials, però afortunadament no hem de lamentar cap incidència personal. La localitat més afectada ha sigut Begís, a l'Alt Palància. 185 litres per metre quadrat en poc més de 2 hores i amb uns vents que van superar els 100 km hora. El Pita Bellver.
0: Hola, Toni. A Toràs, també a l'Alt Palància, fins i tot va caure una de les parets del frontó municipal. També hi va haver danys en xalets i vivendes i al camp s'ha perdut tota la collita d'hortalisses.
24: De hortalizas pràcticament s'ha perdido todo. Aceituna i almendra pues a lo mejor un 75%.
0: Fortes tempestes també en alguns punts de la resta d'Espanya. El balanç més greu el tenim a la població de Manzanedo de Valdueza, Ponferrada, Lleó, on la riuada de dissabte es va cobrar la vida de dos dones. Pluges fortíssimes en apenes uns minuts que van ferir 5 persones més. La comarca del Bierzo viu avui el segon dels 3 dies de dol oficial.
1: Hi ha Ceuta, que també és portada esta jornada, un dia més, la crisi migratòria. Es complissen 18 dies després de l'entrada massiva. Després d'un parèntesi de vacances, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, recupera l'agenda oficial amb una reunió de coordinació amb els ministeris implicats.
0: Sí, el Senat també serà punt d'atenció, i és que, a pesar que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ja va avançar que no hi assistiria, el Partit Popular manté per a este matí la reunió extraordinària de la comissió amb la intenció d'evidenciar esta absència. El xoc entre l'executiu i els populars ha tingut este cap de setmana la ministra de Sanitat en el centre de la polèmica. Els de Feijó en demanen la dimissió i insistissin que el col·lapse sanitari, insistissin que hi ha col·lapse sanitari a Ceuta. Mònica García el nega, però sí que reconeix que hi ha una gran pressió assistencial.
1: D'altra banda, preocupen diversos incendis a Europa. A França, el més greu està actiu a hores d'ara, i és el que crema a les Landes.
0: Sí, ja ha cremat més de 3.000 hectàrees en el 15 dia des que es va declarar.
10: La stratégie a bien fonctionné, hein. Je rappelle la stratégie feu de forêt, surtout feu, c'est la détection précoce et l'attaque massive. Donc le fait d'avoir mis en place une organisation qui permet de justement de surveiller et d'agir rapidement.
0: El comandant Bourmaud ha informat que l'estratègia de contenció i ràpida detecció ha funcionat bé. A Bèlgica, la regió de l'est d'Hautes-Fagnes està fora de control. El major incendi registrat al país fins ara, i que ja crema part d'un parc natural fronterer amb Alemanya, es dirigís de fet cap a la frontera després d'obligar a evacuar a quasi 600 residents tant de Bèlgica com ara Alemanya. D'altra banda, a Grècia, dos persones han mort en una urbanització de l'illa de Salamina. Així és com els hidroavions estan treballant a l'illa, on ja s'han cremat vivendes on van trobar les dues víctimes. També hi ha un foc que evoluciona favorablement a l'illa d'Esquiros. L'alcalde de l'illa assegura que ja no hi ha columnes de fum ni fronts actius i que ara treballen, Toni, els efectius terrestres.
1: Una pausa publicitària.
11: La mar, senyores.
12: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Punt Ràdio, de tu a tu.
22: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
23: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
25: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
26: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
27: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
28: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
29: La tertúlia en A.Punt. Les notícies del matí.
1: En 2 minuts, encetem el temps de tertúlia amb la periodista Amparo Castellano. Bon dia.
30: Hola, bon dia.
1: I Álvaro Razu, director del diario Comunitat Valenciana. Bon dia.
31: Molt bon dia.
1: Si vos sembla, comencem per, amb un dels temes segurament d'aquest estiu i de l'any, i segurament continuarà sent un dels temes principals d'esta setmana, que és el tema de Ceuta. Han passat 18 dies des de l'entrada massiva d'emigrants a esta ciutat autònoma, a Ceuta. Avui el president del govern espanyol presidirà per videoconferència la reunió de coordinació amb els ministeris implicats després del parèntesi estiuenc que ha fet a les Canàries, a la Mareta. Qui vol començar? Álvaro, Amparo?
3: Venga. Un mini consejo de ministros, ¿no? Sin la ministra de Sanidad que estuvo ayer, lo cual llama la atención. Yo creo que de alguna manera se intenta rectificar por parte del gobierno lo que se está haciendo. En una crisis siempre hay tres fases. En la fase de no prever, como fue el caso, esa entrada masiva. Luego, ¿cómo se actuó? Y la tercera fase, que quizás sea la más importante, es cómo se normaliza. El gobierno tenía dentro de su estrategia comunicativa la palabra normalizar, ¿no? Cuando miles de inmigrantes vuelven a Marruecos, a las fronteras de Marruecos, se habla de normalizar, de normalidad. Pero no existe esa normalidad. Y además, en cualquier caso, lo que se intenta es normalizar, que no es la normalidad. La normalidad en Marruecos no existe. Hay en Marruecos, en Ceuta no existe. ¿Por qué? Porque los vecinos te lo dicen, porque te lo dicen en los centros de salud, porque te lo dicen los comerciantes. No existe, desgraciadamente. No sabemos todavía cuántos inmigrantes están vagando por las calles, duermen en la calle, ¿eh? Y luego da la impresión de que el único que tiene un poco de sentido común es el presidente autónomo, Vivas, ¿no? Donde dijo, es necesario un mando único, es necesario una serie de actuaciones coordinadas. Pues desde los ministerios, que hay que recordar que Ceuta es una ciudad autónoma, es decir, que de alguna manera sus consejeros son los ministros, para entenderlo, uh-huh. ¿Eh? Porque es una situación especial. No basta con que vayas a hacer la visita del médico, es que en realidad lo que tienes que es quedarte allí, ¿eh? Quedarte allí, que se vea de verdad que estás implicado, no desde tu despacho en Madrid o desde tus vacaciones en la Mareta, no es así. Yo creo que de 18 días después que Pedro Sánchez se plantee en estos momentos convocar a una serie de... a 7 ministros, ¿no? Claro, es que tenemos 21, ¿eh? Un tercio. Bueno, pues la verdad es que da la impresión de que no se ha detectado todavía la importancia de este conflicto.
4: Bueno, yo creo que hacer un consejo de gobierno, además telemático, a estas alturas, 18 días después, pues parece a todas luces pues algo que no tiene ningún sentido. Además, solamente con los ministros, como estábamos hablando del ala del PSOE, parece que el resto no tiene que aparecer, entre ellos, efectivamente, la ministra de Sanidad. Pero es que ese mando único sigue siendo necesario, y no porque lo esté pidiendo un presidente de la comunidad autónoma que pertenece al Partido Popular, sino porque, efectivamente, incluso los responsables del PSOE en la ciudad de Ceuta están diciendo, nos arriesgamos a que nos abran un expediente informativo si hace falta, a que nos tiren del partido, porque evidentemente nosotros como ceutíes estamos viviendo la crisis aquí. Eso que estamos viendo todos los ciudadanos desde la península, que están viviendo los propios ceutíes a pie de calle, parece que todos lo entendemos, menos quienes tienen que tomar las decisiones. A la Guardia Civil, la directora general, les ha prohibido que puedan tener vacaciones, porque evidentemente no es el momento y hay que fortalecer la presencia allí. La Policía Nacional se le está premiando, diciendo que pueden hacer de manera voluntaria, pero de manera extraordinaria y pagado, el hecho de estar presentes allí. El delegado de gobierno no da señales de vida ante ese mando único e incluso ante la posibilidad y la exigencia incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se están desplegando allí y que necesitan ese mando único. Entonces, por un lado estamos viendo que hay una serie de planteamientos para intentar revertir la situación que tienen sentido desde la parte técnica, es decir, esa Guardia Civil, Policía Nacional, los ceutíes que viven allí pertenezcan al partido político que pertenezcan, y por otro lado estamos viendo que lo que nos está fallando es el Estado. Es la estructura del Estado, y con eso me estoy refiriendo tanto al gobierno como incluso yo diría a otras entidades que no están dando pasos. Por ejemplo, ¿por qué no se ha convocado el Consejo de Seguridad del Estado? No se ha convocado. porque no ha habido una comparecencia tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que había estado diciendo, que había estado advirtiendo de. Entonces, por lo tanto, hay una crisis fronteriza, además, donde se nos ha demostrado este fin de semana que si Marruecos quiere, puede actuar y frenar esa entrada. Yo no quiero llamarlo invasión, porque estamos hablando de personas a las que se está utilizando, por cierto, a todos esos migrantes se le está utilizando como moneda de cambio de valor de entrada en España. Pues parece un sinsentido que todavía hoy estemos celebrando un Consejo de Gobierno telemático y con la mitad de los miembros del Gobierno. Pero bueno, veremos en qué medidas nos dicen hoy que van a tomar, porque desde luego si es por la ministra de Sanidad no hay colapso y todo está perfecto.
1: Ara parlarem precisament de la visita de la ministra de Sanitat a Ceuta este diumenge, però abans continua el degoteig de ministres. Avui viatjarà a Ceuta el Massai, titular d'Inclusió, Seguretat i Migracions. L'objectiu és analitzar el dispositiu d'atenció humanitària desplegat a la ciutat autònoma. Veurem el que diu Said, però quin balanç feu vosaltres de moment d'aquest dispositiu? És suficient? És totalment insuficient?
3: Las imágenes que nos llegan por los diferentes medios, sobre todo por las televisiones, por Apunt, vemos que siguen niños, no sabemos todavía cuántos, las cifras oficiales van sobre 2.000, bueno, pues que duermen donde duermen. Estamos hablando de violaciones confirmadas, uh-huh. Tampoco sabemos cuántas, ¿no? Estamos hablando de una situación sanitaria compleja. Y ante eso, ¿cuáles son, qué decisiones se han montado? ¿Qué decisiones han tomado? Pues yo creo que pocas, muy pocas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Porque al final esto obedece a una estrategia, ¿no? Yo creo que la estrategia del gobierno es intentar aminorar lo que es ese conflicto. Es decir, no darle esa importancia, convocar, por ejemplo, una reunión al máximo nivel, como planteabas tú, Amparo, uh-huh. Pues es, lógicamente, el decir que es un conflicto muy importante. Entonces, primero, las relaciones con Marruecos se intentan, de alguna manera, bajo ningún concepto, apuntar hacia Marruecos como culpable o presunto culpable de esta situación, ¿no? Pero es cierto que ha habido una prueba del algodón casi este fin de semana. Es decir, si Marruecos no quiere que haya una llegada masiva de migrantes a Ceuta, lo consigue, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Marruecos respecto a España? Yo creo que es muy evidente. Es tensionar, pero sin romper. El objetivo es un objetivo político. El objetivo es que la opinión pública internacional, que no sabe dónde está Ceuta y Melilla, sepa dónde está Ceuta y Melilla, que está en territorio africano, que lo sepa, que lo conciba como una colonia y que poco a poco ese territorio estratégico, se vaya ampliando y se entienda que son dos ciudades que deberían de pertenecer a Marruecos. Esa es la estrategia. Por otro lado, nosotros tenemos una relación comercial con Marruecos importante, la Unión Europea también. Pero si la Unión Europea en estos momentos tomara una decisión desde el punto de vista comercial, Marruecos tendría una situación económica imposible, absolutamente imposible. Pero no se va a hacer, porque al final el pagano no es el gobierno, el pagano son los ciudadanos. Pero lo que es la balanza comercial está muy a favor de, lógicamente, de en la Unión Europea. Y luego hay unos intereses valencianos importantes en Marruecos, no nos engañemos, y sobre todo desde el punto de vista agrícolas, donde mucho empresario valenciano que tiene unas inversiones fundamentales. Y luego la parte hotelera, bueno, todo eso dentro de lo que es ese contexto hay que analizarlo.
1: Amparo.
4: Yo creo que Marruecos ha demostrado ser un socio no fiable, a pesar de lo que se esté diciendo permanentemente. Yo estoy de acuerdo en que tenemos muchos intereses allí, pero también que se han llevado buena parte del pastel de lo que produce España. Y respecto a la pregunta que nos hacías de ¿es suficiente el contingente de seguridad que tenemos allí? Pues evidentemente no, porque además sabíamos perfectamente que, a pesar de que se había anunciado una nueva entrada de personas, no será ahora. Ahora es cuando están reforzadas las fronteras, ahora es cuando Europa tiene puestos los ojos en España, y no siendo Marruecos un socio fiable, menos lo es España ante los ojos de la Unión Europea y ante ese tránsito lógico que quieren hacer estas personas. Mira, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que ante una crisis humanitaria tan grande, tenemos a los ceutíes, que ya veremos cómo acaba esto, porque el colapso sanitario no solamente tiene que ver con problemas físicos, también con problemas mentales. Yo creo que esta situación va a generar muchísimos problemas mentales en la gente que no está teniendo vacaciones y especialmente los niños, que van a volver a casa sin ello, pero que además tenemos una grave crisis humanitaria de las personas que han venido, que no se nos puede olvidar, y que por mucho que nos estén generando un problema, les estamos tratando, y con perdón, como vagabundos, desnortados y como escoria. Y de eso también nos tenemos que hacer cargo. España no es un país tercermundista. Ahora bien, Ceuta no puede asumir evidentemente todo, pero para eso está los militares. Para eso están las campañas que han ofrecido mil veces para poder alojar en esas carpas a todos esos inmigrantes. Hay, creo que, un montón de posibilidades en España para poder dar ayuda a esa emergencia humanitaria, que se va a ir complicando, como bien decía el presidente, porque lógicamente esas personas es que no han venido a nado en una piscinita. Es que se han metido lógicamente en el mar y tienen que venir destrozados físicamente y arrastrar esa enfermedad de haber estado metidos en el agua, pero además de estar aquí, que pasen los días con esa deshidratación, con esa hambre y por supuesto con problemas mentales que acabarán mal, y por eso han empezado las reyertas y demás.
3: El problema es que España no ha sabido trasladar a la Unión Europea que Ceuta y Melilla son dos ciudades europeas y no dos ciudades españolas. Y por lo tanto, se ve como un conflicto muy español y no un conflicto tan europeo.
4: Y casi colonial, ¿no?
3: Claro. Y luego, cuando desde la Unión Europea sí que levantan cierta dudas respecto a nuestra política de inmigración, que no fue pactada con la Unión Europea, el temor que existe en estos momentos es que, evidentemente, Ceuta y Melilla sea únicamente un paso más para llegar, lógicamente, a territorio español, a territorio peninsular y luego a territorio...
4: Por supuesto.
3: Claro, es que hacemos poco esfuerzo en explicar que una persona que de Ceuta vaya a la península, lógicamente pasa unos trámites que forman parte de Schengen, pero sí que es verdad que con unas limitaciones, ¿no? Evidentemente hay un pasaporte, hay una serie de documentación que tienes que presentar, ¿no? En cualquier caso, tenemos una duda, la duda de países europeos de ideología de derechas y de ideología de centro izquierda respecto a nuestra política de migración, ¿no? Y yo creo que se ha explicado mal en el hecho de que cuando se regulariza por una serie de cuestiones que habría que haber intentado pactar con Europa, pero que a mí me parecen razonables. Es decir, había una necesidad de un hecho que ya existía. Sí, eran miles y miles de ciudadanos de otros países que hacían una vida normal, pero sin papeles. Y eso había
4: que... Pero es distinto desde mi punto de vista, ¿eh? Una cosa es la regularización, que evidentemente hay que no
3: la invisibilizar. La regularización llama a que otros piensen que eso se puede producir. Evidentemente. Claro. ¿Por qué?
4: Sí,
3: porque dicen, si durante X años esta gente estuvo sin regularizar, pues luego habrá otro proceso, ¿no?
4: Sí, pero por eso no entras a nado, ¿eh?
1: Álvaro, pero si em permeteu, fem ara una pausa en la tertúlia i canviem d'assumpte, anem a parlar de les tempestes del cap de setmana. Es contaven en este informatiu la forta tempesta que ha patit este cap de setmana Begís, a l'Alt Palància. Ens escolta ja la seva alcaldessa, María José Madrid, bon dia.
5: Buenos días.
1: Alcaldessa, la seva localitat ha sigut la més afectada, 185 litres per metre quadrat en poc més de 2 hores, i amb uns vents que fins i tot arribaven a superar les 100 km hora. Encara avui, imagina, estan avaluant els danys materials.
5: Efectivamente, en este momento todavía estamos en proceso de evaluación de daños. En un primer momento se hicieron las actuaciones de emergencia que fueron necesarias para dar salida a los caminos que se habían derrumbado, laderas, que habían caído piedras y que impedían la salida o la libre circulación de los vehículos y de los vecinos, pero ahora queda todo lo demás. se han roto puentes, se han destrozado caminos, hay muchos daños materiales en los vecinos porque se inundaron muchos bajos, muchas casas, cayó mucho granizo, tapó desagües y tal, y eso hizo que se inundaran muchas de las casas, y daños, pues eso, estructurales, de que se cayeron cables, en fin, toda una serie de cosas que todavía estamos evaluando, lógicamente.
1: Alcaldessa, ¿ha contactat vostè amb alguna administració, amb la Generalitat o amb l'administració central, per a demanar algun tipus d'ajudes?
5: Pues todavía no, porque claro, esto ha sucedido fin de semana, 15 de agosto, que es, digamos, una de las peores fechas del año para contactar con nadie, porque la gente pues suele estar de vacaciones y tal. Ha contactado con nosotros, desde luego, el Servicio de Emergencias, el Director General de Emergencias de la Consellería, de la Generalitat, y la Subdelegada de Gobierno y todo, a título llamarme, digamos, personalmente para ver cómo estaban las cosas, qué necesitaba y tal. Pero digamos que la evaluación de daños totales la estamos haciendo, acabando en este momento, y presentaremos los pertinentes informes a donde sea, incluida la Administración Central, porque igual determinamos el solicitar zona catastrófica a esto, porque es que además de todos los daños materiales en cuanto a caminos, carreteras, casas, puentes y demás, es que se ha perdido toda la cosecha. Toda la cosecha de olivo y almendra que había, y hay mucha gente que vive de esto. Esto es un desastre de verdad serio para la población en general, ¿no? Y para su forma de vida.
1: Alcaldessa, no la molestem més. María José Madrid, alcaldessa de Begís, a l'Alt Palància, moltes gràcies per atendre la telefonada dels informatius d'Apunt Ràdio.
5: Muchas gracias a vosotros por interesaros. Esto siempre es importante, darlo a conocer.
1: Gracias, alcaldesa, que tenga molt bon dia.
5: Muchas gracias, buenos días.
1: I canviem ara de nou d'assumpte. Anem ja amb l'entrevista d'aquest informatiu. Entrevistarem Carlos Montenegro, que és president de l'Associació d'Hispans Sense Fronteres a València. Bon dia.
6: Bon dia.
1: I Silena Garavito, presidenta de l'ONG MCAT.
5: Bueno. Darlo a conocer.
1: Gràcies, alcaldessa, que tinga molt bon dia.
5: Muchas gracias, buenos días.
1: I canviem ara de nou d'assumpte. Anem ja amb l'entrevista d'aquest informatiu. Entrevistarem Carlos Montenegro, que és president de l'Associació d'Hispans Sense Fronteres.

0: recta final d'este informatiu, són les 9:26, els ho estem contant al llarg d'este informatiu. Els danys provocats per la tempesta de dissabte i que l'Ajuntament de Begís, a l'Alt Palància, està estudiant la declaració de zona catastròfica, tal com ha informat l'alcaldessa en una entrevista, sí, en les notícies del matí. En esta localitat està Sergio Moreno, bon dia. Quina és la situació que t'estàs trobant?
1: Des de la carretera que condueix al poble de Begís s'aprecia la intensitat amb què el vent va fer presència en la zona este cap de setmana. Els arbres retorçats o partits per la meitat donen compte d'una força capaç, amb la pluja, de col·lapsar el municipi. A això se sumen alguns obstacles en la via que no impedeixen la circulació, com pedres i llengües d'arena depositades per les escorrenties, i a les vores alguna paret de pedra seca tombada. Al poble se succeeixen els comentaris revivint la nit passada, però amb una normalitat que a poc es va recobrant.
0: Canviem d'assumpte, de localitat i de comarca. Anem a l'Horta Nord, a Paterna, perquè allà estan ja en marxa els preparatius per a la tradicional cordà en esta població. Allà està la nostra companya Amparo Martín. Bon dia.
2: Bon dia, Toni. Així és, estem a Paterna perquè d'ací a dos diumenges, el 30 d'agost, ja saben, serà la tradicional cordà, coneguda com la cordà més important del món, i per això es preparen així a esta ciutat de l'Horta Nord, com ja has dit. És un carrer de 120 metres de llarg, 1.000 quilos de pólvora se dispararan així, i com veieu ja estan operaris de l'empresa municipal de gestió i servicis de Paterna treballant en la instal·lació de les estructures de protecció que cobriran les façanes de vivendes i comerços. Aquestes proteccions tenen com a objectiu, ja dic, a garantir la protecció dels immobles durant un dels actes de foc més intensos de les festes patronals, i per arribar a tots llocs, com esteu veient en aquests moments, fan ús de plataformes elevadores que permeten accedir a balcons i altres punts de difícil arribada. Els comerços del carrer Major mantindran l'activitat habitual mentre que dure esta instal·lació de les façanes de les proteccions, perquè així n'ha tindrà tots els servicis els habitants de la ciutat. I com sempre, esperant ese 30 d'agost, on ja dic, 1.000 quilos de pólvora es dispararan en només 120 metres de recorregut i en menys de 20 minuts.
0: Moltes gràcies, Amparo. I abans d'acomiadar, donem una xifra. Vora 6.680.000 desplaçaments es van fer en la xarxa de metro i tramvia a València en el mes de juliol. Unes dades que suposen un creixement de més del 6,2% respecte al mateix mes del 2025. I amb esta dada acomiadem l'informatiu d'avui. Són ja pràcticament les 9:30. No tenim temps per a més. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a partir de les 8 del matí i fins a les 9:30. Que tinguin molt bon dia.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
9: En Apunt Ràdio.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
17: Al mando.
18: Tu li has donat les claus.
17: Por algun lado saldrá la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.

0: Què tal? Molt bon dia. Són les 9 i 34 minuts del matí. Encetem setmana. És dilluns, és 17 d'agost, per si algú encara està una miqueta despistat o despistada. I ho fem amb la ressaca del cap de setmana del pont d'agost, marcat sobretot, i ja ho diguem al llarg del programa i al llarg de tota la setmana passada, per les tempestes i també, com no, pels esclafits tèrmics. Comença ja mateix a Munt i Avall, el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, a estes hores, al control el tècnic està Maite Freitas.
1: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: Ahir diumenge una tempesta d'intensitat torrencial molt focalitzada en la zona de Castellfort, a Castelló, ha deixat un acumulat de 96,8 litres per metre quadrat fins prop de les 7 i mitja de la vesprada, dels quals 71,1 litres havien caigut en només una hora. A més, les pluges, que han registrat 24,8 litres per metre quadrat en 10 minuts, anaven acompanyades de granís i ratxes de vent de fins a 68 quilòmetres. Les tempestes registrades durant la vesprada de dissabte a la Comunitat Valenciana van deixar pluges torrencials amb granís i acumulacions d'aigua molt destacades, especialment a l'interior de la província de Castelló. Al llarg de la vesprada també es van registrar vents de més de 100 km per hora que van generar esclafits humits arreu del territori, com ja havíem avançat al llarg de la setmana passada. L'AEMET explicava que es van registrar una tempesta d'intensitat torrencial molt focalitzada entre Betxís, Toràs i Teresa, a l'Alt Palància. I és que les tempestes es van fer notar de nord a sud de la Comunitat Valenciana i va haver rambles i rius que van créixer en qüestió de minuts. Un dels que va experimentar la crescuda més gran va ser el riu Palància, que normalment està prou sec, arreplegant els més de 100 litres per metre quadrat caiguts a esta comarca. A Jèrica o Teresa, el riu va baixar de banda a banda i en alguns punts va arribar a eixir-se'n. L'oratge també va afectar els festivals de música, com ara el Medusa de Cullera a la Ribera Baixa o el Mediterrània de Gandia, a la Safor, que van haver d'ajornar l'obertura de les portes precisament per la pluja i el vent, mentre que a Xàtiva, a la costera, es va suspendre un concert que actuava en este cas la Fúmiga i que finalment es farà el pròxim 22 d'agost. I després del respir tèrmic de la nit de dissabte a diumenge, que vam agrair segur que tots moltíssim, jo la primera, les temperatures crec que tornen a pujar avui i demà. Antonio Sánchez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ha sigut com quan estàs en el desert, que no m'ho puc imaginar, i de repent veus una miqueta d'aigua allà lluny,
2: sí,
0: que no hi ha aigua, doncs pues això igual.
2: Un oasis tèrmic, el que hem tingut esta cada setmana.
0: Totalment.
2: Sí, totalment. I de fet ja ha acabat, perquè este matí el termòmetre no ha baixat molt. Hem tingut una nit de nou tòrrida, fins i tot a València i Alacant, però també en la major part del litoral centre i litoral sud. Mínimes que no han passat els 25 graus, i a l'interior també s'ha notat la pujada del termòmetre, ja hem tingut mínimes entre 16, 20, 22 graus. Volem com avui, com has comentat, la temperatura continuarà pujant. Exacte, meravellós.
0: Ideal.
2: Avui tindrem màximes entre els 35 i 37 graus cap a l'interior, sobretot, i també prelitoral, al litoral entre els 30 i els 36 graus. Com passa de sovint, sensació tèrmica molt més alta.
0: Però és que dimecres he vist 40 o una cosa així.
2: No, és que els termòmetres esta setmana continuen pujant moltíssim, moltíssim, però sí, i de fet, de dimarts a dijous podríem estar entre els dies més càlids de l'estiu. I això que hem tingut un estiu...
0: A més que juliol, ha sigut...
2: Més que juliol pot ser, perquè és que el dimecres, entre que entra la massa esta d'aire que ve des de l'oest, un poc més recalfada,
0: tipo sahariana,
2: amb el vent de sud-oest, sí, però damunt és que entra a missa component de vent de sud-oest, que així també es recalfa un poc més amb l'efecte foen este, no? Que quan les masses d'aire baixen després de creuar la península, s'escalfen encara un poquet més. Això farà que dimecres sigui una jornada molt perillosa perquè fa la calor. Sí, calor un poquet més seca, això sí, però, clar, estem parlant de màximes de més de 40 graus en pràcticament tota la Comunitat Valenciana.
0: Terrible.
2: I damunt, jo és que he vist el termòmetre, per exemple, o sigui, les previsions de Xàtiva, Carcaixent, estos pobles de la Ribera Alta, la Costera, la Vall d'Albaida, la Cana de Navarres...
0: Sempre destaquem la calor de Xàtiva i és aixina.
2: 45-46 graus, eh?
0: Vamos, pues al 50 estem ahí, quasi.
2: Mare meua, veurem què passa, però sí, jo crec que dimecres pot ser un dels dies més càlids d'este 2026, i que damunt a altres localitats en les que no hem vist temperatures tan altes o que no hem passat dels 40, com per exemple a València, no? Almenys a Vivers, sí que podríem ja arribar a aquests 40 graus degut a aquesta situació, això de massa aire càlida més el vent un poquet més aponentat, per així dir-ho, no? Uh-huh. Esta situació es mantindrà dijous. Dijous sí que hi haurà una baixa del termòmetre en generalitzada, però sembla que encara les temperatures seran molt altes, sobretot en punts de litoral centre. Així a València podríem estar encara en 37-38 graus. I ja cada setmana sembla...
0: No portes bones notícies, Antonio. No. Això no pot ser.
2: Sí, una. Que vale. Cada setmana torna baixa la temperatura.
0: Bé, bueno, jo confiava en tu i el dissabte, quan va caure ruixat a Cullera i damunt, sí, que en qüestió de 10 segons es va posar negre i de sobte va començar a bufar el vent a una velocitat que donava por, sí, realment. I jo vaig dir, ja està, ja tenim així l'esclàfic tèrmic i sí, jo ja no me n'eixe de casa, però sí de casa. És que va ser qüestió de 15 minuts, 10 minuts.
2: Una tempesta molt intensa, molt forta, que va despassar-se superràpidament, exacte, i sí que va deixar ratxes molt, molt fortes. En principi, avui, aquesta possibilitat ja no es manté almenys al centre i al sud. Sí que tindrem més núvols de vesprada, sobretot ancorats i vinculats a les muntanyes i a l'orografia del territori, i on sí que apareixeran serà a l'interior nord de nou. Uh-huh. Què està passant a l'interior nord estos dies, el dissabte, diumenge? El que està passant és que hem tingut tempestes que han sigut molt localitzades, però també que no se n'anaven d'allí. És a dir,
0: que estaven a gust.
2: Exacte, que caien, i això es produeix perquè ara mateix no tenim tampoc la corrent en jet amb vents tan elevats i tan pronunciats en cap estat de l'atmosfera, i això fa que la tempesta, si és molt forta, es quede ahí ancorada i no se'n vagi a cap lloc. El que passarà avui serà també molt paregut. Així que, en principi, ara tenim avís groc a l'interior nord, comarques com l'Alt Palància, l'Alt Millars, també l'Alcalatén, els Ports, l'Alt Maestrat, principalment 6 comarques. Tenim avís per pluja de més de 23 per metre quadrat en una hora i també la possibilitat de granís i ratxes fortes de vent acompanyades a aquestes tempestes. El que hem de dir és que això, si les tempestes se queden ancorades, podrem tindre de nou aquesta possibilitat d'acumulació de precipitació, mm-hmm, molt més alta que 20 litres. Clar. Podríem parlar de nou de 80, 90, 100 tranquil·lament si és que la tempesta no se'n va. Així que, en tot cas, hem de dir que les tempestes són puntuals, són locals. En alguns pobles tindran pluges molt quantioses, com per exemple ahir va passar a Castellfort. A Morella no van caure més que 0,5 litres i està al costat.
0: Està al costat, és curiós també.
2: Sí, i esta situació és molt de tempesta, molt d'estiu, i esta vesprada es repetirà en aquestes comarques. En tot cas, precaució, perquè les tempestes són superperilloses. Doncs
0: Pues que estiguen atents a tots els butlletins, així de la ràdio d'apunt, i també de la resta dels espais que teniu a la televisió. Tornem a parlar demà més o menys a aquestes hores, Antonio.
2: Perfecte, Lucía.
0: Gràcies, adéu. A tu.

0: I també volien contar-los altres qüestions, i és que este dilluns es complix una setmana del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha colpejat Colòmbia i que deixa ja prop de 300 morts. A València, la comunitat colombiana es va concentrar ahir de vesprada a la plaça de la Mare de Déu en solitari amb les víctimes i amb solidaritat amb les víctimes i les persones afectades. Amb la crisi i bandera, amb ciris, perdó, i banderes del país, vora un centenar de persones participaven en eixa vigília per recordar les víctimes i mostrar el seu suport als afectats pel terratrèmol. La concentració va servir també per a sentir-se més prop de les persones que pitjor ho estan passant en ciutats com Cali o Pereira. Amb este acte, la comunitat colombiana a València ha volgut fer arribar al seu país d'origen un missatge de solidaritat, força i esperança.
1: Solidaridad a todos los colombianos con familia que están pasando en este momento por unos momentos muy difíciles.
2: No podemos estar allí, entonces la situación de frustración y de dolor es bastante compleja de sobrellevar.
3: Fuerza y apoyo y decirle a las personas que están allí en Colombia que no están solos.
0: I quan són les 9:58, el que fem també cada dia és repassar les notícies més destacades en les portades dels diaris. Comencem abril per Levante, el Mercantil Valenciano.
4: Sí, Levante, el Mercantil Valenciano titula: la congestió de la xarxa elèctrica retarda la construcció de noves vivendes. I la imatge de portada és per al Levante, que perd el primer partit de Lliga. Les províncies destaca que les altes temperatures de la mar disparen el risc d'una tardor de pluges torrencials. En el diari Información llegim que el nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Alacant redibuixa les vies per atraure el trànsit del centre. I el periòdic Mediterrani de Castelló obri amb els incendis a la província que han calcinat 145.000 hectàrees en 50 anys. En clau nacional, el País porta en la seva portada que el govern mantindrà intacta la seva estratègia amb el Marroc i que Lula obri la campanya al Brasil amb un desafiament a la dreta. I el Mundo destaca que el Congrés està paralitzat, menys lleis que mai, diu, i rècord de decrets.
0: Pues gràcies, Abril. Ja estem pràcticament a les 10 del matí, falten uns segonets. Tornem nosaltres de seguida a partir de les 10 i 5. Ara els deixem amb el butlletí i amb tota l'actualitat i refrescant també les notícies que van o que estan succeint al llarg de...
4: Un desafiament a la dreta. I el Mundo destaca que el Congrés està paralitzat, menys lleis que mai, diu, i rècord de decrets.
0: Pues gràcies, Abril. Ja estem pràcticament a les 10 del matí, falten uns segonets. Tornem nosaltres de seguida a partir de les 10 i 5. Ara els deixem amb el butlletí.

0: Són les 10 del matí.
1: A punt. Notícies.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia estableix per avui dilluns l'avís nivell groc a l'interior de la província de Castelló per precipitacions que a partir de les 2 del migdia podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora i tempestes amb possible granís i ratxes molt fortes de vent. Sofia Rego.
2: Mentrestant, a l'Alt Palància encara avaluen els danys provocats per la tempesta torrencial de dissabte que va deixar precipitacions de 186 litres per metre quadrat. En les notícies del matí hem parlat amb l'alcaldessa de Betis, María José Madrid.
3: Ahora queda todo lo demás. Se han roto puentes, se han destrozado caminos, hay muchos daños materiales en los vecinos porque se inundaron muchos bajos, muchas casas, cayó mucho granizo, tapó desagües y tal, y eso hizo que se inundaran muchas de las casas.
0: I la colònia colombiana a la Comunitat Valenciana té en marxa una campanya de recollida d'ajuda tant econòmica com material per als damnificats del terratrèmol de fa ara una setmana. La campanya ha estat gestionada a través de la ONG Encat. Silena Garavito n'és la presidenta.
4: Necessiten guantes, manta, mascarilla, comida para mascota, pañales, o sea, todo lo que son necesidades básicas que necesitan tenerlas cubiertas, y sobre todo que se están haciendo unas recolectas para las ollas comunitarias, para esos voluntarios. El gobierno no aceptó algunas ayudas humanitarias como de México y otras, y entonces son muchas las poblaciones que están afectadas y que en algunos municipios o regiones todavía no les ha llegado la ayuda humanitaria.
0: D'altra banda, l'associació d'Hispans Sense Fronteres no ha entrat a valorar la negativa del govern de l'ultradreta de l'Espriella de no recollir ajuda a través del consolat a València i d'altres institucions similars. Escoltem Carlos Montenegro.
5: Que tuvimos también una reunión justamente con el consulado de Colombia. Ellos lo están canalizando directamente porque ya son directrices directamente del gobierno a través de Cruz Roja Colombia. Creo que esa fue la iniciativa que se dio y ahí no hubo otra cosa más se canalizaba. Ahora, cada entidad social es libre de poder hacer realmente cualquier tipo de acción social.
0: I avui es complissen 9 anys dels atentats jihadistes a les Rambles de Barcelona i a Cambrils, a Tarragona, Sofia.
2: 16 persones van morir, entre elles 2 menors, i 150 van resultar ferides. Tot va passar poc més de les 4 de la vesprada quan una furgoneta va envair la Rambla emportant-se per davant les persones que trobava al seu pas. El mateix dia, els Mossos i la Policia Nacional van intervindre a Cambrils, on la cèl·lula terrorista es refugiava en un pis franc. 8 terroristes van ser abatuts i 4 detinguts. L'imam de Ripoll, recordem, en va ser considerat el líder i l'atemptat el va reivindicar l'Estat Islàmic. Avui diferents actes commemoratius recordaran les víctimes.
0: I tornem a casa. La Guàrdia Civil ha detingut un home per dur oculta una arma de foc que simulava ser una targeta de crèdit. La detenció va tindre lloc a la Pobla Llarga, a la Ribera Alta, el passat 12 de juliol. 2 agents van notar nerviosisme en un home que estava en una terrassa en una zona concorreguda de gent. Se'l va identificar i procedir a un registre de les pertinences i en aquest moment es va trobar aquest objecte capaç de disparar un cartutx de foc. En l'escorcoll de la seva vivenda en van trobar 11 cartutxos més per a l'arma. En els esports, a l'Elx, l'era de l'era Martín Anselmi comença a les 9 d'esta nit a Riazor. Marc Romero, bon dia.
6: Bon dia. Els franxavers visiten el Depor amb la baixa de Diangana. Podrien debutar els davanters Abiel Osorio i Ezequiel Ponce, tot i haver completat pocs entrenaments al grup. El técnico argentí ha dejado claro que el equipo ha de competir cada partido.
7: En los amistosos creo que nunca nos faltó competir y eso es lo que no nos puede faltar. Lo demás irá creciendo porque buscamos ser mejores. Competir es transmitir, competir es deseo, competir es jugar, ¿sí? Tener la valentía de jugar.
6: En esta primera jornada de Lliga, el Llevant va perdre per 3-0 contra l'Espanyol i el Villarreal empata 2 a casa del Racing de Santander.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web. Així, la pròxima cita informativa a les 11. Es deixem. Continuen en la sintonia d'Amunt i Avall.
1: Som a punt.
8: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: I este estiu no només estem patint una calor asfixiant en terra, hem de dir que la mar Mediterrània i done fe també està registrant temperatures extraordinàries. El passat 5 d'agost, la boia situada a Sa Dragonera, a Mallorca, va arribar a marcar els 33 graus, un rècord històric. En la badia de València s'han fregat també en més d'una ocasió els 30 graus este mateix estiu. Això és una senyal d'alarma més que ens envien els nostres oceans i mars i que en juliol marcaren també a nivell global un rècord històric. La mitjana en tots els oceans del món, fora de les regions polars, marcava els 20,96 graus segons les dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Tot això no pot passar sense tindre conseqüències, està claríssim, per als ecosistemes marins, per a les espècies que viuen a les nostres costes i també de cara a la tardor, i això és el que també preocupa moltíssim, perquè una mar més calenta té més capacitat d'aportar humitat i energia a les precipitacions. No significa que necessàriament hagin de tindre una nova dana, cal que es donen altres ingredients atmosfèrics, però el que sí que pot fer és augmentar la seva virulència. No solament parlem dels efectes a l'oratge, també, com diem, als ecosistemes marins, que està canviant també a marxes accelerades. Per parlar què està passant davall de l'aigua i de què podem trobar-nos els pròxims mesos, parlem ja amb José Luis Sánchez, és catedràtic de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant. Senyor Sánchez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Comencem lligant amb les recents tempestes que hem viscut precisament este cap de setmana en diferents punts de la comunitat. Al municipi de Begís, per exemple, a l'Alt Palància, s'han acumulat 186 litres per metre quadrat en 123 litres descarregats en només una hora. Tenen a veure estos fenòmens estiuencs en eixa temperatura tan elevada que tenim a les nostres aigües, que, com he dit a l'inici, done fe, perquè aquest estiu, per exemple, ahir a Cullera l'aigua estava com si obrires l'aixeta de l'aigua calenta tal qual.
2: Bé, com ha dit a la introducció, més calor a la mar és més humitat a l'atmosfera i més probabilitat de que n'hi hagi fenòmens extrems, de que acabi plouent més. No és una garantia, però sí que augmenta la probabilitat. És com si estigueren comprant paperetes
1: per a una rifa
2: que millor que no ens toque.
1: Que no, exacte, sí. Sempre diem que una mar més calenta té més energia i més humitat disponible en cas que aparega una dana. Això pot afavorir, en este cas, precipitacions més torrencials?
2: Sí, és clar que sí.
1: Com funciona exactament esta connexió entre la temperatura de la mar i una pluja torrencial? Això sí, per a que ho entenguin tots els oients que no són experts com jo en esta matèria, no?
2: I l'aigua està més calenta, el sol evapora més aigua, n'hi ha més humitat a l'atmosfera. I aquesta humitat a l'atmòsfera, si es donen les condicions per a que condense, pues, acaba descarregant més força.
1: És inevitable, ho hem dit també a l'inici, no parlar de xifres, de dades. I és que, clar, a veure, preocupa perquè 33 graus en la boia que registra la temperatura a Mallorca o 29,4 hacia a València, què significa per a un ecosistema marí que l'aigua arribi a temperatures com aquestes que són una autèntica barbaritat?
2: Bueno, ja no és una novetat. Tots els anys estem batint rècords.
1: Sí, sí, i tant va en ascens.
2: El canvi no cal esperar què passarà en el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic ja està així, és a dir, tenim unes temperatures de rècord i el que fa és agreujar-se els fenòmens que estan produint-se de manera habitual, diguem, a les nostres costes.
1: Nosaltres notem que l'aigua està més calenta, això és així, no? Quan es banyem, jo ja li dic que dóna fe d'ahir mateixa. Suposa que també per als animals és més patent encara aquest canvi. Què li passa a una espècie marina quan la temperatura de l'aigua puja 2, 3 o 4 graus per damunt del que és habitual? Perquè això també és una altra pregunta, li faig dos preguntes en una. En este moment, quina temperatura seria la correcta que tindria que tindre la mar Mediterrània?
2: Bueno, en principi, quan s'eleva la temperatura, n'hi ha espècies que es ho ve bé i espècies que no es ho ve tan bé. El que fa és que es canvien les espècies. En principi, quan jo vaig fer la tesi doctoral, la temperatura màxima a l'estiu no passava de 26 graus, o sigui, a la Comunitat Valenciana ara estem dalt dels 30, és dir, sí. Vol dir que estem en temperatures que no s'havien registrat abans, per així.
1: Sí, digue'm.
2: Quines... Sí, sí. No sé si t'ha contestat.
1: Sí, sí, sí. També li volia també preguntar que els pescadors, per exemple, estan capturant entre un 5 i un 10% menys, més o menys és el que hem trobat així en les últimes dades, perquè precisament moltes espècies busquen aigües més profundes per trobar temperatures més suportables. Podem trobar-nos una manca destacable de certes espècies o seria massa pronte per a que ocorre això?
2: No, està passant, és dir, sí. Està passant. N'hi ha espècies que són menys abundants. Una típica és la cigala, per exemple, que sí. Ja n'hi ha menys cigala perquè és una espècie d'auies gelades que arriba fins a Noruega i que, clar, aquestes espècies ara en les condicions actuals de la Mediterrània ho tenen mal. I, per altra banda, n'hi ha altres espècies que són d'afinitats tropicals, que s'agrada l'auia calenteta i que ara són més abundants. El que està passant ara a les captures, que les captures d'algunes espècies, la cigala, per exemple, un dia, són molt menys abundants, mentre que hi ha d'altres que les captures estan pujant, és el cas de la gamba blanca, per exemple.
1: I si mirem cap al futur, quines són les perspectives d'ací, anava a dir-li a curt termini, no sé si d'ací 10 anys se considera curt termini o no, però quines serien una miqueta, si mirem cap al futur, el que pot anar passant, perquè com ja ens ha comentat vostè, a poc aquesta temperatura de la mar va calfant-se cada vegada i cada any més.
2: Bueno, la cosa més preocupant està lligada a que baixaria la productivitat a la Mediterrània. La Mediterrània depèn per a tindre producció primària, per a produir aliment per a les espècies que viuen allí, depèn de tindre de que l'hivern sigui gelat. Els anys més productius a la Mediterrània són els anys que els hiverns són més gelats. Això no passa, cada vegada passarà menys, i per tant seria previsible que en el temps tinguérem menys productivitat i per tant afectarà en general l'ecosistema. I per altra banda, pues, que s'accentuaran els canvis que estan observant-se, que les espècies d'auies fredes desaparegueren o s'anaren a zones de més fondària i les espècies d'afinitats tropicals anaren pujant. I, per tant, tot l'ecosistema estaria canviant.
1: Pues José Luis Sánchez, catedràtic de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant, gràcies per acompanyar-nos este matí.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: I este dilluns, 17 d'agost, malauradament, també hem de parlar, Abril, d'un aniversari.
1: Efectivament.
0: Trist aniversari.
1: Un trist aniversari perquè avui, 17 d'agost, se celebra i se nou aniversari dels atemptats de Catalunya, els atemptats jihadistes a Barcelona i a tres punts de la comunitat autònoma.
0: Ha passat molt de temps, pareix que siga ahir realment, però avui precisament a Catalunya s'està fent este aniversari, que dic jo trist, però des del govern de Catalunya també estan expressant pues, el seu condol a tot el que va succeir ja fa 9 anys, és que ha passat volant.
1: 9 anys, pràcticament una dècada.
0: I no recorde massa bé el que va passar. És cert que són coses que sempre se queden en el record, però que per desgràcia hem tingut tants atemptats al nostre país que per desgràcia s'obliden el que són, en quin moment va passar i per què. No? Mm-hmm.
1: Jo recordo perfectament el moment, estava veient Televisió Espanyola precisament i recordo molt bé el moment en el qual van tallar la programació de la sèrie televisiva que estaven fent en aquests moments per a donar l'última hora sobre aquest atemptat terrorista. Recordem que es va produir a diferents punts de Catalunya, primer a Barcelona, uns atemptats terroristes en els quals van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides en un acte a la plaça de Sant Jaume amb la participació de víctimes i familiars i de representants de les institucions. Avui, com dient, commemoren estos fets.
0: De fet, el president de Catalunya, Salvador Illa, en el seu compte d'X, ha posat que 9 anys després dels atemptats del 17 d'agost, mantenim viu el record de les víctimes de Barcelona i Cambrils. No oblidem, davant l'odi, la barbàrie, més convivència, més democràcia i més pau. I ha ficat tot el meu suport a les víctimes, a les seues famílies i a totes les persones afectades. Això és el que ha dit fa uns 6 anys precisament el president de Catalunya. Mm-hmm. Així que, com dic, un dia trist per als catalans en este cas, perquè va ocórrer este trist i tràgic atemptat,
1: efectivament. Recordem que esta sèrie d'atemptats es va iniciar com diguem, el 17 d'agost de 2017 a les Rambles de Barcelona, on a les 16:53 hores va tindre lloc i se atropellament massiu amb una furgoneta blanca que va recórrer 530 metres en la zona central del passeig des del carrer del Bon Succés fins al paviment Miró, enfront del mercat de la Boqueria. Hores després, el Daesh reivindicava l'atemptat mitjançant l'agència de propaganda AMAC. I bé, recordem que la investigació que van portar a terme els Mossos d'Esquadra es va saber que la cèl·lula jihadista pretenia atemptar a Barcelona i també a París simultàniament, col·locant furgones bomba en la Sagrada Família i en la Torre Eiffel, respectivament, en les quals les conseqüències haguen sigut encara majors i podríem haver estat parlant dels majors atemptats terroristes en la història d'Europa.
0: Quina barbaritat i quina barbàrie. Volíem no oblidar-nos nosaltres tampoc de recordar-ho, perquè, com dic, per desgràcia, en el nostre país hem viscut molts atemptats i és difícil, no?, recordar-nos de tots i de què va passar.
1: Efectivament.
0: I per això en este aniversari no podia ser d'una altra manera i també volíem recordar-lo i des d'ací pues i ser record per a les víctimes i per a les seues famílies.
1: Hem de recordar a les víctimes de Barcelona, però també a les de Cambrils, perquè hores després d'aquest atac de Barcelona, en la nit del 17 al 18 d'agost, a la 1:15 de la matinada, es va produir, com sabem, un altre atemptat a Cambrils. 5 terroristes van ser abatuts després d'intentar saltar-se un control policial dels Mossos d'Esquadra i atropellar a 6 persones, 3 d'elles policies. Una 7ª persona va ser ferida en la cara per un atac d'un dels terroristes, que sí que va aconseguir recórrer uns metres abans de ser també abatut.
0: També més declaracions, en este cas del secretari general de Junts, de Jordi Turull, que ha recordat precisament este dilluns i aquest aniversari dels atemptats. Ha dit la verdad de lo que pasó y por qué pasó, y este es también uno de los tantos déficits democráticos del país español. Eso es el que ha dit, en este cas, el secretari general de Junts. Així que, des d'ací, volíem també fer aquest xicotet record a aquest trist i a aquesta barbàrie que va succeir ara fa 9 anys a Barcelona i a Cambrils, i aquest atemptat del 17 d'agost. Gràcies, Abril. Fins després. Continuem així, tornem de seguida. Ara el butlletí informatiu amb més notícies.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: La Policia Nacional desarticula dos grups criminals
0: del 17 d'agost. Gràcies, Abril. Fins després. Continuem així, tornem de seguida. Ara el butlletí informatiu amb més notícies.
2: Són les 11.

0: com a centre logístic a Arganda del Rei a Madrid i un altre registre a Sagunt, al camp de Morvedre. En aquest habitatge la policia ha intervingut gran quantitat de joies, diners i eines utilitzades per a l'obertura de portes. La Policia Nacional ha esclarit fins ara vora una trentena de robatoris i ha detingut 7 persones com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a grup criminal, robatori en força i atemptat a l'agent de l'autoritat. 5 d'ells han ingressat en presó. Marcaven les portes amb la tècnica del fil de cola que col·locaven entre la porta i el marc per a comprovar la presència o absència de la gent que habitava els immobles.
1: Gràcies i continuem amb successos perquè a Calp detingudes 3 persones per presumpta implicació en un grup criminal que va aïllar i manipular a una dona major per apoderar-se del seu patrimoni, Elpidia.
0: Sí, la víctima té 91 anys i és d'origen estranger amb un elevat patrimoni i estava a ser sotmesa a un sistema de control i vigilància. Li van arribar a sostreure 20.000 euros i a canviar la titularitat dels comptes bancaris i fins i tot el testament. La Guàrdia Civil va iniciar la investigació després de la denúncia dels fills.
1: La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals autoritza la crema de la palla de l'arròs a València a partir del 16 de setembre. Es poden cremar els residus vegetals procedents de la collita, però per als camps a menys de 500 metres del terreny forestal.
0: La mesura s'autoritza com a extraordinària per raons fitosanitàries perquè es preveu que la campanya de recollida comença a principis de setembre per les temperatures elevades de l'estiu. El permís està en vigor fins al 31 de desembre després que es publiqui avui en el Diari Oficial de la Generalitat. Les cremes no es podran realitzar amb un nivell 1 de preemergència pel risc d'incendis i obliguen a netejar una franja no inferior a 2 metres en el perímetre amb les zones forestals on s'hagi de fer.
1: I continuem amb política. El president del govern, Pedro Sánchez, analitza avui en una reunió de coordinació la reunió a Ceuta. Serà una reunió telemàtica per videoconferència des de Lanzarote que mantindrà amb alguns dels ministres amb competències sobre les matèries com José Manuel Álvarez, d'Afers Estrangers, Margarita Robles, de Defensa, d'Interior, Grande Marlaska o de Joventut, Sira Rego, entre d'altres. Esta serà la segona reunió d'aquestes característiques per a tractar el tema de Ceuta des que entre el 30 i el 31 de juliol entraren massivament vora 72.000 persones. I comença la campanya presidencial al Brasil. Dos candidats enfrontats, l'actual president Lula da Silva, que busca el quart mandat, i Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, Elpidia.
0: Sí, ha començat la campanya en els seus feus. Lula, des de São Paulo, busca revalidar la presidència als seus 80 anys.
2: Muito obrigado a cada home, a cada mulher.
0: Flavio Bolsonaro, per contra, primogènic de l'expresident Jair, ha iniciat els 45 dies de campanya a Rio de Janeiro amb armilla antibales i recordant l'arrest domiciliari de son pare condenat per intent de cop d'estat.
2: Eu vou brigar por você!
0: Estes eleccions marcaran el rumb d'Argentina d'Amèrica Llatina cap a l'ultradreta o mantenint un govern progressista.
1: I anem amb els esports. Rafa Jodar i Daniel Mérida lideraran la nova selecció espanyola de tenis en l'eliminatòria de Copa Davis que disputaran el mes que ve contra Xile. Marc Romero.
3: El xavier David Ferrer, capità de l'equip espanyol, en esta competició acaba de fer pública la llista dels jugadors que representaran Espanya els dies 19 i 20 de setembre per a tractar d'aconseguir una plaça en la final a 8 que es disputarà a Bolonya. Completen els trias Jaume Munar, Martín Landaluce i l'ansirenc Pedro Martínez. Jodas estrenarà amb la selecció en este torneig gràcies al gran nivell que està demostrant en la primera temporada com a professional amb només 19 anys.
4: Es una ilusión tremenda, ¿no?, poder representar la selección española. Por primera vez tuve la oportunidad de hacerlo como sparring hace 2 años en Valencia. Fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador. O sea que muchísimas gracias por confiar en mí. Intentaré aportar mi granito de arena.
3: També debutarà, com comentàvem, Dani Mérida.
1: Gràcies, Marc. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750

0: 50 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

0: per a fer recordar les dues víctimes mortals de la riuada que va afectar dissabte a la vesprada diverses localitats de la comarca del Bierzo. Avui és el segon dia de dol oficial, Toni.
1: La riuada va causar la mort de dos dones d'uns 60 anys a la població de Manzanedo de Valdueza, que pertany a Ponferrada, i va deixar diverses poblacions aïllades per carretera. Per això, l'alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha decretat este diumenge tres dies de dol oficial en el seu record.
0: I seguim amb successos, novetats sobre l'assassinat a tirs de dos dones i un jove de la mateixa família ahir a Isla Cristina, a Huelva, perquè fa uns minuts s'ha fet públic que la dona de 39 anys, filla i mare de les altres dues víctimes, estava embarassada. No ha transcendit si el bebè no nat també ha perdut la vida, però en cas de confirmar-se seria la quarta víctima mortal d'un crim que les autoritats investiguen amb totes les hipòtesis obertes, segons ha assenyalat la Guàrdia Civil. I els parlem ara d'una bona notícia dins del mal, perquè els tres membres de l'UME ferits este diumenge quan treballaven en l'extinció de l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca, en què va morir un company, han rebut l'alta mèdica, Toni.
1: Avui a migdia es guardarà un minut de silenci en la seu del govern d'Aragó a Saragossa i davant la porta de l'Ajuntament de Xaca en record del militar de l'UME mort. Mentrestant, les tasques d'extinció continuen en el que ja és l'incendi forestal més devastador en la història d'Aragó.
0: El Senat ha mantingut la reunió extraordinària de la Comissió d'Afers Estrangers perquè compareguera el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, arran la crisi migratòria de Ceuta, tot i que este, com ja havia avançat, no hi ha assistit.
1: Es viu així un nou episodi en este xoc entre Partit Popular, amb majoria absoluta al Senat, i un executiu espanyol que ha demanat compareixer sols al Congrés. El PP ha mantingut la convocatòria i si la setmana passada va ser Grande Marlaska qui va rebutjar anar-hi, avui ha sigut Álvarez. La sessió ha acabat fa pocs minuts. Pilar Rojo Noguera, del PP, és la presidenta de la Comissió d'Afers Estrangers de la Cambra Alta.
2: El Senado, i en particular esta Comissió d'Assumptes Exteriors que hoy lo representa, tiene entre sus funciones esenciales el control de la acción del gobierno. Y un control requiere que el Ejecutivo comparezca y dé cuenta de sus decisiones sin excusas ni aplazamientos. Pero en su lugar nos encontramos una nueva silla vacía.
1: Demà estava prevista la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tampoc hi acudirà.
0: Gràcies, Toni. I sobre Ceuta, ja ha acabat la reunió que ha mantingut el president del govern, Pedro Sánchez, amb diversos ministres a compte de les futures actuacions que hi mantindran allí a Ceuta.
1: Segons ha informat el govern espanyol en un comunicat, com ja va passar en la reunió del passat 7 d'agost, el cap de l'executiu i els ministres han repassat les diferents actuacions que s'estan duent a terme per a fer front a la crisi en col·laboració, diuen, amb les institucions autonòmiques i altres organitzacions. També han estudiat les mesures necessàries per a continuar reforçant les garanties de seguretat i benestar de la població de Ceuta, així com les tasques d'identificació i atenció dels migrants que encara estan a la ciutat autònoma. No han fet públics més detalls.
0: Gràcies, Toni. I acabem amb un apunt. La Guàrdia Civil ha detingut a Borriana un home per cultivar 141 plantes de marihuana que amagava a l'interior d'una tenda de compravenda d'articles de segona mà. L'actuació es va iniciar en detectar-se diversos indicis que apuntaven a l'existència d'una possible plantació clandestina i els treballs dels gossos especialitzats van ser clau per localitzar-la. Els agents de la Guàrdia Civil van trobar, gràcies a ells, una plantació perfectament condicionada i amb infraestructura complexa per cultivar i evitar ser detectats. I en els esports, l'Atlètic de Madrid presentarà ara a les 12:30 Kang In-Lee en el Metropolitano. Marc Romero.
3: El jugador surcoreà posarà junta la directiva i la camiseta del seu nou equip en tan sols uns instants. Recordem que el futbolista ve procedent del Paris Saint-Germain a canvi d'uns 40 milions d'euros. Agafarà el número 7 de Griezmann i ja és un soldat més de Simeone. A més, l'exvalencianista deixa diners en les arques de Mestalla degut a la seva formació a Paterna. Gràcies al mecanisme de solidaritat de la FIFA, el València rebrà prop d'un milió i mig d'euros per a la formació del mitja punta. Recordem que Kangin va deixar l'entitat valencianista a l'estiu de 2021 amb la carta de llibertat per firmar amb el Mallorca, que també rebrà un pessic econòmic.
0: Moltes gràcies, Marc. I això és tot. De moment tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és en una hora, a la una en punt. I els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
8: De tu a tu.

0: Ja estem de tornada, són les 12 i quasi 9 minuts del migdia. Continuem així, Amunt i Avall és el magazín matinal de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I Abril, anem a parlar, en este cas, en esta música que a mi m'encanta, de terratrèmols. I és que fa uns instants en la tertúlia comentàvem, però què està passant aquest estiu? Negativament en tot arreu, internacionalment parlant, està el terratrèmol de Venezuela, el terratrèmol de Colòmbia, a Indonèsia este cap de setmana, abans del de Venezuela també, no, abans del de Colòmbia va passar un al Chapó. Però és que a Granada, esta setmana passada, també va haver un terratrèmol i de prou intensitat. I clar, ens hem preguntat, hi ha risc de terratrèmols a la península, sí o no?
1: Jo crec que la pregunta, Lucía, és precisament la que feies. Què està passant aquest estiu? Perquè sembla que el món està tremolant més que mai. Com dies, Venezuela, el Japó, Colòmbia, Indonèsia... En les últimes setmanes estan registrant-se terratrèmols de gran magnitud. I clar, depenent de la zona, les conseqüències estan sent unes o altres, ben diferents. Però les notícies de nous terratrèmols també tenen un efecte en nosaltres. I és que augmenta la preocupació del ISI. I si es donara un sisme així a la península, seria possible? Quines serien les conseqüències si el sol tremolara amb tanta intensitat? Per això, avui centrem la mirada a casa nostra per a donar respostes, començant per la possibilitat d'un gran terratrèmol.

Si mirem els mapes de perill sísmic europeus, clarament identifiquem les zones que a priori serien les més perilloses. Segons el model de referència actual ESHM20, estes serien Itàlia, Grècia i Turquia. Però els fets apunten en l'altra direcció. I és que el terratrèmol més greu que ha patit Europa no es va donar precisament a cap d'estos tres països, sinó a Portugal, el nostre país veí. És el conegut com a Gran Terratrèmol de Lisboa, que va tindre lloc l'1 de novembre de 1755. Amb una magnitud propera a 9, es va emportar la vida d'unes 100.000 persones. Però és possible que torni a donar-se un terratrèmol així? Clar, possible és. Però, per entendre la distribució temporal dels terratrèmols, hem d'atendre un altre concepte, i és el del temps de recurrència.

0: terratrèmols. El temps de recurrència indica el temps mitjà entre terratrèmols de magnitud similar en un mateix lloc, relacionat amb l'acumulació d'energia al llarg del temps. Hi ha estimacions que suggereixen recurrències de 1.000 anys en la zona ibèrica, és a dir, que faltarien més de 700 anys perquè poguera ocórrer de nou un terratrèmol similar al de Lisboa. D'una banda, això ens tranquil·litza
1: una miqueta. Sí, perquè no estarem així.
0: No obstant això, en els 1.000 anys previs al terratrèmol de la capital portuguesa, hi ha un registre històric d'almenys 4 grans esdeveniments a la regió. Parlem dels de l'any 881, 1048, 1356 i 1531. Per això, no acaba de ser segur pensar que el següent gran terratrèmol tindrà lloc dins de 700 anys. Clar. És a dir, els registres, sobretot anteriors a aquest terratrèmol de 1755, mostren que també es van donar grans terratrèmols, no de la mateixa intensitat, però sí grans terratrèmols a la regió. Però com tampoc volem preocupar al personal, jo el porte una altra dada. Primer, anem a deixar una cosa clara que jo crec que moltes vegades parlem de terratrèmols i se'ns oblida, i és com es produeix un terratrèmol. Un terratrèmol es genera quan l'energia acumulada per la fricció o el xoc entre les plaques tectòniques de la Terra s'allibera de manera sobtada. I quines són les plaques que tectòniques que poden arribar a xocar hacia Espanya? Doncs Espanya té una convergència entre la placa africana i l'eurasiàtica d'uns 2 o 3 mil·límetres a l'any. Què significa això? Doncs que han de passar molts anys perquè s'acumula una deformació suficient per a produir un terratrèmol important. A més, hi ha estudis que indiquen que les falles de la zona més activa a nivell sísmic d'Espanya poden generar terratrèmols de magnituds entorn de 7 com a màxim. És a dir, que no arribaríem, segons aquestes previsions, a una magnitud com la d'aquest gran terratrèmol de Lisboa. Però clar, un terratrèmol d'aquesta magnitud de 7 ja pot ser molt devastador, com hem vist molt recentment. Per això només ens queda estar preparats. I seríem nosaltres capaços de resistir un sisme així?
1: Pues això és el que tractarem d'averiguar precisament avui amb Carmen Grau. Ella és doctora en història i experta en desastres al Chapó. Carmen, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, bueno, hem d'aclarir que realment estàs al Chapó.
0: Bon dia per a nosaltres, sí, bona vesprada nit per a tu, més bé.
1: Exacte.
2: Sí, sí, estic així al Chapó. Moltes gràcies per cridar-me.
1: I tu per atendre'ns des de tan lluny. Bueno, el passat dissabte s'alçàvem amb eixa notícia que fèiem referència fa uns instants, i se terratrèmol a Granada de magnitud 5, clivells en carreteres, façanes d'edificis desplomades, cotxes destrossats, són les conseqüències i les imatges, no, que hem pogut veure en els mitjans de comunicació, conseqüències habituals per a un terratrèmol d'aquestes característiques?
2: Per a internacionalment, sí, per a un terratrèmol d'aquesta magnitud, si és de profunditat poca, com ha sigut el cas, i l'epicentre està a prop d'una ciutat o d'un lloc urbanitzat i en població, evidentment sí que pot passar.
0: Quin és el protocol, per exemple, al Japó per a un terratrèmol de magnitud 5? Perquè no sé si d'alguna manera s'avisa a la població, passa més desapercebut que, per exemple, a Espanya. Com és una miqueta un terratrèmol d'aquestes característiques allí?
2: Sí, el terratrèmol de característiques de magnitud 5, com el que ha passat en Granada, al Japó no seria considerat un terratrèmol d'una magnitud tan gran ni d'uns efectes tan devastadors, perquè el Japó es prepara per a terratrèmols de 9. Aleshores, per als japonesos, una magnitud de 5 no és considerada tan greu i estan preparats per a que no deixi danys, al igual que ha passat en Granada. És a dir, per exemple, per a que us posi un exemple, tenen a la llarga de tot el país, de tot l'arxipèlag japonès, tenen més de 10.000 sensors antisísmics, perquè, com sabeu, tenen molts volcans, és una zona molt sísmica, més que la nostra, més que la placa eurasiàtica i l'africana, i està en l'anell de foc del Pacífic, que és la mateixa zona que també arriba fins a lo que és el continent latinoamericà, fins a Xile. Aleshores, ells és una zona que és la més sísmica del planeta. Més del 80, quasi 90% de terratrèmols a l'any es produeixen així. Aleshores, els japonesos tenen uns 10.000 sensors en diferents institucions, i tant el govern com algunes empreses com les universitats, i un terratrèmol de 5 així no és considerat greu. per a que mantengueu. Si o sigui, no, és com una cosa habitual.
1: I de fet Carmen, recentment també tenim en la memòria el terratrèmol de Veneçuela i poc després va passar el de Chapó. I, vamos, no cal ni dir les diferències, o millor dit, les conseqüències que han tingut en Veneçuela i les que han tingut al Chapó. Res a veure.
2: Exactament. El de Veneçuela, el que ha passat és que han sigut dos de magnitud molt alta, en 30 segons de diferència, en una profunditat molt, molt poca, i això ha sigut molt devastador per a la població, perquè realment ahir la capacitat o la possibilitat de poder evacuar després del primer ha sigut molt, molt difícil per a ells. Jo crec que això ha sigut un punt molt complicat del que ha passat en Veneçuela. En Japó, el que ha passat també, una magnitud de 7.1, que va ser a final de juliol, sí, també en una profunditat molt baixa, ha deixat 230 i pico morts i bueno, la resposta ha sigut molt diferent, com haureu pogut veure, sí, sí, però sí. Diguem que per als japonesos a partir de 7 és quan ja es produeixen els danys majors.
1: Perquè el màxim, Carmen, és 9, si no m'enganya, o com es medeix realment?
2: Sí, el màxim és 9 i històricament hem tingut dos, fins ara, fins que existeix aquesta, científicament hem anat evolucionant, no? No sempre hem tingut la capacitat i la invenció de poder medir-ho d'aquesta manera. Actualment els dos últims terratrèmols històricament més grans han sigut el de Xile del 1960, de 9.5, i el del Japó del 2011 de 9.1, que han sigut fins ara els més devastadors, però també tenim Haití, tenim molts que han sigut, i el de Lisboa que esteu comentat, sí, en 1755, que és, pensem, o sigui, per les dades i científicament, que era també d'una magnitud molt alta, de 9, no?
0: Uh-huh. Ens has parlat d'aixòs més de 10.000 sensors antisísmics al llarg de tot l'arxipiélag Nipó.
1: Que és una locura, per cert.
0: Clar, que així ens sembla una barbaritat. Quin diries que és el punt fort del Japó pel que fa a la gestió de desastres?
2: Mira, jo crec que ja sempre ho repetís moltes vegades, però crec que no és suficient i que cal seguir insistint, sobretot al nostre país i a la nostra comunitat autònoma, la prevenció. Uh-huh. Els japonesos, com per lo que vos contava, saben que són molt conscients del lloc, el territori que habiten, aleshores, en compte de... no es pot evitar, no? El desastre d'aquesta magnitud o el fenomen, clar, natural, ja siga el terratrèmol, ja siga la pluja, no, això no ho podem evitar, però sí que ens podem preparar i sí que podem tindre una prevenció major i també una mitigació. Aleshores, a l'hora dels terratrèmols hi ha tres coses molt importants. Una són els sensors sísmics, la tecnologia que puguem posar a l'abast per a poder actuar quant abans. Després estan les construccions, que vos puc comentar si voleu després. Uh-huh. I després està també la prevenció ciutadana, és a dir, fer molta formació, molta capacitació, molta conscienciació del risc. Tot això també és una part que no sol parlar massa, perquè pensem que no va a passar, però així al Japó són molt conscients de que n'hi ha que formar contínuament a totes les persones de totes les edats i de qualsevol tipus de professió i de qualsevol poble.
1: Uh-huh. Has parlat de les edificacions, precisament ahir, en concret, tinc uns familiars que havien viatjat ara al Japó i tornaren ahir. I clar, estaven contant-nos, no?, el viatge, perquè han estat 15 dies allà i bueno, la frase primera era és altre món, no? És un altre món completament distint al que estem acostumbrats així. Però és cert que parlàvem també, sense ser nosaltres cap experts en la matèria, pues dels terratrèmols. Abans d'anar-se'n de viatge va passar el que estem comentant de finals de juliol i, bueno, donava una miqueta de respecte, però clar, després de tornar, ells mateixos han dit no, és que estan allí preparadíssims. Els edificis són una brutalitat. De fet, diu que a Tòquio realment era com estar una miqueta en Nova York, però, amb moltes diferències, està clar, no? Però com una miqueta més estat en els Estats Units, no? De quina manera són aquests edificis, aquesta edificació, de quina manera estan fetes o quines normes han de complir realment per a que siguin tan resistents als terratrèmols?
2: Val, el primer que s'ha de dir és que aquesta normativa va canviant conforme passa el temps. És a dir, no és una normativa estàtica que la fas un dia i t'oblides. És a dir, sempre estan reformant-la, actualitzant-la i mirant a veure de millorar-la. Això és molt important i crec que és un punt que nosaltres també hem d'aprendre a anar millorant aquesta normativa, que si després vos puc posar exemples d'Espanya, no? Però centrem-nos en el cas de Japó, des dels anys, bueno, això ja va de dècades anteriors, no? Però hi ha dues coses molt importants. Des dels anys 90, 90, que va haver un terratrèmol molt fort en Kobe, en el 95, algunes persones més majors se'n recordaran, el que és la normativa antisísmica s'ha reforçat molt, i no només la normativa, n'hi ha controls tècnics i s'asseguren molt bé de que les construccions no es voten aquesta normativa. I són dues coses, principalment. Una, que és estructures sismoresistents, que són, per exemple, pilars molt grans, materials més resistents que absorbeixen el moviment, no? Això seria una, i cap edifici d'aquest país es pot construir sense passar per aquesta normativa i està molt controlat. I si no la complixes, n'hi ha càrcel i n'hi ha penes molt dures, no? Això seria una. Sí, no? Perquè és una cosa molt seriosa, perquè això és molt important, no?
1: Jo dic mare meua perquè em sembla com molt, no sé, molt fort, perquè no estem acostumats a aquestes coses, no? A aquesta normativa, sobretot respecte a edificacions.
2: Sí, però nosaltres també la tenim, després te'l comentaré, no? Però, per exemple, aquesta normativa la tenen que complir, i després tenen noves tecnologies que han anat desenvolupant en els últims anys, que són el que es diu l'aislament sísmic, no? Que són una espècie de... És difícil d'explicar sense veure-ho en un dibuix, no?
0: Una imatge. Però són,
2: sí, és com si, imagineu-vos que hi ha un gratacels, no? I baix el que són els pilars que enganxen el gratacel a lo que és el pis, no? Uh-huh. Ahí fiquen com si foren unes boles que són, és que jo dic boles, però realment, que són com si foren una espècie de tècnica, no? Que aguanta l'edifici, però que si n'hi ha un terratrèmol, aquestes boles o aquesta estructura que està baix, el que fa és que controla la vibració i disminueix l'energia i fa que l'edifici no es trenqui, no caiga i disminueix l'oscil·lació. No? Mm-hmm. Això és un aislament sísmic que ara és una cosa més nova, no? dels últims dècades. Mm-hmm. Això abans no existia, i els japonesos i altres països també estan implementant, sobretot en edificis molt grans i molt, molt alts, no? Per evitar que es desplomen.
0: Seria com un moll.
2: Sí, exacte, és com un moll, però no exactament, és que no sé com explicar-ho millor, saps?
0: És difícil, però clar, jo m'imagino el moll ahí com...
2: Sí, però seria exacte.
0: Aguantant l'edifici.
2: El moll absorbix l'edifici, arriba a menetjar-se, però no oscil·la al moment que es puga trencar el pilar, saps? Mm-hmm. Entonces això fa que no es caiga l'edifici. Mm-hmm. Això són les noves tecnologies que estan implementant en edificis molt grans i gratacels. Mm-hmm. I en el cas d'Espanya, per exemple, si voleu, no, tenim també una normativa sísmica des de fa unes dècades, sobretot per a les zones de més risc, que la nostra península són el Mediterrani i també tot el sud d'Andalusia, no? Com sabeu, Múrcia. Ara bé, jo no sé, jo desconec fins a quin punt aquesta normativa s'aplica, es monitoreja i es complix 100%. Això jo no puc comentar-ho, però sí que puc comentar, per exemple, el que fa, si voleu, el pla d'actuació municipal de front al risc uh-huh. sísmic, no? Que és igual que el que han patit ara de la Dana, front al risc d'inundació, contra el risc d'incendi, no? Tots els pobles, per llei, tenim que tindre aquest tipus de pla, que és un pla que té l'Ajuntament, que ens ajuda, té protocols, ens ajuda a dir on estan els refugis, però què passa? Com haureu vist en la Dana, no? I com jo mateixa, que hem estat treballant en la Universitat Politècnica i en un xicotet projecte, uh-huh. en tres plans municipals de tres pobles afectats per la Dana, estos plans moltes vegades no es coneixen, no estan ni siquiera aprovats. Ara justament estava llegint una notícia d'esta matí del Levante que deia que alguns municipis de la nostra comunitat sí, no tenen el
1: la
2: pla
1: portada, sí, de,
2: o sigui, és obligatori. Aleshores, això és per a parar-se o a pensar, tenim una normativa que no està complint-se.
1: Per això deia jo abans que no és que m'estranyara del protocol que tenen al Chapó, sinó que ho complixen estrictament, que ahí crec
2: exacte.
1: Que està la diferència.
2: Però això és la clau.
1: Clar,
2: això és la clar. Clau. Mm-hmm.
0: I en este, mm-hmm. en este sentit, Carmen, creus que estaríem preparats així a Espanya per a un terratrèmol com els que s'han viscut recentment a altres punts del planeta, és a dir, d'una magnitud 7 o per damunt?
2: Mira, jo crec que m'agradaria dir-te que sí, però crec que no. Mm-hmm. Crec que no, però no perquè no puguem. O sigui, jo estic molt convençuda, i és una de les tasques que estic insistint des de que ha passat la Dana, no? I abans, des de que m'he especialitzat en esta en esta àrea de la gestió de riscos, jo crec que podem, perquè els japonesos tampoc ho feien perfecte abans, ni ho fan perfecte encara, no? Però jo crec que socialment ens podem preparar millor, i, però encara en Espanya tenim molt que aprendre. Per exemple, el terremoto de, el terratràmol de Lorca, se'n recordareu,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: del,
1: clar, 2000, sí, sí.
2: Del 2011, el de Lorca va ser de 5.1, va ser un terratràmol de 5.1 i va deixar morts, i va ser de molt poca profunditat,
1: sí, va ser una destrossa,
2: això va
1: terrible.
2: Fer tant de mal, i va tindre molta gent a refugiar, va ser molt greu per a lo que va ser per a Espanya, no? Aleshores, penseu, si un terratrèmol de 5.1 de poca profunditat fa aixòs danys en Lorca, probablement nosaltres en la resta de pobles també tindríem que estar una mica preparats, i sobretot la gent en les cases, n'hi ha formes també de preparar-se, no? La ciutadania, no només les autoritats, no? Ara estem parlant tota l'estona de les autoritats, però la gent de les cases, la ciutadania, no sap com preparar-se si passa aquest tipus de d'esdeveniment, no? Entonces, ens falta, jo crec que molta conscienciació,
1: cultura.
2: Molta formació
1: cultura
2: i molta informació. Sí, cultura del risc, cultura del risc,
1: més
2: no només del terratrèmol,
1: exacte.
2: De saber,
1: sí, sí.
2: Més de saber on vius i com vius i el que tens que fer si passa, perquè pot passar, no? I nosaltres, la Comunitat Valenciana, ja ho heu vist.
0: Clar.
2: Tenim borrasques en les platges, tenim rius, tenim barrancs, estem en zona sísmica. El meu poble, per exemple, és un dels primers registres, crec que l'heu anomenat, el de 1356, és de tavernes de la vall de la Vall Digna, no?
1: Uh-huh.
2: Tenim dels primers també registres de la península sísmic, és a dir, vivim en una zona en riscos i vivim en una península, no? També tenim Canàries, que és una zona molt volcànica,
0: uh-huh.
2: És a dir, tot això està ahí.
0: És com que moltes vegades vivim d'esquenes a la realitat, per exemple, fins que no va ocórrer la Dana, molta gent ni tan sols sabria que vivia en una zona potencialment inundable.
2: Exacte, exacte. I això jo crec que podem canviar-ho, no? Ara jo crec que la societat està un poquet més desperta, podem dir, no? No sé si esteu d'acord.
1: A la força.
0: Bueno,
1: però...
0: Lucía, jo crec que és el que diu Lucía, a la força.
1: Que remei, no?
2: Exacte.
1: Però bueno, sí que hem d'estar més atents al que passa al nostre voltant i sobretot el que tu comentes. Falta eixa cultura del risc, que jo ara te dic també una cosa. Ara mateix a mi m'arriba la notícia de que a València hi ha risc d'un terratrèmol i, sincerament, mira que estem informades i llegim i estem contínuament preparant-se coses i informant-nos. Ara mateix jo no sabria què caldria fer, així no t'ho dic.
2: Val, aleshores hi ha que fer simulacres. Hi ha que fer simulacres. Anualment, així, en el Japó, fem simulacres. Fan simulacres a les escoles. Jo, per exemple, com a professora a la universitat, faig simulacres el dia que toca, t'avisen i dius simulacre avui de terratrèmol. I fem simulacres en els alumnes. En les empreses fan simulacres. És a dir, on tu treballes, on tu vius, necessites saber com actuar en cas d'aquest tipus d'esdeveniment, i això es fa en simulacres.
0: Uh-huh.
2: Que la gent de vegades pensa que el simulacre no serveix per a res, però és tot el contrari.
1: Clar,
2: Van fer un simulacre, no sé si vau sentir, el simulacre d'inundació que vam fer en Catarroja en febrer d'enguany,
1: sí.
2: Que el vam dissenyar en este projecte que vos estava comentant, de la Universitat Politècnica, i jo vaig viatjar de Japó per a ajudar a acabar de dissenyar el simulacre i portar-lo a terme, i va ser un exercici molt, molt interessant, perquè clar, Catarroja ha viscut la Dana i està molt sensible, no? Però va ser un exercici de posar en coordinació a totes les persones, a totes les autoritats, totes les escoles. O sigui, la resposta ciutadana dels professionals va ser molt bona, aleshores sí que és possible, no? Jo sempre vull posar ese comentari d'esperança, de dir, no tenim que dir no, és que nosaltres ho fem tot mal i no, sí que es pot, però necessites fer una coordinació i
1: potent.
2: Tindre la gent... Sí, exacte.
0: Exacte. I tornem al mateix, que és aquesta necessitat d'invertir en prevenció. Carmen, abans d'acabar, m'agradaria posar-te un altre exemple d'un altre terratrèmol, en este cas anem a l'any 2009, quan va tindre lloc el conegut com terratrèmol de l'Aquila a Itàlia, en el qual van morir unes 300 persones. Però abans d'este fenomen va haver una sèrie de terratrèmols menors. Mentre alguns tècnics sí que alertaven d'un gran sisme imminent arran d'estos tremolors menors, molts altres experts demanaven certa cautela. Inclús algunes autoritats intentaven tranquil·litzar, entre cometes, a la ciutadania, fent broma amb prendre una copeta de vi per a relaxar-se. En este cas, malauradament, el pitjor sí que estava per arribar, perquè després va arribar aquest gran terratrèmol. És possible previndre o avisar a la població o conscienciar, però tampoc sense, és a dir, sense crear un alarmisme excessiu?
2: Jo crec que s'ha de almenys informar a la població que pot passar. I si tu ja has fet un treball previ de prevenció, no? Això no és una cosa que de la nit al dia pugues fer-ho bé. Es té que treballar contínuament, no? Aleshores, en el cas este que m'estàs comentant d'Itàlia, que és molt bon exemple, van haure dubte, no? I no sabien què fer, si alertar, no alertar. Jo penso que sempre s'ha d'alertar i s'ha d'alertar d'una forma pausada, comunicativa, informada, en detall, sense cridar a l'alerta màxima i posar a la gent en pànic, no? Jo crec que hi ha formes de fer-ho. I perdoneu que torne, però així en el Japó no dubten. Si pensen que la zona està sísmica perquè hi ha hagut una sèrie d'enjambres, no, sísmics, que es diu, i pot passar, el diuen, pot passar, estigueu alerta, per favor. I això significa que tu en casa ja tindràs la teua motxilla, ja tindràs les teues mesures i tindràs també el teu pla familiar, sabent en les escoles el que pot passar, el que no. Jo sempre penso que és millor previndre que curar.
0: Totalment
1: d'acord. I Carmen, no sé si vas a tornar així a la Comunitat Valenciana en breu o no, de moment te quedes ahí al Japó, però la pregunta que m'agradaria fer-te abans d'acomiadar-te, si tu has viscut en primera persona un terratrèmol.
2: Clar, jo vaig viure el del 2000... Bueno, jo he viscut alguns,
0: un,
2: ja.
0: Un, no, molts, no? El de,
1: més d'un.
2: Sí, jo he viscut alguns a Amèrica Latina, però perquè vaig estar allí alguns anys també vivint i es viu d'una altra manera, el terratrèmol allà, però el pitjor, el que més em va canviar un poc i el que va obrir un poc la finestra per a dedicar-me a el que estic fent ara és el del 2011, el terratrèmol del Japó del 2011. Jo estava així, jo estava en Tòquio, sí, i va ser tremendo.
1: Bueno, no m'agradaria de moment viure-ho. Què vols que te diga? És una cosa que em provoca prou por.
0: Jo
1: no
0: crec
1: sé.
0: Que és per el desconeixement.
1: Totalment, segurament, sí. Segurament. Però bueno.
2: Jo vaig passar por, però vaig aprendre moltíssim dels japonesos que estaven al meu voltant i va ser una lliçó, la veritat. No, a mi no em va passar res, però vaig veure l'actuació del país i això per a mi va ser un abans i un després.
1: Mira, pues en això que ens quedem i sobretot agrair-te que ens hagis atès des del Japó, des de tan lluny, i ens hagis, bueno, explicat tot de meravella com ho has fet. Carme Grau, doctora en història
2: i experta
1: en desastres. Gràcies. Una abraçada
2: ben forta. Gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: I les vacances són, en teoria, el moment de parar, descansar i gaudir de la família. Però la realitat no sempre és tan idíl·lica. Quan desapareixen les rutines, passem moltes hores junts, canviem els horaris i acumulem cansament, és més fàcil que apareguin discussions que durant l'any queden amagades darrere de la feina, el col·legi o les obligacions del dia a dia. I a més, arribem a l'estiu amb moltes expectatives. Volem que els xiquets se ho passen bé, que la parella i tu també descansen. Aprofitar cada dia i tornar amb la sensació d'haver viscut unes vacances perfectes. Però què passa quan la realitat no s'assembla a eixa fotografia ideal? Avui parlem precisament d'això, de com gestionar les tensions familiars, els desacords i les expectatives durant les vacances en família, de com evitar que uns dies pensats per a descansar acaben convertint-se en una font d'estrès i, sobretot, de com aprendre a conviure també amb els moments que no ixen com havíem pensat, com havíem imaginat. Parlem amb la psicòloga Andrea Mezquida. Andrea, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Per què les vacances, que en principi, com dic, haurien de ser sinònim de descans i de desconnexió, poden convertir-se a vegades i cada vegada més en època de conflictes familiars?
1: Bueno, jo crec que se poden juntar diversos factors. Per un costat, el fet de que li fiquem, com tu has comentat, moltes expectatives a l'estiu, no? Sempre estem esperant les vacances durant l'any mentre treballem i quan arriben moltes voltes, pues, genera frustració que els plans que havíem imaginat o que havíem idealitzat no siguin com esperàvem. I en quant al tema familiar, aleshores moltes voltes el que ocorreix és que passem més temps en la nostra família, passem més ratos lliures i compartim més temps que durant l'any, pues no tenim tant i aleshores els conflictes és més fàcil, no?, que broten.
0: Però podria dir-se que les vacances creen problemes que no existeixen o que no existien o simplement fan visibles, fan palès aquests problemes que ja estan ahí durant l'any, però que estan com una miqueta amagats?
1: Pues jo te diria que les dues coses. Jo te diria que n'hi ha problemes que durant l'any o no se poden atendre per falta de temps, per falta d'energia, o si li donen menys importància, i n'hi ha altres que a lo millor no estan, perquè la convivència pues no és tan continuada i de repente en estiu o en les vacances, al estar passant més temps junts, comencen a eixir problemetes que durant l'any pues això, no estaven o no les prestava molta atenció. Però jo diria que un poquet de les dues coses. Cosetes que durant l'any no volem veure, no volem afrontar,
0: perquè no tenim temps.
1: Per temps, per energia, converses incòmodes, no li podem dedicar temps a aquest problema, que a lo millor en estiu, que tenim un poc més de temps i estem un poc més descansats, suposadament, pues ixen un poc més a la superfície.
0: Bueno, i quantes voltes hem escoltat això de necessite unes vacances de les vacances? És que al final se fan llargues i alguna vegada també se complica la cosa quan volem planificar cada minut de les vacances familiars, no és precís, vull dir, també s'ha de tindre una miqueta de temps per a fluir, no?
1: Exacte, a mi m'agrada molt esta pregunta, perquè a mi moltes voltes en estiu me diuen, quan me vaig de vacances me diuen les companyes de treball, i d'on te vas de viatge? O te vas a algun sitio de viatge? Jo dic, no, per a mi les vacances són per a descansar. Per a mi viatjar és cansat, no sé, per a vosaltres.
0: Sí, per a mi també. Està molt bé, però tornes cansat.
1: Exacte. Viatjar és esgotador. Aleshores, per a mi vacances és sinònim de descans, de fer el que t'agrada, llegir, passejar, banyar-te, i ja n'hi haurà temps per a poder viatjar, si és que pots permetre-ho, en un altre moment de l'any, no? Però les vacances sí que són, en principi, per a descansar. Però, com tu comentes, moltíssimes voltes se fiquen tarees que, en lloc de ser per plaer, pareix que les tinguin que fer obligatòriament. Uh-huh. Aleshores, és com, tinc que anar a la piscina, tinc que anar a la platja, tinc que anar a fer esport perquè no me'l puc deixar en estiu. I de repent, el que era una època de tranquil·litat, se converteix en fer check, no?, en totes les tarees com passa durant l'any.
0: I no sé si, bueno, hi ha una idea que em sembla especialment interessant, i és que potser estar de vacances en família no significa necessàriament fer-ho tot junts a tota hora, no? També necessitem reivindicar el dret a tindre moments per anar-te'n sol o sola a caminar, per, no sé, anar-te'n de dinar o de sopar amb els amics, sense la teua parella, tos pares, les criatures... Vull dir, tindre una miqueta també el teu espai.
1: Per supost, però això també durant l'any, no només en vacances. Al final, tindre la teua, com dic jo, la teua parcel·la individual és fonamental per a la teua salut mental i per a les teues relacions interpersonals. Uh-huh. Si tu sempre estàs en algú i mai tens temps per a tu, durant l'any o en vacances, això va perjudicar després el teu estat d'ànim i, per tant, com te relaciones en la resta.
0: Clar.
1: Aleshores, estiguem de vacances o no, és fonamental tindre temps per a uno mateix i per a una mateixa per a passejar o llegir o fer les activitats que a uno li agraden i a lo millor a la resta de la família no.
0: Ja.
1: I que cada uno faci el que necessite.
0: I una cosa que de la que estàvem parlant a l'inici, tal volta arriba a les vacances, te'n vas a una segona residència amb la resta de la família, que normalment ja fa anys que no convius 24-7 amb ells, no? Siguen pares, germans, cosins, sogres, etc., cunyats... és molt difícil conviure en una casa en moltes persones quan habitualment, pues, el que dic, els veus en esdeveniments familiars i no estàs convivint al 100%. De quina manera se pot gestionar això bé per a que aquestes vacances o aquests dies al final no se convertisquen en una pesadilla?
1: Pues jo recomanaria molt treballar la paciència, treballar un poc l'assertivitat, sobretot l'empatia, intentar, bueno, pues ja que va ser un temps limitat, no, que és algo temporal, que a millor estic en la meva família política, que no m'encanta estar així, però bueno, pues ho faig per la meva parella, pues això, no, intentar...
0: I al revés.
1: Pues això, no, treballar un poc el que és la paciència, les negociacions, pues bueno, si tu vols fer això i jo no, pues anem a buscar un punt intermedi, també el que vam comentar, no, tindre temps per a poder allunyar-te, i a lo millor si estàs un poc saturat o saturada, poder anar a donar una volta i que se te passe, treballar l'assertivitat en el sentit de com comunicar les coses que m'estan molestant per a no generar conflictes.
0: Sí, perquè de vegades les persones se callen, no? Van acumulant ixe cabreig i al final explota en el pitjor moment, no? I quan ja hi ha moltes coses acumulades, apuntades ahí en la memòria, no?
1: Exacte, lo millor, sempre que se puga, és comunicar el que no s'està sentant mal o el que volen dir en el moment que passa, perquè si no passa el que tu comentes, que el got se va plenant i el dia que jo verbalice pues por todo lo alto, ¿no? Y es
0: caiga quien caiga, ya el acabo sé.
1: Exacte.
0: Bueno, y també una qüestió que jo crec que és important és que el que estem dient, no, són vacances, les rutines ja no estan al 100% com poden estar a l'hivern o quan hi ha col, etc, i una miqueta, pues no sé, deixar-se dur per el dia a dia sense ser tan quadriculats, no, quadriculades.
1: Sí, fluir un poquet, no? L'estiu pareix que és una època en la que no n'hi ha tants horaris, òbviament si tens fills o filles sí que és més encorsetat tot, no? Però si no, és una persona que potser no té fills o no té tantes responsabilitats, és molt important deixar-te fluir perquè durant l'any no ho fem tant.
0: Pues ho posarem en pràctica, Andrea, que no tenim més temps. Jo crec que la paciència és importantíssima i el tema de fluir jo crec que és la segona part importantíssima per a passar unes vacances sense discutir amb la família. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
1: A vosaltres.
2: Adéu. És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Hola, com estan? El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona un ultimàtum al govern de Pedro Sánchez i amenaça amb recórrer la justícia si en 30 dies la ciutat autònoma no ha tornat a la normalitat.
4: Vives denuncia la falta de resposta adequada i falta de voluntat per part de l'Estat davant de l'elevat risc, diu, per a la seguretat ciutadana i la convivència amb milers de migrants als carrers en una situació que ha qualificat d'estat d'excepció.
5: Lo que queremos que ocurre es que no hay voluntad. Creemos que el gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo.
4: El president de la ciutat autònoma ha explicat que sol·licitarà una reunió amb la presidenta del Tribunal Suprem i amb el president del Constitucional per a traslladar la situació que viu Ceuta.
2: I el Partit Popular ha presentat una proposició no de llei al Congrés a 11 punts per a una actuació immediata a la ciutat autònoma amb reforç policial i militar i així com un comandament únic.
4: Els populars han lamentat que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no hagi acudit avui al Senat, on estava convocat per a explicar la situació a Ceuta, i han sol·licitat també la compareixença al Congrés de la ministra de Sanitat, de Mònica García. Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració.
2: El Partit Popular ha presentat una proposició no de llei al Congrés a 11 punts per a una actuació immediata a la ciutat autònoma amb reforç policial i militar i així com un comandament únic.
4: Els populars han lamentat que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no hagi acudit avui al Senat, on estava convocat per a explicar la situació a Ceuta, i han sol·licitat també la comparació.

0: consideren passivitat i mala gestió del govern espanyol. La patronal hotelera Osbec advertís en un comunicat que la congelació continua de tarifes durant anys, amb increments de costos per damunt del 30%, fa inviable mantindre llits oberts en hivern i posa també en risc llocs de treball en les destinacions de temporada baixa.
1: Per això, la patronal exigís al Ministeri de Consum que revisa l'alça les condicions econòmiques del contracte. L'oferta actual se situa entre els 28 i els 30 euros per persona i dia en règim de pensió completa en hotels de 3 i 4 estrelles, quan el preu mínim per a no operar a pèrdues situa, segons Osbec, en 35 euros més IVA.
0: I el Campus Internacional València Dansa, que està celebrant estos dies a València, bat el rècord de participació amb 153 ballarines i ballarins.
1: Este certamen, que ja va per l'edició número 27, reuneix durant 12 dies al complex de la Petxina joves professionals d'Espanya i altres països. Està organitzat per l'Associació de Dansa i Art Mediterrani, amb la col·laboració de la Fundació Hortensia Herrero, que atorga més de 15 beques a joves ballarins de la Comunitat Valenciana. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Rocío Gil, diu que acollir... que d'acollir de este campus reforza la proyección internacional de Valencia en el campo de la danza.
2: Hablamos de un encuentro decisivo para bailarines que se abren camino y que quieren fortalecer en esta disciplina. Es una ocasión para dar visibilidad a la ciudad más allá de nuestras fronteras. Unas semanas donde se forma talento, se crea y se aprende que la constancia en la danza lo es todo.
0: I recorden que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establert l'avís groc per a l'interior de la província de Castelló per pluges que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, tempestes amb pedra i també ratxes fortes de vent. En els esports, l'era Martín Anselmi a Elx comença a les 9 d'esta nit a Riazor. Marc Romero, una vesprada.
3: Bona vesprada. Els franxavers visiten el Depor amb la baixa de Diangana. Podrien debutar els davanters Abiel Osorio i Ezequiel Ponce, tot i haver completat pocs entrenaments amb el grup. El tècnic argentí ha deixat clar que l'equip ha de competir cada partit.
4: En los amistosos creo que nunca nos faltó competir y eso es lo que no nos puede faltar. Lo demás irá creciendo, porque buscamos ser mejores. Competir es transmitir, competir es deseo, competir es jugar, ¿sí? Tener la valentía de jugar.
3: Altra notícia del dia, el València Bàsquet ha començat els reconeixements mèdics, alhora que ja ha aterrat a la ciutat l'alert finlandès Elias Valtonen.
0: Acabem a les 3 de la vesprada, tenen, ja saben, més informació, actualíssima informació, però poden estar sempre puntualment informats a través del nostre web. Ara continua amunt i avall. Fins ara.
5: Som a punt.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
12: Descansa la vista.
13: Què és la inspiració per a tu?
14: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
15: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
12: Obri la ment. Eres creient?
16: Depèn de l'estació de l'any.
17: Con les carxofes.
12: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
18: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
19: Ara sí que me l'has pega.
16: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
13: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho

0: amb rigor i amb passió.
1: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: Quin canvi de registre, Lorena, David, de Luz Casal, a de repent, no sé qui és. O sea, he escoltat la cançó, però no sé qui canta.
1: Pues es Tiesto.
0: De tota la vida.
1: I la cançó és Business, de Business.
2: DJ Tiesto, no?
1: Sí, senyor, pues tu sí que controles, David.
2: Home, el conec per la conya del DJ Tiesto.
0: Ja, per el nom.
2: Sí, sí, no, no el conec per ser jo, seguidor de seus èxits.
0: Perdoneu-me, però no, no, no controle massa este sector, però no passa res. No passa
2: però la
0: res.
2: Cançó sí.
0: La cançó sí, la cançó sí que me sona. Sí que me sona, perquè a mi m'agrada escoltar música de tot tipus i la música me sona. Té un sentit que estiguem escoltant a DJ Tiesto, i és que la Costa Valenciana viu estos dies el relleu entre dos dels seus grans festivals. Per una banda, el Medusa Festival, que acaba a Cullera, acaba ahir, després de 5 jornades de música electrònica, mentre que el Rototom Sant Splash acaba d'obrir les seues portes a un altre punt de la comunitat, en este cas a Benicàssim, i encara té per davant tota la seua programació principal des d'ahir, com diem, no, des d'avui, perdó, sí, des d'avui fins al 22 d'agost.
1: Sí, ahir es va acabar el Medusa i avui comença el Rototom. És una comparació, la d'estos dos festivals, que permet veure dos maneres de diferents, molt diferents, d'explotar el turisme de festivals. L'espectacle electrònic de gran format del Medusa davant del model cultural internacional i més transversal del Rototom. Parlem de transversal perquè el que vol el Rototom és, pues, que vinguin famílies, després donarem dades, però vol que siga una cosa un poquet més, no només de festa de nit, sinó que estiga tota la setmana amb diferents activitats. Si voleu, jo vos volia comentar si vos agradava més este tipus de cançó o altra que ficaré ara, però vos he de dir que jo és que m'agrada el tecno, o sigui,
0: a mi me
1: crida.
0: Per a certes ocasions, pues jo que sé, què voleu que vos diga? És que depèn del moment, no? En el que te trobes, en
1: claro,
0: qui te trobes.
1: Claro,
2: no, però està bé,
1: claro,
2: està bé.
0: Anima, claro. Sí, ve claro. L'estiu.
2: Millor que Bad Bunny.
1: Millor que Bad Bunny, escolta.
0: Bueno, és un altre estil.
1: L'altre dia jo vaig descobrir una de Bad Bunny que m'agrada molt. La d'este estiu a mi m'agrada. O sigui, estaven totes flipades, no sé, perquè jo havia dit que m'agradava. Dic, sí, és que sóc molt eclèctica. I avui també pensava que me diríeu algo, perquè la música tecno, pues chico,
0: no
1: pa ballar, pues
0: va,
1: és que si no te fiques, si no balles amb la música tecno, ja apaga.
0: Amb
1: o sigui, eres que... de los que no té sang a les venes.
0: Amb Luz Casal, que escoltàvem abans, amb tots els meus respectes, que jo adore a Luz Casal, pues no és un tipus de música per a ballar. Però esta, i més en estiu, pues que sona, no passa res.
2: Sí.
1: Exacte, exacte. Però bueno, anem al següent festival, no? Que és el que ve. Escoltem esta música. Love, Give Me Strength.
0: Jo crec que... Give me faith,
1: oh I pray. David, que jo és algo.
0: Jo me quedé en esta.
2: Jo me quedé en la techno, me quedé en DJ Tiesto.
1: Sí,
2: sí, sí.
1: Escolta, jo el reggae m'agrada molt també.
0: A mi també.
1: He de dir-ho, el que passa és que és veritat que algunes cançons que no coneixes tant, pues no t'enganxen tant.
2: És que no, però... és... Penses en reggae i penses en Bob Marley.
0: Hombre,
2: en aquests temes. Sí. Però esta cançó, per estar en la platja amb el mojito o el que siga, pues està bé, d'ambient, no?
0: Ambiental. Pues jo vaig anar a Jamaica i t'he de dir que...
1: Que xulo, sí. Lucy!
0: I després d'anar, pues mira, li tinc més carinyo al reggae.
2: Però
0: clar,
2: sona allí de veritat o és estereotipo?
0: Sona.
1: Està tot el rato, hi ha gent ahí tocant i tot, que xulo.
0: Sí, que sona, sí. I de fet, anarem a un lloc que era pues, molt estrany i no me sonava reggae. I hi havia molta gent pues, en rastes, vull dir, era...
2: En els lookings clàssics.
0: Totalment
2: de...
0: Jamaica, 100% allí. Però bueno, jo reconec que esta música m'agrada també i que molts seguidors aniran des de ja mateix a Benicàssim, al Rototom, que de fet porta ja molts anys este festival,
2: sí.
0: I cada vegada jo crec que té més seguidors.
1: Sí, sí, té molts seguidors i a més pues, té unes dades de participació de lo que pensen que anirà ben, ben grans. Acaba d'arrencar, es pensa que aniran 25.000 persones per dia i tindrà públic de 100 països, encara que l'any passat ja varen arribar públic de 111 països, de 7.000 menors i més de 11.000 majors de 65 anys. És de lo que vos parlava, no? Dice públic transversal que hi ha de totes les edats.
0: És que per escoltar reggae jo crec que no fa falta ni tindre 20, ni 60, ni 30. O sea,
2: és per a tots.
0: Per a tots, intergeneracional. Doncs sí. Pues mira, amb esta música de reggae arribem avui a les 2. Vos sembla bé?
1: Super.
0: Demà tornem a partir de les 9:30 amb molta més actualitat, informació que sempre donem al programa i molt d'entreteniment, per cert. Mira on està Rodri, David. al Barça.
2: Ai, ai, ai. Mira, no anem a parlar d'això, vale?
0: Passamos palabra.
2: Demà
0: parlem d'esta qüestió. Tornem demà, com diem, a partir de les 9 i mitja. Ja saben que poden mantenir-se informats en esta casa i també a través de la web i de les xarxes socials. Que passen, no? Que acaben de passar un bon dia amb caloreta, això sí.

0: Esports a punt. Per fi ha arrencat la Lliga i els nostres equips l'han començat amb no massa bones notícies. El Villarreal, això sí, fou capaç de remuntar al Sardinero. Íñigo Pérez enceta l'etapa recalculant la ruta al terreny de joc. Pitjor li va anar al Llevant. Els de Castro es mostraren irreconeixibles a la xespa sense el far d'espí i tornant 3 gols de Cornellà. L'únic positiu, el debut del jugador de Massanassa, Marc Santos, amb 15 anys. L'era Anselmi arranca esta nit a l'Elx, que visita el 3 recent ascendit, el Deportivo de la Corunya. Coneixerem l'última hora de l'equip i veurem com se li ha atravessat al València el capítol dels nous fitxatges. 41 dia porten sense cap i sí que rebran de rebot uns diners per la firma de Can Ginli amb l'Atlètic de Madrid. Ara ho explicarem. També farem balanç de les 8 medalles espanyoles a l'Europeu d'Atletisme i la participació dels nostres en Fernando Miñana, que encara està a Anglaterra. Escoltarem també com David Ferrer li comunicava a Jodar que liderarà l'armada espanyola en la pròxima eliminatòria de la Davis. I escoltarem les primeres impressions del nou jugador taronja, l'aler finlandès Valtonen. L'equip ha començat avui les revisions mèdiques. Dimecres serà la primera roda de premsa de Xavi Albert al comandament de la nau taronja i dijous veurem el primer entrene de grup. En esta segona meitat d'agost, que encetem les competicions, ja van agafant velocitat. Analitzarem estos i més temes i protagonistes amb Majo Collada al control tècnic, Eva Casanya al micro i el treball de tota la redacció. Uns consells i comencem.
1: Esports a punt.
2: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València, Cap i Casal en col·laboración con la Universitat de València.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar.
2: Oficiales en valencia.es/más segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració con la Universitat de València.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.

0: publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada. El Gieldense debuten a la Lliga al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 8:30 de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8:30, en directe, la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: Som a punt.
3: La selecció espanyola d'atletisme ha sumat 8 medalles en l'europeu que s'ha celebrat a Birmingham. 2 ors, 2 platers i 4 bronzes. Les dues últimes terceres posicions van ser per a la selecció femenina de marató per equips i per a l'equip 4% mix. Abans havien pujat al podi Marta García en plata en el 5.000 femení, Mohamed Atawi en bronze en el 800 masculí i el dissabte, que va ser el dia gran, 2 ors en la mitja marató de marxa per a Pol Magrath i Maria Pérez i també en la marxa, marató de marxa, plata per a Miguel Ángel López i bronze per a Raquel González. Analitzem estos resultats i la participació dels 5 valencians amb el nostre expert en la matèria, Fernando Miñana. Ferches, bona vesprada.
4: Bona vesprada, què tal?
3: Estàs ahí en Londres, en el tren, acabes de viure tota esta setmana de la 27a edició en la que la veritat és que Espanya portava la delegació més nombrosa de la història, amb 93 atletes, però els resultats per al seleccionador, el valencià Pepe Peiró, no han estat a l'altura. Ferches, en sents?
4: Sí, sí, no, no, perdón, perdón, pensaba que ibas a meter el corte de Pepe, no.
3: No, no, no, espera, no, que ni, valores tú, Pepe, ella o Adit.
4: Sí, sí, sí, sí. Ni Pepe Peiró ni Raúl Chapado, que es el presidente de la federación, en su análisis dijeron estaban descontentos, que la selección española, y eso lo vimos todos, había estado por debajo de lo que se esperaba. Y bueno, y yo creo que hicieron todos como balonazo hacia adelante, ¿no? Hablaron todos de Valencia 2027. Recordar que el primer fin de semana de marzo se celebra en el Luis Puig el Campeonato Europa Indoor y que allí será la oportunidad perfecta para de un europeo al aire libre en Birmingham, que no ha sido... ¿Sí, me oyes?
3: Sí, ahora sí. Pero atraron el espinetas 10, ¿no?
4: Ah, sí, perdona. Sí, y para resaltarse de un europeo de al aire libre en Birmingham, que siendo honestos no ha sido tan bueno como nadie, como esperábamos todos.
3: El que sí que es una pasta segura es María Pérez.
4: Sí, es la mejor marchadora de la historia, con títulos olímpicos, mundiales, europeos.
3: Estem perdent la comunicació amb Ferges, ja els hem contat que està viatjant en el tren. Anem a continuar nosaltres mentre tractem de comunicar-nos de nou amb ell, explicant-los que María Pérez és de veres la millor marxista de la història. La d'ella és una aposta segura cada vegada que participa, puja al podi i moltes voltes d'elles emporta l'or. Així que una vegada en esta selecció repassem ara el paper que han fet els valencians. Fátima Diamé ha fet la millor actuació de la seva història en un campionat indoor. Ella ha quedat sexta amb un salt molt important de... Ja el tenim així de nou amb nosaltres. A Ferges ha fet 6,80 metres. Ferges, estàvem parlant ara de Fàtima. Bé, sembla que aquesta col·lecció té moltíssims problemes i haurem de deixar-la per a una miqueta més avant. Ella ha fet un salt de 6,80 metres. Després tenim a Eusebio Cázares, que no va poder arribar amb les medalles. El saltador d'O'Neill va ser el millor de la delegació espanyola en la prova de llargada, però no arriba als metalls. Va fer 6,7,92, però va estar lluny de la seva millor marca. Tampoc l'atleta de platges de Castelló, Lester Lezcai, va arribar a les medalles. I una altra decepció va ser la de Quique Llopis en el 110 metres tanc, que serà una de les possibilitats de medalla més clares de la delegació espanyola, però els problemes, les molèsties que està arrossegant en les últimes setmanes han fet que no puga entrenar amb normalitat i això finalment ha acabat per lastrar-lo en esta competició. A més, Andrea Sales en Martell va quedar eliminada en la ronda de classificació després de cometre 3 llançaments nuls. La

0: veritat és que l'atleta castellonenca de 19 anys era molt jove, debutava en un campionat absolut i això pot ser que l'atxa ha afectat massa. Ha arribat a la cita amb un gran estat de forma després de proclamar-se campiona d'Espanya absoluta en Màlaga. Veurem com va recuperant-se. I dels estrangers continua sent el rei en la pèrtiga, Arnaldo Plantis. És el quart títol consecutiu que aconseguís, esta vegada amb un salt de 6-15 i batent de nou al grec Karalis. Birmingham, com comentava Ferch, es passa el testimoni ja a València 2027, serà en març del 4 al 7, el campionat d'Europa, que serà així al Lluís Puig, i serà un important curs per als valencians i també per als espanyols, que proper de casa tractaran de llevar-se l'espineta del que ha suposat este campionat. I Rafael Jodar i Daniel Mérida lideraran la nova selecció espanyola de tenis en l'eliminatòria de Copa Davis que disputaran el mes que ve contra Xile. El xavienc David Ferrer, capità de l'equip espanyol en esta competició, ha fet pública la llista dels jugadors que representaran Espanya els dies 19 i 20 de setembre per a tractar d'aconseguir una plaça en la final a 8 que es disputa a Bologna. Completen els trias Jaume Munar, Martín Landaluce i l'alcileny Pedro Martínez. Jodar s'estrenarà amb la selecció en este torneig gràcies al gran nivell que està demostrant en esta primera temporada com a professional amb només 19 anys. Este ha sigut el moment i la xerrada entre Ferrer i Jodar.
1: Ha sido sorpresiva para todo el mundo la eclosión de Rafa, sin duda. Es un jugador que ya apuntaba a maneras, pero está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo, con opciones de acabar top 10, y es algo muy bueno para el tenis español.
2: Es una ilusión tremenda, ¿no?, poder representar la selección española, ¿no? Por primera vez tuve la oportunidad de hacerlo como sparring hace 2 años en Valencia. Fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador. O sea que muchísimas gracias por confiar en mí. La verdad que lo aprecio muchísimo. Intentaré aportar mi granito de arena.
0: També ha dit que és un somni debutar Dani Mérida. L'armada espanyola va estar exenta en la primera ronda d'esta Copa Davis en què Xile supera per 4-0 a Sèrbia. El seu millor jugador és Tavilo i precisament Jodar i Tavilo es veuran les cares a les 8 d'esta vesprada en el torneig de Cincinnati, on avui comença la tercera ronda. El madrileny ha de remuntar 1-5 contra el tercer set per a superar a Shapovalov. I a les 5, Martín Landaluce es mesurarà a l'argentí Tirante. En esta ronda també està Dani Mérida, que derrota Bergs per la via ràpida. I en el quadre masculí continuen les sorpreses, perquè després de l'adeu de Novak Djokovic també ha caigut eliminat l'estadounidenc Ben Shelton, que venia de conquistar el Masters 1000 de Canadà fa només 3 dies. Pel que fa a les dones, la bielorrussa Irina Sabalenka juga a mantindre's en el número 1 de la WTA, perquè Rybakina està molt prop en el rànquing. De moment ja no queden espanyoles, perquè ha caigut Jessica Bouzas, i avui el torneig té un dels moments més esperats, la tornada de les germanes Venus i Serena Williams com a parella de dobles per primera vegada des de 2022. S'enfronten a l'ucraïnesa Kostyuk i la nord-americana Stims. I Espanya torna del Mundial de Gimnàstica Rítmica amb l'or en el concurs complet i la plata en l'exercici mixt. El conjunt està dirigit per la cantina Alejandra Quereda i Ana Pelaz, capitanejat per l'Olímpica Inés Berguay, integrat per Salma Solaún, Andrea Fernández, Marina Contelles, Andrea Corral i Lucía Muñoz. L'or és històric perquè tornen per segona vegada al més alt del podi, ho fan 35 anys després d'Atenes 1991. Es vengen la medalla seguides del Japó i el Brasil, a més asseguren el bitllet per als Jocs Olímpics de Los Ángeles 2021. I en l'exercici mix foren superades per 400 punts pel Brasil. I l'Eleman Conqueridor continua ampliant la plantilla per a la pròxima temporada en la Superliga de Vòlei. Ha arribat el torn d'anunciar les incorporacions. Torna Vicente Monfort, el col·locador valencià, tota una insígnia del club que està vinculat a l'equip des de l'ascens a la Superliga. És la primera incorporació. Torna després d'una brillant temporada en el CSKA de Sofia Bulgar, amb l'objectiu de tornar a formar una de les duples més perilloses de la competició, junta al seu germà Javier. Volen tornar l'equip a Europa. És el primer dels 6 jugadors que s'incorporen a l'equip per a la pròxima temporada, on hi haurà retorns, jugadors amb experiència en la Superliga i perfils internacionals. De moment, el club ha tancat ja les renovacions amb el col·locador Nacho Huerta i els centrals Luis Vidal i Manu Furtado. L'equip valencià manté un bloc de 7 jugadors respecte a la passada temporada. Continuen també Aaron Garnett, Javier Mengoz, Javi Monfort i Juanmi González. A més, la banqueta, després dels problemes de la passada temporada, estarà comandada ara per Paulo Renán Bertasoni, jugador de l'última temporada. El brasiler canvia d'etapa després de 26 anys de carrera com a jugador professional per a comandar ara els seus excompanys. I en handbol, León Hornero d'Alacant s'ha adjudicat el torneig internacional de Benidorm en ple de triomfs. Primer superaren el Servigrup Benidorm 21-29 i després foren capaços de respondre contra el xoc diferent de l'escandinau Viking Bergen, que ha arribat al descans empatat a 16, però s'hagueren resoldre finalment per un contundent 40-24. El tècnic Roy Sánchez avalua així el xoc del torneig i el rendiment dels fitxatges en el que porten de temporada.
3: Sobre todo el trabajo creo que defensivo, en ataque todavía nos queda mucho, pero la defensa ha estado muy bien y las transiciones, que cada vez tenemos más claridad, queremos jugar rápido y bueno, pues eso tiene un proceso, pero creo que vamos bien, en buen camino. Están adaptándose a, bueno, a los nuevos roles, los nuevos mecanismos del equipo, pero bueno, estoy contento con el rendimiento de todos.
0: Els més destacats han sigut Pau Guilart, el porter, i el jugador Adrián Sánchez. L'inici de temporada serà el 12 de setembre al Pitiu Rochell. Anem amb el futbol. I comencem parlant del Llevant, que va perdre per 3-0 i no va generar pràcticament perill. L'Espanyol colpejava pronte al 5 minuts. Roberto Fernández avança els locals, torna a marcar en el minut 40, culminant una bona jugada dels pericos, i el tercer i definitiu arriba en el tram final. Dolan aprofita una ràpida contra que supera Ryan. Així que els d'Oriols han tornat este primer viatge de 8 i amb una motxilla carregada. Va ser un equip irreconeixible, sense ànima, com remarcava Luis Castro després del partit.
4: El partido no tiene discusión, ellos han sido mejores que nosotros, han merecido ganar, punto. Tenías calidad para hacer un partido mejor, podías perder, pero de una manera muy diferente. El responsable número uno soy yo. A mí no me gustan excusas, no ha sido por inscripciones que hemos perdido el partido. En los titulares estaban todos inscritos, sería el mismo.
0: El tècnic analitzava així un poc com va eixir l'equip, i la veritat, Imma Cerro, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Eva.
0: És que no se va semblar gens a la fi de la temporada passada.
5: Sí, exacte, 5 minuts li va durar en realitat al Llevant i sa il·lusió de començar una nova temporada en primera divisió. Sí que és cert que el tècnic li va tocar patir fins a última hora, fins a mitja hora abans del partit, pel tema de les inscripcions. Molts dels jugadors no estaven inscrits. De fet, Arriaga fins i tot hagué d'abandonar la concentració, això ho comentem després, però això no va tindre massa clar fins a l'últim minut amb quins jugadors podia comptar o no. Tot i això, escoltàvem fa un moment el tècnic que deia que assumia tota la responsabilitat i que haguera fet la mateixa alineació. Clar, vent esta situació, normal que molts agafaren i pensaren, és que no està Espí. És el moment de recordar-te d'Espí. Però, Eva, els que preguntaven per Espí en sala de premsa, ja el tècnic es va deixar este recadet.
4: Me gusta mucho Carlos Espí, pero ahora no voy a hablar más de eso, porque si no vamos a quedarnos toda la temporada hablando de un jugador que no es de Levante. Para mí ha terminado ese asunto. Es la última vez que hablo de Espí. La próxima vez que me cuestionan de Espí, voy a decirvos para cuestionar a Mourinho que pueda hablar de él.
0: Així que ese capítol vol tancar-lo ja. Sí que intenta saber amb quins jugadors podrà comptar com abans millor, i Kervin Arriaga està ja pròxim de tancar la seva vinculació amb la ECA d'Atenes, Imma.
5: Sí, hagué d'abandonar la concentració amb l'equip per a viatjar a Grècia. Ja hem vist imatges del jugador a l'aeroport d'Atenes, així que pronte es farà oficial ese moviment, que almenys servirà al Llevant per a tindre més marge per a inscriure jugadors i no anar tan ofegats, que és ara mateix el que es necessita.
0: Així que tanquem este capítol intentant tindre a tots els jugadors ja per al pròxim partit, que serà el dilluns de la setmana que ve. Uh-huh. Així que destaquem finalment que en aquest partit va produir una gran notícia. Marc Santos, amb 15 anys, 9 mesos i 15 dies, ha fet història.
5: Sí, és el granota més jove en debutar amb el primer equip. És el tercer jugador més jove que ha debutat en la Lliga, en tota la competició. Escoltem el que deia el tècnic sobre ell.
4: Contra Marc, és un jugador més. A mi no m'importa la edat que té, m'importa si té calitat o no. y los minutos que ha jugado ha estado a un nivel normal, que es su nivel. No ha estado mal, tanto defendiendo como atacando, ha estado bien.
5: Va a complir Marc en un partit que no oblidarà, tot i la derrota. Demà parlarem més del jugador.
0: Aprofundirem en la seva figura. Gràcies, Imma.
5: Adeu.
6: Parece ser justo la fatiga, jornada 1, la imprecisión que trae estas fechas, bueno, no nos ha hecho poder disponer de alguna situación para desempatar el partido.
0: Íñigo Pérez, en l'inici de la seva etapa al Villarreal, l'equip obria la temporada amb un empat a 2 contra un Racing a l'històric camp del Sardinero. Va ser un equip que, tot i per ser el de l'inici de la Lliga, va tindre molt de ritme i va ser prova pronta a Agirrezabala amb dos tirs des del frontal, però la contra arriba a Andrés Martín, va convertir un penal perquè van cometre una falta sobre Salinas i adelantar a l'equip de Santander en el marcador. Tota una alegria per a un ambient que el Villarreal no va saber agafar des de l'inici. Els va veure superat i després, a la mitja hora, un jugador del planter, Sergio Martínez, controlava en la frontal i feia el segon per l'escaire de la porteria de Luis Junior. Això sí, abans del descans va estar la reacció amb dos golaços de Pape Gay i Nicolás Pepe, així que aconseguiren l'empat en la segona. Tot i el protagonisme que van tindre els porters, els marcadors ja no es va veure. Així analitza Íñigo Pérez el partit.
6: Primera jornada después de un ascenso, esa emoción es imparable y había que hacerle frente. Creo que no hemos sido capaces de hacerle frente, habrá que ver por qué, si obedece a la táctica, si obedece a otros factores. Después nos hemos repuesto y creo que hemos sido dominadores, hemos generado ocasiones, hemos tenido acierto con dos goles y ha habido un tramo al final cuando, fruto de querer ganar el partido, nos hemos impacientado un poco.
0: Tot i aquestes errades, el tècnic no està preocupat, considera que encara estan encaixant les peces si es falta ritme.
6: Cuando sale bien y vas de un área a la otra y es gol o es una ocasión, todo el mundo lo aplaude, genera comentarios, ¿no? Todo el mundo se siente satisfecho. Cuando ocurre lo contrario, sabes que te quedas solo en la propuesta, pero no me preocupa ese tipo de errores y menos viniendo de Juan Foyt, que seguramente su índice de acierto en todas las decisiones que toma es muy alto. Entonces tendremos que mejorar, tenemos que ver por qué ha sucedido, qué ha pensado él y bueno, sobre los árbitros he cambiado de equipo, pero la idea es la misma.
0: Ajustos que cal fer en canviar la direcció. També ha fet balanç del seu temps al Club Groguet.
6: Muy contento por estas semanas que venimos entrenando, jugando amistosos, el conocimiento con el grupo de personas que lo conforman está siendo muy bueno. Por nuestra parte, tengo fiabilidad máxima por mi cuerpo técnico, pero me he encontrado un grupo de jugadores y un grupo de técnicos y ayudantes y las personas que trabajan alrededor del club con mucha apertura, muchas ganas de conocer a nosotros. La palabra es ilusión, la palabra es satisfacción y bueno, gratitud por cómo nos han recibido.
0: I l'Era Martín Anselmi comença esta nit a Riazor. Els franjaverds visiten el Depor a partir de les 9. L'Elx, que ha anat en línia ascendent i que té ara la primera prova, esperem que no se resistisca tant la victòria a domicili com la temporada passada amb Saràbia. L'última hora i l'anàlisi perquè narrarà este partit el té Raúl Pina. Raúl, bona vesprada.
7: Hola, què tal, Eva? Molt bona vesprada.
0: Com arriba l'equip a este primer assalt oficial?
7: En principi ha sigut una temporada de, jo diria que de menys a més, també aguardant l'arribada de fitxatges que han estat, sobretot en la part de la cap davantera, els que han arribat a última hora. De fet, encara estem obrint la pàgina de la Lliga i donant-li ahir a F5 per actualitzar. Encara no està escrit, en este cas, este Ponce. Sembla més complicat, no?, pel tema del transfer i tal, però el que sí que sembla que arribarà és l'opció d'escriure al tanque Osorio, no? Però encara en la web de la Lliga no apareix. Jo crec que és un partit interessant, és retornar a un escenari que va ser idíl·lic, que té bon record per als visitants, perquè allò va estar l'ascens fa un parell de temporades. I quant al relleu a la banqueta, jo crec que és un paradigma, un model molt semblant al de Saràbia, amb puntualitzacions, amb certes concrecions diferenciades, no? Com per exemple la línia defensiva, com vist en pretemporada, són tres centrals amb dos jugadors oberts en banda, però sempre pràcticament jugant amb foc al mig camp, el que fa incórrer molt al rival en fora de joc, però també de vegades si erres i el replegament no és el millor, doncs és una opció de pràcticament plantar-se en el mà a mà amb Dituro, no? del rival. Però ja dic que avui és un partit especial, és l'estrena de l'Elche, no se li ha donat bé en les últimes temporades estrenar-se en primera divisió contra un equip, el Deportivo de la Coruña, Eva, que s'ha reforçat moltíssim en el mercat, llevat de Barça, Madrid, Atlético de Madrid, jo crec que és el que més ha invertit, una xifra que supera els 25-26 milions d'euros, a Aubameyang, per exemple, o els 9 milions i mig que va abonar en la clàusula al Mallorca pel porter Perreo Román, o sigui que va ser un escenari complicat, difícil, amb Antoni Hidalgo, el tècnic que l'ha portat al Depor a primera divisió i que ha renovat fa uns dies fins 2028, i l'Elx que continua sondejant el que és el mercat, Eva, per reforçar-se, recordem el que comentava Esquinoca, no? Per reforçar-se en la passada defensiva pel costat esquerre, el tema de la porteria i tal vegada també el perfil dret, i fins i tot des d'Itàlia Sky informa que Zakaria, el futbolista del Torino, està en l'òrbita de l'Elx. Torino i Elx sembla que estan en converses per a una cessió amb una opció de compra, i per tant seria un jugador que arribaria, en el cas de que es concrete l'operació, per reforçar una de les bandes, un futbolista que pot jugar tant per la dreta com per l'esquerra, però sobretot en vocació ofensiva. I respecte a la formació titular de l'Elx, és Anita Riazor, tot apunta que va formar amb Dituro en porteria, amb una zona defensiva amb Buba, Afengruber i Víctor Chust, perfil dret per a Tete Morente, perfil esquerre per a Germán Valera, Marc Aguado, Fede Redondo i Gonzalo Villar al mig camp, Ali Juario Cepeda a la mitja punta, i Ferniño, en teoria, seria el futbolista que comandaria la cap davantera de l'Elx, és Anita Lesnou a Riazor.
0: Molt bé, gràcies, Raül. Has fet un anàlisi supercomplet que no m'he donat peu a preguntar-te res més. Només que vagi molt bé esta nit. Anem a posar el que ha dit el tècnic als jugadors, que no poden fallar en competir. Gràcies, Raül.
7: Adéu, Eva. Una abraçada.
6: En los amistosos creo que nunca nos faltó competir, y eso es lo que no nos puede faltar. Lo demás irá creciendo, porque buscamos ser mejores. Competir es transmitir, competir es deseo, competir es jugar. Sí, tener la valentía de jugar.
0: I de moment podem avançar-los ja, els partits que s'han jugat. És una jornada una miqueta estranya perquè n'hi ha molts partits ajornats pel cas dels jugadors que han estat jugant el Mundial. De moment han jugat a la vez 3 Getafe 0 i Sevilla 2, Rayo Vallecano 1. Un dels equips que té este partit ajornat també per a d'ací uns dies és el València, que està continuant encara amb les negociacions amb el Girona del traspàs d'Arnau Martínez. José Luis Sánchez, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Eva, què tal, com estàs?
0: Com tenim el tema?
8: Està el tema calentet, com hem estat contant durant les últimes setmanes, però n'hi ha una novetat, i és que el Girona comença a ir la Lliga en segona divisió i Arnau Martínez va ser titular i capità, li anul·laren un gol, va jugar pràcticament tot el partit, i és un futbolista que, a diferència del seu company Sigankov, un futbolista que també ha sonat per al València durant aquest estiu, té el seu compromís, és professional, i tot i que té un peu fora de l'equip, ahir va voler jugar arriscant-se a una lesió que poguera donar altres amb l'operació, però el seu company Sigankov estava convocat i no va voler canviar-se. Va veure el partit des de la grada, veurem què passa allà en Girona, però Arnau Martínez sí que va jugar i va ser important en l'empat a un contra el Leganés en el València. No descarten la seva arribada. El Girona espera una segona oferta del club valencianista que s'acosti un poc més als 8 milions d'euros que té de clàusula en segona divisió el lateral dret elegit per Corberán per ocupar aquesta posició que, a 5 dies del començament de la Lliga EVA, el València està sense lateral dret. És un dels desgavells d'esta direcció esportiva del València, que és de veres que comença l'estiu molt bé, a més és quatre incorporacions de Haas, Sato, Dieng i Guido Rodríguez, però des de fa 41 dies, des del 7 de juliol que anuncia la contractació de Ryunosuke Sato, no ha tornat a menetjar-se en el mercat.
0: S'ha tascat una miqueta.
8: S'ha tascat, s'ha congelat. Són 41 dies en ple mercat. Sort que comença una setmana més tard el València, debutarà dissabte en Lliga contra el Celta per aquest ajornament de la jornada 1 contra el Betis, que en aquests 41 dies ha sigut incapaç ni de portar-li a Corberán un lateral dret, també es busca un central, un extrem i un porter suplent, n'ha sigut capaç de tancar cap d'aquestes quatre incorporacions, però també és negatiu Eva que no ha pogut ser capaç de donar eixida als descarts de Corberán, futbolistes com Raba o André Almeida, que continuen entrenant-se a les ordres de Corberán, que per cert, avui el València ha tornat als entrenaments després de dos dies de descans per a preparar aquest debut lliguer de dissabte a les 7 i mitja a Mestalla contra el Celta. I un altre dels noms propis en el mercat del València,
0: se t'anava a preguntar, sí, és Danjuma.
8: És Danjuma, el futbolista neerlandès que arribà la temporada passada lliure del Villarreal amb una fitxa important, amb un inici esperançador, però que des de la jornada 7 ja no va marcar cap gol en la Lliga. Enguany estava sent un dels més destacats en la pretemporada, Pichichi amb 3 gols, però va ser suplent el dia del Taronja contra el Newcastle. Va jugar com a titular amb la unitat B en el partit contra el Terol i no va ser convocat al dia següent contra el Hèrcules d'Alacant, i això sembla que ha molestat al futbolista neerlandès i no veu amb mals ulls una eixida. Què passa? Que queden 5 dies per a que comence la Lliga i el València diu, a aquestes altures...
0: Ara jo què? Si se'n va tan bé...
8: Si no m'arriba una bona oferta, que damunt el Villarreal té un percentatge important d'eixa futura venda, jo no te vaig a deixar eixir. Així que així estan de rebolicades les aigües ara mateix en el València a 5 dies del debut lliguer, Eva.
0: Veurem com queden totes aquestes negociacions, a veure si es dona empresa i fan un Christian Bragarni, que aquí en l'última hora es fan novetats i tenim una plantilla una miqueta més equilibrada.
8: Falta li fa al València pel bé de la seva afició i de Corberán.
0: Veurem com evolucionen aquestes negociacions. Gràcies, José.
8: Adeu.
0: I és que este mercat encara està actiu. Este migdia ha sigut presentat Can Jimmy com a nou jugador de l'Atlètic de Madrid. Marc Romero, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Eva. Sí, el jugador surcoreà ha posat al Metropolitano junt a la directiva i la camiseta del seu nou equip. Ja s'ha mostrat amb ganes de conèixer a l'afició i de vestir la camiseta roig i blanca el dimecres en el debut davant el Màlaga.
10: Me han contado que la afición es la mejor del mundo, que siempre están junto con el equipo y bueno, con mucha esperanza de conocerles y con muchas ganas de que venga el miércoles y poder demostrarles que soy un jugador que puedo ayudar mucho al equipo.
9: Recordem que el futbolista ve procedent del Paris Saint-Germain a canvi d'uns 40 milions d'euros. Agafarà el número 7, una llegenda atlètica com Griezmann, i ja és un soldat més de Simeone. A més, l'exvalencianista deixa diners en les arques de Mestalla degut a la seva formació a Paterna i gràcies al mecanisme de solidaritat de la FIFA. Com funciona aquest mecanisme? Bé, es reparteix el 5% del traspàs del jugador entre els clubs formadors entre els 12 i els 23 anys, és a dir, València i Mallorca. La repartició es produeix proporcionalment en funció del temps que el jugador ha militat en cada equip. En aquest cas, el València s'emporta el 3,5% del 5%, o el que és el mateix, 1.400.000 euros. El València salva així, encara que involuntàriament, una operació nefasta que va realitzar l'estiu de 2021 quan li va donar la carta de llibertat a Canguin per a marxar al Mallorca sense ingressar diners ni guardar-se cap percentatge ni clàusula de futura venda. Tot això debut a la pressa del club per inscriure a Marcos André.
0: I el que està al caure en el Barça és Rodri, Marc.
9: Així és, segons diverses fonts, el Barça i el Manchester City tenen un principi d'acord per al traspàs del migcampista Rodrigo Hernández. Rodri, el club català, per 4 temporades el firmaria fins a 2030. Sembla que els blaugrana pagaran per el valor d'or i campió del Mundial uns 60 milions d'euros més a 3-7 en variables. Compartiria equip amb altres 8 companys de la selecció, com Joan García, Eric, Cubarsí, Gavi, Olmo, Pedri, Ferran... Bueno, Ferran ja no, Ferran ara és jugador del Paris Saint-Germain, o Lamine Yamal. Reforçaria això sí una posició que el Barça ja té ben coberta i sobretot evita que el Real Madrid firme la principal urgència que té en la seva configuració de plantilla, que és el migcentre. Està previst que el jugador madrileny, que de moment continua en recuperació de l'operació d'esquena, es deixi veure en les pròximes hores a Barcelona. El que sí està ja per la ciutat condal és Joao Cancelo, que arriba, acaba d'aterrar fa uns minuts per a certificar el seu retorn a Can Barça.
0: Perfecte, veurem si qualla això també. Gràcies, Marc.
9: A tu, Eva.
0: Ja amb la Lliga ja en marxa, han començat a aplicar-se els nous canvis en l'arbitratge. Menys pèrdues de temps i adeu al doble toc en els penals. També s'amplien les funcions del VAR i hem parlat també amb el nostre analista arbitral César Escribano perquè ens ho explique. La majoria d'estos canvis estan dirigits per a reduir les pèrdues de temps i altra mesura afecta els servicis de banda i els de porta.
11: A la hora de los cambios, el jugador que sale tiene 10 segundos desde que se enseña el cartel, y si en esos 10 segundos no ha salido, el jugador sale, pero el jugador que tiene que entrar va a estar un minuto fuera esperando a entrar. Saques de banda en la que se perdía tiempo, solo van a tener 5 segundos para sacar. En los saques de meta, el portero da 5 segundos también para sacarlo. Si hay un jugador que es atendido o que se para el partido, ese jugador va a salir fuera durante un minuto.
0: A més, les lesions fingides d'esporters també seran sancionades.
11: Eso es uno de los ensayos que ha aceptado incluirlo el CTA, el IFAB al CTA, y es un ensayo que solo se va a hacer aquí, y es las típicas jugadas en las que el portero, cuando ve que el tiempo llega al final o que el otro equipo está apretando, se tira y finge una lesión. En este caso, el protocolo va a decir que si ese jugador, ese portero, va a ser atendido o se para el partido, el entrenador va a tener 10 segundos para decidir qué jugador de campo se va a ir. Es decir, va a haber un jugador que se va a estar fuera del terreno de juego durante un minuto. Si no tiene, en ese tiempo de 10 segundos no lo decide, se va el capitán.
0: I també hi ha altres canvis que canviarien el que passà la setmana passada, per exemple, la temporada passada, per exemple, en una de les jugades més polèmiques va ser en quarts de final de la Lliga de Campions, es recordaran, entre el Barça i l'Atleti de Madrid, quan Musso deixa la pilota a terra i la passa a Marc Púbil i el defensa agafa la pilota amb la mà. Kovács, l'àrbitre, considera que no era penal, però ara en esta normativa sí ho seria. A més, el VAR amplia competències, no sancionen xicotes contactes com a penals i sí podran revisar les segones grogues.
11: El VAR en esta temporada, en las segundas amarillas, ya va a entrar el tema de las segundas amarillas, e incluso en esa segunda amarilla podrá decidir si el otro jugador es también amonestable. Es decir, por ejemplo, una jugada en la que un delantero, por ejemplo, finge una amarilla y se la sacan al defensor, si va y le dicen que le sale la segunda amarilla roja y va, lo revisa y ve que ha fingido, le amonestará al otro jugador.
0: També està en marxa l'aplicació de la llei Vinícius per a jugadors que es dirigisquen a un rival amb la mà a la boca, però no serà roja com al Mundial, sinó groga. I la Lliga també ha estrenat una pilota recarregable que dura un xip i ajudarà els àrbitres a prendre decisions.
11: Se va a incluir el chip, que es el balón con chip, que es el balón que se ha incluido también en el Mundial. No va a haber ya recoge pelotas, se van a distribuir en el perímetro del terreno de juego como 10-12 balones en los que estará el chip, y solo será el chip, y los jugadores con un conito, que ya lo hemos visto en la Premier y en el Mundial, para que los jugadores recojan rápidamente el balón. Los de entrenamiento y calentamiento no van a llevar chip, pero los de durante el partido sí, para detectar contactos que no se aprecian en los fueras de juego cuando hay un segundo contacto, jugadas en las que no se queda claro si primero toca el balón o al jugador. Yo creo que es un adelanto.
0: Tot i això, la tecnologia tampoc és perfecta i ha fallat, per exemple, en el Sevilla Rayo. Concloem, esta és la valoració del nostre àrbitre de capçalera del conjunt dels canvis.
11: Hay que tomar medidas porque al final es algo que no va en el bien del fútbol, porque se supone que el partido es para jugarlo y al final los jugadores, claro, prima el resultado, prima su propio beneficio y le resta brillantez al espectáculo. Y los espectadores son los que quieren ver un buen espectáculo y perdiendo tiempo y parando el partido no lo consiguen.
0: I també debuta esta nit l'Eldense en la tornada a segona dos anys després. El conjunt del Vinalopó mitjà juga a Almeria, un descans més difícil de la categoria i amb més potencial econòmic, que ja la temporada passada frega més distornar a primera. L'equip blaugrana debutarà amb una plantilla que encara està en construcció, té 12 nous fitxatges i molts jugadors que s'estrenen en la categoria. Per al tècnic Claudio Barragán, això ha de suposar un plus de motivació.
12: Tenemos que afrontarlo con la mayor ilusión del mundo. Es una categoría que todo el mundo sueña con estar en lo más alto, de llegar ahí a lo profesional, inclusive de dar ese salto todavía a la primera división. Y eso es lo que tienen que pensar los jugadores. Están ahí un paso, pero para esto hay que exigirse al máximo todos los días.
0: Este partit serà a les 9:30, tant el de l'Eldense com el de l'Els. Recorden que podran seguir-los en directe en el punt al punt d'esta ràdio. I el Castelló debuta divendres, sumant ja la primera victòria d'esta temporada i el primer gol de la categoria, obra de Camarà. Els albinegres s'imposaren per la mínima al filial de la Real Societat Azubieta. Els orelluts isqueren a totes en 5 minuts, feren 5 entrades a l'àrea i una ocasió clara en el cap de Camarà. A la sexta, minut 7, arribava ja el gol del Guinea. La centrada per banda esguerra de Raúl Sánchez i la rematada avançant-se del nou albinegre. Després s'anularen dos gols als bascos i en el minut 80 la mà de Matí salva el Castelló, evitant el gol d'Astiazarán. Pablo Hernández reconeix que l'equip encara té marge de millora.
13: L'equip ha hecho un gran esfuerzo, hemos también tenido un poco la... esa cara suerte que a lo mejor el año pasado muchos partidos no la teníamos, de esos fuera juegos ajustados, han caído a nuestro favor, pero bueno, al final contento por empezar con tres puntos, es importante para nosotros y sabiendo que bueno, que es el primer partido, ha sido una pretemporada corta y que hay mucho que mejorar.
0: I el València Bàsquet de Xavi Albert comença a rodar. Els Taronja arrenquen ja la pretemporada amb un projecte nou i moltes cares noves, amb també l'objectiu clar de mantindre el nivell o almenys intentar-ho que va portar a l'elit europea i tractar de defensar els títols aconseguits la passada temporada en la Supercopa i la Lliga. Una peça més del nou València Bàsquet aterrat este matí a Manises és Elias Valtonen, un finlandès de 2,01 m amb experiència ja en l'ACB després del seu pas per Manresa i Granada.
14: Era una gran oportunitat per a mi. És una gran ciutat i un club molt prestigiós. Jo vaig a lluitar i a treballar dur tots els dies i veurem què passa.
0: L'Aler té un contracte no garantit, és una fórmula molt comuna en l'NBA, significa que si l'equip que el fitxa decidís tallar-lo, és a dir, prescindir d'ell abans d'unes dates límits que s'ha marcat al contracte, només hauria de pagar-li al jugador pels dies o partits en què està formant part de la plantilla. Si supera aquest termini pautat, ja sí es quedaria fins a la fi de la temporada. Avui és un dia de molt de moviment en l'equip, esta vesprada arriba altre reforç, Harmony Brooks i demà TJ Shorts. És que ja estan a València, han començat de bon dematí a passar les proves mèdiques con Gonzalo Corbalán, el nou jugador a terra ir de vesprada a Manises, per a començar aquesta nova etapa. L'escort argentí de 24 anys ve del Burgos i ha firmat també el València Bàsquet per a les tres pròximes temporades. Sembla que ja té clar els objectius.
15: Siempre es lindo venir a un equipo que tenga renombre como el València y más que nada la temporada pasada con todo lo que hicieron. Estoy muy contento de venir acá y bueno, poder defender el título. Hablé con gente del club, me dijeron los objetivos que teníamos, que son muy concretos, son lindos objetivos que creo que lo podemos cumplir.
0: Dimecres serà l'esperadíssima primera roda de premsa de Xavi Albert al capdavant de nou de l'equip. Per davant ICRT mayúscul de reconstruir-lo. I dijous podrem veure ja una xicoteta part de l'entrenament d'una plantilla que, recorden, ha canviat la meitat dels jugadors. Serem ara a la tertúlia. Són les 2:40 i tenim amb nosaltres a Isma Algarra. Isma, bona vesprada.
16: Què tal? Muy buenas.
0: I a Javi Pérez. Javi, com estàs?
17: Molt bé, com estem?
0: Ja, m'encanta esta tertúlia en què comencem a analitzar per fi ja com van aquests primers partits, com esteu veient els vostres equips en este inici de temporada. Isma, comencem amb el Llevant. És que és difícil analitzar el partit sabent que fins a mig minut abans del partit no sabia clar amb quins jugadors podia comptar el míster.
16: Sí, però com dijo el míster luego en rueda de prensa, eso no debe ser una excusa, pero es verdad que hay un contexto que marca el partido, un desplazamiento con hasta, bueno, cinco futbolistas de los que entran más en los planes, los Otelo, Hago, Tai, Requena, Musuayi, jugadores que no se subieron al bus por el problema de las inscripciones, más otros futbolistas con los que no cuentan, y luego en horas antes del partido, esperando a futbolistas que todavía no estaban inscritos, los Manu, Ryan, Bardelli, pues tenemos la noticia de la salida de Kervin, que se marchó de la concentración rumbo a Grecia. Entonces, claro, el contexto evidentemente marca mucho, pero lo que no puede ser es que el equipo al minuto 3 casi encaja el primer gol, minuto 5 encaja el primero, y mentalmente fue un equipo que no compitió, hay que decirlo claro, no compitió. Lo dijo el míster en rueda de prensa, puedes perder, pero de una manera totalmente diferente, y eso es lo que hay que reprocharle al equipo. Es cierto todo este contexto que estamos hablando, por supuesto, pero hay una cuestión de, hasta el propio Dela luego habló, una cuestión de actitud, una cuestión de una falta de concentración, y en primera división esto es imperdonable. El palo es duro, hay muchas circunstancias alrededor del equipo, pero también hay que hacer autocrítica y entender que esto no se puede volver a repetir. El míster fue muy duro, ¿eh? El míster en rueda de prensa fue muy duro.
0: Sí, va a reconocer, va a entonar la mea culpa, ¿no? Va a decir que ya era el que había criat el 11, que es el que había estat dirigint ese partit i els entrenaments previs, i reconeixia pues, que no havia funcionat. Javi, ¿tu com vas veure
17: ell? Jo, abans de parlar del Villarreal, sí que volia també ficar un incís en el Llevant. El club s'ho té que fer mirar. Després de la venda d'Espí i els 25 milions d'euros, que no sigui capaç d'escriure els jugadors, evidentment el factor emocional va pesar en favor de l'Espanyol, jugant en el seu estadi, en la Lliga, un paral·lelisme que ha passat en el Sardinero, però el club no pot deixar es començar la Lliga sense tindre escrits els jugadors que has fitxat per redondejar una plantilla i fer una plantilla competitiva. A banda d'això, l'equip que així no ha competit, però és que no és un equip competitiu ni de garanties per estar en primera divisió, ni el que tens, ni el que tenies a la banqueta que tenies amb un tot del filial.
0: Mm-hmm. És un equip també un poc que no és representatiu, Isma, del que podrà tindre en la Lliga, perquè els 11 que jugaren no serien l'equip que té en el cap Castro.
16: Bueno, pero yo sí que me creo lo que dijo el míster, que sea el 11 que él pensaba poner, pero está claro que él también era consciente que habían jugadores que no los podía inscribir y que no iba a poder contar con ellos. Más de una cuestión de 11 para mí es de más recursos. Es lo que decía Javi, tú echabas una mirada al banquillo con todo el respeto y todo el cariño hacia los canteranos, pero al final esos chavales, todo lleva un proceso y tampoco hay que ser ni acelerar el proceso con los Mar Santos, que es una magnífica noticia, ese debut. Además, estaba con Javi en el partido pretemporada en el Villarreal Levante y hablábamos de Marc y decíamos que iba a debutar y ha debutado el primer día. Y además el mensaje de Luis fue muy claro. Además entró por delante de jugadores que sobre el papel tienen que ser mucho más importantes. Sí, por ejemplo, Karim, entró por delante de Karim. Pero eso, que no les sirva de cortina de humo, ni hay que meterles una presión una presión de más. Debutan sin red, es que estos canteranos Marc han debutado sin red, aunque dijera Luis Castro que es de la primera plantilla y punto. Pero claro, estamos hablando de 15 años, no tiene todavía ni 16 años. Pero eso, por supuesto, es una magnífica noticia. Y luego de la plantilla, lo que decías, sí, faltan piezas por encajar. Falta, sobre todo, yo creo que a este equipo le falta en las áreas, le falta algo más de contundencia en el centro de la defensa, porque además le falta efectivos. Y luego arriba me preocupa ETA, me preocupa cómo está ETA y Young. Después de la salida de Carlos Espí debería dar un paso adelante, pero la situación, la figura del delantero, que debería ser una de las referencias, de aquí al cierre del mercado vamos a ver qué pasa con ETA, porque yo no lo veo. O sea, ETA no está, y ayer la sensación que tuve es que hasta los compañeros sienten que no es resolutivo, que no tiene esa confianza en el terreno de juego hacia el delantero camerunés.
0: Claro.
17: Yo, para redundar lo que digo, Isma, es una muy buena noticia de Marc Santos. Ya veremos por cómo va a ir en la ciutat esportiva llaneza, en les qualitats que té, però la impressió que m'ha donat és que era un jugador en moltes condicions, però un jugador cadet, en cara de cadet i en cos de cadet. Entonces, hi ha que anar molt de cuidado i no fer brindis al sol, dient ja tenim un altre Lamine Yamal, aunque no és la mateixa posició. Hi ha que anar molt de cuidado i molt poquet a poquet, i no se li pot donar esa responsabilitat. En quant a Ethan Young, jo crec que és un jugador que necessita la confianza, la primera confianza que tiene que tener es el entrenador. Para mí, Iván Romero es un titularísimo, pero debe de jugar acompañado de un referente en ataque. Lo han pasado el FEA en Speed, y yo creo que también ahí se ha engañado el entrenador, y tal vez donar esa confianza, la de la referencia, que siga ETA de John y per darrere Iván Romero pululant, que traurien més partits als dos jugadors. Al no sentirse titular, el seu rendiment psicològicament s'afona i crec que no vendís per les condicions que té.
0: ¿Y por qué?
16: Mira, no, del tema de ETA es que al final, y yo los tendría también con el tema de Carlos Álvarez, son dos jugadores que tú los miras en la plantilla y son diferenciales, pero a lo mejor es que no encajan dentro de la forma de jugar de Luis Castro. Luis Castro tiene un sistema, ETA era resolutivo con un delantero a su lado, con un delantero que le hacía esas funciones de segundo punta, y de la forma que tiene que jugar Luis Castro, pues no se ve a ETA, no se ve, y los tendría también con el tema de Carlos. Y Carlos es verdad que ayer físicamente no estaba bien, físicamente la salida del equipo en el autocar estaba con una protección en el gemelo, porque tiene el gemelo tocado, y tampoco estuvo bien. Pero bueno, no estuvo bien Carlos, no estuvo bien ETA, no estuvo bien Mandy, no estuvo bien Paco Cortés. O sea, el tema es quién estuvo bien ayer del Levante. Esa es la pregunta.
17: Per continuar, en el tema de Carlos Álvarez, a mí me parece un jugador més diferencial, però sempre tenim por quan venen unes ventes importants, i a vegades hi ha que aprofitar l'oportunitat. Jo, durant el partit, estava pensant, jo, com a secretari tècnic, haver venut l'any passat a Carlitos Álvarez i me fitxe per 5 quilos a Calatrava, que te faria aquesta feina. Calatrava va fer un bon partit i és un jugador interessant, que ha tingut una eclosió més tardia, però és un jugador que per a mi és un xollo, és 5 milions que ha pagat l'Espanyol. Si no el seu dia l'haver venut per 20 milions o 25 a Carlos Álvarez, pues al millor avui tindria un altre tipus de jugador on hi sortir més haver pogut inscriure a altres jugadors. Crec que quan la plega el moment d'una venda no n'hi ha que tindre por, n'hi ha que filar bé a qui substituís el jugador que se'n va.
0: I així tenim una cullera clave jo ara per a parlar d'Espí, d'eixa venda, i tinc dos temes al voltant. Un, com és que els 25 milions que semblaven que anaven a donar aire al llevantinisme no han sigut suficients, i per l'altra, qui farà ara aquest relleu més emocional, no? Perquè en l'última part de la temporada va ser Espí el que tirava del carro.
16: A ver, yo contesto la segunda primero. El Levante va a firmar un delantero. El Levante va a apurar lo que queda en mercado para firmar esa figura referencial, porque en estos momentos los tres que hay, y meto la coctelera también a Iván Romero, además que es un perfil diferente, no es un delantero referencial. ETA, quiero ver qué pasa de aquí al día 1 de septiembre, al martes, quiero ver qué pasa, porque de momento está, pero desgraciadamente no sé si espera. O sea, yo lo espero, pero eso de está y no se le espera, pues vamos a ver lo que sucede con ETA. Y Mushuayi es una apuesta muy fuerte para el Levante, 2,5 millones, pero es un jugador de 19 años, que no ha tocado el fútbol profesional, que viene de jugar la Youth League, y que necesita una adaptación, no solamente una adaptación a la liga, sino también que estamos hablando de 19 años. Que sí, que queda muy bien lo de Mar Santos, 15 años, Igor Galdín, el portero, 16 años, Nacho Pérez, 17 años, Mushuayi, 19 años, ya, o sea, pero también necesitas un poquito más de pozo, un poquito más de garantía, y ojalá Mushuayi marque la diferencia y nos tape boca rápidamente, pero es una apuesta muy arriesgada. Creo que a Levante arriba le falta algo más de certeza, y ahora me dices, ¿no? ¿Y Carlos Espí quién era? Bueno, Carlos Espí, un delantero como él, que no pensemos que te van a aparecer de la noche a la mañana. Y luego de la primera cuestión, a ver, es que hay una realidad económica del club, que hay un plan de reestructuración de pagos, que a ti la deuda te implica que una parte muy importante de esos 25 millones, que de ahí también hay que quitar lo que se lleva la Alcira, claro. Hay una serie de mordidas, digamos, que no son 25 como tal. Entonces, hay una deuda que Levante tiene que marcar. Ahí tiene un plan de reestructuración a 8 o 10 años, que esta realidad que está viviendo Levante de las inscripciones, desafortunadamente, se va a extender, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero está claro que nos faltan, a mí me faltan muchas respuestas. A mí me falta entender por qué el día antes del partido hay 5 jugadores, 4 de ellos incorporaciones, que no se sumen al autocar. O sea, a mí me falta entender cosas, a mí me falta entender si la deuda es más de lo que estamos hablando. A mí me gustaría saber si han aparecido más cosas debajo de los cajones. Me falta saberlo. Y quiero saber también esos 15 millones de la ampliación de capital de Danvila, que tienen que ser aprobados en Junta General, ¿de dónde salen esos 15 millones? Porque el señor Danvila dijo que no podía meter más dinero, que ya no iba a meter más. Son muchas preguntas que como periodista y sobre todo como aficionado, porque en esta situación me siento también aficionado, me falta
18: me faltan capítulos de toda esta situación económica, me falta.
0: ¿Te preocupa?
17: Sí, yo en la intervención me preguntaba las preguntas que se fa Ismael, que se fa la fisiopronota. Ya me he bulto del que aparece en la superficie, porque parecía que ni son 25 millones o 20 o 22 que le queden nets, pues solventar ese poder hacer una plantilla competitiva con Barenbore en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza, que el equipo no va a agradar y un equipo competitivo que intenta pelear. Ahí el equipo, ya te digo, es anticompetitivo y no te mimbres para salvarse. Falten tots aquests noms que estan esperant ser inscrits per fer un equip per a poder pelear, per poder salvar-se. Però jo he vist el Racing, he vist un equip que no va tindre problemes. Si Joan Comair ha jugat, és molt pront. I hi ha moltes circumstàncies. Però hi ha que fer mirar totes aquestes coses que hi ha darrere del Llevant.
0: Parlem ara del Villarreal, que ja ens queda menys temps. Sí que no tenen problemes econòmics, així que centrem-nos només en gràcies a Déu per la parcel·la esportiva. Un Villarreal que es va veure per moments sorprès pel Racing, com es de veres que Íñigo Pérez comença una nova etapa amb nous sistemes de xoc i cal ajustar. Però Javi, com vas veure l'equip?
17: Pues la advertència que va donar Íñigo Pérez a jugadors és el que no va sortir d'efecte, perquè va dir que el factor emocional determinaria el partit, i estava clar que emocionalment la il·lusió de retornar primera després de 14 anys, la passió del sardinero, va resultar combustible, energia, intensitat, que el Villarreal va fer a millorar. Van haver també circumstàncies com els dos gols van tindre sendes errades, la primera un mal rebuig de començar allà i el penal que comet, que bueno, igual que el dia del Sevilla, el dia anterior, que me diguen on se veu que toca al jugador. No ho sabem, però bueno, a banda d'això, el que passa és que el Villarreal té el que val diners, té pegada, té gol, i en un minut va resoldre o va empatar el partit i va poder en la mateixa primera part ocasions per a ficar-se per davant del marcador. Va ser un partit igualat i tranquil·litat. Alguns ja estan demanant a Marcelino una altra vegada i que Íñigo Pérez és un nou Velázquez o un nou Calleja. Tranquil·litat, que queda molt, i la veritat que el Racing va fer un molt bon partit i pareixia el Racing de la temporada passada que arrollava en segona divisió.
0: I tu com vols?
18: Lo ha descrito muy bien Javi. En partidos como estos, pues ese estreno, ese regreso a primera división, te hace jugar con una motivación extra. Pero el partido de hoy, que solamente vi la primera parte porque iba camino del estadio, pero estoy ahora en Benicarlo, estaba volviendo de Barcelona, me quedé en Castelldefels después del partido. Y al final se ve en ese encuentro pues el nuevo de la clase, la ilusión, y describió perfectamente lo que fue el Racing la temporada pasada. El Racing es un equipo que juega, que tiene mucha gente arriba con verticalidad, que son profundos, que tienen gol, en segunda división lo describieron perfectamente, pero atrás es un equipo que sufre. Y si delante tienes a un Villarreal que con un arreón, con la calidad que tiene, te marca la diferencia, pues te encuentras este tipo de partidos. Yo es que yo jugaría mucho más en casa. O sea, al final esos estrenos de liga, los equipos como el Racing, les viene muy bien jugar en casa. Y eso lo extrapolo también al Levante, y perdonadme que meta otra pildorita más. Yo, y uniéndolo con el tema económico, el Levante va a jugar dos partidos seguidos fuera de casa. La temporada pasada volvió a jugar fuera de casa, y yo me preguntaría si es tan necesario lo que está pasando en verano, con tantos conciertos, que el estadio está como está, y tú te condicionas el estreno liguero, porque al final los arranques, los que juegan en casa tienen una pequeña ventaja, y ayer lo vimos con el partido del Racing de Santander. O sea, esa motivación te hace que contra rivales como el Villarreal saques esa motivación extra del primer día y te haga sacar resultados tan positivos como este.
0: Javi, también digues.
17: Sí. No, dic que estic d'acord, ja hi va haver una reflexió que va fer Ismael en la red social, i és veritat, perquè te pots ficar la tercera jornada sense cap punt i ja vas a remolc que tota la temporada i en el ganxo. I les dinàmiques moltes vegades marquen les temporades, les dinàmiques positives, i si arranques bé, hi ha equips que, home, l'Espanyol
19: va a hacer una primera vuelta de Champions y se va a saltar en la penúltima jornada. En una, un arranque regular, habrá baixat. O el Elche. Pero va a viure en la segunda vuelta que el deure es pecho en la primera vuelta.
0: Exacto.
18: Sí, al final es... Pues con el tema de Levante, por eso, pides jugar dos partidos fuera de casa, porque durante todo el verano el campo estaba como estaba, porque había muchos conciertos, que sí, que Levante necesita ingresar pasta, pero también hay que replantearse pues que los inicios ligueros comenzar, ojalá que no, que Levante el lunes que viene en Pamplona asume un buen resultado, pero comenzar con 0-6 por eso jugar fuera de casa, lo que supone que, pues bueno, que no tienes el empuje de tu gente, de los 20.000 que se van a plantar partido tras partido en el Ciudad de Valencia, pues eso también había que replanteárselo, pero como la realidad económica del club es la que es, pues estamos con este panorama de jugar los dos primeros partidos fuera de casa.
0: Veurem com evoluciona això, el que serà de segures una lliga en la que es tractarà de perdre menys temps per aquestes novetats arbitrals que afectaran les tretes de banda, les de porta, els canvis... Tot això com creieu que afectarà que n'hi hagi més xoc efectiu, Javi?
19: A mi em pareix que tot el que sigui donar més dinamisme i evitar les trampes és positiu. Està clar que ja buscaran, i sobretot en el caràcter espanyol, de fer alguna trampa, per exemple, bueno, no fa falta tampoc mirar més enrere, en el Mundial d'Escòcia, pues, el que anava a treure dilatava l'anar a agafar el valor. Compte a partir que agafes el valor, te fas una miqueta remodó i pots canviar el tema igual. Yeah. Crec que tot això va bé. Ahir vam veure en el tema de Bataglia, el dissabte, que es va tirar a terra i, bueno, i si un jugador que és propens a que quan l'equip l'estan dominant tirar-se a terra, el porter, pues, si de tirar-se a terra, un jugador de campi serà un minut i me pareix molt bé perquè tot sigui més dinàmic i de més trampes possibles.
18: Sí, si ajuda, si hay más tiempo efectivo, si no hay trampas, como dice Javi, perfecto. Ayer en el partido de Levante hubo una acción de un saque de esquina que no era saque de esquina y lo corrigieron y hubo saque de puerta. Y Dimitrovic, antes que decías lo de batalla, Javi, Dimitrovic también tuvo alguna de esas de pérdida de tiempo que ahí el árbitro le concedió bastante, empezó a contarlo más tarde de lo habitual, de lo que te había contado, y permitió mucho. Ayer el árbitro César Muñoz, debutante, 30 años, permitió demasiado, fue un dio mucho juego, permitió que el balón no se parara tanto. También hay que tener un poquito más cuidado eso, o sea, que haya tiempo efectivo muy bien, pero si hay que pitar acciones que son faltas, se pitan.
0: Molt bé, ho deixem ahí, veurem com se va aplicant tot això i com evolucionen l'equip amb el nou tècnic i el Levant amb els jugadors que esperem pronte puguen estar ja a disposició de Castro. Gràcies, Isma.
18: Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Chao.
0: Fins a la próxima. Gracias, Javi.
19: Un gusto.
0: I nosaltres ho deixem així. Tornem demà a les 2. Es queden amb els informatius i tenen més notícies tota la vesprada. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Que se pongan medios para la devolución, que se pongan medios para la expulsión y que se lleve a cabo esto en 30 días.
3: Todos los ceutís son españoles, independientemente a quién recen y cómo se llamen. Esa es la Ceuta que yo también esta mañana reivindico.
4: Se han roto puentes, se han destrozado caminos, hay muchos daños materiales en los vecinos.
5: Dius que fa molta calor, l'energia de tot, pues acaba caient pedra.
6: Esta es una gran oportunidad, no solamente para reconstruir a Colombia, sino también para saldar la deuda histórica que hay con un departamento.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? La crisi humanitària generada a Ceuta arran de l'entrada massiva d'immigrants des del Marroc continua centrant l'actualitat informativa 18 dies després, amb una relació cada volta més enconada entre el govern de la ciutat autònoma i el govern espanyol. Este matí, el president Sánchez, que continua de vacances a les Canàries, ha tornat a reunir, també per videoconferència, alguns dels ministres que tenen a veure amb la gestió de la crisi, i igual que va passar en la reunió de la setmana passada, no hi ha hagut declaracions posteriors. Moncloa s'ha limitat a distribuir imatges de Pedro Sánchez mirant la pantalla amb ells i les ministres i via dir, via comunicat, que s'està actuant de manera coordinada amb les autoritats de Ceuta i altres organitzacions per tal de fer front a la crisi. També ha dit Moncloa que continuen les tasques d'identificació i atenció dels migrants que encara estan a la ciutat autònoma. El que sí que ha parlat de bon matí ha sigut el president de Ceuta, que ha redoblat la pressió i en una compareixença este matí ha amenaçat d'acudir al Poder Judicial si la situació, diu, no es resol en 30 dies. Juan Luis Vivas ha carregat novament contra la falta d'una resposta adequada i ha dit que demanarà una reunió amb els presidents del Tribunal Suprem i del Constitucional per a traslladar-los la situació.
2: Que se pongan medios para la devolución, que se pongan medios para la expulsión y que se lleve a cabo esto en 30 días. Creemos que el gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
1: Bé, això ha dit Vivas, les declaracions les ha fetes abans de reunir-se amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Emma Saiz, que és la que ha estat avui de manera presencial sobre el terreny en la ciutat autònoma, ha anunciat nous dispositius temporals per acollir migrants amb 1.500 places i ha fet, això sí, una crida al diàleg entre administracions.
3: Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental.
1: Bé, això ha dit Vivas, les declaracions les ha fetes abans de reunir-se amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Emma Saiz, que és la que ha estat avui de manera presencial sobre el terreny en la ciutat autònoma, ha anunciat nous dispositius temporals per acollir migrants amb 1.500 places i ha fet, això sí, una crida al diàleg entre administracions.

0: Patricia Orts.
1: I ja saben que la inestabilitat no deixa la província de Castelló perquè AEMET ha establit per avui el següent incomptat per avui dilluns, l'avís nivell groc a l'interior per precipitacions que esta vesprada podrien acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i tempestes amb possible granís i ratxes molt fortes de vent. Tot això després d'un cap de setmana, ja ho saben, d'esclafits tèrmics que han afectat especialment l'Alt Palància, també els ports. José Soler, bona vesprada.
2: Sí, Patricia, bona vesprada. Municipis com Toràs i Begís encara avaluen els danys provocats per la tempesta torrencial de dissabte, que va deixar precipitacions de 186 litres per metre quadrat. Ahir a Castellfort, una tempesta ràpida va acumular més de 70 litres per metre quadrat en molt poc temps. Però, com deien, la pitjor part se la van portar dissabte l'Alt Palància. L'alcaldessa de Begís, Mare José Madrid, ha dit en les notícies del matí que la pedra ha fet malbé moltes infraestructures.
3: Ahora queda todo lo demás. Se han roto puentes, se han destrozado caminos, hay muchos daños materiales en los vecinos porque se inundaron muchos bajos, muchas casas, cayó mucho granizo, tapó desagües y tal, y eso hizo que se inundaran muchas de las casas.
2: Els camps i les collites enduen gran part dels danys i la carrera accelerada que va emprendre el riu Palància ha fet desaparèixer un dels ponts d'accés al municipi.
1: I avui es complís una setmana del terratrèmol de Colòmbia que deixa un balanç provisional de 289 morts, més de 4.000 ferits i 143 persones desaparegudes. Superada ja la fase de la recerca de supervivents, el país se centra en la reconstrucció mentre creix la polèmica per la gestió de l'emergència del nou president.
2: Sí, perquè ha sigut molt qüestionada per frívola l'última aparició d'Abelardo de la Espriella en un dels municipis afectats. I això que escolten és el so d'unes imatges on se li veu repartint des del cotxe oficial balons de futbol entre la gent damnificada pel desastre i també pels vídeos propagandístics en to èpic que ha distribuït el govern amb el president visitant les zones afectades.
4: Esta es una gran oportunidad, no solamente para reconstruir a Colombia, sino también para saldar la deuda histórica que hay con un departamento que es fundamental.
2: Mentrestant, la factura del desastre creix i també la incertesa de cara a la reconstrucció. Hi ha vora 26.000 persones, 26.000 infraestructures totalment destruïdes, una xifra que augmentarà perquè a les zones rurals encara no ha arribat cap tècnic per avaluar els danys.
1: Les 3 de la vesprada, 6 minuts, en la portada d'este temps de notícies, com sempre també l'oratge, Antonio Sánchez, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Avui ens espera una altra jornada amb tempestes cap a l'interior nord. Esperem pluja que pot ser forta, de més de 20 litres per metre quadrat en una hora, i no descartem aquestes tempestes també acompanyades de ratxes fortes de vent i de granís. Les comarques afectades seran els ports, l'Alt Maestrat, l'Alt Millars, l'Alt Palància i l'Alt Calatén. Molta precaució perquè no descartem que aquestes pluges poden ser especialment intenses perquè les tempestes poden quedar-se ancorades com ha passat altres dies. Pel que fa a la resta de la comunitat valenciana tindrem més núvols de vesprada, però en general una jornada un poc més tranquil·la. Sí que veurem, això sí, temperatures altes. Avui puja el termòmetre respecte a ahir un grau, estarem entre 35-37 graus cap a l'interior i prelitoral i entre els 32 i els 36 a litoral, amb una sensació tèrmica molt alta degut a la humitat, com passa en els dies d'estiu. Els pròxims dies la situació canviarà. Demà pujarà més la temperatura i dimecres molta precaució perquè tindrem una ponenta intensa que farà que dimecres i dijous siguin possiblement els dies més càlids de l'any.
0: A punt, les notícies del migdia.
6: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: 3 i 8 minuts. La situació a Ceuta continua lluny de la normalitat 10 dies ja després de l'entrada massiva de migrants i des del govern de la ciutat autònoma avui s'ha llançat una advertència directa al govern d'Espanya. Acudiran al poder judicial si en 30 dies Ceuta no recupera la normalitat. El president ceutí, Juan Jesús Vives, ha elevat el to i assenyala que el govern d'Espanya no posa tots els mitjans al seu abast per tal de no molestar al Marroc. Denuncia falta de resposta adequada i falta també de voluntat per part de l'Estat davant de l'elevat risc per a la seguretat ciutadana i la convivència amb milers de persones migrants al carrer en una situació que Vives ha qualificat d'estat d'excepció.
7: Lo que queremos que ocurre es que no hay voluntad. Queremos

0: que el gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo.
1: Vives ha explicat que sol·licitarà una reunió amb la presidenta del Tribunal Suprem i també amb el president del Constitucional per a traslladar esta situació que viu Ceuta. Són declaracions que ha fet prèvies a una reunió amb la ministra de Migracions, Elma Saiz, que avui ha visitat la ciutat autònoma, on ha anunciat l'habilitació de nous espais temporals d'acollida amb 1.500 noves places per a rebre els migrants i ha fet una crida a la col·laboració entre institucions.
2: Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera de nosotros y de nosotras, y en ese sentido, bueno, pues fruto de la reunión que he tenido con el presidente de la ciudad, bueno, pues he podido compartirles esta novedad. Insisto, es un trabajo que va a seguir continuando, y lo que sé es que yo estoy en una ciudad que es un ejemplo de convivencia.
1: Per la seva banda, el Partit Popular ha registrat avui iniciatives parlamentàries per a una actuació d'emergència a Ceuta i ha demanat que comparega la ministra de Sanitat, Mònica García. També ha censurat que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, hagi declinat compareixer al Senat, on estava citat avui. Cuca Gamarra.
3: El ministro de Asuntos Exteriores era el que hoy tenía que haber comparecido en la comisión del Senado, sí, para explicar su calamitosa política diplomática en relación a la crisis de Ceuta. Pero ya sabemos que desde hace días han descartado absolutamente y se han rebelado contra un poder del Estado como es el poder legislativo.
4: Bé, i sobre aquesta tensió entre les dues administracions, entre l'administració central i l'administració autonòmica, s'afegeixen les declaracions de la ministra de Sanitat, que està, ja ho saben, en l'ull de l'huracà, que aquest cap de setmana ha estat a Ceuta i que continua negant que hi hagi una situació de col·lapse sanitari. Este matí, en una entrevista en Televisió Espanyola, Mònica García, la ministra, ha carregat contra el president de Ceuta, contra Juan Jesús Vives, diu que acusa el govern ceutí de no haver habilitat espais segurs y de no haber estado ágil en la gestión de la crisis.
5: A mí también me duele llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados. También me duele. También me duele que la ciudad de Ceuta o el gobierno de Ceuta no haya estado lo suficientemente ágil como para que estas imágenes se hubieran podido, bueno, pues de alguna manera minimizar, ¿no? Imágenes de migrantes en la calle versus migrantes atendidos en lugares como sí se hizo en el 2021.
1: I este matí Vives ha insistit en que la ministra de Sanitat és la responsable de l'atenció sanitària de les persones migrants, però també de la ciutadania ceutí.
0: La situación que tienen estos inmigrantes, las condiciones que tienen, la principal responsable es la ministra de Sanidad como miembro de un gobierno que tiene la obligación de atender eso. Y los inmigrantes tienen que ser retornados. Eso es lo primero, para que Ceuta vuelva a la normalidad. Y mientras tanto tienen que ser atendidos, sin ninguna duda, porque nos sale del corazón. Pero oiga, que la ministra de Sanidad, está bien que piense en los inmigrantes, pero también debería de pensar en los ceutíes. ¿O es que los ceutíes no tenemos derechos? ¿O es que los ceutíes no tenemos derecho a una sanidad igual que a la del resto de los españoles?
1: El president de Ceuta ha negat haver rebutjat espais d'acollida proposats pel govern espanyol, però ha demanat que es tinguin en compte el veïnat a l'hora de pensar en els recintes.
4: I mentrestant, continuen els controls, ja ho saben, controls recíprocs de passatgers entre Itàlia i Espanya arran de la crisi bilateral creada per l'entrada massiva. Ja saben que la presidenta Meloni va decidir fer-los, que són identificacions aleatòries, i que el govern de Pedro Sánchez va fer el mateix. De moment, l'executiu ha decidit prorrogar-los fins al 7 de setembre a l'espera del que faça el govern italià. Més de 4.600 passatgers procedents d'Itàlia han sigut ja identificats als aeroports espanyols. Doncs en este context, Sánchez i Meloni coincidiran almenys 6 voltes d'ací a final d'any en diverses cimeres europees i també en la cimera de líders del G20.
1: La primera cita serà a Split, a Croàcia, el 7 d'octubre, en la trobada dels líders dels grups dels 9 països del sud d'Europa. La setmana següent, el 15 i 16 d'octubre, és el Consell Europeu. Recordem que hi ha hagut veus de líders europeus que s'han alineat amb Meloni en les seues crítiques a Espanya i la gestió de la crisi migratòria. La primera ministra de Dinamarca va arribar a plantejar fins i tot la suspensió de l'espai Schengen. Per tant, es dona per fet que el debat migratori i la situació de Ceuta formaran part d'esta agenda de la cimera. En novembre, els dies 13 i 14, els caps de govern europeus dels 27 tenen una doble nova cita a Dublín, i en desembre hi ha dues cimeres seguides internacionals on també es veuran les cares els dos mandataris. També estaran en la cimera de líders del G20 a Miami i el 14 i 15 de desembre amb el president Trump com a anfitrió.
4: i 27 persones d'origen subsaharià han arribat a la costa de Formentera esta matinada a la zona d'Escaló.
1: La delegació del govern a les Illes Balears ha informat que a l'arribada de l'embarcació ha intervingut la Guàrdia Civil i, seguint el protocol marcat, les persones han rebut una primera atenció a la carpa habilitada al port de la Sabina i posteriorment les han traslladat a Eivissa.
4: Barcelona, Red Week, homenatge a les víctimes de l'atemptat jihadista de 2017. Es complixen 9 anys de l'atropellament massiu en què moriren 16 persones i més de 100 resultaren ferides.
1: A l'acte commemoratiu han assistit supervivents i familiars de les víctimes mortals. Alguns participants han atribuït al Centre Nacional d'Intel·ligència complicitat amb l'imam de Ripoll, considerat l'autor intel·lectual de l'atemptat.
4: Junts i Esquerra intentarem vincular la inacció del CNI al doble atemptat, però en el seu moment una comissió d'investigació a Catalunya ho negà i la del Congrés, 9 anys després, roman sense conclusions. Lola Oliver.
6: Així és, Patrícia, van morir 16 persones i els tribunals van reconèixer més de 500 víctimes entre afectats físics i danys psicològics, però l'intent de vincular-ho amb la inoperància dels serveis d'intel·ligència espanyols no s'ha resolt. En la memòria col·lectiva, este soroll del caos i de l'horror sobre les 5 de la vesprada d'aquell 17 d'agost de Wi-Fi 9 anys. Un jove jihadista d'una cèl·lula ensinistrada per l'imam de Ripoll acabava d'atropellar diverses persones en les Rambles de Barcelona. Hores després, l'escenari del caos es trasllada al passeig de Cambrils, el soroll el mateix. En total, 16 morts, i això que este era el pla B dels terroristes que en realitat volien executar una massacre al Camp Nou o la Sagrada Família. Però dies abans, a Alcanar, els veïns escoltaren això.
7: Tot el dia que estan fent explosions controlades. Pues jo m'imagino com devia estar esta casa plena d'explosius.
6: Era l'arsenal d'explosius que va estallar per l'aire per error. 6 jihadistes van ser abatuts pels Mossos i 3 van ser condemnats a 53, 48 i 8 anys de presó. Encara avui, quan han hagut de pagar les costes en recórrer la sentència que no compartien, algunes víctimes no se senten satisfetes.
8: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
4: 3 i 16, anem amb més coses. Els hotels de la Comunitat Valenciana valoren no participar en la pròxima edició de l'Imserso davant el que consideren passivitat i mala gestió del govern espanyol. Paula Rico, delegació d'Alacant.
9: La patronal hotelera Osbec adverteix en un comunicat que la congelació contínua de tarifes durant anys amb increments de costos per damunt del 30% fa inviable mantindre llits oberts en hivern. Segons Osbec, es posen així en risc llocs de treball en les destinacions de temporada baixa. Per això, exigeix al Ministeri de Consum que revisi a l'alça les condicions econòmiques del contracte. Maite García és la directora executiva d'Osbec.
10: El sector hotelero ha demostrado un compromiso histórico con este programa y desde luego reivindica una revisión de la y una actualización de la dotación presupuestaria y mecanismos de revisión periódica de las tarifas que eviten esta congelación sistemática de los precios para sucesivas prórrogas.
9: En hotels de 3 i 4 estrelles, el dia en règim de pensió completa es paga en una mitjana d'entre 28 i 30 euros per persona. Segons Osbec, el preu mínim per a no operar pèrdues se situa en 35 euros més IVA.
4: I després de la pròrroga al funcionament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura, la plataforma Tanquen Cofrents ha expressat a través d'un comunicat que esta notícia fa créixer la possibilitat que Iberdrola, que és la propietària de la nuclear valenciana, demane també allargar la vida útil de Cofrentes més enllà de 2030.
1: L'organització ecologista assenyala que ha sabut que Iberdrola treballa per a substituir el vas del reactor i prolongar el funcionament de la central de Cofrentes i alerta del perill i augment de residus d'alta radioactivitat que suposaria. En opinió de Tanquen Cofrents, la prolongació del funcionament dels reactors d'Almaraz, si es prolongara també a Cofrents, és un abandonament per part del govern d'Espanya del seu pla de transició ecològica i de lluita contra el canvi climàtic.
4: I ja saben que venim d'un cap de setmana de molta inestabilitat, especialment a la província de Castelló, unes tempestes de calor que han afectat especialment l'Alt Palància. El cas és que estos esclafits tèrmics durant el mes d'agost són cada volta més freqüents. Les tempestes d'estiu són un fenomen habitual en esta època de l'any en la conca mediterrània, però cada volta seran més habituals i virulentes i virulents. Estos esclafits secs que no comporten quasi precipitacions, però en canvi fortes ràfegues de vent. Un fenomen agreujat per la situació de canvi climàtic. Fèlix Tena.
11: Precipitacions intenses acompanyades de fortes ràfegues de vent a mitjan d'agost. Per què es produeixen aquests esclafits? Li ho preguntem a Antonio Sánchez, meteoròleg de punt.
12: Perquè la tempesta tracta d'espentar la massa que es troba molt a prop de la superfície.
11: Si aquesta massa d'aire fred baixa amb prou força, es produeix un esclafit humit. Però si la temperatura és prou més elevada en superfície, es produirà un esclafit sec. I això serà cada vegada més freqüent?
12: En principi sí, sobretot pel que fa als esclafits secs. Perquè sempre hem tingut esclafits humits, és molt fàcil que la tempesta produïsca ratxes fortes de vent, que produïsca una baixada de la temperatura o una pujada de la humitat, però com cada vegada tenim masses d'aire que són més càlides i més seques, això sí que fa més fàcil que els esclafits secs existisquen.
11: Una situació agreujada per un context de canvi climàtic.
12: Per descomptat. Com tenim les masses d'aire que venen del nord d'Àfrica més a prop de nosaltres i com tenim cada vegada temperatures més altes degut al canvi climàtic, això sí que produeix que els esclafits secs siguin més notables i més freqüents.
4: Bé, el cas és que aquestes fortes tempestes del cada setmana també han afectat els camps de la Vall d'Albaida i de diferents cultius de la Comunitat Valenciana, especialment, com deien, de les comarques més del nord de Castelló. Avui cal fer balanç de les fanecades afectades de cultius com el caqui. Lourdes Espinosa.
13: Sí, Patricia, este matí a la localitat d'Otos, a la Vall d'Albaida, Mario Mira ens ha explicat que la forta tempesta de dissabte va arrasar 10 fanecades de caquis i va deixar la collita inservible.
14: Estius que fa molta calor, l'energia de tot pues acaba caient pedra. El caqui és molt sensible a la pedra i per poc que faig, en seguida té el marca.
13: L'oratge cada volta més extrem és enemic de la fruita delicada. A la primavera, la pluja abundant ha afectat la floració i després les altes temperatures.
14: A les altes temperatures, tots els caquis que estan que es pega directament al sol estan planxats, que això també no val. 35-36 ho aguanten, quan passa d'ahir ja t'esplanxa.
13: Per a rematar, arriba la pedra que afecta a totes i altres localitats del voltant.
14: Pedra en la Pobla del Duc, Quatretonda, també Llutxent, Pinet, fora d'ací de la Coma, que en venia res, sí que m'han dit que es va quedar tot blanc.
13: Enguany, esta fruita es quedarà als arbres.
4: I els llauradors estan denunciant un repunt de la plaga del cucat en els arrossars valencians. Consideren que està en risc un 20% de la collita d'enguany. La crònica és de Laura Ballarri.
15: El cucat és una de les plagues que històricament ha fet malbé els cultius d'arròs valencians. Des de fa 40 anys es controla amb difusors de ferormones que s'instal·len sobre unes varetes al llarg dels cultius. Enguany, però, esta plaga s'ha escampat per la majoria d'explotacions de l'Albufera. Belén Cerezo és la cap d'explotació d'arròs tartana.
16: Cuando vas a hacer un muestreo, tú puedes encontrar entre un 10 y un 20% de las plantas afectadas.
15: El cucat podria comprometre part de la collita.
16: Se mete dentro de la caña de l'arròs, entonces evita que llegue los nutrientes al grano, entonces puede ocasionar la pérdida de la cosecha.
15: La Unió Llauradora apunta les modificacions en el sistema de varetes com a possible causa. Carles Pérez n'és el secretari general.
17: En la instal·lació inadequada de les varilles en les feromones, que s'ha fet de forma diferent als altres anys i d'ahir que hagi donat un pitjor resultat.
15: I demana a la Generalitat responsable d'instal·lar-les que avalue el que ha passat.
4: I Santa Pola, un dels majors productors de sal marina d'Espanya, està en plena collita. Ara, a l'estiu enguany, la històrica salinera Bras del Port preveu augmentar les vendes entre un 10 i un 15%. Pablo Arrico, Alacant.
18: Durant dos mesos, les instal·lacions de la companyia que opera al Parc Natural des de 1900 funcionen a ple rendiment. La poca precipitació des de maig, el sol i el vent han afavorit la cristal·lització de la sal. Teresa Fernández és la directora de comunicació.
19: Durante todo el año se va produciendo la capa de sal y cuando llega el calor, ahora en agosto, normalmente agosto y septiembre, nosotros hacemos la cosecha. Así evitamos que nos cojan las lluvias.
18: Enguany s'espera replegar vora 100.000 tones. La sal passa després pels processos necessaris abans d'arribar al consumidor, tant per ús alimentari com per al tractament de l'aigua. José Antonio Ortiz és el director comercial.
20: La previsió és que augmentem en la venda un 10 o un 15%. En la collita, pues, treballant, ja puja a l'amagazen i se seca o se criba, se fa el procés que requereix la sal per a la seva venda.
18: Estes salines són també un espai d'investigació. La Universitat d'Alacant estudia els microorganismes que habiten en aquestes aigües i les seues possibles aplicacions en la lluita contra el càncer.
4: I continuem pendents de l'evolució dels principals incendis a Espanya. Guillem Lissarde, quina és la situació?
2: Bona vesprada. Doncs el foc a les penyes de Riglos, a Osca, s'ha pogut contindre en alguns dels flancs que més preocupaven després dels intensos treballs de la nit i l'ajuda d'algunes precipitacions. Però l'incendi, que continua fora de control i ja ha afectat a unes de 7.500 hectàrees, ens deixa també una de les pitjors notícies, la de la mort d'un militar mentre lluitava contra les flames. El seu camió autobomba va volcar al barranc d'Atarés i el militar va morir en l'acte. Els altres tres companys que van resultar ferits ja han sigut donats d'alta. Avui s'ha guardat un minut de silenci per la víctima a la seu del govern aragonès i també han transmès el seu condol en xarxes la Casa del Rei, el president del govern i el cap de l'oposició i també els companys de l'UME i la Guàrdia Civil. Mentrestant, l'incendi de niebla a Huelva s'ha donat per estabilitzat després d'haver recorregut 38.000 hectàrees. Alguns se'n van, com els militars acomiadats entre aplaudiments, i altres tornen a casa, com els veïns de Berrocal, però el paisatge no és el mateix.
21: Lo único que no ha quemado ha sido las casas.
22: Hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
23: Y esto es tremendamente doloroso.
2: Es calcula que el foc ha pogut calcinar el 80% del paratge natural de la Pata del Caballo, un punt ecològic de gran valor que ja va ser danyat per un altre gran incendi en 2004.
4: Es complís una setmana del terratrèmol de Colòmbia, on augmenta la polèmica per la gestió que el nou president de l'Esprella està fent de l'emergència, la seva aparició a una de les localitats afectades repartint pilotes de futbol ha causat indignació entre els afectats. Marian Companya.
24: Indignació que ha esclatat així, a només uns metres d'on s'ha produït l'escena.
25: ¿Cuántos millones se gastaron en solamente poner un bendito logo a ese balón que está ahí? Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación. Se cayeron 26 colegios.
24: L'oposició acusa el Tigre, com es fa anomenar el nou president populista, d'estar utilitzant la tragèdia amb visites als llocs afectats i vídeos carregats de propaganda política.
26: Es la primera vez que un presidente está aquí.
24: De postureig s'està acusant també a les xarxes a rescatistes israelians.
27: Encontramos en este momento en los escombros de un edificio en el sur de Cali.
24: El que s'entén és el vídeo que s'ha gravat el seu portaveu, a mig cos soterrat entre les runes i un uniforme impolut. Han arribat tan tard que era molt improbable que pogueren rescatar viu a ningú.
4: I el president Donald Trump, que ha ordenat reduir la participació de l'exèrcit dels Estats Units en unes maniobres conjuntes amb Corea del Sud, perquè Seul diu no li ha donat suport en la guerra a l'Iran.
1: Trump ha dit a les seues xarxes que aquestes maniobres envien un missatge equivocat al dictador nord-coreà Kim Jong-un, amb qui a Fitch té una molt bona relació. El govern sud-coreà s'ha limitat a anunciar que les maniobres han començat tal i com estaven programades davant d'este nou gir de guió del president nord-americà.
4: I això amb la vista posada a l'Iran, quan es complissin els 60 dies en què s'havien compromès Washington i Teheran per arribar a una pau que no acaba d'arribar. El president nord-americà acaba d'amenaçar també amb bombardejar Oman i suggerir a l'Iran que alce la bandera blanca de la rendició. Mirada posada també a Gaza, on 5 palestins han mort en les últimes 48 hores a mans de l'exèrcit israelià.
1: Catorze anys tenia una de les víctimes mortals, atacs que s'han produït amb el gendre de Trump a la zona, amb l'objectiu com a principal mediador d'impulsar el procés de pau bloquejat pels israelians. Jared Kushner s'ha reunit avui amb el primer ministre Netanyahu després de fer-ho ahir amb els islamistes de Hamas.
4: De la informació cultural, la companyia de dansa Oltra Danza i Orquestra de la Diputació d'Alacant enceten demà una gira internacional amb la producció de Romeu i Julieta que estrenaren a 2024. Nerea Blasco.
28: Romeu i Julieta, el ballet de Prokofiev, viatjarà fins al Festival Berlioz a França el pròxim 21 d'agost i també s'interpretarà a Ljubljana, Eslovènia, el pròxim dia 24. La producció 100% valenciana posa damunt de l'escenari un equip de més d'un centenar d'artistes entre músics de l'Orquestra de l'Ada i ballarins del ballet il·lícita Otra Danza. Josep Vicent és el director de l'orquestra.
29: Tots els ingredients de la música tremenda, magnífica d'un ballet que ja és clàssic en la ment de tots. És una música històrica, no? Però tot el projecte escènic i tota la coreografia és absolutament moderna.
28: Este ballet és una interpretació de l'obra de Shakespeare. Ara la seua creadora, Asun Noales, proposa una reinterpretació moderna amb una coreografia física, poètica i expressiva. Una proposta amb vocació de convertir este ballet en una obra moderna del segle XXI.
4: Difícil, però no impossible que no soni esta musiqueta. Es complixen 50 anys de la publicació d'un dels himnes multigeneracionals de la història del pop, Dancing Queen, la cançó del grup suec ABBA. Ha sigut una constant en el cine, en la televisió, però sobretot en balls, discoteques i karaokes. Al carrer hem comprovat que se la saben. Informa Carmen Marc.
0: Parlar de les bondats d'una melodia tocada amb una vareta màgica és parlar d'un fenomen alimentat per la banda sueca ABBA. Ja havien guanyat Eurovisió, preparaven el quart àlbum d'estudi, Arrival, volien clonar l'èxit de George McCrae, però s'inventaren una cançó que acaba sent el regal de bodes per a la monarquia sueca. Encara que més reis i reines que ells, no n'hi havia. El quartet publica esta àgil combinació de ritme pop i disco el 16 d'agost de 1976.

0: La Dancing Queen.
1: I quan més mature, més se'n sent la reina de la cançó.
2: Del catàleg de l'agrupació ha sigut una de les més rendibles. La incorporació a sèries i llargmetratges habitual i necessària. La boda de Muriel, Priscila, però sobretot la comèdia musical Mamma Mia han ajudat a multiplicar les reproduccions mil milionàries. 2.000 milions en Spotify, la oda on Carpe Diem que ja s'allarga mi segle.
3: Ja va molta gent que cantava prou bé, el Dancing Queen. Acabem este temps de notícies per la música d'Ava en esta impressionant cançó que, bueno, jo crec que li agrada a la majoria de gent. Bueno, a mi m'encanta. Acabem este temps de notícies. Recorden que a les 4 actualitzem i que nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu.
2: A Punt Podcast.
3: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
4: Un 17 d'agost va establir-se el naixement del que es considera el primer dibuix animat de la història. El seu nom, Fantasmagorie, una pel·lícula francesa molt curta, d'uns 2 minuts de durada, que va establir les bases per a la indústria de l'animació que coneixem avui, o com a mínim, fins fa ben poc. El pare de la criatura, Emil Cole, un il·lustrador i caricaturista amb una ment inquieta i molta curiositat per les noves formes d'expressió visual que van fer eclosió en aquell moment. Inspirat precisament pels primers experiments cinematogràfics, Cole va decidir explorar la possibilitat de donar vida a les seues creacions artístiques. Fantasmagorie és una sèrie de dibuixos fets amb tinta sobre paper i filmats en negatiu que creaven la il·lusió de ser blancs sobre fons negre. La pel·lícula no té una narrativa lineal clara.
5: No.
4: És només una seqüència d'imatges en transformació constant, amb personatges i objectes que canvien de forma sorprenent. La tècnica utilitzada era laboriosa i innovadora per a l'època. Cada fotograma de la pel·lícula era un dibuix individual i per a crear la sensació de moviment, Cole dibuixaria centenars d'imatges lleugerament diferents. Un procés rudimentari, però efectiu, que va demostrar el potencial de l'animació com a forma d'art i d'entreteniment. L'estrena d'esta primera escena de la història dels dibuixos animats va ser un èxit total. Tot i la brevetat i senzillesa de la tècnica, va captivar el públic gràcies a l'originalitat del muntatge i el seu humor surrealista. Representava el començament d'una nova era i obria les portes a la creació de personatges i universos imaginaris que no eren possibles en els metratges protagonitzats per actors reals. Fantasmagorie posava la primera pedra d'un món que fascinaria generacions senceres a partir d'aquell moment, el 17 d'agost del 1908.
3: Comprimits efervescents.
6: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
7: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: La localitat de Begís, a l'Alt Palància, continua avaluant els danys ocasionats per la tempesta torrencial de dissabte. Alejandro Moles.
2: Una tempesta que va deixar precipitacions amb una acumulació de vora 200 litres per metre quadrat entre les 3 i les 5 i mitja de la vesprada i amb ràfegues de vent que puntualment van superar els 100 km per hora. Escoltem la fotografia de la desfeta que ha fet des de Apunt Ràdio l'alcaldessa María José Madrid.
3: Se han roto puentes, se han destrozado caminos, hay muchos daños materiales en los vecinos porque se inundaron muchos bajos, muchas casas, cayó mucho granizo, tapó desagües y tal, y eso hizo que se inundaran muchas de las casas.
0: Pel que fa a l'oratge, destaquem que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit l'avís groc per a l'interior de la província de Castelló per pluges que poden acumular 20 litres per metre quadrat en una hora. Unes pluges que poden anar acompanyades de tempestes amb pedra i ràfegues fortes de vent.
2: De fet, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del risc de crescudes súbites a les rambles i barranc de Castelló i també de Terol a causa d'este avís groc per pluges intenses. Respecte a la calor, o més en fa hores d'ara, superant els 37 graus i mig, és al terme de Requena i també en el de Manuel.
0: I per als pròxims dies, concretament per a després demà dimecres i dijous, l'Agència Estatal de Meteorologia pronostica que el vent de ponent serà el gran protagonista amb temperatures màximes que podrien arribar a 43 graus, tant en zones del prelitoral com del litoral.
2: Per això l'AMET alerta del perill per a la salut, sobretot en persones vulnerables. Al més advertir-se que el risc extrem perquè hi hagi incendis forestals amb una capacitat ràpida de propagació de les flames per la combinació de la calor, el vent de ponent i una humitat baixa amb un terreny i una vegetació especialment secs.
0: I l'Institut de Salut Carlos III de Madrid ha fet públic el balanç de persones mortes durant la primera quinzena d'este mes d'agost i que estarien relacionades amb les altes temperatures.
2: A casa nostra les xifres parlen d'almenys 64 defuncions, 31 de les quals dones, 33 homes, i la majoria tenien més de 65 anys. Per províncies ha sigut la d'Alacant, on s'han registrat més morts vinculades a la calor, un total de 28. Després està la de Castelló, amb 19, mentre que la província de València presenta 10 defuncions.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva el to contra el govern de Pedro Sánchez i advertís que recorrerà al poder judicial si en el termini d'un mes la ciutat autònoma no ha tornat a la normalitat.
2: Vivas denuncia falta de resposta adequada i falta de voluntat de l'Estat davant de l'elevat risc per a la seguretat ciutadana i la convivència amb milers de migrants al carrer en una situació que ha qualificat d'estat d'excepció.
4: Lo que queremos que ocurre es que no hay voluntad. Creemos que el gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo.
2: Sí, de fet, així ho ha dit. El president de la ciutat autònoma explica que sol·licitarà una reunió amb la presidenta del Tribunal Suprem i amb el president del Constitucional per a traslladar la situació que viu Ceuta.
0: Aquestes declaracions, les de Juan Jesús Vivas, s'han produït abans de reunir-se amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que estarà uns dies a la ciutat autònoma.
2: I des d'allí, des de la mateixa Ceuta, ha anunciat no. Ha dit, el president de la ciutat autònoma explica que sol·licitarà una reunió amb la presidenta del Tribunal Suprem i amb el president del Constitucional per a traslladar la situació que viu Ceuta.
0: Aquestes declaracions, les de Juan Jesús Vivas, s'han produït abans de reunir-se amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració.

0: No han pogut salvar la vida del bebè en gestació de la dona de 39 anys embarassada de 8 mesos assassinada a nit a la barriada de la Rosada d'Isla Cristina, a Huelva.
1: Va passar en el transcurs d'un tiroteig en el qual també va morir la mare de la dona i un menor de 16 anys. Dos persones més han resultat ferides, una d'elles de gravetat. Escoltem primer l'alcalde d'Illa Cristina, Genaro Horta, i després la subdelegada del govern a Huelva, Mari José Rico.
2: El bebé ha fallecido, al igual que la madre y que la madre de esta señora.
3: Ocupantes de una motocicleta empezaron a arrojar disparos sobre personas que estaban en la vía pública con este resultado trágico. Tres fallecidos y dos heridos, uno de ellos muy grave.
0: I en esports, vesprada nit de futbol amb la disputa de dos partits de la primera jornada de Lliga amb implicació dels nostres equips. En primera divisió, a les 9 a l'estadi de Riazor, la nova era de l'Elx, Post-Saràbia, comença amb el duel de l'equip il·lícita. Disputarà contra el Deportivo de la Coruña, que torna a la màxima categoria del futbol nacional després de 8 anys. Per la seva part, el Club Deportivo Eldense s'estrenarà en la tornada segona en l'enfrontament, que des de les 9 i mitja jugarà contra l'Almeria en terres andaluses. Nosaltres tornem a les 5 amb més informació, així, en Apunt Ràdio.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Què fas este cate?
6: Tu què creus? Festa?
5: I el següent?
6: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
7: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo. Millors moments de la vesprada d'Apunt.
8: Amics i amigues, amb gran il·lusió, com sempre, recuperem per a vosaltres i per a nosaltres alguns dels millors moments viscuts a les vesprades d'Apunt Ràdio justetament l'última setmana del mes de març, quan les falles ja havien passat i la Setmana Santa estava per començar. Entre les propostes d'aquella setmana, i com és habitual, vos proposàvem anar al cine. En aquell cas, Pau Gómez venia acompanyat de l'actriu Natàlia Berbeque, que ens parlava de l'estrena de la pel·lícula Lapònia. També vingui el director de la cinta, David Serrano. Una pel·lícula sobre una família que visita eixe indret on viu el Pare Noel i s'enfronta al tema mentides piadoses en el nostre dia a dia. Ai, van estar estupendo.
7: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
8: Ai, només escoltar esta bellíssima música? Doncs mira, ja ens deixem portar, no? I entrem al cine, un munt d'històries inventades, la majoria, construïdes per a fer-nos viure altres vides passades, o d'ara, o futures, o què sé jo. En realitat, si ho pensem un poc, entrem en una gran mentida, Joaquín.
9: Sí, no sé si la més gran, conforme està el panorama, ja, però no, sí, bueno, dirien que és, com diria el clàssic, la més bonica mentida, no?
8: Sí, cert.
9: Pau Gómez, què tal? Com estàs, bonico?
10: Molt bé, bona vesprada.
9: Ens flipa entrar de cap en aquestes històries, com la que ens portes avui, els convidats que ens dus. Que meravella, quin luxe. Conta'ns,
10: sí,
9: Pau,
10: bona vesprada. Estem fent esta intro de les mentides, sí. Anem a continuar.
9: Estic tirant un hype, allò clar, que diuen, no?
8: I... Portem una setmana de mentides, perquè el llibre de Juan Gómez Jurado també era sobre mentides. Sí, un personatge que la nostra protagonista, quan fa la pel·lícula, li va redonet. Bueno, tira.
10: Bueno, cinema és una gran mentida, ja ho he dit, que acceptem, sí, com a real per endinsar-nos en les seues històries. I no només això, en el nostre dia a dia tendim a normalitzar el fet de dir mentides piadoses, aparentment inofensives, que a poc acaben suplantant a la veritat, però hi ha més encara. Perquè els espanyols diuen, sí, que som els que més facilitat tenim per a mentir.
9: Per què tenim mitja fama?
10: No sé.
8: Havent trams, havent trams, per què tenim mitja fama?
10: No sé, no sé. Bueno, de tot això i de molt més, va, ens parla una pel·lícula que arriba a les sales el dia 1 d'abril, Lapònia, basada en l'obra de teatre de gran èxit internacional. Este drama disfressat de comèdia, o comèdia disfressada de drama, cadascú que ho veja com vulga, es situa a Lapònia durant la nit de Nadal, on dos germanes espanyoles es disposen a passar el millor Nadal possible en companyia, com no, de les seues parelles, de xiquets, en el país del Pare Noel. Però quan un dels menuts li conta a l'altre la veritat sobre este personatge, sobre el pare.

Que bonics van ser i que guapa estava la berbeca, senyores i senyors. Em pregunto jo si prendrà col·làgen per a tindre tan bonica la pell. Per si de cas, vos heu plantejat prendre o no col·làgen i se'n diu curiositat, recuperem la secció de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç, que ens explicava què és, per a què servís i com s'ha de prendre el col·làgen.

0: Estava jo contant als companys que Teresa la que tria la cançó Forever Young, que ve molt bé, la nostra Teresa Blasco, que ve molt bé, perquè anem a parlar a continuació, o no, Joaquín?
1: I tant que sí. Si tens més de 30 anys,
0: sí,
1: esta secció
0: sí,
1: t'interessa. I per què? Perquè clar, a partir dels 30... 30 i... Ja que dius, ai, la pateta de gall... Ai, el penxoll, sí,
0: no
1: que
0: sé,
1: se me despenja...
0: Jo m'haig d'anar a contar de sobte.
1: Així? De avui per a demà?
0: Sí, jo anava a fer... I de
1: sobte, i dic,
0: què ha passat així?
1: I no te passa que te sentes i fa... Ai, les articulacions...
0: Clar, perquè jo ja vaig una miqueta més enllà dels 30...
2: Però és com quan vas agarrant pes, que si és poc que no t'adones contra l'estat que dius, se m'ha passat demà. Pues en la pell igual.
1: Bueno, a la que heu escoltat ja sabeu que és Clara Llorenç, nostra nutricionista, assessora en cuidar-nos, sobretot a través de l'alimentació, bàsicament, però avui anem a parlar del col·làgen, que és una cosa... Bueno, tu deus de prendre col·làgen a Poalaes. Clara Llorenç se dutxarà en col·làgen.
0: Jo crec que se'l
2: pren per dins. Se'l
0: pren per dins i se la ruixa per fora.
1: Sí, però no, clar, no ha arribat als 30 anys i per això està tan estupenda.
0: Ai,
1: o perquè se fa el col·làgen a Poalaes.
0: Se fa el col·làgen a Poalaes, jo crec, també.
2: Menja molt bé, però vosaltres també.
0: El col·làgen, anava a dir la criptonita, però és la creatina.
2: La creatina, tot suma. Fer esport... Sí, és que...
3: Tot suma, tot suma.
2: Per això...
0: No me puc riure que m'entre tots.
2: No, no n'hi ha pildoreta màgica, però sí que n'hi ha sumatori de peces i és de veres que el col·làgen al final és pues, una peça del puzzle, siga en suplement o siga en alimentació. Si jo no tinc marca de suplementació ni òbviament vinc a vendre, però sí que m'agrada parlar d'aquestes coses perquè n'hi ha, jo crec que és un tema que n'hi ha molta controvèrsia i a vegades ens falta informació o tenim excés d'informació i no sabem qual...
0: Quines deberes.
2: Exacte, exacte.
0: Com és el principi de tots els temps? Què és el col·làgen?
2: El col·làgen és la...
0: col·làgen eres tu. És...
2: Quin col·làgen? El col·làgen és la proteïna més abundant que tenim al cos, ¿vale? Nosaltres tenim formes de proteïnes i un 30% d'aquestes proteïnes és col·làgen, o sigui, ja en això sabem que és algo molt important per a nosaltres. Per què és important? Perquè ens ajuda a donar fermesa i elasticitat a la pell, ajuda a que el cabell tinga bona qualitat, als dents, ¿vale? Perquè forma part de la dentina dels dents, articulacions, tendons, lligaments... Al final està en tantes parts del nostre cos que com no pot ser important. N'hi han molts tipus, ¿vale? N'hi han uns 29, però anem a parlar dels 3 que són més importants al cos i que estan en més, més percentatge.
1: Els 3 col·làgens?
2: Els 3 tipus de col·làgens.
1: Aquí n'hi ha col·làgens diferents,
2: sí,
1: com de 3 famílies de col·làgens.
2: Sí,
1: ah,
2: sí.
1: Molt bé.
2: Al final el col·làgen són com, sí, són com estructures, ¿vale? Com si foren un collar de perles que estan entre mesclaetes i n'hi han de diferents en funció dels pèptids que tenen units. ¿Vale? Entonces tenim tipus 1, tipus 2 i tipus 3.
1: Això és fàcil.
2: Sí.
1: De memoritzar, vaja.
2: Sí. Anem a quedar-se en que els més importants són estos 3 i
1: vale.
2: El tipus 1 és el que tenim a la pell, al cabell, a la dentina dels dents, als tendons i als lligaments, ¿vale?
1: Vale.
2: El tipus 2 està més enfocat al tema de cartílags i, per exemple, els discos intervertebrals, ¿vale?
1: O sea,
2: els discos que estan entre les vèrtebres.
1: I el tema de columna.
2: Exacte.
1: Vale.
2: I el tipus 3 és el que trobem en els òrgans i és el que participa en la cicatrització. O sigui, tots són importants, però cada un... Per això, després, a l'hora de buscar suplementació, és tan important que no compres una arreu i ja està.
0: Ha de ser un col·làgen que sigui adequat per a...
2: Per a la, per a lo que tu vulguis, claro.
0: Per a les teves necessitats o per a la
1: però,
0: teva
1: doctora,
0: vida.
1: Però, doctora, quan has dit òrgans, dius el feix...
2: Sí, el recolint el cor,
0: el
2: rinyol,
1: els
0: rinyons,
1: tot el que és els òrgans blancs que tenim,
2: sí,
1: tot
2: perquè,
1: això ja, el col·làgen
2: intervé. Perquè també està recolint els vasos sanguinis, al final és que el tenim en moltes parts del cos. Ja.
0: I perquè a partir dels 25-30... disminuïix la quantitat, perquè dius, tenim no sé quant, una barbaritat de col·làgen.
2: Sí, tenim molts tipus, perquè a partir dels 25-30 anys el que passa és que disminuïix la nostra síntesi interna i a banda s'augmenta la degradació. O sigui,
0: te fas vell.
2: Sí. I què passa? Que a banda...
0: És que la millor és la ciència, eh?
2: És que...
0: Vale.
2: No fa falta estudiar. I què factors fan que este procés encara siga més ràpid?
0: Uh-huh.
2: Exposició solar excessiva sense crema protectora, hàbits tòxics com és el tabac, una dieta molt pobra en nutrients, vale? Que al final només menges sota cavall rei, per això sempre parlem de ja no només és menjar correcte, sinó és nutrir-te en el que menges, i pues, un estrès oxidatiu per estar el cortisol al sempre, dormir poc, no fer exercici, vale? Al final són cosetes que van fent que tu pues, te notes, que dius, ostres, és que me note la pell cada volta més seca, me note que se me cau el cabell, que tinc els dents super fluixets, vas notant ahí cosetes, ¿vale?
0: Però de forma natural el cos va perdent col·lagen a partir dels 30 anys, com dèiem.
2: Exacte, exacte.
0: Sí.
2: Anem a tornar
0: a centrar-se. Ja m'ha de fartar jo de brou i de caldo, d'ossos, i de pell de pollastre, i de pell de salmón, i de gelatina per compensar la pèrdua, no?
2: Claro, per això...
0: Vull dir, per molt que en la dieta reforce, se'n va més del que jo em puc prendre.
2: Sí, i depèn, òbviament, d'en què contextos. Per això sempre parlem de que no és algo necessari, ¿vale? Parlem ara de la suplementació, no de... En alimentació sí que seria interessant. No és algo necessari, però en certs contextos en concret, i per exemple el teu és uno d'estos, sí que és més interessant. Per exemple, ja hem parlat de, en persones majors, vale? A partir de 30,
1: sí, sí, no,
2: 40
1: mire,
2: anys...
1: Ja,
2: vale?
1: No sé, que va per no, a mi, la
0: perdona,
1: cosa.
0: Persones sí, majors, doctora, se referís a partir dels 30, eh? Majors, és que teniu 31, ja sou persones majors.
2: Majors de 30 anys estic jo, també. O sigui que ahí estem, vale?
1: De 60 ni te conte.
0: Bueno, és un tercer edat, quasi.
1: Tinc el col·làgen.
0: Bueno,
1: el dic gros.
2: És que és impossible.
0: Jo ja puc buscar-lo.
1: Pues, on està la col·làgen?
0: Perquè damunt tot cau cap avall, tot cau cap avall, a mi m'arrastre terra.
2: A safaes.
0: Bueno, vinga, perdona.
2: Vale. Aleshores, en què ens ajudaria en estos casos? Vale, pues a millorar lleugerament el que és el tema articular i la pell. Vale. En esportistes, per exemple, vale, és un altre context que és molt interessant suplementar, sobretot esportistes d'alt impacte. Vale? Al final són esportistes que per tema articular pues, sofrissen. Aleshores, no va a evitar, però sí que va a
0: protegir
2: un poquet el tema articular. Persones amb artrosis o persones amb problemes articulars. Vale? I ara anem amb la puntualització. I és dones per damunt de 50 anys que ja tenen la menopausa.
0: Ai, estic ahí jo aplegant, estic aplegant.
2: Estàs ahí. I això és el cas que més. Per què? Perquè els estrògens, vale, ens protegeixen, ja vam parlar en el podcast de menopausa, però també els estrògens el que fa és que disminueix la síntesi de col·lagen intern. Aleshores, si ja hem dit que l'edat és un factor i ara exclamem en menopausa i tenim la baixada d'estrògens, tenim un altre factor. Aleshores, en dones en menopausa seria com aquest context en el que per a mi sí que seria molt recomanable la seva suplementació.
0: La suplementació, a banda de que te faces
2: a banda de que, la dieta... Bueno, a no ser que me digues... Perquè n'hi ha gent, que jo tinc a consultar gent que diu, no, jo és que setmanalment me faig, se fan un cabàs d'ou de
0: caldo.
2: De caldo, i totes les nits, a banda del sopar, se fan la seua tasseta.
0: I quin col·lagen has de prendre? Perquè és dir, tipus 1, tipus 2, tipus 3. Un dels tipus, n'hi ha un barrejat, un còctel de la cosa...
1: Un 3 en 1, com l'oli...
0: No, s'hauria de prendre cada dia o cada una volta a la setmana, una volta al mes?
2: Anem a donar els puntets, vale? Important que el col·lagen aparega darrere i fique que siga hidrolitzat, vale? Que millor en pols que en pastilles. Per què? Perquè necessitem dosis molt altes. I en pastilles, si teniu curiositat alguna volta i mireu els potes que venen de col·lagen en pastilles, veureu que a lo millor per cada pastilleta no arriba a un gram de col·lagen. Aleshores, la dosis diària és mínim 5 grams, de 5 a 10 grams, massa pastilles. I, a més, s'absorbís millor en pols, aleshores, millor en pols. Tenim que siga col·lagen hidrolitzat, dosis de 5 a 10 grams, que se penga diàriament. Dona igual el moment, dona igual que el barreges en líquid fred, en iogurt, en cafè amb llet calent, en gazpacho. ¿Vale? Al final, si tu te'l compres neutre, que no té sabor, on te vinga bé.
1: Perquè és que l'altre dia, en l'Instagram, me apareix un tipo que diu «No se tome usted la creatina con el café caliente». Pringasela en un gote de agua. No parlava així.
2: Però la creatina i no el col·lagen.
1: No, la creatina, no el col·lagen.
2: Sí, és
1: no,
2: diferent.
1: Però aprofite per a posar-te este asterisc. És correcte?
2: És correcte, però...
1: Però el col·lagen, cap problema.
2: El col·lagen no hi ha problema. El col·lagen
1: sí,
2: no és de, no és de desnaturalitzar. Realment, ahir el xic va més per el calent.
1: Pel calent, sí, sí. Que no t'ho posen el cafè calent perquè
2: exactament.
1: Que
2: la creatina, la creatina. És de veres que és temperatura molt alta. Si tu el cafè només té el calent, és un poquet, no passa res. No, però si tu té pues la creatina en un gotet d'aigua i ja està.
1: Ha de ser bramant.
2: Exactament.
1: Vale, perfecte, molt bé, aclarit això.
2: A banda, intentar que no duga ni sucres ni edulcorants, vale, que siga col·lagen i ja està. I què és interessant o què ha de dur afegit? Vitamina C, perquè és supernecessària per a que el cos absorbisca este col·lagen.
0: Però la mateixa polseta de dur inclosa la vitamina C o he de suplementar-la jo en un suc de taronja?
2: Això depèn. Per exemple, si el que tu t'has comprat, quasi tots venen ja amb vitamina C perquè és necessària.
1: Això ho saben.
2: Però, correcte. Però si veus que no, tu directament, doncs imagina't, vale? Jo, per exemple, me faig el iogurt, me fico el col·lagen dins i el meu ja du vitamina C. Però si no duguera, doncs te pots clavar maduixes, fruits rojos, kiwi, algo de vitamina C, vale? Després, fixar-te en el tipus de col·lagen. Si en funció de lo que han parlat, jo crec que ja sabem per què funciona el tipus 1, per què funciona el tipus 2 i per què funciona el tipus 3. Si tu lo que vols al final és una millora estètica, millora de pell, de cabell, anem a fixar-se que siga el tipus 1 o el tipus 3, preferiblement el 1. I si lo que volem és una millora articular, anem a buscar que siga el tipus 2.
0: I si vull les dues coses?
2: Tipo 1 i 2, que n'hi ha.
1: En la mateixa polseta n'hi ha uno que és...
2: N'hi ha. És complicat, hi ha que anar buscant, vale? Però sí. I després n'hi ha, veureu que n'hi ha tipus, òbviament, perquè com han parlat, en alimentació on el tenim? O en el mar, o en les vaques, o en el pollastre. Pues, també el col·lagen que se fa és o d'origen marí, o d'origen boví, o d'origen... El marí va més enfocat a lo que és la pell també, vale? Perquè té més predominància de col·lagen tipus 1 i s'ha vist que és el que millor s'absorbís. A mi és el que més m'agrada. Però, per exemple, si lo que volem és tot únicament millor articular, vale? Millor buscar un col·lagen que siga de au. Perquè els ossos del pollastre són més rics en el col·lagen tipus 2. El que va a beneficiar els cartílags. I jo crec que en això ja tenim els truques necessaris per a comprar un bon col·lagen.
0: Una cosa, i si optes per la suplementació de col·lagen, la criptonita, l'altra... Jo que sé, el que sigui, el magnesi, el fibroat, jo crec... Això després, com has fet una analítica normal i has d'advertir al metge, jo estic prenent-me tot això?
2: El col·lagen no afecta. És més, és del...
0: Dirà, estàs prenent medicació i dius, no, i després tens tot allò, tota la química, dius, ai, senyor,
2: no
0: m'ha pillat.
2: No, per exemple, tot de la suplementació que parlem així, sempre és suplementació. El magnesi no t'afecta res. La creatina, mentre no n'hi hagin problemes renals, ja vam dir que tampoc. I el col·lagen no se veu en l'analítica. Això és no n'hi ha manera de saber si tens el col·lagen alt o el tens... Simplement, si pues, saps que eres major de 40, si damunt som dones i fem molt de esport i d'impacte... No. I s'aixec, no.
0: Però faig...
2: Que consta que l'esport és protector. Però així ja parlem d'articulació. Aleshores, ahir, però a més, per exemple, el col·lagen no té ningú tipus d'interacció en cap medicament. O sigui que, per exemple, tu en l'eutirox no passa absolutament res. Vale?
1: Molt bé. Vinga, anem a fer el caldet. Estupendo.
2: Sí,
1: per a
2: superfàcil.
1: Però porta verdura.
2: Porta verdura. Jo he agarrat verdura bàsica.
1: Porta
2: vale?
1: Ceba, llapi... El tío pixant tota la nit, però... Dóna'm pues, tres verduretes.
2: Tu te la fas sense verdureta, venga, però sí, la sí. Verdureta al final li dona...
1: Li dona rotllo.
2: Exacte. Claro, entonces, ja anem a ficar ossos de pollastre i de vedella, vale, per a obtindre es tres tipus de col·lagen.
1: Però algun tipus d'os, diguem en concret?
2: No,
0: o
2: el que
0: t'apetisca.
1: N'hi ha preus en els ossos.
0: Sí.
1: És que resulta que com està tot tan car, anem mirant la pela. I n'hi ha una oferta...
2: De què?
1: En carrosseria Pepita. Sí que sí. Això en el barri. D'os repelat a euro. El quilo.
2: Sí?
1: El quilo.
0: Agarra
1: sí,
0: un palet
1: sí,
0: i congela.
1: Però no té res de molla, no té res de... I quan, però quan agarres l'os, que té ja, saps, que té mandanga...
2: Ai, ja.
1: Ja igual són... Almenys són 4 pavos.
2: Ah, justament, així el que podem és ossos. O sigui, que
1: os,
2: que...
1: repelat.
2: Os, ja està.
1: Vol que vos porte...
2: Ara, la bandeja de osos.
1: De carnisseria Pepita.
0: Compra-li tota tot el palet i anem congelant-se'l.
1: Passant-se. L'allí de Ros de Corella vos porte i el congeleu. Vale, molt bé.
2: Volem,
1: i què més posem?
0: Ossos de pollastre i de
2: cadella. Verdureta al gust, vale. Jo, per exemple, s'hi ha ficat api, ceba, pastanaga, però el que vulguis.
1: A veure, lleva la ceba.
2: Penques, que m'encanten també.
1: Penques, molt bé. Penques també fan pixera. Carlota.
2: A veure, ja, ja pensa que tot el que té potassi, les verdures, doncs pues el potassi fa que... Tu tens que evitar-ho simplement per la nit. Però per el dia...
0: Claro. 30 a la migdia.
1: Claro. Portar el caldo, portar el caldo a migdia a l'oficina. Gràcies, Carla Llorenç, per cuidar-nos.
2: A madura
0: com un vino vell. Interessant tema, el del col·làgen, a que sí? I no sabem si se'l prendria la periodista Paloma del Río, un referent de l'ofici per a retransmissions esportives diverses. Aquells dies de finals de març, Paloma del Río havia estat per ací i va ser una sort poder xerrar amb ella.
3: Els millors moments de la vesprada de punt.
1: La veritat que estem passant aquesta vesprada de meravella.
0: Fenomenal, sí.
1: Coneguem molt bona gent, aprenent allò que en diuen ara experienciant, però mira que teníem il·lusió de xerrar amb la següent convidada, una persona estimada, respectada, i a més una mirada de la professió, i diria més de la vida, realment admirable, no?
0: De la professió periodística, perquè és una de les veus més emblemàtiques del periodisme esportiu en Espanya. Vinculada a Televisió Espanyola des dels anys 80, ha posat veu durant més de 3 dècades a retransmissions olímpiques de gimnàstica rítmica, patinatge artístic i hípica, que les sentireu la veu i direu, ah, clar! I la seva vida està marcada per les retransmissions dels Jocs Olímpics, que ha narrat, jo què sé, 16 edicions haurà segut, més o millor, una barbaritat.
1: Imagina't, 16 edicions, i contem que els Jocs Olímpics són 4 anys, recordem-ho, clar, que és una... Abasta realment una quantitat de temps fent retransmissions que és que estic segur el que vos acaba de dir Gemma. Escoltareu la seva veu, és la banda sonora de la vostra vida en aquestes retransmissions esportives, especialment, trobo jo, en la gimnàstica rítmica, no? Quan parlem de Olimpiades, el seu nom es converteix en referent absolut, i ho és per moltes raons. Com diguem, per la professionalitat, però també per allò que di el mestre Restrepo, que per a ser un bon periodista s'ha de ser una bona persona. A mi
0: tota la
1: em fa l'efecte que en el cas del que parlem també, per descomptat, estem parlant d'una bona persona. A mi s'ha assumit responsabilitats en l'àmbit del periodisme esportiu i fent-ho de manera, d'alguna manera, també pionera. Perquè que les dones hagin tingut llocs de responsabilitat en els càrrecs, en les...
0: Va, costat.
1: I en el tema del periodisme esportiu, que és un sector tan machirulenco, ho saps, eh?
0: Home, però si nosaltres hem vist el naixement del futbol femení, com aquell que diu, de la qualitat que té actualment, ella ho ha pogut retransmetre. Acaba de publicar un llibre, arreplega tota la seva experiència. Vivències, mil i una anècdotes que en tindrà per a no acabar... que ha viscut al llarg de la seva vida professional. El llibre es diu Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, i ella és Paloma del Río. Hola, Paloma, ¿cómo estás?
4: Buena vesprada, ¿qué tal estáis bueno, vosotros? Gemma, Ximo...
0: Pues encantat bueno, de saludarte. Bueno. I de que ens dones ese magnetisme de bona persona que dia... ese magnetisme de bona persona que dia Ximo.
4: Qué majo es. Qué majo.
0: Es majo.
1: Sí. No, a ver...
4: Es majo.
1: Mira, Paloma, yo no sé a nuestros oyentes ahora mismo que habrán conectado nada más con lo poco que has dicho, como buenas tardes ahora cuando nos hables más. A mí me pasa, por mi generación, con Héctor Quiroga, o con Ángel de la Casa, o con José Félix Pons.
0: Referencia.
1: Esas voces... Sí. Y es que,
4: claro,
1: es que
4: tú
1: estás en ese Olimpo, querida. Es que estás con ellos y con ellas.
4: Jo, es maravilloso que tengáis esa impresión. Yo me lo he pasado estupendamente haciendo lo que hago, haciendo lo que he hecho, haciendo entretener a la gente. Fíjate que lo bueno que tiene el deporte, bueno, el periodismo deportivo, es que no te sube la gasolina, ni te sube el pan, ni te bajan los impuestos, ni nada de esto, sino es para disfrutar, para divertirse. Que gana uno, fenomenal. Que gana el otro también, fenomenal. Si nos lo hemos pasado bien. Y si por el medio hay un español que gana medallas, pues todavía mejor, mucho mejor.
1: La voz de Paloma es nuestra banda sonora del deporte, como lo es...

0: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Són les 5.
2: A Punt. Notícies.
1: L'assassinat d'un jove dijous al tram de Sant Joan d'Alacant podria tractar-se d'un crim homòfob, així ho denuncien associacions pels drets del col·lectiu LGTBI d'Alacant. Alejandro Moles.
3: La parella s'hauria d'iniciar després que la víctima de 27 anys va intentar lligar amb el presumpte assassí un altre jove de 22. José Ramón Sanper és coordinador del col·lectiu Alicante Entiende.
4: El motivo inicial de lo que fue la agresión, que además luego ha corroborado el propio chico agresor ante el juez cuando pasó a disposición judicial, es que el chico asesinado intentó ligar con él dentro de la discoteca y que luego cuando salieron eso fue motivo de enzarzamiento, de discusión y de pelea.
1: Les fortes tempestes del cap de setmana han afectat diversos indrets de la Comunitat Valenciana. En un dels casos ha perjudicat els camps de la comarca de la Vall d'Albaida.
3: És el cas d'Otos, on continuen fent balanç de les fanecades afectades de cultius com ara el caqui. Escoltem tot seguit el testimoni d'un dels productors afectats, li diuen Mario Mira, i assegura que la tempesta ha arrasat 10 de les seues fanecades i ha deixat la collita feta malbé.
5: Estius que fa molta calor, l'energia de tot, pues acaba caient pedra. El caqui és molt sensible a la pedra i per poc que faig en seguida te'l marca. Pedra en la Pobla del Duc, Quatretonda, també Llutxent, Pinet.
1: I a l'Alt Palància, els municipis de Begís i Toràs sol·licitaran la declaració de zona catastròfica després dels intensos aiguats que van caure dissabte.
3: Unes precipitacions que van provocar nombrosos danys en infraestructures viàries, dependències municipals i vivendes i que han afectat greument els camps de l'Atmela i l'Oliva.
1: Pel que fa a l'oratge, per a les pròximes hores destaquem que l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit l'avís groc per a l'interior de la província de Castelló per pluges que poden acumular 20 litres per metre quadrat en una hora. Unes pluges que poden anar acompanyades de tempestes amb pedra i ràfegues fortes de vent.
3: Davant d'aquesta previsió, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del risc de crescudes sobtades en les rambles i barrancs de Castelló i Terol a causa d'aquest avís groc per pluges intenses. Respecte a la calor, la màxima de la jornada s'ha registrat al terme de la Pobla Llarga, on els termòmetres marquen 39,4 graus.
1: En successos a Calp, la Guàrdia Civil ha detingut tres persones acusades d'aïllar i manipular a una dona major per apoderar-se del seu patrimoni.
3: La víctima té 91 anys i és d'origen estranger amb un elevat patrimoni. Va ser sotmesa a un sistema de control i vigilància. Li van arribar a sostraure 20.000 euros i a canviar la titularitat dels comptes bancaris i inclús fer un nou testament. La Guàrdia Civil va iniciar la investigació després de la denúncia que van presentar els fills.
1: I a la Plana Alta, a Borriana, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de cultivar unes 150 plantes de marihuana que amagava dins d'una botiga de compravenda d'articles de segona mà.
3: La tenda disposava d'un recinte perfectament condicional per a fer créixer les plantes de marihuana amb una infraestructura ben pensada per a evitar que el cultiu fora detectat.
1: L'Ajuntament d'Elx ha fet balanç de les festes patronals que van tindre lloc del 7 al 15 d'agost, un balanç marcat per l'elevada afluència de públic i que ha comptat amb el major dispositiu de seguretat desplegat fins ara amb motiu d'aquestes celebracions, que s'ha saldat amb un total de 46 detinguts.
3: Segons la regidora de Festejos, Ima Mora, les festes han atret unes 100.000 persones més que l'any passat, unes xifres que també s'han traslladat al sector turístic. De fet, l'ocupació hotelera mitjana ha aconseguit el 96%.
6: Unas fiestas que han sido multitudinarias. Estas fiestas han congregado cerca de 560.000 personas, es decir, yo creo que la cifra más grande que hayamos podido tener durante nuestras fiestas patronales.
3: Pel que fa a les 46 detencions que hi va haver, segons el comissari en cap de la policia local d'Elx, César Zaragoza, 7 van estar relacionades amb la violència de gènere i altres 7 amb el tràfic de drogues. També destaca que un total de 73 menors es van perdre i es va trobar la policia.
7: Hemos tenido 46 detenidos, muchos de ellos vinculados a la resistencia, desobediencia, violencia de género, tráfico de estupefacientes, etcétera, etcétera.
3: Les 46 detencions que hi va haver, segons el comissari en cap de la policia local d'Elx, César Zaragoza, 7 van estar relacionades amb la violència de gènere i altres 7 amb el tràfic de drogues. També destaca que un total de 73 menors es van perdre i es va trobar la policia.
7: Hemos tenido 46 detenidos, muchos de ellos...

0: En esports parlem de bàsquet perquè després de l'arribada este migdia a València del finlandès Elias Valtonen, esta vesprada s'espera que aterre a l'aeroport de Manises Harmony Brooks, els dos últims reforços del València Bàsquet que avui han setat la pretemporada. Demà serà el torn per a l'arribada de TJ Shorts i dijous serà la presentació oficial del nou tècnic que substituirà Pedro Martínez. Nosaltres tornem amb a les 6 amb més informació.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Som A Punt.
4: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
5: I d'alguna manera, de cine, continuem ara parlant. Es tracta d'una comèdia protagonitzada per Meryl Streep i Pierce Brosnan, un dels fenòmens del teatre i del cine musical. Parlem de Mamma Mia, que en la seva versió teatral és el primer musical del món creat a partir de les cançons d'una banda. De ABBA, clar. Més que d'un grup musical, una icona, una màquina de fabricar èxits com la que dona títol al musical que porta 25 anys representant-se i tan fresc com el primer dia. Tot i que l'han vist ja en el món més de 70 milions d'espectadors en més de 400 ciutats de 5 continents. Parlarem amb dos dels protagonistes del musical al teatre. Els actors Verónica Ronda i Marc Parejo ens traslladaren tota l'energia i els secrets de Mamma Mia.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. Mamma Mia.
6: És que és impossible no cantar, no ballar, no moure's, no entrar en el bon rotllo que transmet este tema. I mamma mia, mare meva. És que de l'energia de les cançons d'Ava, esta energia de les cançons d'Ava ja ha plegat a València, està des de l'11 d'abril al Teatre Olímpia, es pot veure el musical al que fem referència, estarà fins al 28 d'octubre, però no vos entretingueu. Sobretot perquè agrada tant que igual tens ganes de repetir.
7: No, perquè així... si fiques una miradeta conforme està a la venda d'entrades, això va que vola.
6: Va que vola.
7: Que espavileu, eh? Pues mireu, Mamma Mia, Mamma Mia. Bueno, Mamma Mia la peli i Mamma Mia el musical. D'això parlem, del musical en les taules, que val si és la mateixa història. Ja te la coneixes. És que dona igual.
6: Dona igual
7: perquè és una icona. Bueno, és una icona ABBA, per descomptat, una fàbrica de fabricar èxits. I una autèntica meravella. Mira, porta 25 anys representant-se el musical d'arreu.
6: Sí, sí, sí.
7: 400 ciutats. Ve d'Alacant, que me diuen que ve a més de fer el rècord de participació i d'assistència en el Teatre Principal d'Alacant. Arriba a València, dispostos a petar-ho i a traslladar-nos el bon rotllo, perquè ja estan així part de l'elenc i porten una energia i una bona onda.
6: Buah, que se contagia. Diu, 70 milions d'espectadors per els 5 continents i perquè no n'hi han 7 o 8 continents.
7: Això és una història universal, veritat.
6: Mira, evidentment tenim la peli en ment, però jo vos recomano perquè la vibració i l'energia que transmet el teatre és una altra cosa. Clar, tu pensareu en Meryl Streep, ara vos presenta la nostra Meryl Streep, també a Pierce Brosnan, ara vos presentaré el nostre, ara parlem amb ells perquè ens visiten dos dels seus actors protagonistes. Verónica Ronda, ella fa de dona, com estem, Verónica?
8: Muy bien.
7: Hola, Verónica.
6: Que ya llevas a la dona en tu cuerpo un montón, ¿no?
8: Casi 4 años tatuada en la piel, la llevo ya.
6: Ya te las haces, de memoria. Y Marc Parejo es Sam.
9: ¿Qué tal, com esteu?
6: Hola. Molt bé. Igual la mateixa cosa, també portes a Marc una llarga temporada incorporada a la teua vida.
9: No tant com la Verònica, però sí, porto ja quasi 3 anys, o sigui, ja és un retret.
6: Ateneu. I com ja ho he estrenat en València, com va la cosa fins ara? Quina és l'energia que vos transmet el públic valencià?
8: És maravillosa, maravillosa. Des del primer dia dijimos, que maravilla, por favor, si entran a todo. Cada uno de los chistes, porque es verdad que la función, uno, no es lo mismo cuando la vives en temporada en Madrid, ¿no? Mm-hmm. Que, bueno, que más o menos, aunque sea público que viene de fuera, pero más o menos está como más mezclado que...

0: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: De la música de la Unió a un altre grup, en esta ocasió de casa, són el trio Bombay, que continuen sent els mateixos tres amics del barri de Montolivet de València de sempre, encara que la banda ja porta 20 anys de trajectòria. Per a tancar este temps de recull dels millors moments, una bona xerrada amb Bombay, que interpretaren en directe, en companyia de la veu de la nostra estimada Carme Juan, una versió molt especial del seu clàssic Solo si es contigo.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: L'assassinat d'un jove dijous al tram a Sant Joan d'Alacant podria tractar-se d'un crim homòfob, així ho denuncien associacions pels drets del col·lectiu LGTBI d'Alacant. Alejandro Moles.
2: La baralla s'hauria iniciat després que la víctima de 27 anys va intentar lligar amb el presumpte assassí un altre jove de 22. Ho explica el coordinador del col·lectiu LGTBI Alicante, entiende José Ramón Samper.
3: El motivo inicial de lo que fue la agresión, que además luego ha corroborado el propio chico agresor ante el juez cuando pasó a disposición judicial, es que el chico asesinado intentó ligar con él dentro de la discoteca y que luego cuando salieron eso fue motivo de enzarzamiento, de discusión y de pelea, que llegaron a las manos, llegaron hasta el punto de que bueno, pues al final una patada que le dio el agresor al chico fallecido y bueno, acabó en resultado que sabemos de muerte.
2: En opinió del coordinador Alicante Entiende, tot indica que es tracta d'un delicte d'odi, d'un crim homòfob. Escoltem de nou José Ramón Samper.
3: Por lo visto, en un principio, cuando pasó a disposición judicial, eso como no se ha tenido como muy en cuenta. Por eso ha sido la movilización en redes sociales para decir, no, si hay aquí un componente, una base que puede tener carácter homófobo, que pase a la investigación, que pase por delitos de odio y que realmente se tenga en cuenta, porque sabemos que es un agravante. Entonces, al final, si es un homicidio involuntario, pero el inicio, el agravante que pueda tener, bueno, pues que se aplique la ley.
2: Hores d'ara, l'agressor es troba en llibertat amb càrrecs imputat per un presumpte delicte d'homicidi.
0: I estem pendents d'un incendi industrial que s'ha iniciat en una empresa de palets de fusta ubicada al terme d'Algar de Palència, al Camp de Morvedre, i molt pròxima a la carretera nacional 225.
2: Un incendi que s'ha escampat a una zona forestal i que provoca una columna de fum que es pot apreciar des d'altres municipis de la comarca.
0: I més assumptes. Els hotels de la Comunitat Valenciana valoren no participar en la pròxima edició de l'Imserso davant del que consideren passivitat i mala gestió del govern espanyol.
2: La patronal hotelera Osbeck advertís en un comunicat que la congelació continua de tarifes durant anys amb un increment de costos per damunt del 30% fa inviable mantindre llits oberts a l'hivern i posa en risc llocs de treball en les destinacions de temporada baixa. Per això, exigissen al Ministeri de Consum que revise a l'alça les condicions econòmiques del contracte. Maite García és la directora executiva d'Osbeck.
4: El sector hotelero ha demostrado un compromiso histórico con este programa y desde luego reivindica una actualización de la dotación presupuestaria y mecanismos de revisión periódica de las tarifas que eviten esta congelación sistemática de los precios para sucesivas prórrogas.
2: L'oferta actual se situa entre els 28 i els 30 graus per persona i dia en règim de pensió completa en hotel de 3 i 4 estrelles. Segons Osbeck, que el preu mínim per a no operar amb pèrdues se situa en 35 euros més IVA.
0: I al camp, els llauradors denuncien un repunt de la plaga del cucat en els arrossars valencians, ubicat sobretot a l'entorn de l'Albufera de València.
2: I per culpa d'esta plaga, consideren que està en risc un 20% de la collita d'enguany. Escoltem la cap d'explotació d'arròs tartana, Belén Cerezo.
5: Cuando vas haciendo un muestreo, tú te puedes encontrar entre un 10 y un 20% de las plantas afectadas. Se mete dentro de la caña del arroz, entonces evita que llegue los nutrientes al grano, entonces puede ocasionar la pérdida de la cosecha.
2: La Unió Llauradora apunta les modificacions en el sistema de varetes com a possible causa. Per això, el secretari general Carles Pérez demana a la Conselleria d'Agricultura, que és l'encarregada d'instal·lar estos sistemes contra esta plaga, que avalue la situació.
6: En la instal·lació inadequada de les varilles en les feromones, que s'ha fet de forma diferent als altres anys i d'ahir que hagi donat un pitjor resultat.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, redobla la pressió al govern central i ara amenaça d'acudir al poder judicial si la situació dels migrants no es resol en el termini d'un mes.
7: Que se pongan medios para la devolución, que se pongan medios para la expulsión y que se lleve a cabo esto en 30 días. Creemos que el gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
0: El PP, el partit al qual pertany el president de Ceuta, ha presentat una proposició no de llei al Congrés amb 11 punts per a una actuació immediata a la ciutat autònoma amb reforç policial i militar, així com un comandament únic.
2: Els populars han lamentat que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, no hagi acudit avui al Senat on estava convocat per explicar l'actuació a Ceuta i han sol·licitat la compareixença al Congrés de la ministra de Sanitat, Mònica García. Cuca Gamarra és la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP.
8: I la llamamos a
0: una actuació immediata a la ciutat autònoma amb reforç policial i militar, així com un comandament únic.
2: Els populars han lamentat que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, no hagi acudit avui al Senat on estava convocat per explicar l'actuació a Ceuta i han sol·licitat la compareixença al Congrés de la ministra de Sanitat, Mònica

0: durante 16 días. Porque es absolutamente, como les decía, vergonzoso la falta de respuestas.
1: Comença a Benicàssim la setmana gran del Rototom Sant Esplash, el festival de reggae més important d'Europa.
2: Fins a la matinada del dissabte al diumenge que ve, el Rototom, que enguany fa la 31a edició, estarà ple d'actuacions musicals i altres activitats lúdiques amb atenció especial a la sostenibilitat. De fet, el festival reforça enguany les mesures per a reduir el plàstic i ho fa amb la instal·lació de 54 fonts d'aigua per tal d'estalviar la venda d'unes 750.000 botelles de plàstic.
1: En esports parlem de tennis perquè el capità de l'equip espanyol, David Ferrer, ha donat a conèixer que Rafael Jódar i Daniel Mérida seran els jugadors que lideraran el conjunt que disputarà el mes de setembre l'enfrontament d'Espanya contra Xile. L'eliminatòria serà els dies 19 i 20 de setembre al Parc Nacional de Santiago de Xile. Nosaltres tornem a les 7 en esta sintonia amb més informació.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
4: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament en tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Som a punt.
6: Durant gran part de la història, Anònim ha estat un nom de dona. Quan s'analitza des d'un punt de vista feminista els productes audiovisuals, el primer que descobrim és que a la majoria de les pel·lícules la presència de les dones és ínfima. Pensem un moment, la meitat de la població mundial són dones, però resulta que la majoria de les històries que ens apleguen pel cinema i les sèries estan escrites, protagonitzades i orquestrades per homes. Les dones hem estat presents des del naixement del cinema, però malauradament hem estat captives del patriarcat. Amb diferents eines utilitzades amb molta destresa, noms de directores i pioneres han caigut en l'oblit durant dècades. No per sort, sinó amb molta força, lluita i resistència, cada vegada s'escolten més veus de dones, més experiències, més històries. És un camí llarg, però estem preparades. La revolució serà feminista o no ho serà?

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts a l'últim videoclub. Soc Lluís Campello i durant els pròxims minuts vos convidem a unir-vos al nostre viatge cinematogràfic en un episodi que porta nom de dona. Aprofundim en la situació de les dones cineastes arreu del nostre territori. Al meu costat, com sempre, Pablo Plaza.
2: Efectivament, avui fiquem l'accent en aquelles pel·lícules, documentals, curtmetratges dirigits per dones valencianes. Des de les pioneres que lluitaren per un lloc en un món totalment masculinitzat fins a l'actualitat, on joves cineastes s'obrin pas dins d'una indústria difícil i complicada, però plena de satisfaccions.
3: Està molt bé, no?
4: Bueno, bueno. Hecho trozo, hecho trozo.
3: Estás buenísimo. Ahora marcha atrás, de aquí a un melo.
4: No, que va, es otro día, ¿no?
3: Venga, va, un poquito de venga.
4: Que no, que me tengo que ir.
3: ¿Dónde te tienes que ir?
4: A Treguera. Ay, se
3: cae la Treguera, que si estamos aquí de puta madre.
4: Ya, pero he quedado.
3: Ya, pero has quedado. ¿Con quién has quedado?
4: Me siento fatal la hamburguesa, ¿quieres?
3: Te quiero a ti.
4: Va, Néstor, me tengo que ir. Me tengo que ir. Va. Va.
3: Pues ya, se tiene que ir. Vámonos, joder.

0: pongas así. Jo vinc d'un poble molt xicotet que es diu Traiguera, que està al nord de Castelló, i jo me vaig criar en aquell poble. Jo vaig anar a estudiar a l'ESCAC en 23 anys, antes havia fet comunicació audiovisual a la UBIC i me vaig plantar en 30 anys que tenia dos carreres i tenia que treballar del que a mi m'agradava perquè en aquell moment estava de community manager i no m'agradava. Allà on es va vindre l'Olivo a rodar al poble, jo vaig aconseguir que m'agarressin de meritori de producció i ahir va començar la meva carrera dins del cine. O sigui, si tu busques IMDB, posa Lucía o l'Olivo, no sé què, perquè jo, a part de directora, he treballat en producció. O sigui, jo he fet 5 pel·lis de meritòria de producció i una d'auxiliar. Que això no seria normal al món del cine, i si te preguntes per què has fet tantes pel·lis de meritòria, perquè vaig canviar de ciutat moltes vegades. Entonces, quan canvies de ciutat, canvies d'equip i entres de nou.
1: La Inocencia, estrenada l'any 2019, és l'òpera prima de la directora traiguerina Lucía Alemany. La protagonista, interpretada per la castellonenca Carmen Arrufat, somia en convertir-se en una artista de circ i, en definitiva, eixir del seu poble i viure noves experiències.
2: Després d'unes festes d'estiu memorables i d'un parell de primeres vegades, descobrirà que està embarassada. El que podia semblar el detonant del conflicte, un embaràs adolescent, no és sinó un més dels problemes que patís Liz.
3: Que vull estudiar al circ a una escola que hi ha a Barcelona i els meus pares no m'hi deixen. I no m'escolten quan els donen les meves raons i no sé què fer. Perquè vull aconseguir estudiar ahir, però no veig la forma. I com no m'escape.
4: I quan vols fer-ho?
3: L'any que ve.
4: No vas a estudiar?
3: Clar, acabé l'ESO i després me'n vaig. És com un... un cicle formatiu, sí.
4: Ah, i per què?
3: O sigui, és un estudi també. És igual que el batxillerat, però estudies per dia t'especialitzes en circ.
0: Vaig anar a Sant Sebastián, una mica com Lina Morgan i Víctor Vint visitant Sant Sebastián, perquè no me n'enterava massa del panorama. Vaig presentar La Innocència, va agradar, i ahir va començar el meu recorregut en La Innocència per festivals. En una fase de promoció insufrible, perquè era molt heavy el que vam fer a nivell de promo per donar-nos ressò, perquè, clar, al final veníem d'una pel·lícula menuda, rodada en baix pressupost, no d'una productora nova, no? I nosaltres anàvem pels festivals repartint un objecte perquè la gent anés a veure La Innocència, perquè, clar, La Innocència pues, era una pel·li menudeta.
5: Arantxa!
4: Arantxa, vaig a estar Rocío, li dius tu que no vas o li dic jo?
5: Me vols deixar sortir, ja?
2: El seu primer curt, 14 anys i un dia, rodat en valencià i al poble que la va veure créixer, ja podem observar com li agrada treballar a Alemany amb el seu elenc artístic. Les actrius s'interpreten a si mateixes, aconseguint que este drama transmeta, sobretot, honestedat i realisme.
6: No t'has que para mai de drama de gustos? No t'has que para mai de drama de gustos?
7: ¿Eh? ¿Y si es l'home de la meva vida?
8: ¿Qué?
7: ¿Eh?
8: Si es l'home de la teva vida, pues que s'acostumbra als pèls de les ingles.
0: Tot era impro, entonces tot el rodatge tenia que anar a favor de la impro perquè el pilar en los actors. Y entonces, claro, o sea, era un rodatge especial i diferent. Que jo practicava lo que jo havia vist que podia ser el meu potencial, que era el realisme, en este cas.
1: A partir d'esta història, Lucía Alemany dirigís La Innocència, una pel·lícula amb marcats trets autobiogràfics on s'unís el que és vell amb el que és nou, el món més tradicional amb la modernitat, la generació dels nostres pares amb la de la joventut. Seguirà més amb l'estil que va marcar al seu primer curt, una interpretació hiperrealista combinant actrius experimentades amb altres no professionals que vertebren la trama.
9: Per cert, saps algo ja del polaco?
10: El polaco?
9: Sí. Sí, li vas preguntar a mon pare. Li diu el turista agrícola, perquè es veu que s'apunten a llibreta tot el que fan i miren només.
10: I viu del cuento, pues.
9: No, que va, sí, crec que està estudiant una beca, així, d'agricultura ecològica, crec. Agricultura, sí.
10: Bueno, és guapo, per lo menos.
1: L'equip tècnic de La Innocència estava format majoritàriament per dones, una decisió intencionada que aglutinaria diferents professionals tècniques contextualitzant el moment igualitari i la consciència que es pretén mantindre respecte a la paritat al sector audiovisual.
0: Òbviament, les polítiques de recolzament a la dona han millorat i això crec que és una medalla que s'ha de penjar. No sé qui se l'ha de penjar, perquè jo no he sigut una revolucionària que ha lluitat per això, saps? Jo simplement, d'alguna manera, me n'he beneficiat. Llavors només puc donar gràcies. Doncs jo crec que principalment, ara que sabem que hi ha l'opció, la qüestió és enfocar-se. O sigui, jo sabia que la meva segona pel·li jo no anava a fer un low cost. Perquè si no també tinc alternatives de posar-me a currar en una altra cosa. Clar, arriba un punt que tens una edat que hi ha coses que són primordials. Jo me vaig enfocar, o sigui, o això me permetís viure bé o me fa un replantejament. Los pressupostos de les pel·lis dirigides per dones. O sigui, això era una queixa que estava. Jo me vaig enfocar i vaig dir, pues mira, jo per lo menos vull alçar la mitja d'aquest pressupost. Paso de fer la meva segona pel·li en menys pasta, és que passo. I ja està. I quan m'arriba l'oportunitat l'he agarrat.
10: M'encanta el cinema. És una cosa que educa la sang des de menuda i va ser el meu salvavides a l'adolescència. Ahir va ser quan em vaig donar compte que en un futur jo volia que les persones se sentiren igual que jo em sentia quan veia les pel·lícules. Evadida, lliure, plena. Sempre se m'ha animat a seguir els meus somnis. Però el camí no és fàcil. Sempre et vas a trobar en obstacles. En este cas, persones decidides a minar-te la moral i dir-te que en la vida vas a aconseguir-lo. Per què? Pues la majoria de casos és perquè eres dona. Sincerament, estic molt orgullosa de la meva generació. Perquè quan vaig entrar a la carrera no tenia unes grans expectatives de trobar-me un món igualitari on hi hagueren tants homes com dones. Però sorprenentment, a la meva carrera hi havia més dones que homes.
11: Terno a ti cura e portura, vas a ti la barreta arañó.
12: És d'una i veste.
13: Jo sempre he volgut dedicar-me al cinema des de ben xicoteta, però al principi només volia ser actriu. No va ser fins que vaig anar a un curs de cinema quan em vaig adonar que a banda de la interpretació també m'agradava molt la direcció. I des d'ahir vaig començar a formar-me i a fer xicotets projectes, fins ara. Considere que la situació està millorant poc a poc, molt poc a poc, perquè encara li queda bastant recorregut per arribar a aquesta igualtat que nosaltres demanem. Avui en dia, molt poques directores de cinema tenen aquest reconeixement que mereixen, perquè directores de cinema n'hi ha ni moltes, però no tenen el reconeixement que realment mereixen. I crec que la situació està millorant gràcies a l'esforç i al treball dur de totes les directores que estan en actiu i que lluiten perquè tinguem totes un lloc en la indústria.
14: Pense que hi ha una manca en quant a dones dirigint tant en la indústria valenciana com en general, no? És un treball molt vocacional que has de tindre molt clar que n'hi ha molta precarietat en el sector, molts treballs temporals. Has de tindre-la molt clara per a fer-la i per a continuar endavant i triar aquesta via és triar una via difícil, la via de la faràndula. Des de xicoteta també el cine ha sigut un aprenentatge i m'ha ensenyat en tots els àmbits. Penso que el cine és tant una eina per a entretindre a la gent i fer-la evadir-se en certs moments de la vida, tant com una arma, o l'audiovisual en general, el documental com un arma de contracultura i de denúncia de molts temes que no s'han parlat.
2: Maria Poblador, Anna Revert i Estel Cantavella són els noms de les dones que acabem d'escoltar, alumnes ja graduades del grau de comunicació audiovisual, valencianes i que aspiren a convertir-se en directores, continuant així els seus estudis i en primera línia en la lluita contínua per tal d'aconseguir la seva meta al sector audiovisual.
12: Los jueves no se puede pensar en muchas cosas.
15: Pepa, ¿y tus nietos? Hace tiempo que no los veo.
16: Uy, se han ido fuera a estudiar, hija.
12: Pienso en José.
17: Desde pequeña me ha fascinado el mundo del audiovisual. Me dedico a la fotografía, he dirigido videoclips y desde hace unos años estoy solamente con el tema de la dirección de cine, porque me fascina, creo que siento que tengo cosas que contar, que amo esta disciplina. Y me encanta estar en ella y ojalá algún día poder hacer largometrajes que se puedan proyectar en salas y que pueda llegar mi mensaje a mucha gente.
12: Este sábado representan Esperando a Godot. ¿Iremos?
18: Vale.
1: Com les dones anteriors, Alba Just també tenia l'anhel de ser directora de cinema, somni complit després del seu debut al Festival Cinema Jove l'any 2021, on es faria amb el guardó del públic a millor curtmetratge.
17: Presentar a Antonia al Cinema Jove y conseguir el premio del público fue algo que fue maravilloso para mí y para todo el equipo, porque además era el primer festival al que presentábamos el cortometraje. Estábamos muy orgullosos del resultado, teníamos muchas ganas de presentarlo en casa aquí en Valencia y ver cómo era la acogida, y no hay mejor agradecimiento que recibir el premio del público, así que es algo que nos ha fascinado y estamos súper orgullosos y súper felices de haberlo conseguido.
12: Y pensarás, ¿qué ha podido pasar?
17: Veo una situación difícil, pero con muchas ganas de empezar este nuevo camino que se abre al terminar los estudios y empezar a entrar en el mundo laboral. Hay que conseguir que productoras confíen en tus proyectos, confíen en ti. Voy a intentarlo con muchas ganas y le diría a toda la gente joven que a por todas, que esto es un sueño difícil, pero que al final con constancia, esfuerzo y con cosas que contar y encontrando tu forma personal, creo o espero que se puede lograr.
19: Trau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
2: Viatgem en el temps per tal de descobrir eixa llavor que plantaren diferents dones valencianes que marcaren el camí per ajudar les cineastes del futur i arribar a la situació actual.

Elena Cortés Altabás, més coneguda com a Elena Cortesina, fou una de les primeres directores de cinema a l'estat espanyol i la primera dona a consolidar la seva pròpia productora, Cortesina Films. Nascuda a la València de principis del segle XX, a la si d'una família amb vocació artística, va començar la seva carrera professional des de ben menudeta com a ballarina de varietats en els teatres més coneguts, tant dins d'Espanya com a gires per Europa o per Amèrica.

0: anomenada a la premsa com la Venus valenciana, prompte adquiriria certa popularitat en els ambients de la dansa, i no seria fins a la dècada dels anys 20 quan, de la mà del cineasta José Buch, debutaria al cinema en el llargmetratge La venganza del marino.
1: Una vegada dins del món del cinema, Cortesina experimentaria cert èxit, fet que la motivaria a obrir les portes de la seva productora, Cortesina Films. No solament es convertiria en la primera dona a realitzar esta tasca, sinó que cal que pensem que es tracta d'un moment on a l'estat espanyol la figura de la dona empresària en la indústria fílmica no existia, com si ocorria a altres països, en posicions de gerència, producció, vestuari...

Pilar Molina Beneito, nascuda a Bocairent, fou una de les directores de documentals profundament compromesa amb la lluita de classes i els drets de les dones treballadores. De formació autodidacta, prompte es va implicar en associacions culturals tant de la seva comarca com de la Comunitat Valenciana. Després d'un parèntesi on va emigrar a França i Anglaterra, Molina Beneito va tornar a casa i va començar la seva militància en la CNT, on la seva figura va resultar clau en assumptes com la defensa del moviment feminista obrer o l'enregistrament de testimonis del bàndol republicà durant l'esclat de la guerra. De la seva filmografia destaquem títols com Dues mirades, un camí que aborda el tema de l'exili forçat i immigració, la biografia del pintor Manuel Monleón, titulada Manuel Monleón, un crit pegat a la paret, i Sempre serà la pastora, llargmetratge on s'indaga sobre la vida d'un dels maquis més coneguts, Florencio Pla Meseguer.

0: Reyes Caballero, directora i dona camaleònica, escolliria el cinema com a mitjà per expressar les seues inquietuds, passions i interessos. La seua carrera començaria de la mà del mestre Berlanga i des d'ençà no ha parat de crear obres amb una estètica particular i on predomina la visió empoderant de les dones.
1: Cuando llegamos a aquel terrorífico lugar en donde los hombres eran meros instrumentos mecánicos de quien ejercen el terror, mi sangre se heló. Jamás podría haberme imaginado que mi vida fuera a terminar en aquel lugar, teniendo muy claro desde aquel instante que sería el último que pisara mis estilizados zapatos de tacón rojo.
2: Un dels seus primers curts, Los zapatos de tacón rojo, va obtindre mencions especials al Festival de Marbella. La bodega del Toro Navarro, amb què aconseguiria premis en el Festival Internacional de Cine Online de los Cinco Continentes, també seria seleccionat pel 12 Months Film Festival a Romania, com també ho seria El caramelito sin sabor y sin color, adaptació del conte infantil de l'autora gallega Adelaida Pitaluga.
0: El cinema de Caballero porta el seu segell d'originalitat fàcilment reconeixible on la dona és la protagonista, una figura que pren les seues decisions lliurement i en la que sovint s'inspira en la seua vida.

0: Giovanna Ribes, professora, escriptora, directora i productora de cinema, membre de CIMA, presidenta de Productors Audiovisuals Valencians i directora del Festival Internacional de Dona i Cinema, entre moltes altres coses, és un referent de la promoció i foment de l'audiovisual des de la consciència feminista.
1: Así también son unas mujeres preciosas.
2: Esas cubanas no relajan.
3: Además muy guapas todas y muy morenitas, ¿eh?
4: Extraordinaria.
5: A mí me las recomienda el médico.
6: Bueno, pues que me habían contado que allí en Cuba se suele ligar bastante fácil. Invitas a cualquier muchacha a una copa y ya has ligado y...
0: Guionista y productora Taranna Films ha dirigido llargmetrajes documentales con Cuba, Blanco y Negro.
7: Cuba tenía una serie de problemas. Todo el mundo andaba allí. Jo he vist gent del meu poble quan estava fent el documental de 70 anys en xiquetes de 8 anys. El fet de que nosaltres simpatitzem, perquè jo era i soc simpatitzadora de certa política cubana, el fet de que simpatitzem en això vol dir que tinguem que estar ulls tancats. Eixa qüestió a mi, que se me planteja, em fa interessar-me per realment quina és la situació a Cuba. I llavors allí te n'adones de que realment o es quede sentada mirant la tele i discutint com un bar o tire cap avant. I entonces la única manera de que jo poguera entrar una càmera a Cuba era que m'acceptaren en l'escola de cine.
8: Yo tengo una chica, tengo una nena que tiene 6 años, que va creciendo y no quisiera que se creciera de la misma forma que estoy yo, ¿no? Que salgo a buscar las cosas acostando con un turista, ¿no? Para ella quiero lo mejor. Y creo que habiendo un cambio, no hubiera necesidad de estas cosas.
0: Un suave olor a canela, un drama que seguís la vida de la Valía, una jove imaginativa que sempre va càmera en mà i que sembla viure en un món bidimensional, separada del que realment ocorre i el que observa.
9: Observo el ritmo de la naturaleza, reflejo crepuscular de una existencia pasada.
7: El documental ya está a la experiencia real, ¿no? Y ahora yo lo que faig es que agafe les experiències reals i les transforme de la manera en que jo vull que els personatges parlen. Ese és el bot.
9: Historias de personajes que vivieron alguna vez y de otros que todavía me acompañan.
7: Jo volia, com a ciutadana, aportar algo per a fer un canvi en el món. Crec la responsabilitat de la ciutadania per a fer que això es canvi en l'educació, en el cinema, en el dia a dia. Molta gent me pregunta, és que estàs en 50 associacions. Tenen raó. Jo al principi no era així. Jo era molt individualista. Però me vaig adonar que, aunque no me crea todas las normas del club, más vale que esté en el club para poder hacer los cambios que no esté en el club. Porque si no, el club hará lo que les dé la gana hacer.
9: Y no puedo evitar pensar en mí. En mi propia historia.
0: Giovanna Ribes és una figura molt activa pel que fa a la promoció i el foment de l'audiovisual valencià, i especialment pel que fa a la visibilització del treball de les dones en la indústria cinematogràfica.
7: Ara, almenys la comunitat valenciana, veus més directores, val? Que abans no estaven. El cine és molt difícil i tot el món té complicacions i és molt difícil endur endavant un projecte que costa tants diners. Després no tenim una distribució i ni una visibilitat. A pesar de totes les esforços de l'administració pública, realment, inclús un ventall com pot ser la televisió pública també, es va trencar el star system que s'havia format. Entonces, jo entenc que la gent es queixa de per què ara les xiques tenen puntos i tal. Nosaltres hem estat opacades durant cents d'anys i no tenen la paciència suficient per entendre que necessitem un temps per a que se n'adonen que són capaços, que no ens fa falta fer tallers, que són professionals, que no fa falta que un home escriptor editor ens vinga a dir el nostre guió que és sobre dones, o jo no tinc per què escriure sobre dones, o què? Simplement deixa'm que jo t'explique la meva visió de la història.
10: Muy abajo y muy arriba no estoy, y al mundo canto doy, así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y vivo por lo que soy.
0: La directora Susi Gozalvo situaría l'acció d'un transmèdia en ple cor del barri del Cabanyal, on rodaria el seu segon llarg, Pedazos de mi. L'acció consistiria a vestir un dels edificis abandonats a base de retalls de tela que anirien unint voluntaris i voluntàries que s'acostaren amb màquines de cosir i agulla en mà per formar una llarga bufanda que rodejarà la casa com a símbol d'amor i protecció.
4: Amb el seu primer llargmetratge, una pel·lícula indie que porta com a títol Sao, guanyaria el premi a la millor direcció al Festival de Cine de Madrid. Un dels actors protagonistes, Miguel Ángel Silvestre, s'enduria el premi a millor actor al Festival de Cinema Espanyol a Màlaga.
11: ¿No te das cuenta que las mujeres ahí siguen siendo una puta mierda?
0: En la pel·lícula s'alternen imatges que van entre la ficció, el documental i l'animació. Algunes de les localitzacions reals se centraren a la ciutat de València, mentre que les més documentals es concentrarien a la ciutat de Londres i la Xina.
12: Gracias, papi.
4: Les produccions audiovisuals creades per dones han estat invisibilitzades o relegades a un segon pla durant dècades. Per tal de lluitar contra esta desigualtat, sorgeix el Festival Online de Mujeres de Cine.
13: El Festival Online de Dones és important per moltes raons. Si penso en les pel·lícules que he vist al llarg de la meva vida, són quasi totes d'homes, no n'hi ha dones. És més, si avui en dia penso en les pel·lícules que veig a l'any i comptabilitzo totes les pel·lícules, estic segura que són més homes que dones, i hi ha molta diferència. El que fa aquest festival és posar noms damunt la taula, noms de dones que no es coneixen. No és un cine per a dones, és un cine fet per dones. Jo quan veig que tinc companyes cineastes que fan pel·lícules dic, n'hi ha un camí, perquè no estic soles, però encara queda molt. Històricament ha sigut un treball d'homes i s'han donat molts passos, però encara queda molt per fer.
4: Escoltàvem Maria Anton, directora del llargmetratge documental Pico 3, nominada a la secció especial. Durant 3 anys, la directora aniria recopilant entrevistes de tota mena de parelles en un escenari concret, el Parc del Retiro.
14: ¿Pero cuántas más o
15: menos? 70. ¿70, de verdad? ¡Qué exagerada! ¿De verdad? 70.
13: Pico 3 es una película que reflexiona cómo es parlais en l'amor y el desig entre los más joves hoy en día. Es fa preguntes partint de com han influenciat les noves tecnologies i com ha canviat la societat. Vam estar diversos anys fent entrevistes per a trobar com havia evolucionat el concepte. Per exemple, la pel·lícula reflexa com l'elecció de parella entre persones del mateix sexe o plantejar la bisexualitat no és un problema. És algo integrat, com tots sabem, en la societat. Espanya, al ser un dels primers països que va legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, va fer que en pocs anys es normalitzarà la societat. Però avui en dia, després de la pandèmia i amb les últimes notícies, sembla que anem cap enrere. I s'han despertat odis i mini-violències que no estaven quan era una cosa normalitzada que fa simplement 2 anys ningú es qüestionava.
0: Al principi, Maria Anton tenia com a intenció parlar d'amor en totes les edats en esta pel·lícula Pico 3, però finalment escolliria una franja d'edat adolescent.
13: Van partir de l'espontaneïtat que donen les entrevistes directes. És a dir, iríem al carrer i el primer que es trobàvem començàvem a preguntar-li. El nostre referent era Comici d'amore, de Pier Paolo Pasolini. Nosaltres vam estar 3 anys entrevistant a persones de totes les edats i durant aquests anys vam fer com 100 entrevistes. Moltes no estan a la pel·lícula, no perquè no siguin interessants, sinó perquè és una qüestió de visió i de muntatge.
16: Escolta tots els episodis de l'últim videoclub a la carta des d'on vulgues i quan vulgues a la web d'Apunt.

0: Directora, realitzadora, actriu, Luna és el pseudònim en baix el qual coneguem a Maria Lidón. Al nostre territori no abunden els llargmetratges de ciència-ficció i en la seva filmografia apareixen diferents títols que la col·loquen com a una de les pioneres del gènere.
1: There's a ship above our heads right now and it cannot enter our atmosphere. And there's no more landing modules on board.
2: L'any 2001 dirigiria i formaria part del llistat d'actors i actrius de Stranded, Nàufragos, un llargmetratge de ciència-ficció que relata la primera missió internacional al planeta Roig. Els astronautes col·lisionaran contra la superfície de Mart i es veuran envoltats d'una situació desesperada, sense recursos i a contrarrellotge.
3: Nuestras leyendas cuentan que vivimos en la antesala del infierno. Dicen que los demonios que pueblan el inframundo salen a alimentarse.
0: Moscou Zero és altre cas aïllat del gènere de la ciència-ficció, de nou sota l'autoria de Luna. Seguirem un antropòleg rus, Sergei Spassky, qui investiga el cas d'una societat marginal a la capital russa. Sense deixar cap rastre, l'antropòleg desapareix i és en aquest moment quan un dels seus amics decidirà començar la seva recerca per les profunditats del clavegueram de la ciutat moscovita, sense saber que s'està clavant en la boca del llop.
3: Y se oyen, y sus víctimas no dejan ningún rastro.
2: Els exteriors d'este thriller van ser rodats a Moscú. Els interiors, però, van ser escenaris construïts a Andalusia. Moscou Zero està protagonitzada per actors de reputació internacional com Val Kilmer i Vincent Gallo i va ser projectada a la secció oficial del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges l'any 2006.
4: Moscou Zero.

El sector segueix sent dominat pels homes, que en 2020 seguien representant a Espanya el 67% de la indústria cinematogràfica enfront del 33% de les dones. No obstant això, hi ha motius per a l'esperança en el futur pròxim. Hi ha moltíssimes dones preparant-se per al futur audiovisual. Fa només 40 anys, només 3 dones es graduaren en aquestes temàtiques a tota Espanya. Ara, en estudis de comunicació audiovisual, representen més del 50% del col·lectiu estudiantil. Però, a més, la irrupció de directores amb personalitat i autoria, com la mateixa Lucía Alemany, Anna Ramon Rubio, Laura García Andreu, Inés Peris Mestre o Alba Just, entre moltes altres, han recollit premis dins i fora de les nostres fronteres. Totes elles demostren que no hi ha excuses que valguen. Només cal voluntat del sector per a trencar el sostre de vidre i fer de la indústria un lloc més igualitari on puguen sumar-se noves visions i maneres d'entendre el món i contar-lo.

0: és el moment d'abaixar la persiana del nostre videoclub per avui.
1: Ens acomiadem amb Resistència Trans, cançó creada per Àlex Badia, Tamarit, que sona el documental del mateix nom dirigit per Clàudia Reig.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Els municipis de Begís i Toràs a l'Alt Palància sol·licitaran la declaració de zona catastròfica després dels intensos aiguats que van caure dissabte. Alejandro Molés.
2: Sí, unes precipitacions que van causar nombrosos danys en infraestructures viàries, dependències municipals i vivendes, a més d'afectar greument els camps d'ametlla i oliva. Així ho relata per a Punt Ràdio l'alcaldessa de Begís, María José Madrid.
3: Que se ha perdido toda la cosecha. Toda la cosecha de oliva y de almendra. Se ha perdido todo, todo absolutamente.
4: Se han roto puentes, se han destrozado caminos, hay muchos daños materiales en los vecinos porque se inundaron muchos bajos, muchas casas, cayó mucho granizo, tapó desagües y tal, y eso hizo que se inundaran muchas de las casas.
0: I per als pròxims dies, concretament per a després demà dimecres i per a dijous, l'Agència Estatal de Meteorologia pronostica que el vent de ponent serà el gran protagonista amb temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus tant en zones del prelitoral com del litoral.
2: Per això la EMET alerta del perill per a la salut, sobretot en persones vulnerables. A més, advertís del risc extrem perquè hi hagi incendis forestals amb una capacitat ràpida de propagació de les flames per la combinació de la calor, el vent de ponent i la humitat baixa amb un terreny i una vegetació extremadament secs. En el dia d'avui, la temperatura màxima s'ha registrat al terme de la Pobla Llarga, concretament en la zona de l'Ajuntament, on els termòmetres han marcat 39,2 graus.
0: Indignació en el col·lectiu LGTBI per l'assassinat d'un jove dijous al tram de Sant Joan d'Alacant en considerar que podria tractar-se d'un crim homòfob.
2: La baralla s'hauria iniciat després que la víctima de 27 anys va intentar lligar amb el presumpte assassí, un altre jove de 22. José Ramón Samper és coordinador del col·lectiu Alicante Entiende.
5: El motivo inicial de lo que fue la agresión, que además luego ha corroborado el propio chico agresor ante el juez cuando pasó a disposición judicial, es que el chico asesinado intentó ligar con él dentro de la discoteca y que luego cuando salieron eso fue motivo de enzarzamiento, de discusión y de pelea, que llegaron a las manos, llegaron hasta el punto de que bueno, pues al final una patada que le dio el agresor al chico fallecido y bueno, acabó en resultado que sabemos de muerte.
2: L'agressor ha quedat en llibertat amb càrrecs imputat per un presumpte delicte d'homicidi.
0: I avui fa 9 anys dels atemptats jihadistes a les Rambles de Barcelona i a Cambrils, a Tarragona, amb un balanç de 16 persones mortes, entre elles dos menors, i 150 ferits de diversa consideració.
2: Tot va passar poc més tard de les 4 de la vesprada quan una furgoneta va envair la Rambla, emportant-se per davant les persones que trobava al seu pas. Unes hores més tard, els Mossos i la Policia Nacional van intervindre a Cambrils, on la cèl·lula terrorista va tornar a atemptar. 6 d'ells van ser abatuts i 3 més van ara Juí. L'imam del Ripoll en va ser considerat el líder i l'atemptat el va reivindicar l'estat islàmic.
0: I un apunt de l'exterior de Colòmbia, on l'últim balanç de víctimes del terratrèmol de la setmana passada parla de vora 200 morts i uns 4.000 ferits de diversa consideració.
2: Mentrestant, a casa nostra, la colònia colombiana ha posat en marxa una campanya de recollida d'ajuda tant econòmica com material per als damnificats del sisme. La campanya està gestionada a través de l'ONG MCAT. Silena Garavito és la presidenta.
6: Necessiten guantes, manta, mascarilla, comida para mascota, pañales, o sea, todo lo que son necesidades básicas que necesitan tenerlas cubiertas. Y sobre todo que se están haciendo unas recolectas para las ollas comunitarias, para esos voluntarios. El gobierno no aceptó algunas ayudas humanitarias como de México y otras. Y entonces son muchas las poblaciones que están afectadas y que en algunos municipios o regiones todavía no les ha llegado la ayuda humanitaria.
0: I en la informació esportiva, les campiones del món de gimnàstica rítmica ja han tornat a Espanya, han aterrat a Madrid entre aplaudiments i càntics i ensenyant la medalla d'or aconseguida a Frankfurt. Escoltem la seleccionadora nacional alacantina, Alejandra Quereda.
7: Un éxito histórico, hemos escrito historia para nuestro deporte y además tenemos la primera plaza olímpica para la delegación española para Los Ángeles. Seguir luchando sin relajarnos porque los rivales van a apretar, estamos seguras. Así que nada, a seguir mostrando buena gimnasia y a seguir creando escuela.
0: Tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa.
8: Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus

0: I eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Som a punt.
2: Chiquilla!
3: Les cançons de la nostra vida.

Si voleu viatjar amb nosaltres, pugeu, que així, en les cançons de la nostra vida, ens agrada la música i la seva relació amb totes i tots nosaltres. Avui farem una ullada al passat, més passat, però des del present més present. Vos expliquem. Al capítol d'avui de la història de la música valenciana, analitzarem com la música tradicional de les nostres comarques ha arribat fins als nostres dies i quins han sigut els responsables de renovar el seu discurs.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Durant segles i fins les primeries del segle XX, les poblacions de la societat rural al territori valencià van crear repertoris multifuncionals de cançó popular i música instrumental que proporcionaven ferramentes d'expressió artística per al plaer, per a la festa, per a distints tipus de treball, per les devocions religioses, per a la mort, en definitiva, per a tot allò que vivien com a societat.

moltes societats del món occidental i al llarg de la història, els compositors de les músiques més qualificades com a cultes van anar separant-se del llenguatge musical popular tradicional i van anar construint un altre llenguatge sonor, un altre tipus de música, en definitiva. I a finals del segle XX sorgeix a gran part d'Europa un moviment regeneracionista que pretén recuperar el valor de la música tradicional, considerada fins aquell moment com una herència arcaica i antiga, carregada d'estereotips. A Itàlia, Gran Bretanya, França o a molts pobles de l'estat espanyol apareixen moviments i grups on es reivindica música, societat, territori i llengua. I eixe, precisament, és el propòsit principal d'una banda capital per a entendre este moviment i la música popular valenciana. Parlem d'Altai.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Era l'any 1975 i quatre joves, Manolo Lledó, Manolo Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, es van proposar convertir la música d'arrel en una indústria cultural possible, però això sí, sense perdre el carrer. I tant que ho van aconseguir. Ells no eixen del no res, sinó d'una xarxa prèvia de gent que ja investigava i tocava arrel.

simultàniament a Euskadi naix Oskorri, a Aragó la Bullonera, a Galícia Milladoiro, o a Castellà Nuevo Mester de Juglaria, bandes que van en la mateixa línia estètica.

0: i per què el tall sonava diferent a tot el que havíem escoltat a les nostres comarques. Perquè ells tenien clar que havien de mirar al passat per a convertir eixe material en peces que funcionaren als discos i als escenaris, com la que tancava el seu primer disc anomenat Cançó Popular al País Valencià.
1: 1, 2, 3 i...

0: que vinga la llum va ser un crit democràtic en un moment històric complicat i també va ser una reivindicació de la cultura i la identitat valenciana. Diuen que les autoritats locals, després d'escoltar allò de que al senyor alcalde li donen, els van multar amb 25.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: El tall combinava la dolçaina, el llaüt o la bandúrria amb el baix elèctric. I els seus textos reivindicatius ben pronte van enganxar a una joventut que tenia moltes ganes de posar banda sonora a un temps de recuperació de llibertat. En este primer treball ja presenten el seu corpus teòric. Cançons populars tradicionals, composicions pròpies o musicacions de poemes.

Tots em tiren pedraetes és un poema de Vicent Andrés Estellés i forma part d'aquell primer treball de 1975. El tall no és només una banda d'estudi per recuperar i gravar el nostre patrimoni musical, sinó que també són carrer, escena i militància cultural.

El Tai va posar en marxa un model de país cantat. Van demostrar que la música tradicional valenciana no era cosa del passat, sinó material modern, capaç de fer festa, fer memòria, fer pedagogia i fer emoció a parts iguals.

0: podríem dir que Tio Canya és la seva composició més important. Vicent Torrent explica el procés de substitució lingüística a les nostres terres amb una història contada a l'estil trobadoresc dels clàssics valencians. Ell va contar que la cançó li va eixir d'una tirada, com una història que demanava ser contada. Tio Canya és una de les primeres cançons que converteix el conflicte lingüístic valencià en història popular cantable. A més, legitima una cançó d'arrel puga ser tan contemporània com qualsevol altra de pop. I en directe es va convertir en un verdader himne.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I esta cançó forma part de Deixeu que rode la roda, de 1976, segon disc de la banda. Un treball molt important dins de la seva carrera i on hi havia altres temes que van fer d'Altai un grup molt popular, com este que escoltem ara, Darrer diumenge d'octubre.

darrer diumenge d'octubre parla de l'Aplec del Puig, una concentració polític-social del valencianisme que se celebra a esta població de l'Horta Nord des dels anys 60. I així és on volem arribar, perquè una de les claus de l'èxit de la renovació de la música tradicional va ser una societat valenciana que estrenava circuit cultural. Associacions, ateneus, universitats, grups veïnals i aplecs, tots ells van crear un mapa de concerts i de transmissió cultural.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Tot estava per fer en aquelles comarques valencianes de la transició democràtica. I la música tradicional renovada era una de les bandes sonores més importants. En 1978, el Tall publica dos discos, Posa vi, posa vi, posa vi, que és un recull de cançons populars de taverna, i Quan el mal ve d'Almansa, el seu disc més important i també el més popular.

eixe mateix any, al tall es van presentar en directe a Alemanya i França, i un dels seus membres fundadors, Miquel Gil, abandona el grup per fer carrera en solitari. Una carrera que arranca en la banda Terminal Sur i que encara està vigent com a projecte propi.

A partir d'este moment, podríem dir que Altai està a l'alçada d'altres grups d'arrel internacional, com és el cas de la nova companyia di canto popolare de Nàpols, els músics del Nil d'Egipte o els saharauis Muluk el Hawa. Els anys 80 destaquen per l'impuls que van donar a la trobada de música del Mediterrani, una cita anual per a comprovar l'estat actual de les músiques dels països riberencs.

0: Fruit d'açò és el disc de 1982 que van editar amb la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, amb peces com este bolero de l'Alcúdia. I així fins a 2013, que la banda va decidir baixar dels escenaris. Quasi 40 anys i 14 àlbums editats. Una de les bandes més influents de la història de la nostra música i que ha deixat petjada en multitud de formacions musicals posteriors.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I ara és l'hora de parlar d'una altra formació, encara més longeva. Es tracta de Carraixet, un grup que va néixer el 1972 a Tavernes Blanques i que encara continua en actiu amb més de mig segle d'història.

El que escoltem és Les Parrandes, un dels temes publicats l'any 1979 dins del disc Entre col i col, Lletuga. Es tracta d'un tema popular de Villar, un xicotet poble de l'Albi de Lopó i que se sol ballar a les seues festes. El 1979, l'escriptor valencià Rafael Vicent Arnal li va posar la lletra que escoltem.

Reixet rebe el nom del barranc que travessa la seva comarca, l'Horta Nord. I va néixer gràcies a Lleonard Giner, que es va encabotar en formar una rondalla de corda amb repertori del cançoner tradicional.

Després d'un parèntesi degut a la censura, Carraixet van tornar als escenaris ja amb una formació familiar i amb instruments de vent, fet que ha caracteritzat la banda des d'aquells moments fins a l'actualitat. Ara mateix, Carraixet són 5 dones de 3 generacions de la família Giner i que han celebrat mig segle d'història amb noves cançons com esta.

El grup va presentar el seu nou disc, Carraixet 50, l'any 2022 al Teatre Principal de València, amb esta cançó que sona de fons i que porta el nom del disc. Tot per commemorar que és la formació musical més longeva de les nostres comarques i que la música tradicional continua més viva que mai.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Però la recuperació de la música tradicional es pot abordar des de molts punts de vista. Si el Tai va encapçalar este moviment des d'un posicionament acadèmic internacionalista, hi va haver una altra formació que ho va fer des de la sàtira i l'esperit faller.

Els Pavesos van ser un grup de folk festiu, amb Joan Montleón i Merche Banyuls al cap. Un col·lectiu de músics que reivindicava la tradició valenciana, però amb humor, disfresses, llums de colors i molta traca. Des de l'any que es van formar, 1972, van editar 4 discos. Este, Micalet García, que sentim, estava al primer treball de la banda, A la nostra gent.

0: Les seues actuacions eren un autèntic vodevil, una verbena fallera, un espectacle de varietats i, fins i tot, una celebració col·lectiva de la cançó tradicional. No obstant, eixe mateix any formen part del cartell del segon Festival de la Cançó Folk, celebrat a la ciutat de València, junt a artistes com Raimon.
1: Sa mare que els va vore estirar les mans al cap.

0: mesos va nàixer un soldat.
1: Al cap de 4 mesos va nàixer un soldat.
2: El 1976, any que editen el seu primer disc, participen a la segona edició del Canet Rock, un festival que se celebra a Catalunya i on van compartir escenari amb Jaume Sisa, Pau Riba o la companyia elèctrica d'Arma. I així comença un idili amb el moviment de la nova cançó a través de la Trinca, un grup que també utilitzava l'humor per a reivindicar la llengua i la cultura popular.

0: i l'any 1978 suposa el seu rellançament definitiu. Publiquen el seu segon àlbum, El Pardal de Sant Joan i La Bolseria, i actuen en la plaça de Baus de València junt amb Joan Manuel Serrat per a més de 30.000 persones. D'eixe disc ixen cançons com esta que escoltem, Orxatera Valenciana.
1: Como una alfombra de flor es la región valenciana, Alicante y Castellón,

I com que ja sabeu que això és un podcast de música i Sant Joan i la bolseria va donar per a molt de horchatera, continuem el recorregut i mirem cap a l'Albufera. En concret, a un animal que habita i separatge natural i que dona nom a un plat molt arrelat als pobles de la zona. Escoltem les anguiles de l'Albufera.

Els Pavesos van passar un bon grapa de músics durant tota la seva curta història acompanyant Joan Montleón i Merche Banyuls. Alguns d'ells són Jordi Reig, Vicent Ríos, Juli Puig, Toni Peris, Antonio Velart o fins i tot Joan Soler i Remigi Palmero. Paraules majors. La personalitat de Joan Montleón, un verdader emperador escènic, va transcendir més enllà del seu grup. Totes i tots recordem que va ser un dels pioners a la Radiotelevisió Pública Valenciana fent allò que millor sabia fer: espectacle, show i entreteniment.

0: De fet, fins i tot Joan Fuster va dedicar unes paraules als pavesos. El fenomen pavesos ha despertat tota mena de reaccions, des de l'entusiasme quasi incondicional fins al desdeny més olímpic, passant per la indulgència somrient. Els pavesos han sabut connectar amb una vena de tradició jocunda i l'han revitalitzada a un nivell inèdit. Són, com a grup i com a cançó, uns descarats. Gràcies a Déu!
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I amb estos descarats posem punt i final a este capítol on hem fet una ullada a les diferents formes de recuperar la cançó tradicional valenciana. Però ho volem fer amb una banda de Manises que només va editar un disc, Els Cavallers de la Cuixa Rodona, l'any 1976. Xavier Morant i els seus Cuixa són coetanis de la nova cançó i la renovació del folk, però també del rock progressiu i la psicodèlia, una mescla molt interessant.
2: El capítol de avui corrobora que les cançons ens han salvat la vida sempre. Que la música cura, que és medicina per al cos i per l'ànima. Així que ja ho sabeu. Si voleu estar sans i estalvis, utgeu i així coneixerem un poquet més la història de la música valenciana. Adeu.

0: Són les 8 i 15 segons de la vesprada. Obrim el contrapunt d'avui dilluns, 17 d'agost. Ja hem superat l'Equador del mes d'agost i de 9 dies després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la ciutat autònoma està encara molt lluny de la normalitat. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, puja el to contra el govern, critica la passivitat en la gestió d'una crisi migratòria sense precedents, amb milers de migrants esperant encara una solució. Entre ells, cal recordar-ho, molts menors i moltes xiquetes. Vivas adverteix, a més, que recorrerà al poder judicial si la situació no canvia. A casa nostra estem ja pendents de la següent onada o del següent pic de calor. Ara aclarirem els termes, ara en parlarem. Comencem amb José Navas i Tono Escribano en el control de so. El saluda Rubén Dempere.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
2: Hola, molt bona vesprada, Rubén.
0: Abans d'entrar en matèria de calor, d'eixa pic de calor, o d'eixa onada de calor, ara ens aclariràs els termes, volia plantejar-te una altra qüestió prèvia, perquè avui se n'ha parlat molt d'una cosa que estem notant tots, que és la temperatura de la superfície de l'aigua, de la mar Mediterrània, que venia amb una temperatura molt elevada, evidentment, però es preveu que això es mantinga fins a l'octubre, més o menys, no? Està molt per damunt dels valors normals, podríem dir, i què pot implicar això, aquesta temperatura elevada de la mar, què pot implicar això de cara a la tardor?
2: La veritat és que ja portem, no enguany, sinó ja uns quants anys en els que estem registrant temperatures molt elevades a la superfície de l'aigua del mar. Està principalment passant a la zona occidental, podríem dir que tota la zona costanera que n'hi ha, la zona del Mar Balear, entre nosaltres el sud de França, el nord d'Argel i també la zona oest d'Itàlia, amb unes temperatures per damunt del que són normals o la mitjana dels últims anys, i està sent registrant-se de manera persistent tots els anys. Sí que és veritat que ara, el mes de juliol, agost, setembre, és quan tenim sempre les temperatures més altes del Mediterrani, però estan per damunt del que és normal per a aquestes dates. El fet de tindre una mar més càlida del que és habitual o molt càlida, d'una banda, jo ho he comentat moltes vegades, ens provoca que tenim més humitat en la capa baixa de l'atmosfera, provoca nits més càlides del que és habitual, això és una banda, i per una altra ens provoca que al tindre més humitat també el que tens és més combustible per a tempestes que sempre habitualment ens arriben a partir ja de setembre, a la tardor. La mar per si mateixa, ella no va a disparar les tempestes, no va a provocar les pluges torrencials, el que passa és que és tindre més combustible per a poder generar tempestes més fortes. És evident que ja hi ha estudis que demostren que una mar més càlida aporta més humitat a aquesta capa baixa de l'atmosfera i es provoca que les tempestes estiguin com a més vitaminades, però algú ha de formar les tempestes. Per tant, per si mateixa la mar no provocarà, o aquesta mar càlida no provocarà les tempestes, però una vegada es formen, i això s'està observant, seran més fortes del que eren abans. I això és el que es preocupa de cara a la tardor, però de moment, evidentment, si no es formen, no passarà, no, la mar per si mateixa no les dispararà, necessitem el dispar. Però hem d'estar molt atents perquè últimament, cada vegada que es formen en aquesta zona del Mediterrani, la part occidental, estan guanyant intensitat i això sempre és un problema i sobretot greu per a nosaltres, però no només nosaltres, la zona est de la península, sinó també el sud de França, tota la part també oest d'Itàlia.
0: Seria, per dir-ho d'alguna manera, un dels elements, no?, fonamentals per a aquestes tempestes, però no l'ingredient, diguéssim...
2: No el disparador. Diguem-ne que per a la pluja torrencial tenim diversos condiments, també la fe de la temperatura de la part mitjana alta de la troposfera, a partir de 3.000, 4.000, 5.000 metres, i necessitem també que hi hagi alguna convergència, alguna situació que dispare, que dispare els núvols o el moviment vertical, que iniciï aquest moviment inicial cap amunt. Per tant, per si mateixa, no dispara, però una vegada es disparen, que sempre hi ha algun moment en què dispararan per algun altre motiu, el mes de setembre, octubre o novembre, tindrem tempestes molt fortes. Després ja veurem si tenim una situació d'una tempesta aïllada o tenim una successió de tempestes, perquè això ja és una configuració d'altres factors meteorològics.
0: Anem a parlar ara ja del present, del moment present. Estos dies hem tingut moltes tempestes, este cap de setmana passat. Què es preveu per a les pròximes hores, pròxims dies?
2: De moment el que tenim és que avui també hem tingut tempestes, han descarregat al voltant de 20 litres per metre quadrat a Xodos, al terme de Catí s'han registrat també entre 10 litres, 15 litres. Són, podríem dir, les últimes tempestes d'aquest episodi que ens ha durat des del dissabte, que tinguérem una molt forta a la zona de l'Alt Palància, ja hem parlat. També una línia de tempestes que ha granat la zona centre de la província de València. Ahir també tornàvem a tindre tempestes molt fortes, però molt localitzades a Castelfort. I ara passem d'avisos de tempestes a avisos per temperatures altes. Demà ja tenim els primers avisos. Avisos nivell groc. Demà podran superar-se, ja s'han superat avui puntualment els 38 graus. Demà hi haurà més poblacions que superaran els 36 i els 38. Són els avisos interior i sud de València. Però la situació complicada, o la situació que cal estar molt atents, és la del dimecres. Entre dimecres i dijous tenim un pic de temperatura molt elevat. No qualificaríem en aquest cas d'onada de calor, perquè sembla que no seran molts dies, sembla que és dimecres i dijous, amb una entrada de vent de ponent, de sud-oest, que provocarà que del riu Palància cap al sud principalment, fins a la zona litoral, fins i tot d'Alacant, però sobretot, diguem, des de la zona de l'Alcoià fins al riu Palància, al camp de Morvedre, esperem temperatures que poden superar de manera general els 41, 42 o 43 graus. Estem parlant de molta calor. Hi haurà observatoris que podran superar els 45 de nou. Punts de la Ribera Baixa, Ribera Alta, punts de la costera de la Vall d'Albaida. És una situació que ara per ara, de moment, està catalogada amb una vista taronja d'AEMET, però perfectament podria subir de nivell en els avisos de demà en vista el dimecres.
0: Insisties abans en la perillositat d'aquest episodi curt, però episodi intens, no?
2: Sí,
0: de calor.
2: Per una banda tenim per temperatures molt altes, per tant, perill per a les observatoris que podran superar els 45 de nou. Punts de la Ribera Baixa, Ribera Alta, punts de la costera de la Vall d'Albaida. És una situació que ara per ara, de moment, està catalogada amb una vista taronja d'AEMET, però perfectament podria subir de nivell en els avisos de demà en vista el dimecres.
0: Insisties abans en la perillositat d'aquest episodi

0: qüestió. Dimecres és un dia que esperem que l'únic protagonista siga la temperatura. Esperem que només siga això, les temperatures que hem registrat. Tot apunta que a partir ja del dijous, perquè la nit de dimecres a dijous seria també molt calorosa, molt càlida, a partir d'aquest moment baixen, ja hem vist el cap de setmana, fins i tot tindrem precipitacions, baixaran les temperatures, seran valors ja fins i tot inferiors a les habituals per a aquestes dates. Serà un respir de nou, clarament, a partir del dissabte i del diumenge. Però de moment, demà donarem més detalls o s'acostarem a la previsió. Per favor, precaució dimecres, sobretot de vesprada, reduir les activitats a l'aire lliure i atenció a tots els avisos i totes les indicacions que donaran tant el 112, el centre d'emergències, com també l'Agència Estatal de Meteorologia. És un dia que, tornem a insistir, esperem que només les temperatures, el termòmetre, sigui el protagonista.
1: Estarem molt pendents. Gràcies, Joan Carles Fortea.
0: Bona vesprada.
1: I precisament la primera quinzena d'agost deixa un recompte d'almenys 64 morts atribuïbles a les altes temperatures a la Comunitat Valenciana, segons les xifres del MOMO, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III. Bona vesprada, Alejandro Molés.
2: Bona vesprada. Quasi el 80% d'aquestes morts es van produir en la segona setmana d'agost. Es tracta, segons les dades, de 33 homes i 31 dones, la majoria major dels 65 anys. De les 64 persones, 28 residien a la província d'Alacant, ja a la de València, i de 9 a la de Castelló. En les mateixes dates de l'any passat van faltar 47 persones per la calor en aquest mateix període de temps.
1: I precisament en relació amb aquestes tempestes, amb, no a l'episodi de calor, sinó a les tempestes de les quals estàvem parlant fa apenes un minut, avui ha sigut una jornada d'avaluació dels danys ocasionats per la tempesta torrencial de dissabte a la localitat de Begís, a l'Alt Palància.
2: Una tempesta que va deixar precipitacions amb una acumulació de vora 200 litres per metre quadrat entre les 3 i les 5 i mitja de la vesprada i amb ràfegues de vent que puntualment van superar els 100 km per hora. María José Madrid és l'alcaldessa de Begís.
3: Se han roto puentes, se han destrozado caminos, hay muchos daños materiales en los vecinos porque se inundaron muchos bajos, muchas casas, cayó mucho granizo, tapó desagües y tal, y eso hizo que se inundaran muchas de las casas.
2: Les fortes tempestes del camp de la setmana han afectat diversos indrets del nostre territori i també són quantiosos els danys provocats en els camps. És el cas de la comarca de la Vall del Baida, al terme d'Otos. Continuen fent balanç de les fanecaes afectades de cultius com ara el caqui. Escoltem el testimoni d'un dels productors afectats, li diuen Mario Mira, i assegura que la tempesta ha arrasat 10 de les seues fanecades i ha deixat la collita feta malbé.
4: Estius que fa molta calor, energia de tot, pues acaba caient pedra. El caqui és molt sensible a la pedra i per poc que faig, en seguida té el marca. Pedra en la Pobla del Duc, Quatretonda, també Llutxent, Pinet.
5: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
1: I ho comentàvem en la presentació del nostre contrapunt. La situació a Ceuta encara està lluny de la normalitat. El govern defèn la seva gestió i parla de crisi excepcional, tot enmig de les crítiques del Partit Popular i ara ja també des de dins del mateix Partit Socialista. Alba Rocher, Madrid, bona nit.
6: Sí, la indignació continua a Ceuta i el president Juan Jesús Vivas endureix el seu discurs. Amenaça d'anar a la justícia si el govern no resol la situació en 30 dies.
7: Se quiere poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo.
6: Però el govern continua defensant la seva gestió. La ministra Elma Saiz anuncia més places temporals per a migrants i Mònica García, titular de Sanitat, nega cap col·lapse sanitari.
8: Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo.
9: No ha llegado, gracias al esfuerzo de los profesionales, a convertirse en un colapso. Estamos muy lejos de esa situación y de ese escenario.
6: La vicesecretaria del Partit Popular, Cuca Gamarra, denuncia la negligència de l'executiu i retrau a Sánchez que no hagi suspès les seues vacances.
10: Ahí sigue, en su hamaca, con sus bermudas, en una videoconferencia haciéndonos creer a todo que coordina algo. Ceuta sigue hoy en una situación límite.
6: Crítiques que també arriben de càrrecs socialistes a Ceuta. Escoltem Melchor León.
11: Hemos perdido la confianza que después de 16 días la ciudad sigue completamente sumada en el caos.
6: Avui el Partit Popular havia citat al Senat el ministre d'Exteriors perquè donara explicacions, però no ha acudit, tal com ja havia anunciat Moncloa. Álvarez i tres ministres més compareixeran al Congrés la setmana que ve.

0: I Barcelona recorda avui les víctimes de l'atemptat jihadista del 2017. Es complixen 9 anys de l'atropellament massiu en què moriren 16 persones i més de 100 resultaren ferides. A l'acte commemoratiu han assistit supervivents i familiars de les víctimes mortals. Recordem el que va ocórrer aquell 17 d'agost del 2017. És una crònica de Lola Oliver.
1: 17 d'agost de 2017, a punt de tocar les 5 a les Rambles de Barcelona. Un jove jihadista atropella i mata 16 persones i després fuig a peu entre la multitud desorientada. Forma part d'una cèl·lula radicalitzada per l'imam de Ripoll que ja apuntava les seues intencions.
2: Dirigido a los enemigos de Dios. Esperad, esperad.
1: Executen un doble atemptat perquè unes hores més tard desencadenen el caos a Cambrils i tota l'operació era en realitat el pla B dels terroristes, que en principi planificaven una sagnia a la Sagrada Família o el Camp Nou. Però una explosió fortuïta on emmagatzemaven l'arsenal es va obligar a improvisar.
3: Fent explosions controlades. Pues jo m'imagino com devia estar aquesta casa plena d'explosius.
1: 6 van ser abatuts pels Mossos i 3 van anar a juí.
4: ¿Qué interés iba a tener en todo eso? ¿En lo que ha ocurrido?
1: En total es van reconèixer més de 500 víctimes entre afectats físics i danys psicològics. Algunes que no acceptaren la indemnització del govern han hagut de pagar les costes pel procés. Junts i Esquerra volien fer responsable per inacció el CNI, però una comissió a Catalunya va concloure que no, i la del Congrés roman sense conclusions 9 anys després.
5: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I tornem a casa nostra. Els col·lectius LGTBI d'Alacant s'han mobilitzat per a trobar persones que donen llum sobre la mort d'un jove de 27 anys després d'una baralla amb un de 22. El motiu de la baralla podria ser que la víctima va intentar lligar amb l'agressor en una discoteca. És una crònica de Marc Grau.
6: Els col·lectius LGTBI d'Alacant s'han mobilitzat per trobar persones que hagueren pogut estar en la parada de tram a Sant Joan d'Alacant, on es va produir la baralla que va acabar amb la vida d'un xic de 27 anys. Ara s'ha sabut que el motiu seria haver intentat lligar amb el seu agressor de 22 en una discoteca. José Ramón Samper és el coordinador de Alicante Entiende.
7: El motivo inicial de lo que fue la agresión, que además luego ha corroborado el propio chico agresor ante el juez cuando pasó a disposición judicial, es que el chico asesinado intentó ligar con él dentro de la discoteca y que luego cuando salieron eso fue motivo de enzarzamiento, de discusión y de pelea.
6: L'agressor es troba en llibertat a l'espera de ser jutjat per un delicte d'homicidi. Tanmateix, volen que se'l jutge per un delicte d'odi.
7: Nosotros lo que queremos desde los colectivos LGTBI es que esa componente homofóbica, o sea, esa base homofóbica, que es la motivación de la pelea, se tenga en cuenta y que pase realmente a valorarse como un delito de odio.
6: Els col·lectius LGTBI han convocat una concentració dijous 20 a les 8 de la vesprada a les portes de l'Ajuntament d'Alacant.
0: I a Huelva, els metges no han pogut salvar la vida del bebè en gestació de la dona de 39 anys embarassada de 8 mesos, assassinada a nit a la barriada de la Rosada, dins la Cristina.
8: Va passar en el transcurs d'un tiroteig en el qual també va morir la mare de la dona embarassada i un menor de 16 anys. Dos persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat. Escoltem primer l'alcalde dins la Cristina, Genaro Horta, i després la subdelegada del govern a Huelva, María José Rico.
9: El bebé ha fallecido, al igual que la madre y que la madre de esta señora.
10: Ocupantes de una motocicleta empezaron a arrojar disparos sobre personas que estaban en la vía pública con este resultado trágico. 3 fallecidos y 2 heridos, uno de ellos muy grave.
8: Les primeres línies d'investigació apunten a un possible acte de revenja entre clans com a mòbil del crim que estaria relacionat amb el que va acabar amb un home mort i un altre ferit en 2024.
0: I continuem amb més successos. A Calp, la Guàrdia Civil ha detingut 3 persones acusades d'aïllar i manipular a una dona major per apoderar-se del seu patrimoni.
8: La víctima té 91 anys i d'origen estranger, amb un elevat patrimoni, va ser sotmesa a un sistema de control i vigilància. Li van arribar a sostraure 20.000 euros i a canviar la titularitat dels comptes bancaris. A més, la van obligar a canviar el testament. La Guàrdia Civil va iniciar la investigació després de la denúncia que van presentar el fill de l'afectada.
5: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I parlem ara d'una qüestió que porta de cap des de fa mesos els hotelers de la Comunitat Valenciana. Els hotelers valoren no participar en la pròxima edició de l'IMSERSO davant del que consideren passivitat i mala gestió del govern espanyol.
8: La patronal Los Bec advertís en un comunicat que la congelació contínua de tarifes durant anys amb increment de costos per damunt del 30% fa inviable mantindre llits oberts a l'hivern i posa en risc llocs de treball en les destinacions de temporada baixa. Per això exigixen al Ministeri de Consum que revisi a l'alça les condicions econòmiques del contracte. Maite García és la directora ejecutiva d'Osbec.
11: El sector hotelero ha demostrado un compromiso histórico con este programa y desde luego reivindica una actualización de la dotación presupuestaria y mecanismos de revisión periódica de las tarifas que eviten esta congelación sistemática de los precios para sucesivas prórrogas.
8: L'oferta actual se situa entre els 28 i 30 euros per persona i dia en règim de pensió completa en hotels de 3 i 4 estrelles. Segons Osbec, el preu mínim per a no operar a pèrdues se situa en els 35 euros més IVA.
0: I del sector hoteler al camp, els llauradors denuncien un repunt de la plaga del cucat en els arrossars valencians, ubicats sobretot a l'entorn de l'Albufera de València.
8: I per culpa d'aquesta plaga consideren que està en risc un 20% de la collita d'enguany. Escoltem la cap d'explotació d'arròs Tartana, Belén Cerezo.
12: Cuando vas a hacer un muestreo, tú puedes encontrar entre un 10, un 20% de las plantas afectadas. Se mete dentro de la caña del arroz, entonces evita que llegue los nutrientes al grano, entonces puede ocasionar la pérdida de la cosecha.
8: La Unió Llauradora apunta a les modificacions en el sistema de varetes com a possible causa. Per això, el secretari general Carles Peris demana a la Conselleria d'Agricultura, que és l'encarregada d'instal·lar els sistemes contra esta plaga, que avalue la situació.
13: En la instal·lació inadequada de les varilles en les feromones, que s'ha fet de forma diferent als altres anys i d'ahí que ha donat un pitjor resultat.
0: I parlem ara de les praderies de Posidònia Oceànica, que estan considerades un tresor de la mar. Són una font de biodiversitat en el Mediterrani i uns oasis contra el canvi climàtic. Ho diem perquè a Cullera, bussos experts en conservació de l'arqueologia en la mar acaben de localitzar una colònia important. Ens ho conta Joan Miquel Llopis.
14: Platja del Brosquil, al sud de Cullera. L'Ajuntament acaba de descobrir una praderia de Posidònia Oceànica. Està justament enfront de la costa, a un quilòmetre de distància i a uns 6 metres de profunditat. En realitat, l'ha redescoberta perquè els pescadors, dècades arrere, ja coneixien eixa praderia que donava molt de si. Ferran Llario, tècnic de Medi Ambient a Cullera.
15: Hi ha una zona coneguda com l'Alguer, una zona molt rica en pesca, que per això els pescadors l'anomenaven.
14: Es creia que havia desaparegut, però ara l'Associació per a la Recuperació i Conservació de l'Arqueologia en la Mar ha fet unes immersions on han georreferenciat nombrosos punts de Posidònia per a fer-ne un seguiment.
15: La tenim parcialment localitzada i està catalogada dintre de la cartografia que té la conselleria perquè no sabien que hi havia una praderia important en aquesta platja.
14: És important perquè enmig d'un sòl coralligen, és a dir, de substrat dur i d'arena, esta planta marina té distintes funcions ecosistèmiques.
15: Des de la producció d'oxigen, fixació de diòxid de carboni i la mitigació de les onades que protegeixen un poc el litoral en temporals marítims.
14: És un refugi per a molta fauna marina i una assegurança de la qualitat de l'aigua. I està protegida.
15: Al voltant de les praderies de Posidònia es desenvolupen una gran quantitat d'espècies, de peixos, de crustacis.
14: Encara no se sap quina extensió té, però ens anuncien que només en coneixem la punta de l'iceberg.
5: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I canviem radicalment d'assumpte. Comença a Benicàssim la setmana gran del Rototom Sun Splash, el festival de reggae més important d'Europa. Fins a la matinada de dissabte a diumenge que ve, el Rototom, que enguany fa l'edició 31, estarà ple d'actuacions musicals i altres activitats lúdiques amb atenció especial, enguany, a la sostenibilitat. A Benicàssim està la nostra companya Nereida Sarrión. Bona vesprada.
16: Una vesprada així com dies, el rototom Sant Esplas ja ha començat a bategar. Fa tan sols uns minuts ja han començat les primeres actuacions amb el grup Moali and the Islamic Roots al Lion State. És la 31a edició, com tu dies, d'este festival dedicat a la música reggae i a totes les derivacions actuals i que celebra Ciudad de Nicasín des de 2010. Enguany, amb el lema Place to Be, continua amb la seva essència, un lloc on retrobar-se, compartir i fer comunitat i que va més enllà de la música. Esta nit el públic gaudirà del reggae més clàssic amb Alpha Blondie i també del Roots Reggae amb Luciano i la banda Ja Me Suya a partir de les 10 de la nit. Una altra actuació per a no perdre's és Scatalites amb Alfeus, que fusiona reggae, ska, jazz i rhythm and blues. 6 jornades de festival fins al pròxim dissabte, 25.000 persones diàries i assistents de 100 països, de totes les edats, des dels més menuts a la gent gran.
17: I'm from Germany, my husband's from Switzerland, but we live in Portugal. Ho fem tipo com algo familiar, pues venim nosaltres, vam acostumar ja els nostres fills.
18: Soc de Perpinyà i des de 2016 venim al Rodotom.
19: I ens agrada sobretot molt l'ambient que hi ha aquí, més que per la música venim per l'ambient.
20: Este any me hace bastante ilusión ver a Escorzo, ver a Lia Kali, Major Lazer, tengo muchas ganas.
21: Hoy creo que es Protoje.
19: Vinc a veure el Protoje i el grup que es diu Dubbing.
22: Tens diversitat i la veritat és que fa molt bona pinta.
23: Quan vinc aquí una setmana a respirar, sembla que estiguis a l'altra punta del món. Els nens petits ho disfruten. A cada edat pots disfrutar-ho a la teva manera i això és el que més m'atrau. L'energia de la gent, el bon rotllo.
22: Per la xiqueta, perquè vam vindre quan tenia un any i ara hem tornat quan té tres.
20: Parte de lo que es la música, ¿no?, tiene todo lo que conlleva el entorno, ¿no?, y que al venir tantos años la gente siempre es la misma y haces como un poco de comunidad y es el punto de reencuentro de gente de muchos sitios en el que una vez al año nos volvemos a reencontrar.
5: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Punt Radio.
0: I quan són les 8 i 23 minuts de la vesprada, i sí, mal món. Fa una setmana que Colòmbia va patir el seu terratrèmol més greu del segle. El balanç oficial s'eleva a 289 morts, més de 4.000 ferits i 143 desapareguts. 12 d'ells, per cert, són espanyols. El país entra en una nova fase de la tragèdia. Comença el repte gegant de calcular els danys i planificar la reconstrucció, mentre augmenta la indignació per la gestió de l'emergència. Arturo Monedero.
24: Els equips de rescat donen per acabats els treballs de salvament i se centren a recuperar els últims cadàvers.
25: Solo quedan los recuerdos, sí. Solo quedan los recuerdos.
24: Familiars com Marlene, que s'ha quedat sense germana, i voluntaris remouen les runes a la recerca d'objectes que ajuden a conservar la memòria dels qui han faltat, com Clàudia, que ha perdut el pare.
26: Su papá debajo los escombros rogándole que lo saque. Eso es horrible.
27: Hay gente que está peor que yo. Se quedó en la calle, se quedó sin familia. Se quedó sin nada.
24: Hi ha vora 27.000 vivendes destruïdes i milers de persones sense llar. Mentrestant, el nou president del país repartix balons de futbol amb el seu lema de campanya i desferma la indignació dels afectats.
28: Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación. ¿Cuántos millones se gastaron en solamente poner un bendito logo a ese balón que está ahí?
24: En el món rural encara reclamen ajuda i tècnics per avaluar els danys. Es calcula que només la ciutat de Cali necessitarà 3 anys i més de 3.000 milions de dòlars per a ser reconstruïda.
5: Contrapunt en A.Punt Radio.

És una de les seues cançons més reconegudes, Total Eclipse of the Heart, el clàssic de Bonnie Tyler que ha sonat insistentment esta setmana amb motiu de l'eclipsi de sol. Ui, ho ha tornat a fer, ha tornat a sonar en l'església de Skewen, a Gales, en el funeral de la cantant que mai va voler ser una diva. Centenars de persones s'han acomiadat de Bonnie Tyler. L'artista, recordem-ho, va morir el 8 de juliol a Faro, a Portugal, als 75 anys.

Nosaltres ho deixem així fins demà, que tornarem a les 8 amb un altre contrapunt. Ara els deixem amb els companys del punt a punt, amb el Deportivo Elx i el partit següent, l'Eldense.

0: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
4: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
5: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
6: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
7: Què tal? Són les 8 i mitja i així comença una nova edició del Punt a Punt ja en competició en Apunt Ràdio.
8: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
7: Una nova edició del Punt a Punt, la que comença en estos minuts i va acompanyar-vos fins les 11 per a enllaçar directament amb el 90 minuts que, com sempre, vos acompanyarà des de les 11 i fins a arribar a les 12 i mitja de la nit. Anem a oferir-vos dos partits, un de primera divisió, un altre de segona divisió. S'estrena un projecte, el de l'Elx, en primera divisió, després d'aconseguir la permanència la temporada passada. Ho fa l'estadi de Riazor Espai, amb l'entusiasme del Depor, amb l'entusiasme de la gradia de Riazor, perquè ja conegueu que és el que ahir li va passar en una situació molt semblant al nou Villarreal d'Íñigo Pérez, que molt pronte va encaixar un 2-0. Després l'equip groguet va ser capaç d'igualar a dos, però a la fi no va ser capaç de doblegar a ese entusiasta Racing de Santander a la seva graderia en la seva tornada, al igual que Willy Ocorre, el Deportivo de la Coruña, en l'estadi del Riazor. S'estrena l'Elx de Martine Anselmi i vos aneu a contar en esta sintonia la del Punt a Punt en Apunt Ràdio amb Raúl Pina i amb Javier Subirats. I després tenim una altra estrena, també s'estrena el projecte del Deportivo Eldense en la seva tornada, va aconseguir pujar de categoria la temporada passada i s'estrena novament en segona divisió l'equip del Deportivo Eldense de la mà novament del tècnic de Manises Claudio Barragán. Amb Álvaro Molina vos contarem el duel del Deportivo Eldense davant un dels cocos de la categoria com és l'Almeria, partit que començarà a les 9 i mitja. Des de les 9, jornada primera en primera divisió, la que tanca esta jornada tan marciana que ha volgut parir la lliga entre el Depor i l'Elx des de les 9:30, primera jornada de lliga en segona divisió, al Power Horse Stadium d'Almeria, entre l'Almeria i el Deportivo Eldense. Així que, de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, es torna per al nostre partit de la jornada, que no és altre que el que va enfrontar l'estadi de Riazor al Deportivo de la Coruña i a l'Elx Club de Futbol.

0: Primera jornada de Lliga, estadi de Riazor, partit que comença a les 9 i que va enfrontar al Deportivo de A Coruña i a l'Elx Club de Futbol. És el nostre partit de la jornada. Ens el van a contar Raúl Pina la narració i els comentaris de Javier Subirats. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Salva, bona esperada, punt a punt, en Afunt Ràdio. Avui torna la Lliga en primera divisió per a l'Elx. Torna a aquell lloc idíl·lic de l'última ascensa a primera divisió, a Riazor, 1 de juny del 2025, amb els gols de Mourad, de Vigas, de Germán Valera i de John. L'Elche va bastar l'ascens, eixe retorn a la màxima categoria. Es va mantindre la passada temporada després de l'empat a Girona a Montilivi la darrera jornada, i a relleu i a canvi a la banqueta. Salva, ja no està Eder Sarabia després de l'ascens, no ho esperava ningú, i va preferir per rescindir el seu contracte a l'Elx, tot i tindre l'opció de continuar en primera divisió. El seu cap ja estava que necessitava oxigen, i el relleu en la banqueta és argentí, és periodista com nosaltres, però vaja, un malalt del futbol, Martín Anselmi, en una pretemporada jo diria que de menys a més del conjunt franjaver. I han arribat els fitxatges, l'últim en inscriure esta mateixa vesprada Eze Ponce, que per fi està també a disposició i torna al conjunt de franjaver. Com dic, avui primera jornada estrena de l'Elx contra un equip, com bé comentaves tu, que de la mà d'Antoni Hidalgo ha tornat també després de molt de temps a la primera divisió. 8 anys portava el Depor sense estar en primera.
0: És Raúl Pina, que va narrar vos el partit. Saludem al nostre comentarista, que no és altre que el bo de Javier Subirats. Hola, Subi, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Molt bona nit, Salva i Raúl.
0: Bé, pues, Subi, a punt de presenciar l'estrena del Depor en la seua torna després de molts anys, com diu Raúl, a la primera divisió. Partit perillós també per un nou projecte com és el de l'Elx, que torna a posar-se en marxa de la mà d'un nou entrenador a la banqueta.
2: Sí, interessant, no?, per als dos equips, no?, per a l'Elx, en aquests canvis que ha tingut que fer, en alguns jugadors que estan arribant a última hora, a veure el canvi d'entrenador en lo que pot afectar, i un Depor que sembla que s'ha reforçat prou en jugadors inclús mediàtics, com és el cas de Aubameyang, i que té jugadors individualment molt bons també, alguns els tenen lesionats, però jo crec que ha conformat també un equip potent, i anem a veure lo que mos depara el partit, no? Un partit, jo penso que a priori, molt interessant.
0: Ara repassarem la pretemporada de l'Elx, repassarem les eixides, repassarem les entrades amb Raúl Pina. Vos farem la prèvia del partit que li espera l'Elx en esta primera jornada de Lliga. Este és el nostre partit de la jornada en la sintonia del punt a punt de Punt Ràdio, de la mà d'Indústries Vijusa Higiene Industrial. És el nostre partit de la jornada.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Vos hem presentat el partit i volem conèixer també les formacions que presenten esta vesprada o esta nit en el nostre partit de la jornada, tant el Deportivo com l'Elche, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa. I amb propòsit de la mà de Caixa Popular ja tenim els 11, els 11 confirmats.
1: I estos són Salva, avui els 11 intocables, 11 indomables de Martín Anselmi, la seva primera proposta en partit oficial en primera divisió amb Matías Ezequiel Dituro en porteria. En principi, tres centrals, és el que ha fet durant la pretemporada amb Uba Sangre, Afengruber, Víctor Chust. Costat dret podria ser Martín Neto, perfil esquerre Germán Valera, mig camp per a Marc Aguado, Fede Redondo, Gonzalo Villar, mitja punta enllaçant Ali Juari, el jugador del planter. El referent ofensiu seria Fer Niño, un dels fitxatges d'esta temporada. Per la seva banda, el Depor d'Antoni Dango podria formar amb Leo Román, va formar de fet amb Leo Román en porteria, fitxatge el més car del Depor en esta temporada. 9 quilos li ha abonat al Real Mallorca en el passat mercat estiuenque. En zona defensiva estarien Chimo Navarro, Nubi, Ede i Quagliata. Mig camp per a Soriano i Amatucci. Perfil dret, Altilex del Villarreal. Aspe Jensen, el danès 20 anys, costat esquerre. En Songo, 21 anys, el camerunès. I al seu costat, 37 anys, tot un veterà. La sorpresa, Aubameyang, el de Gabon. El referent de l'equip d'Antoni Dango. Recordem que xula el partit Hernández Maeso, l'extremeny. Al bar estarà el canari Pulido Santana. En principi, si seria el dibuix de l'Elche, Salva, i amb eixos noms, tinc el dubte, o la mosca, darrere de l'orella, de si Buba pot passar al costat dret i Martín Neto al mig camp, i d'esta forma, Fede Redondo actuaria en l'eix defensiu juntament amb Afengruber i Chust. Però, eixa pot ser altra combinació. Però, en pretemporada, hem vist a Buba, Afengruber i a Víctor Chust jugar en la línia defensiva de tres centrals.
0: De la mà de Caixa Popular, estos són els 11 del nostre partit de la jornada. Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en Caixa. Ben minuts per arribar a les 9 de la nit. Anem a estar en directe en esta sintonia, la del punt a punt a punt ràdio, fins les 11. Però a les 11 ja serem amb el 90 minuts fins les 12 i mitja. Diríem que anem del tiró. Primer amb el duel que li espera a Riazor, al conjunt del Elx contra el Deportivo. I després amb el partit, primera jornada de Lliga també en la segona divisió, partit que tanca la jornada d'este llarg cap de setmana. El duel al Power Horse Stadium de Almeria entre el Almeria i el conjunt de Claudio Barranc, que no és altre que el Deportivo Eldense, que vos narrarà el company Álvaro Molina. Fins a arribar a ese moment, al del 90 minuts, el punt a punt va oferir-te el duel corresponent al partit de Riazor entre l'Elx i el Deportivo de la Coruña. I una vegada plantejat el programa, és moment de conèixer la formació del punt a punt per esta jornada ja de futbol competitiu.

L'alineació de professionals per al punt a punt de Will la componen José Navas y Tono Escribano en el control de so, Juanjo Romero en la edició del programa, Mónica Calatayud en producció, Raúl Pina y Javier Subirach en el Deportivo de la Coruña, Elche, Álvaro Molina en l'Almeria Club de Fútbol, Deportivo Eldense, Clara Alcover está en les xarxes socials y qui vos parla, Salva Folgado. Són les 8:41 minuts. Benvinguts i benvingudes al Punt a Punt, a Punt Ràdio.

0: 8 i 42, sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunte Ràdio, que torna a l'estadi de Riazor, perquè volem conèixer les primeres manifestacions abans del seu primer partit de Lliga com a tècnic en la Lliga Espanyola del nou entrenador de l'Elx, que no és altre que Martín Anselmi. L'escoltem en declaracions per a Dazón.
1: En nuestro fútbol, que hasta ahora había seguido desde la distancia.
2: Bueno, al final con muchísima ilusión. La verdad que si hay algo que uno pueda aspirar de viniendo de donde vengo es en dirigir en esta liga. Creo que es una liga que desde pequeño en nuestro país se mira, se consume. Entonces, tener la oportunidad de ser uno de los privilegiados que puede dirigir un equipo en esta competición, para mí me llena de ilusión y me llena de orgullo.
1: La pretemporada se ha dado bien en cuanto a resultados, sin conocer la derrota. ¿Cuánto se puede trasladar eso al primer partido oficial?
2: Bueno, a veces los resultados son buenos y el proceso durante el partido no tanto, y a veces el proceso durante el partido es muy bueno y el resultado es negativo. Creo que nosotros hemos tenido, si tuviera que elegir un balance de la pretemporada, buenos rendimientos y deberían trasladarse al campo de juego. Al final, en el debut de la liga, lo único que no podemos hacer es ser nosotros. Entonces, mientras seamos nosotros, creo que vamos a poder trasladar eso que se vio en la pretemporada.
1: Hemos visto durante la pretemporada que a Fede Redondo, el hijo del mítico Fernando Carlos Redondo, pivote, está jugando como una especie de líbero en defensa de tres. Parece que hoy también salís así.
2: Bueno, creo que Fede, al final, teniendo a veces la cancha de frente, nos puede dar esa construcción limpia. También nos da la versatilidad de poder saltar a medio cuando el juego lo pida, o en el caso de querer armar una línea de cuatro. También a la hora de atacar puede empezar construyendo de tres, pero salir y construir de cuatro o de dos. Entonces creo que lo ha hecho bien en la pretemporada y se ganó iniciar hoy y debutar en la liga.
1: Muchas gracias y mucha suerte, míster, en nuestro fútbol, en la liga.
2: Chao, muchas gracias.
0: Martín Anselmi, Raúl, el nou tècnic de l'Elx, que està parlant de la manera en la que vol jugar.
3: Sí, està parlant.
0: Tu tens clar com va jugar Martín Anselmi?
3: Sí, pel que he vist.
0: O tens algun tipus de
3: dubte? No, pel que he vist en pretemporada,
0: clar,
3: sí.
0: No?
3: Sí, però el dubte el tinc quant a Fede Redondo. És a dir, vull veure, en pretemporada, normalment, per exemple, el dia del Córdoba, estava fent amb Buba i amb Víctor Xust, però també pot incrustar, pot encaixar ahir en aquest eix defensiu, com estava comentant, a Fede Redondo, per a iniciar el joc, per a començar a dibuixar la construcció de l'equip en atac. Bueno, així que de 3, de 4, entenc que és baixar a rebre la pilota o construir des del perfil esquerre o construir des del perfil dret, però donar-li un poc eixe inici de la pilota a Fede Redondo. A mi m'ha sorprès perquè era un futbolista que la temporada passada
0: va costar molt poc, sí.
3: Sí, va passar desapercebut, i Martín Anselmi, amb el treball amb el futbolista i concretament el diàleg, l'ha convençut i sembla que ha donat un altre rendiment en pretemporada, i per això continua en el conjunt franjavera. Era una aposta important, se va comprar el 50% del seu passe a Miami.
0: Me vas a permetre, Raúl, Messi, perquè és novetat paren els àrbitres, i este sí. És l'àrbitre principal del partit.
3: Hernández Maeso, l'extremeny.
0: Però a Dazón, anem a veure què compta, perquè és novetat que paren els àrbitres en la prèvia, i sí que anem a veure si és possible escoltar a l'àrbitre del partit, Hernández Maeso, que és novetat en televisió al llarg d'esta jornada, que parlen els àrbitres abans del partit.
3: Ja no me falta que em comuniquen en la sala bar i posen el son directe.
0: Em sorprèn, perquè habitualment no parlen.
3: Sí, no havien parlat mai. L'única vegada que parlen els àrbitres en la prèvia de la final de la Copa del Rei, Salva, però no en partits de Lliga.
0: No, anem a veure què diu l'àrbitre del partit.
1: Partidos, y estamos hoy con Fran Hernández Maeso. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal tú?
1: ¿Cómo se presenta esta temporada con muchos cambios que ahora vamos a analizar?
4: Sí. Bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión. Al final la pretemporada es larga y ya pues había ganas de oler césped, de ponerte las botas y de comenzar la competición, y bueno, comenzar este cuarto año para mí de Primera División, así que con muchas ganas.
1: Varias novedades que vais a aplicar, algunas de ellas las hemos visto en el Mundial, como por ejemplo una de ellas, que es el tema de las pérdidas de tiempo, buscando que haya más fluidez en el juego.
4: Yo creo que este año es el año que ha habido más modificaciones, y sobre todo relacionadas con esto de las pérdidas de tiempo. Tenemos los 5 segundos de saque de banda, tenemos los 5 segundos del saque de meta, los 8 segundos que tenía ya el portero el año pasado para sacar, los 10 segundos ahora con las sustituciones, y son varias, todo dirigido a darle fluidez al juego. Yo creo que lo pedía el mundo del fútbol, a nosotros nos dan esas herramientas, esas medidas para llevarlo a cabo, y yo creo que lo valoro muy positivamente.
1: Otra de esas novedades, también de la mano de la tecnología, la incorporación del chip al balón para los dobles toques, que podáis saber también cuál ha sido el último contacto del balón.
4: Al final es que toda ayuda de la tecnología es buena. Es una herramienta más que nos dan a los compañeros que están en el board. Se va a tener una precisión máxima de en el momento que tocan el balón, que nos, nos va a ayudar pues los goles, en los fuera de juego. Y nada, toda ayuda que nos den, pues bienvenida sea.
1: Pues muchísimas gracias y muchísima suerte.
0: Bueno, Fran, es ser que toda ayuda es positiva, pero ya van en Bore.
3: A tú y a mí ens agradaria Bore la entrevista després del partit, si hi ha polèmica en un partit dels nostres o qualsevol altre partit que se desembolica en un passa per un
0: Madrid. De categoria que paren els àrbitres, però ja van en Bore tots el que va passar en la primera jornada de en el primer partit de la jornada en el duel de divendres en el partit del Sevilla.
3: Sí.
0: Va ser un absolut despropòsit el que va passar amb el Sevilla i a mi se penal que li xiu una legend.
3: El de legend...
0: Vull dir... Bueno, pues,
3: pot ser que el toqui en la puntera de la bota.
0: Ajudes arbitrals...
3: Però després no hi ha una imatge...
0: Clar, ajudes arbitrals, la sala bord, la tecnologia, posar... el xip... Clar. I de repent, bueno, pues te trobes amb totes aquestes coses. No sé, Subia, tu, que te bueno, que te pareixen aquestes novetats i que paren els àrbitres.
5: Bueno, yo creo que la idea es buena, el controlar que no es perga tan de temps y tal, el tema de la tecnología, pero anem a veure, ¿no? Al final la aplicació és el que ens va a marcar a veure l'aplicació, si realment se millora o no se millora, ¿no? Jo penso que són moltes normes, sobretot tendents a no perdre temps i, bueno, lo del xip en el valor, pues bueno, sí que me sembla que és algo positiu perquè veurem que efectivament pues quantix el valor i bueno, si entra o si no entra, pues bueno, considere que això és positiu. L'altre, pues ja veurem. Lo de la perdre temps i tot això, ja ho anirem ben a veure com s'aplica, si realment s'aplica i anirem a veure si això millora. A mi me sembla que cada volta estem fent un futbol més desnaturalitzat, però bueno, però
0: sí, més tecnològic i al final sí. Quan havia de ser millor, jo crec que és pitjor. Raúl està parlant també per a la tele,
3: el director general, Pedro Esquinoca.
6: Muchísimas gracias, Pedro, y muchísima suerte.
0: Pues a veure si ara podem passar a rere José Navas i escoltem Pedro Esquinoca, no? És
3: sí, home, si el cognom és italià, no?
0: No, sí, te pregunto si està ben dit el d'Esquinoca. Sí,
3: però ja saps com són ells. De vegades, no sé, és com...
0: Esquinoca, no?
3: Esquinoca, sí, i...
0: És italià o és argentí?
3: No, és argentí. Però el cognom és italià.
0: Ui, és com Pochettino i Pochettino, eh?
3: Claro, per això estava dient...
0: Pochettino, si Pochettino és Esquinoca, no?
3: Ja, però si el descens de...
0: Subi, és Esquinoca o és Esquinoca? Com és? Tu que saps idiomes.
3: Home, Pochettino, Pochettino, però si el seu cognom és italià o descens d'italians,
5: sí.
3: La pronunciació correcta, però clar, els argentins també són especialets i no, jo soc Pochettino, no Pochettino, vale, ja està.
5: Bueno, això preguntar-li per ell, li preguntes a ell.
0: Això preguntar-li a ell, no?
3: Sí.
5: Ja li digam així i ja està.
0: No,
5: passava això en lo de Cariu, de Caref, saps?
3: Sí, també. Caru,
5: no sé què.
3: Sí, també.
5: No sabia.
0: Caru, efectivament. Caref, Cariu, és de veres. Anem a escoltar, anem a recuperar les paraules. Es el director
7: nos sentimos cómodos, la hacemos propia hace mucho tiempo y la idea era un poco darle una continuidad a lo que venimos sembrando ya hace mucho tiempo, independientemente del gran trabajo que hizo Eder. Entonces creo que Martín tiene un poco esas cualidades, siente un poco lo mismo que nosotros, así que creemos que es el indicado. Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo y sobre todo lo que ha mostrado el equipo y lo que creemos que puede llegar a mostrar.
6: Hay caras nuevas, por ejemplo Ferniño es una de ellas. Incluso hoy estáis pendientes de Ponce, ¿no? De si podía o no entrar en la convocatoria. Al final ha entrado, ¿no?
7: Sí, bueno, la verdad esos temas burocráticos que al final no dependen del club, desde esta mañana ya con todas las gestiones a primera hora para poder tenerlos a todos, la verdad que, bueno, lo de ese, justo cuando llegamos al estadio recibíamos la noticia, así que bueno, poder contar con todos es importante.
6: En estos 13-14 días que quedan de mercado de fichajes, al aficionado del Elche que nos está viendo hoy en casa, de entradas y salidas, más o menos, ¿qué le puede esperar?
7: La realidad es que creo que venimos haciendo un trabajo capaz, a diferencia de otras temporadas, hemos podido firmar muchos jugadores con bastante anticipación y seguramente nos quedan algunas situaciones por resolver y en ese sentido vamos a buscar las mejores opciones para el equipo.
6: Muchísimas gracias, Pedro, y muchísima suerte esta temporada.
0: En la tele no es compliquen, Pedro.
3: Claro, es muy fácil.
0: Esquinoca, pues, Esquinoca. El director general del Elche. Raúl, ahora me contes tots els reforços que ha incorporat l'Elx i el que encara falta per arribar a la plantilla, perquè com que el mercat encara està obert, doncs a partir d'ahir tenim el que tenim totes les temporades, que els equips arrenquen la lliga, primeres jornades en una plantilla, i bueno, doncs quan se tanca el mercat tenim una plantilla total i absolutament diferent, que no sé si serà el cas de l'Els, però que en tot cas ara la posa en ordre Raúl Pina. Però a les 9, a Riazor, comença el partit del Els davant del Deportivo, i a les 9 i mitja, en este horari també d'estiu, algo raro, al Power Horse Stadium de Almeria comença també un partit on hi ha un equip valencià, primera jornada de Lliga, per a la seva retrobada amb la segona divisió del Deportivo Aldense de Claudio Barragán. Juga ni més ni menys que contra un dels cocos de la categoria, com és el conjunt de l'Almeria. Està per així Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona nit.
8: Bona nit, companys. Salutacions a tots els oients de Le Punt a Punt. Arriba i se debut de l'Eldense en la categoria de plata i, com bé dius, ho fa davant d'un dels candidats a estar en eixa part alta de la classificació, com és l'Unió Esportiva Almeria. Tenim ja els 11 confirmats per part de l'Eldense. Claudio Barragán, que alinea fins a 5 incorporacions, juga Ramon Vila en la porteria, la línia de 4 per a Jesús Clemente, Olaizola, Floris Esmant i David Ruiz, per davant Justin Smith, Guillermo Macho i Marcos Bustillo, dreta Fidel, esquerra Pau Cabanes i en punta Mariano Carmona. Per part de la Unió Esportiva Almeria, García Pimienta, que juga amb Andrés Fernández en la porteria, la línia de 4 espera Chirino, Jorge Pulido, Federico Bonini i Àlex Muñoz, per davant eixe doble pivot amb Stefan Jojic i Gui Guedes, per davant Nico Melamed i Adrien Barba, mitja punta enganxa Sergio Arribas i en punta el davanter Miguel de la Fuente.
0: Gràcies, Álvaro. Álvaro, que va acompanyar-vos al llarg de tota la temporada en esta sintonia, la del Punt a Punt de Napunt Ràdio, amb tots els partits que dispute com a local, també com a visitant la formació blaugrana de Claudio Barragán, el Deportivo Eldense, que torna a trobar-se amb la segona divisió, i el seu bateig és d'aquella manera, ni més ni menys que al Power Horse Stadium davant l'Almeria, un dels candidats a pujar a primera divisió després del BAC que va pegar-se en la temporada passada. Bé, Raúl, posa en ordre la plantilla del Els, i ara de seguida també repassem les formacions perquè el partit està a 6 minuts de començar. Què ha incorporat l'Els? Què li falta al teu parer, o segons el que trasllada el club?
3: Segons el que va dir el director general l'altre dia, perfil de dret defensiu, perfil d'esquerre defensiu, i va parlar també del tema de la porteria.
0: Dos laterals i un porter?
3: Sí, o futbolistes de perfil defensiu per a dret i per esquerra, i el tema de la porteria. I sempre, ja saps, si està Bragarni pel mig, qualsevol cosa pot passar en els dies que restem fins que es tanque el mercat. De fet, des de Sky Italia avui informaven que ell estava negociant una cessió del Torino, de Zakaria, el futbolista del Marroc, 26 anys, que és d'una greu lesió, que no va tindre molt protagonisme la passada temporada en el Torino, i que podria arribar l'Elx en forma de cessió amb una opció de compra, i que s'estaven estudiant les variables després, si arribarà l'Elx, en cas de que arribarà l'Elx, d'una possible opció, una vegada que el venga l'Elx, quina part de percentatge es quedaria el club italià. Però este no encaixa en el perfil de defensiu, perquè és un futbolista que pot actuar per darrere en les tres mitges puntes, sobretot per el perfil esquerre, i també com a segona punta, no? Així que canviaria l'escenari en aquest sentit davant d'una oportunitat de mercat per a l'Elx. Quant als fitxatges, recordem, en el mes de gener es va signar el tanque Osorio, Aviel Osorio, ha arribat els últims dies de pretemporada.
0: Sempre hi ha un tanque en aquella lliga, sempre hi ha un tanque.
3: Sí, i si no,
0: al final igual és un tanque o és un tractor, però en un primer moment sempre són tanques.
3: Sí. Després pot tindre més o més...
0: És una tanqueta.
3: Sí, una tanqueta, sí. Veurem.
0: Un bulldozer, no sé.
3: Veurem si demostra...
0: Veurem que siga un tanc.
3: Sí, que siga un tanc d'àrea i que siga un futbolista interessant en el perfil ofensiu de l'Elx. Després, recordem també que l'Elx va fer efectives les clàusules de compra d'una banda de Gonzalo Villar, també de Bubba Sangaré, i recordem la de Víctor Xust al Cádiz. Aixos futbolistes que estaven cedits en l'Elx, però que en juny, juny-juliol, l'Elx va fer efectiva la seva clàusula per adquirir-los en propietat. I ara, futbolistes que encara no han vestit la camiseta de l'Elx, al igual que el tanque Osorio, d'una banda Ferniño, que estarà en partit oficial, va ser el primer fitxatge que ha fet l'Elx per a la CAT davantera, abonant 3,6 milions d'euros al Burgos, però el 30%, 1,2, anava cap al Villarreal. Javi Morcillo, un futbolista que era de la Atlético de Madrid, que va a ser una aposta de la Atlético de Madrid ficharlo desde el Sabadell de Primera Federación, un jugador jove per al mig camp. Bona nota, mercat argentí, migcampista també, per a jugar per darrere de la referència, dels que li agraden a Cristian Bragarnik, i recordem Eze Ponce, que és l'últim en arribar a l'Elche, davanter, que ja el coneixíem, havia estat en l'Elche tant en l'etapa anterior, en la de BKSS, i recordem, Tiziano Perrotta no està en l'Elche, però s'ha fitxat esta temporada.
0: Ah, i és una de les xolles, no?, del futbol argentí.
3: Això diuen, de 9 anys.
0: Sempre hi ha xolles.
3: Davanter, és el mercat que controla Cristian Bragarnik, sí, propietari argentí de l'Elche, i com sempre, igual que va passar en el cas del Tanque Osorio,
0: el club que, en defensa i justícia, no?
3: Que és el club que a nivell esportiu controla Cristian Bragarnik amb el comandament de la Play. Perquè saps que en Argentina sempre s'ha parlat molt d'intentar fer societats anònimes esportives, però encara no és una qüestió que estigui autoritzada pel govern argentí, però Bragarnik, sempre s'ha dit, controla a nivell esportiu o té molta ascendència respecte
0: de
3: a
0: la ley, defensa de justícia. Echa la trampa. No, bueno, sempre hi ha algun, bueno, algun resquici, no?, legal per
3: el que... Ahí funcionen les coses d'altra manera.
0: No, està clar.
3: No ho sé, així en Europa parlem més de fons d'inversió a l'hora de tindre un futbolista o agents o tal, allí no sé, el 20% de Perrotta pertany a Javier Mascherano, al entrenador de Miami, no? Perquè va eixir de la seua acadèmia i saps que allí funcionen les coses d'altra manera, en aquest sentit.
0: Funcionen les coses diferent, lo que funciona sí sempre de la mateixa forma en esta sintonia, la del Punta a Punta en Apunt Ràdio, és el fet de repassar les formacions que presenten en este cas a l'estadi de Riazor, el Deportivo de la Coruña i l'Elche per a este primer partit de la jornada de l'equip de la Franja Verda, de l'equip de Martín Anselmi, que s'estrena en primera divisió en la Lliga Espanyola. Així que de la mà de Caixa Popular anem a repassar les formacions del Depor i de l'Els Raúl. Perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit.
3: I estos són els 11 intocables, indomables, de Martín Anselmi en l'Elche, amb Matías Siakel, Dituro en porteria, línies centrals, 3 en principi, amb Bua, amb Affengruber, el Kaiser i Víctor Xust, costat per a Martín Neto, perfil esquerre per a Germán Valera amb el Puñal, migcamp, Marc Aguado, Feder Redondo, Gonzalo Villar, parcela ampla, Ali Juarí, una de les joies del planter de l'Elche, en la mitja punta, responsabilitat ofensiva, el gol té un propi Ferniño per la seva banda, el conjunt d'Antonio Hidalgo, que forma Leo Ramán en porteria, zona defensiva per a Ximo Navarro, Noubi, Ede i Quagliata, mig camp per a Soriano Amatucci, perfil dret per a Alti, costa d'esquerre per a Jensen, el danès, en punta en Songo i el gran fitxatge, l'estrela d'este Depor, Aubameyang. Recordem que Jeremy té problemes físics, que és la joia de la corona del Deportivo de la Coruña i no està en eixa formació titular, tampoc està a la banqueta. Ja comentava Antonio Hidalgo en la prèvia que si calia forçar el forçaria en altres circumstàncies, en altra conjuntura d'una temporada, però en un partit com este, que és el primer de la Lliga, no anava a forçar-lo. Recordem que xula el partit Hernández Maeso, l'hem escoltat en la prèvia, l'extremeny, al bar, Pulido Santana, minut de silenci a Riazor per les víctimes del terratrèmol a Colòmbia.
0: De la mà de Caixa Popular hem repassat les formacions de la jornada. Caixa Popular, persones que són com tu, que atenen i t'entenen. Caixa Popular.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
0: Està a punt de començar el partit de Riazor. Abans de que comence, bueno, va començar el partit i ara sí que li pregunto el parer sobre com ha dissenyat este estiu la plantilla el conjunt de l'Elx, però abans, Raúl, ja està tot a punt per a que comence el partit de Riazor. Ja tenim a Martín Anselmi, no recordava que era periodista, efectivament, com sí, acabes sí. De repassar en la
3: de fet, va vendre la seva moto en el seu moment a Argentina per fer un viatge a Espanya i veure una final de Copa del Rei per veure el loco, a Bielsa.
0: Efectivament.
3: Acaba de començar el partit de Riazor. A Coruña, en marxa està ese duel ja Riazor, ese lloc idíl·lic, èpic, d'un ascens de l'últim de l'Elxa Primera Divisió. Recordem la data inoblidable, l'1 de juny del 2025. Allí va guanyar 0-4 l'Elxa al Depor, per retornar a la primera divisió i avui tornen a aquest magnífic escenari com és el Riazor, que també tenia ganes de futbol i fam de primera divisió. Ja no és el Superdeport, però darrere té un propietari que té la cartera plena de bitllets, com ha demostrat en este mercat. S'ha gastat més de 25 quilos el Deport, a un home de banca, venezolà, a banca en este cas, que és el propietari del, el seu president, el propietari del grup banca, és el màxim accionista del Deportiu de la Coruña, i clar, es nota que hi ha un pes darrere important, i per això, aquesta inversió, que no és normal que un equip que acaba d'arribar de segona a primera divisió tinga aquesta capacitat d'invertir 25 milions d'euros en el mercat. Ahí está, intentaba jugar l'Elche en la mitja punta, importància eixe valor era l'Ijuari, no ho ha pogut fer. Al remat, la pilota que eix per el costat esquerre, no l'ha salvat Quagliata, l'italià, i servirà l'Elche en zona de tres quarts d'eixe perfil dret.
0: Ahí està Martín Anselmi. Subic, què te sembla com ha dissenyat o redissenyat la seva plantilla l'Elche aquest estiu?
5: Bueno, ha anat cobrint, no? I són jocs que se n'havien anat. Al final han vingut els davanters, que era una de les posicions més complicades, igual que la de Febas, per a cobrir, i bueno, no sé si encara falta efectivament a lo millor en els laterals, no, en els carrils llargs, un parell de jugadors, uno per cada banda, però bueno, jo crec que al final pues, ha fet una plantilla prou apanyada, no? I bueno, vam a Redondo, a mi m'ha sorprès molt, com es comentàvem abans, a Redondo,
3: el que volia comentar-te, Subi, ja que l'anomenes, sí, que tenia la mosca darrere l'orella, el veig més en la zona dels tres centrals que no per davant de la línia defensiva, sí, és un central més,
5: no,
3: és un central més.
5: No, central, jo t'ho anava a dir abans perquè clar, no veia ningú que se poguera desplaçar a la banda dreta, o sea,
3: Buba Sangaré, no, és el que està, sí, en el costat Sangaré, dret, i Germán Valera en l'esquerra.
5: Efectivament, és Buba Sangaré en la dreta i Germán Valera en l'esquerra, i efectivament l'ha utilitzat de central, i en el partit este de Lliga pues també, no? Sí que és de veres que té bona eixida de valor, però a l'hora de recuperar...
3: No és ràpid, no té velocitat.
5: Si efectivament, si la velocitat pot ser un hàndicap per a ell, però bueno, sempre s'espera que no té velocitat perquè tinga bona col·locació, no? Bona anticipació, llegir la jugada abans, però està clar que li té confiança, no? I efectivament, pues, bueno, anem a veure al final quin és el seu rendiment.
0: Ah, però això és circumstancial, Raúl, a l'espera de que es tanqui la plantilla, o penses que va ser habitual?
3: No, que va ser habitual, va ser habitual. Si dona bon rendiment, com ha anat al llarg de la pretemporada, va ser habitual.
0: T'agrada?
5: Perquè el pivot defensiu, tenen a Guado...
3: A Marc Aguado.
5: I està també Villar, que sí, pot jugar, i està també...
3: I Martín Neto.
5: I no, però
3: Martín Neto és més projecció ofensiva.
5: De pivot més d'això, el de l'Atleti de Madrid.
3: Sí, sí, Javi Morcillo.
5: Hi ha jugadors ahí, ja tenen prous. O sea, que jo crec que si el té, se l'ha quedat per a estar en aquesta parcel·la central.
3: Està jugant el Depor, Soriano, altre futbolista també reconvertit per Antonio Hidalgo. Habitualment, el recordem, en segona divisió, jugava més en posicions ofensives per darrere de la referència, amb llibertat de moviments, i en la pretemporada Antonio Hidalgo l'ha col·locat en el mig camp al costat de Matucci. També és un altre moviment d'entrenador, d'autor, en este cas, del seu llibre d'estil, que el canvia.
0: Sí, sí, sí. 5-3-2 o 3-5-2 en la fase ofensiva de l'Elx, 5-4-1 quan tanca en fase defensiva per al conjunt de Martín i Anselmi. Sembla que està de moda este sistema en la Comunitat Valenciana esta temporada.
3: Ahí estava jugant l'Elx des del perfil dret, se'n va a la gespa Martín Neto, falta a favor del conjunt Fran Javert.
0: I el Depor, Subí, què te sembla? Com ha tancat la seva plantilla, la seva inversió?
5: Pues també bé, no? Jo crec que ha firmat jugadors que donen, pues això, donen il·lusió també, no? Per el nom, això sempre és important de cara a l'afició, i bueno, després té jugadors interessants, ja eren bons també en segona divisió, com han comentat el cas de Jeremai, té a Mario Soriano, que és un bon jugador, té a Mella també, que és molt bé, encara que no estiguin jugant, han firmat a Angelinho. Jo crec que han fet un bon bloc i que van a donar més d'una sorpresa, sí.
3: Ah. 9 quilos per Leo Román.
5: El porter.
3: Sí, sí, clàusula. Al Mallorca, a Matucci 2,5, 6 per Aspe Jensen, o a Mellan 1,5 a l'Olímpic de Marsella. Angelinho és una sessió de la Roma, però és el germà de Tassende, l'exjugador del Villarreal B, que la temporada passada estava al Saragossa i que en este curs juga al Córdoba. Però sí, ha fet una molt bona inversió.
5: Sí, molt, molt bona inversió. Sí.
3: Jensen, o Aubameyang, un i mig a l'Olímpic de Marsella. Angelinho és una sessió de la Roma, però és el germà de Tassende, l'exjugador del Villarreal B, que la temporada passada estava al Saragossa i que en este curs juga al Córdoba.

0: però està clar que no sé, que volen fer les coses, volen fer les coses bé, arrisquen els diners i bueno, anem a veure com li dic.
1: Ataca l'Elche, Raúl.
2: Allà va l'Elche, en ese corredor central, ahí está mirant a esquerra i a dreta, Ali Juari va continuar el xut, desviat, fora, oportunitat per l'Elche, en ese 6 de partit, el jugador del planter del Marroc.
1: Ha pensat moltes coses abans de decidir-se.
2: Sí, tenia tot el corredor central per a decidir, mirar a l'esquerra, mirar a la dreta, l'acompanyava Gonzalo Villar, que li estava reclamant el baló i després no ha volgut filtrar
1: però
2: la pilota.
1: Però arriba un moment en el que diu, vaig a conduir, llança, descarrega a la dreta, descarrega a l'esquerra i al final quan tu t'estan subint acabes equivocant,
0: Sí, sí, efectivament, al final se li han anat tallant els espais. És un jugador molt interessant, la pretemporada, ha fet molt bona pretemporada.
1: Sí,
0: va fer un gol molt semblant en el primer partit contra els Chiefs, va fer un gol molt semblant, però ahí sí que va tindre més claretat per a buscar el moment del tir, i ara efectivament tenia moltes opcions i bueno, a voltes quan tens moltes al final pues no agarres la correcta, però és un jugador que a mi en esta pretemporada m'ha agradat molt.
2: Raúl, contra el Kaiser Chiefs, no és el grup, Salva, que t'agrada tu el Kaiser Chiefs.
1: Efectivament, i a tu també. L'Els no porta publicitat encara, Raúl,
2: no,
1: la camiseta, no la porta atacada encara.
2: És un,
1: per què?
2: Un dels tres equips de primera divisió que encara no té publicitat principal en la seva camiseta, perquè acaba el contracte amb Vega Fibra, abonava 750.000 euros per temporada i l'Elx vol incrementar aquesta xifra per col·locar una marca en la franja verda, no? Per ara no l'ha trobat Cristian Bragarni, però em consta que continua negociant-se i aquest és el propòsit, no? L'anhel i el desig de l'Elx, no? De trobar un patrocinador important i aproximar-se o superar aquesta xifra del milió d'euros en la franja.
1: Minut ja 8 de partit a Riazor, empat a 0 al marcador, Raúl.
2: Empat a 0 sense gols a Riazor, juga l'Elx des de la zona de d'Arquitectes, zona ampla, amb el Kaiser, amb Afen Gruber, el tenen propi, que ara després comentarem amb Salva i amb Subi, perquè resta encara mercat per davant i lògicament és un dels futbolistes sempre apetitosos en la rata final d'un mercat. Jugant Víctor Chust, ahí està el valencià per al Kaiser, per Afen Gruber, recula en darrere, per a Matías Ezequiel Dituro, l'argentí, eixint dibuixant la construcció per Afen Gruber. Afen Gruber a l'esquerra, la pilota ahí la estava reclamant Germán Valera. Al remat torna a endarrerir per a jugar amb Fede Redondo, Tegua Megua, entre ell i Víctor Chust. La pilota per al Kaiser, per a Fengruber, encara l'Elche en territori parcel·la pròpia, en camp propi. Gonzalo Villar li està demanant a Fengruber que s'obriga, però no s'obria el Kaiser. Volia guardar la posició. No pressiona molt, no posa molts impediments el Depor, que deixa en bloc mig baix jugar a l'Elche, ahir, que està aguardant a botar aquesta primera línia de pressió, a sortejar-la per a ser més elèctric, com ara ahir en Gonzalo Villar, juga a l'esquerra per a Marc Aguado, eixampla el camp buscant ahir a Germán Valera, el baló a la zona de mitges puntes per a que el tocara Martín Neto, en línia de fons, Ferniño ha caigut, treta des del cantó per a l'Elche. Reclamava, no sé si va reclamar el penal, però se li tira damunt de seguida Ede, el central del Depor, es broncant a Ferniño.
1: Sí.
2: Son pare va jugar en l'Elche, com a central.
0: El pare de qui, no?
2: El pare de Ferniño.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí?
2: Sí. Venia del Mallorca.
1: Pues, amigo, no sé què dir-te,
0: Ja tocava l'obra, després arrastrat,
1: A veure...
0: Primer
2: Ede tocava l'ó, però després arrossega,
0: Sí, després arrossega, sí.
1: Bueno.
2: Si Pulido Santana no diu res...
1: No. De la sala
2: serà,
1: tampoc.
2: Serà córner. Allà va el córner de l'Elche. La pilota per a Fengruber, la rematada de Cal, la pilota queda solta. Ali Juari, en dos temps, el Leo Román, que trau la pilota a l'interior de l'àrea. Doble oportunitat per a l'Elche. El pas ja pel nou de partit, ja fregant el 10 a Riazor. Deportivo de la Coruña 0, Elche 0.
1: Quina bona ocasió acaba de tindre la pilota parada l'Elche. Subi,
2: Ali Juari li està vellat en el pit de Leo Román.
0: Han fet ahir a Fembruger, ha agarrat l'espai, no? en una bona jugada d'estratègia, no ha rematat bé, però després el posterior remat, bueno, ahir ha estat molt bé el porter i bueno, una ocasió molt clara per a l'Elche en esta treta de cantó.
1: Bueno, de moment està responent bé l'Elche a esta primera jornada de Lliga.
2: Sí, perquè li està deixant el Depor construir des de darrere, no hi ha ni Aubameyang apreta molt, tampoc apreta molt en Songo, així que totes les facilitats per a tindre el protagonisme de valor, que és un poc el segell, no?

0: La marca Paradigma de Martín Anselmi, i havíem comentat amb anterioritat el nom de David Affengruber del Kaiser. Té 20 milions d'euros de clàusula perquè ens ho va dir en Oliva Nova Golf després del partit contra el Córdoba a Òscar Manteca i a mi, el propietari de l'Elche, Cristian Bragarnik. I el director general també comentava fa uns dies que ja se li ha oferit la renovació, però que ell i el seu agent els han demanat un compàs d'espera fins que conclogui el mercat estiuen, per si apareix una oportunitat que pugui ser atractiva per al futbolista poder buscar l'eixida. Però en tot cas, a dia d'avui, Affengruber és futbolista de l'Elche. Recordem que va anar al Mundial amb Àustria, però que no va jugar cap minut, i jo crec que això també li ha vingut bé a l'Elche, perquè a mi m'ha agradat veure el Mundial a Àustria. Crec que no haguera desentonat a la resta de centrals que tenia la selecció austriaca.
1: Però te sorprèn, Subi, que s'ha quedat? El mercat encara està obert, però te sorprèn que estigui fent Gruber en l'Elche, que és una gran notícia.
2: Sí, perquè no té una quantitat molt gran, hem dit 10 milions, no? 10 milions, jo crec que a banda havia fet una campanya fantàstica. És un bon defensor, trau bé la pilota. Sí. Va bé en les jugades a valor parat de cap, fa gols, sí. Sembla un molt bon jugador, a res que un equip dels que pot disposar d'aixòs 10 milions que el poguera firmar, no?
0: Però 20 és la clàusula, li resta un any de contracte. L'Elche li ha fet una oferta per a eixamplar, per a que pugui tindre més anys, més temporades en l'Elche, però per supost també incrementant aquesta clàusula de rescisió. I el futbolista demana, ell està encantat, i la seva parella també, només cal mirar els seus perfils en xarxes socials o el seu YouTube, la vida que porten en un xalet, en piscina, anant a la platja, a Gran Alacant o a Santa Pola, Arenals del Sol, estan que clar, esta climatologia comparada en la d'Àustria.
1: La comunitat valenciana estem de categoria.
0: Clar.
1: Això també suma.
2: La platja de Carabas. Bueno, 20 milions és la clàusula, però a lo millor l'Elche per 10, això sí que el vendria també.
1: No, i quedant-li un any...
0: No sé si per 10 el regalaria, o buscaria 15, 12 o variables després en un possible traspàs, però ell, allí en Oliva Noval, Cristian va dir que la clàusula era de 20 i ja està. I no sé
2: a si... nivell esportiu, el millor per a l'Elche és que es quede. Això
0: sí, està clar
2: que l'aigua que renove, i ja veurem l'any que ve què és el que passa.
0: Caixa ha fet, per exemple, en Álvaro, no? Amb el Torito.
2: Sí, en Álvaro, sí.
0: 12 i mig, perquè els altres 12 i mig són per al Real Madrid, perquè sí. El Real Madrid sí que ven futbolistes, però sempre et diu el 50% si el tornes a vendre o si el vens tu és per a mi.
1: Sí, això al Madrid li dona molta pasta
0: de futbolistes que tenen la fàbrica i que no tenen lloc o espai.
1: Víctor Muñoz en el traspàs de Sassuolo ha passat el mateix.
0: Clar, exactament. Sí. No tenen espai, futbolistes que siguen de la fàbrica, de la factoria del Real Madrid, el suplanter en el primer equip, i després el Madrid aprofita, no? I la inversió que ha fet en categories inferiors i li trau molt de profit.
2: En Juan Gregatre, no? 160 o 170 milions, no? Des de Gonzalo també.
0: Gonzalo també.
2: Efectivament.
0: Així que veurem si l'Elche s'obre una operació, no, amb Affengruber, o remet a la seva clàusula, o si Affengruber d'ací a l'1 de setembre diu, vinga, accepte la proposta de renovació i continue esta temporada segura en l'Elche, i veurem què passa en el futur.
1: Per cert, que s'ha fet oficial, ja ho ha fet esta vesprada, el traspàs del migcampista hondureny Kervin Arriaga des del Llevant cap a l'AEK d'Atenes. A la nit donarem més dades en 90 minuts en companyia del company Ismael Algarra, però de moment cap dels clubs ha especificat les xifres de l'operació, però Kervin Arriaga, de manera oficial, ahir no va participar en el primer partit de la temporada per al Llevant d'Unió Esportiva Cornellà, ja és oficialment nou jugador de l'AEK grec. I a Riazor, pues arribem al minut 15 de partit, primer quart d'hora, pilota, la possessió, la iniciativa.
0: El monòleg és total de l'Elche.
2: Està dominant l'Elche, sí, totalment.
1: Una bona ocasió, a pilota parada. La posada en escena és bona. Espero que no sorprenga la contra del Depor.
0: De fet, la possessió és 73% per a l'Elche en aquest percentatge, i 27 només per al Deportiu de la Coruña, que és un monòleg, que és cert que només ha tingut una oportunitat de l'Elche i que no acaba de ser del tot vertical, però és la mateixa història de sempre, com amb Eder Sarabia. Construir des de darrere, aguardar a botar aquesta primera línia de pressió del rival, i a partir d'ahí, en primer velocitat. Errada de Mati Dituro, atenció, i se xut! Les mans se volen Dituro per enviar el baló a córner. Ha empalat la pilota No sé si era en Songo, des de mig sí, camp, Songo, sí. Perquè la pilota li ha arribat des de Dituro al seu pit, l'ha baixat i amb la dreta ha expulsat des d'eixa zona equidistant entre la milla lluna i el mig camp. Ha tornat endarrint ràpidament cap a la porteria d'Ituro demanant disculpes, enviant el baló a córner. Estes errades, quan jugues amb el porter com iniciador del joc, són habituals.
1: Sí, desafortunadament.
2: No, és el que estava esperant el Depor, no? Una errada en l'eixida de baló i, bueno, ha vingut del porter, però després ha fet una molt bona rectificació, molt bona parada, perquè el tir de Songo és, no?
0: Songo, futbolista de 21 anys, camerunès, sí, 21 sí, anys.
2: Sí. Sí, sí. És un bon complement per a Aubameyang, un jugador molt mòbil i un jugador interessant també.
1: Errada d'Ituro, bon llançament del futbolista del Depor i després ha reaccionat afortunadament també molt bé el Mati d'Ituro, el porter de l'Elche, 16 per a 17, primera part Riazor, Raúl, empat a 0 al marcador.
0: Sí, sense gols. El Depor també invertix en el planter, de fet Songo és del Fabril, no? Del filial del conjunt gallec, de l'equip Herculí, de la Torre d'Hèrcules. Allà va, lluitant per el baló, Ferriño de cap, enviant-la al rogle central, se la quedarà l'Elche. El baló és per a Marc Aguado, jugant per a Víctor Chuste, juga a l'esquerra per a Germán Valera. Ahí nuevamente maniobrante Marco Aguado, Víctor Chuste y Fede Redondo, que ve ahora el movimiento davant d'Aubameyang per a cobrir la pilota. Ahí sí, si es falca, té un cos i una planta important Fede Redondo. A Fengruber, que mira esquerra, que mira el corredor central, no Buclar juga endarrerint per a Matías Ezequiel Dituro en el 10 i mig, en el punt a punt, en Apunt Ràdio. Deportivo de la Coruña 0, Elche 0, Riazor, te contem en València, clar que sí. Enviante el balón Dituro, ara sí, perfecte, a Ferniño amb el pit, la baixa. Juga al rogle central, ahí el balón de Ali Juarí, nuevamente per a Ferniño, descongestiona la dreta, se incorpora al ataque y chafa ya can contraria Fengruber. Allá va l'Elche, el balón no le arriba ara a Buba Sangaré, ahí presiona Buba, el jove futbolista ilícita, perquè va néixer a Elche i que s'ha comprat a la Roma per 4 quilos i mig en el passat mercat amb eixa opció de compra que tenia l'equip de la ciutat de les Palmeres. Un futbolista que, recordem, va eixir del planter del Llevant amb 16 anys, 16-17 anys per a la Roma. Jugant Gonzalo Villar en derrinta a Fengruber, este per a Mati Dituro. Dituro, que acompanya el baló. No va Aubameyang, no va en Songo, no anava tampoc Abs Jensen, el danès, altre futbolista de 20 anys, molt jove, fitxat pel Depor en este mercat d'estiu, 6 milions al Bayern de Múnich. Li ha abonat el Deportivo de la Coruña. Es nota, eh?
1: La banca mana.
2: La banca, no?
0: Sí, la banca és la que mana. Servisse qualia tal Italia des del perfil esquerre. Li torna el baló Soriano, Mario Soriano. I qualia tal la penja ahí al cel de Riazor. A veure si la baixa li dona sentit. Impossible ahí per a Ferniño. Tornarà a lluitar Germán Valera, futbolista que acaba contracte també la pròxima temporada, però que per partits pot eixamplar eixa vinculació per un curs més. Es parlava també d'interès de la Reial Societat, però per ara jo crec que el lloc idoni per a Germán Valera és l'Elche, perquè és on va esclatar després de la cessió del València i de quedar-se en propietat l'equip de la ciutat de les Palmeres. Va demostrar tant en segona com la passada temporada en primera divisió que ara sí el futbolista murcià ha esclatat definitivament, donant un gran rendiment en l'equip de la Franja Verda. Jugant des de darrere, el baló és Mario Soriano. Contrasta, subi, vol este futbolista iniciar el joc quan en altres temporades l'hem vist sempre sí, en la mitja punta o en okay, zones intercalades, no?, entre mig camp i la cap davantera.
2: Efectivament, sí, contrasta perquè, com que dius, no?, era sempre pues, com un mitja punta, no?, més proper per a donar aquesta última passada. I bueno, i ara pues, està un poquet també més de moda, no? El que juga a futbol també el posen en aquesta posició per a que inicie, tens que millorar a lo millor l'aspecte l'aspecte defensiu sí que té alguns problemes si se tirara molt com abans, no? Que el porter trau perquè el xoc aeri no el domines tant, però com ara pràcticament ningú...
0: Atenció, Aubameyang, gol d'Aubameyang, gol d'Aubameyang per al Depor, quin control, voltereta a la pirueta d'Aubameyang, el control per a punxar la pilota en l'interior de l'àrea i després amb el toc sutil enviant el baló a un costat perquè no pogués fer absolutament res Matías Ezequiel Dituro. Encara el Depor no s'havia projectat en atac amb contundència, li ha arribat aquest baló volant aeri a Aubameyang, 37 anys, i ahí està l'ex del Barça demostrant el perquè de l'aposta del Depor per un futbolista de 37 anys. El baló ix, crec que de Mario Soriano,
1: no hi ha fora de joc,
0: no hi ha fora de joc perquè el trenca Affengruber. El control amb la dreta i amb l'esquerra, desviant a un costat. Perfecte, la definició d'un nou, d'un davanter, d'un killer, com és Aubameyang, a despavilar l'Elche, 21 i mig. Primera part a Riazor, Deportivo de la Coruña 1, Elche 0.
1: Subi, quin golàs acaba de fer Aubameyang, eh?
2: Buah, tinc 37 anys, però la qualitat la segueix tenint, no? La passada anava molt bé, però sí. Bueno, el ha sigut una passada que ahir sí que podia fer un poquet més, penso jo, els defensors de l'Elx, però bueno, és que ha fet un control espectacular i bueno, se li queda perquè en el següent pas el fa control en la dreta i el següent pas al botar el baló a l'esquerra, pues l'ha creuat pues, fantàsticament, com n'hi ha que creuar quan estàs en aquestes situacions per terra, que és el més complicat. Per al porter, ha fet un autèntic golàs i bueno, pues mira, tenia el domini a l'Elx, però des de la jugada del porter i d'en Songo, pues bueno, el partit s'havia igualat un poquet més i ara està passada, que jo crec que, torna a dir, que crec que s'han dormit un poquet entre el central i Sangaré també, que era el que estava fent la cobertura com a lateral, però bueno, davant d'esta qualitat a voltes no pots fer res, no? Simplement demostrar que bueno, el fitxatge que han fet, pues ja, el que l'han firmat, diran, escolta, pues ja valgut la pena, no?
0: Fernando Soriano, sí, que és el director esportiu
1: no del Deportivo. No sé, Subi, com hi serà lo de Aubameyang en el Deportivo de la Coruña, però jo he vist un detall, vull dir, en el moment hi marca, pràcticament va tota la plantilla a abraçar-lo, però és que el seu chest és d'estar ja molt clavat dins de l'equip i ser sabedor que si el Depor vol salvar-se, necessita dels seus gols.
2: Clar, efectivament, no?
1: És la sensació que m'ha donat, que... conforme ha celebrat en companyia dels companys.
2: Sí, és que un jugador que de faixa 10 o 12 gols ja és molt, no? Ell ve de fer este tipus de gol, no? De gols en l'última temporada també. Entonces, bueno, si un jugador que ja saps, no li vas a demanar pues, una pressió alta i tal, i això ho sap l'entrenador i ho saben tots els més companys, però és un jugador que on ha estat pues, pareix que un home que s'incorpora bé a lo que és el grup i que sap de les seues qualitats i de les seues, de lo que té ara, de les seues mancances també a nivell físic, no? Però si se manté fresc ahí proper de l'àrea i en aquestes situacions és un fenomen perquè ha sigut un gran jugador. Sí.
1: Bé, pues acaba d'avançar-se en el marcador el conjunt del Deportivo, gol de Aubameyang, així que Raúl, amb Indústries Bijusa, higiene industrial, minut i resultat, el nostre partit de la jornada.
0: Són ja 23 per a 24 a Riazor, Deportivo de la Coruña 1, acaba de marcar Aubameyang, Elche 0.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: És el minut 24, camí del 25 a l'estadi de Riazor. Està guanyant per un gol a 0 el Depor, marca Aubameyang davant l'Elx. I estem a PNS, Álvaro Molina, 4 minuts de que comence la primera jornada de Lliga, últim partit en la Lliga Hypermotion, en la Lliga Hipertensión, el duel del que també anem a ocupar-nos en esta sintonia del Punt a Punt a Punt Radio, entre l'Almeria i el conjunt del Deportivo Eldense de Claudio Barragán. Anem a recordar les formacions, Álvaro.
4: L'Eldense, que juga Claudio Barragán amb Ramon Vila en la porteria i sa línia de 4 amb Jesús Clemente, Olaizola, Floris Esmant i David Ruiz. Per davant, eixe tribot amb Justin Smith, Guillermo Macho i Marcos Bustillo. Dreta Fidel, esquerra Pau Cabanes i en punta Mariano Carmona. Per part de l'Unió Esportiva Almeria, García Pimienta, que juga amb Andrés Fernández en la porteria. Eixa línia de 4 amb Chirino, Jorge Pulido, Federico Bonini i Àlex Muñoz. Davant, doble pivot, Estefan Jojic i Gui Guedes. Tres mitja puntes, Nico Melamed, Sergio Rivas i Adrián Embarba, i en punta Miguel de la Fuente. Tenim ja els protagonistes sobre la gespa, l'Almeria amb equipació habitual de blanc i roig, l'Eldense, que juga amb la seua tercera equipació, tot de negre i amb algun detall en blanc, tot preparat, com diem, perquè comença este gran partit entre l'Almeria i l'Eldense.
1: Partit que afegirem de seguida a esta sintonia, la del punta a punta en la punta ràdio, camí de la mitjola Riazor, 1-0 per el Serraúl.
0: Sí, i la falta de Chimo Navarro, a casat ahí, quan ja havia fet la centrada Germán Valera. Es disculpava posteriorment Chimo Navarro alçant el braç, però la falta és bona, lateral, un semicórner pròxima, com dic, a esa finestra de l'àrea gran per a poder volcar la pilota a l'olla i buscar alguna rematada de les Torres Bessones de l'Elche. Ve Víctor Xust, ve també podria ser David el Kaiser Affengruber, l'austriac. 26 i mig ja d'esta primera part a Riazor. Recorden que en el 21 ha marcat Aubameyang per al Depor. A veure esta falta, si funciona o no, la pissarra d'un Martín Anselmi de l'argentí. El balo el té Gonzalo Villar, el seu xut directe, ha tocat ahí, diu Ferniño que ell no, per tant serà treta des del cantó per al conjunt franjaver. Víctor Xust ha sigut finalment qui ha llançat la falta de l'Elche amb les botes de color roig. Ahí està eixa falta.
1: Tira directe, pegat, no?
0: Sí, sí, sí. Ha buscat el xut sí. directe. Primer en Aubameyang i després en Nubi, en el belga. Servirà ara sí Gonzalo Villar. Preparat en l'interior de l'àrea. Víctor Xust. Està Fede Redondo. Alí Juarí ha soltat el braç. Ai, ai, ai. Ara arriba Nubi. Gonzalo Villar també es penta a Nubi. En Songo que l'esclava pel mig. I Víctor Xust que trata de posar Pau, però Ali Juaria s'ha passat un poquet, quatre pobles a Malti, però és el que passa en l'interior de les àrees quan hi ha absolutament de tot i xoquen
1: bueno,
0: els trens.
1: Van els dos, eh? Primer és...
0: Sí, primer és Salti.
1: I després l'altre fa el teatre habitual.
2: Exacte.
1: Per a mi, estos futbolistes haurien de ser amonestats.
0: Mentrestant ja s'ha perdut un minut pràcticament ahir perquè no s'ha llançat el córner. L'advertència de l'àrbit se l'emporta Ali Juaria, que torna a estar marcat ahí per penalti. Allà va el córner de l'Elche. Ha tocat el baló en Songo, que ha sigut arrossegat per el Kaiser Affengruber. Continua el Kaiser interior de l'àrea. Ai, que a punt de tocar-lo i de caure. Ara s'ha fet un embolic, baixarà la càrrega i a la contra el Depor. Aubameyang des de la part dreta. Li acompanya ahí en ese sector dret Argens en el danés. Bona acció de cobertura, baixant a defensar de Germán Valera, enviant el baló a treta de banda per l'Elche en el 28 i mig. Primera terra Riazor, 2 por 1, Elche 0.
1: I està a punt, Álvaro, de començar el partit del Power Horse Stadium, el partit del Unió Deportiva Almeria contra el Deportivo Eldense.
4: I ja està tot preparat, ha necessitat un poquet abans. Els jugadors que encara estan esperant a que l'àrbit ja xiule, traurà l'Eldense en esta primera posició. Comença ja el partit a l'Almeria Stadium. Primera pilota per a Ramon Vila, primera posició per a l'Eldense. Ja el tenim així, en el punt a punt, el debut de l'Eldense en este Almeria 0, Eldense 0.
1: Tota la sort del món per al tècnic de Manises, Claudio Barragán, minut 29 a Riazor, 1-0 per l'Es, Raúl.
0: Juga a la dreta Mario Soriano per a Chimo Navarro. Aubameyang s'ha anticipat ara perfecte ahí Fede Redondo. Ali Juarí jugant Gonzalo Villar, endarrís a la cova per a Matías Ezequiel Dituro. Li havien tocat el balón futbolista del Depor, per tant finalment no hi ha ahí una sessió a Mate Dituro, que porta el braçalet de capità. Trau Dituro la pilota per a Firmino, que reclamava la falta i efectivament serà consignada la falta de Nubi. Per ara sense targetes en este duel que està a punt i que està fregant la mitja hora de partit. Jugant Gonzalo Villar per al Kaiser, per a Fengruber. Estendarrilla Fede Redondo. Víctor Xust Víctor Chust busca el balón ahí al pit de Ferniño, la había isata perfecta Ali Juarí, Gonzalo Villar, marca Aguado, a punt de pedra y el balón marca Aguado, cau retrucat de les botes d'Ensongo a territori flanjaver per a que jugue el Kaiser, amb Fede Redondo en la frontal de l'àrea de l'Elche. Conecta Matías Ezequiel Dituro, alza la pilota a un costat, ahí no está Germán Valera, tampoco está Víctor Chust, será trueta de banda para el Deport y está constante al Elche reaccionar después del gol.
2: No sí, troba. Está algo nervioso también Dituro, desde que ya ha jugado no está siguiente muy exacto a la hora de donar los pases.
0: Va a buscar ser un poco más vertical, esta vez tendrá la posesión, subí, pero mejor en camp rival, que en contrari. Y buscar la verticalidad, que te futbolista espera para entrar per banda. Germán Valera sobre todo, Bubas Sangaré per la deta, pero sobre todo el costado esquerre, el de Germán Valera, ¿no? Aprofitan que Altis proyecta pro buen ataque y que Chimo Navarro de Vegades también. Atención, está por ser bona. Ahí está, el balón banda derecha para Martín Neto. Martín Neto le acompaña a Bubas Sangaré. Busca la acción a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar buscando a Buba, pero imposible esa pasada forta de Gonzalo Villar per a Bubas Sangaré, que no ha pogut agranar a esa pilota en línea de fons, però això és el que ha de fer l'Elche. Així sí, esta és altra història totalment diferent.
1: Mentre tant, sí, està en Marc... Bueno, acaba subir, perdona.
2: No, que ha volgut tocar massa. Jo crec que ahir Villar també ja tenia quasi una opció per a controlar
1: i xutar
2: o buscar una centrada. Ha volgut ahir com... Ahí conectar otra vuelta en Sangaré y a voltes ahí pues necesitamos mucha precisión y además el defensa había recuperado muy bien la posición.
1: Mentre tant, primers compassos, primera part en marxa, Álvaro, del partit d'Almeria entre la Unió Deportiva i el Deportiu Eldense.
4: La pilota que la tenia l'Almeria la vol recuperar l'Eldense en estos primers minuts. Els dos equips que estan de moment agafant aquestes pulsacions al partit, sí que és cert que l'Almeria vol tindre més valor, l'Eldense un poc més tancat, són de moment 3 minuts sense cap aproximació clara. Almeria 0, Eldense 0.
1: Riazor 32, 1-0 per del Elche, Raúl.
0: Sí, vaig a dir una cosa, si es trenca el malefici, l'Elche no guanya en una primera jornada en primera divisió des de fa 53 anys, i va ser en Altavix contra el Barça 1-0 amb gol de Chivas, el jugador del Ventosa, que ja té 76 anys i que en aquest equip estava, per exemple, Emilio el Bobby Esteban com a porter, un gran porter que va tindre l'Elche en aquesta dècada dels 70, i sobretot Llompart, no? Migcampista que va jugar pràcticament tota la seva carrera, va vindre des del Constància d'Inca a l'Elche i ahir va estar durant pràcticament, com dic, tota la dècada dels 70, i en aquest partit entrenava l'Elche per l'Argentí, per Roque Olsen, se li va guanyar 1-0 al Barça. Era, crec que la temporada 73-74, encara no havia arribat al Barça Johan Cruyff, però sí que estava Xavi Reixac o el Xolo Sotil, noms insignes d'aquest Futbol Club Barcelona i també, com no, de l'Elche. Com dic, des d'aleshores, l'Elche en una estrena en primera divisió, en les següents temporades que ha estat en primera, mai ha guanyat en la primera jornada del curs anterior. En un partit que va disputar contra el Betis va acabar amb empat a un a l'estadi Martín de Valero. A veure si avui estem callar per fi de totes aquest malefici.
1: Té ocasions a pilota parada la formació de l'Elche. Això és un altre córrer, a veure sí. Si arriba el gol.
0: A veure si la pissarreta, l'estratègia, el laboratori de Martín Anselmi també es deixa algun detallet, alguna coseta diferent. Va botar el córner a la dreta de Leo Román, Gonzalo Villar. Ahí està, la pilota passada, no arriba Víctor Chust. Des de la frontal la toca Marc Aguado, la buscava nou en Víctor Chust i la trau Aubameyang. No, així no. Arriba Germán Valera per a fer-se amb l'esfèrica, anticipant-se a Jensen, el danès, jugant per a Gonzalo Villar, novament el desdoblament des de Germán Valera, alça el periscopi el murcià, però amenaça però no la penja l'olla, endarrereix aquesta pilota per a jugar amb Víctor Chust, està Gonzalo Villar, que davant Aubameyang i Ensongo, a Vils Ensongo, al camerunès 21 anys, de la factoria del Fabril al primer equip, Antonio Hidalgo, que ha renovat fins 2028, fa uns dies li dona oportunitats a la gent de la casa, a la gent del Fabril. Víctor Chust endarreix al rogle central per a Fede Redondo amb el Kaiser Affengruber, molt bé el moviment ara amb Gonzalo Villar, erra Gonzalo Villar que volia tocar de cara per a Bubas Sangaré, però refà Bubas Sangaré, tot i que ahí li han tirat pràcticament a la zona on està el monitor del VAR. Seguís l'Elche amb la possessió, Víctor Chust alça el cap, Víctor Busca l'enviament llarg per a Germán Valera, emparellat ahir amb Ximo Navarro. Guanyarà la partida, l'ha tirat a terra, però sense falta, indica l'àrbitre, tot i que la reclama el futbolista murcià, però la càrrega sembla que és reglamentària, subi, i a més en falta final per a favor del Depor, em sembla.
2: No sé quin tipus de falta ha xiulat, no sé, perquè la veritat l'havia encarregat, no?
0: No assenyala la falta, assenyala finalment la treta de banda. No entenia jo el gest de l'àrbitre, perquè estava assenyalant ahir. Ja estava content, l'àrbitre, en el moment en què Ximo Navarro ha agafat el valor per a treure de banda, i això és una de les noves normes. D'esta temporada.
2: 5 segons.
0: Per a treure de banda. I també s'ha agilitzat el tema dels canvis. S'ha vist en els primers partits que és tot molt àgil, molt més que les pèrdues de temps, ja això ja va estar més complicat i més difícil de jugar a l'amagatall amb els àrbitres.
1: Estem en el 35 a Riazor, 1-0 està perdent la formació de l'Els, de Martín Anselmi, i acaba de començar el partit d'Almeria, empaten a 0 de moment Almeria i el Deportivo Eldense. Com estàs veient, Álvaro, a l'equip de Claudio Barragán?
4: Bueno, de moment l'Eldense aguantant davant un transatlàntic com és l'Almeria, que té moltíssima qualitat, moltíssims jugadors també de l'any passat, que a mi m'estranya, per exemple, que Sergio Arribas, que és el que sona, que és un dels jugadors que pot dir que encara estiga en segona divisió, quan la pilota per cert li arriba d'ell, és Sergio Arribas, era banda dreta, en la seua cama esquerra, la posa al punt de penal, la de traure el central del Eldense, però com diem, primers 7 minuts, i estranya, Salva, companys, que Sergio Arribas, amb la qualitat que té, no esté en un equip de primera.
1: Aprofite, subi, és cert, Arribas, va acabar la temporada com a màxim canoner de la categoria, com a futbolista desequilibrante, de lo milloret que lleva en la Hypermotion, continua la plantilla de l'Almeria. Sí que és cert que sorprèn, sí, com apunta, sí. Álvaro.
2: Sí, sí, efectivament. És un jugador molt interessant, tècnicament molt bo, en el fa gols, té bon golpets de valor, té bona passada. Sí, és un jugador que podria estar en primera divisió perfectament, no? O inclús... pues això, no? Un equip també de l'estranger, no? O d'Europa. Sí, que estigui ahí, jo crec que, bueno, al final, bueno, el jugador, jo crec que volen jugar tots en primera divisió, l'estar ahí serà el tema de contracte o el que siga, però jo crec que és un jugador per a donar ja un pas i veure efectivament si en primera divisió pot donar, que jo crec que sí, perquè és un jugador. El nivell, a lo millor no té eixa posició, és la que ara mateix en el futbol actual, la posició eixa de mitja punta, no se té que anar a banda, estos tipus de jugadors, però per a mi, bueno, és un jugador molt interessant per a qualsevol equip.
0: Sí, te'n recordes que el van veure en l'eliminatòria del playoff d'ascens, la tornada contra el Castella, sí, de Raúl González Blanco. En la nada, sí, no va estar al Di Stéfano, però en la tornada sí que va jugar en el Castella, que no va estar l'ascens, perquè ahir va estar el Deportivo Eldense per a poder muntar en el temps suplementari contra el Castella de Raúl González Blanco.
1: Per cert, arriba li ha pegat una pilotada en el cap un futbolista, sí, del Deportivo Eldense, que s'ha quedat algo conmocionat.
4: El central Floris Esmant, una pilotada al cap, s'ha quedat un poc tocat, ara sí que s'alça i estan les assistències també mèdiques. Ja se'n va el central, però pareix que continuarà, però això sí, una pilotada forta al cap i en la calor que estarà fent Almeria, que ha vist que són uns 30 graus i 60 d'humitat. Pues bueno, no...
1: 30 graus i 60 d'humitat, i és un partit a les 9 i mitja.
4: I són les 9 i mitja, sí, sí.
1: Buf, terrible.
0: A Riazor és diferent,
1: Sí, a Riazor és... No han fet ni pausa per a l'alimentació,
0: 22 graus, no hi ha problema ni
2: sentit. És que se comença massa pront, és que això, el començar a mitjà d'agost és una locura.
1: Subi, és una absoluta barbaritat, de veres.
2: És una barbaritat.
1: Si no ho hem naturalitzat, ho comentem sempre que comença la temporada, igual que lo del mercat. Però és cert, se comença molt pront, molt pront. I a més la Lliga Espanyola en guanya comença més pront que la resta de lligues.
0: Sí, sí, s'ha avançat a totes. La Premier, la Bundesliga, el Calcio...
2: Sí, l'última d'agost o la primera de setembre, jo crec que això seria una data completament normal, que era lo que era sempre, penso jo.
1: Una barbaritat, subi. Ho hem naturalitzat, ho hem normalitzat. No ho havia comentat.
0: Són les normes de Tebas.
1: És la Liga, efectivament. És la Lliga, el mercat obert. Ja veurem com es tanca. Ara aquí...
0: Falta Cogliata.
1: Ha caigut a terra, és un futbolista del Depor, a Riazor.
0: A falta del Kaiser d'Affengruber, que va amb tot ahí, i s'han portat per davant Cogliata, l'italià, un dels futbolistes importants d'este Depor en el perfil esquerre.
1: Ha tornat al camp el futbolista del Deportiu Eldense, sí. I en el moment torna al camp, ha furtat una pilota i ha protestat el tècnic. Ha protestat García Pimienta.
5: Clar, estava García Pimienta alçant els braços perquè, a veure, jo pense que tenia raó perquè Floris es manca la pilota. I ara targeta grossa també per a un jugador del Eldense, i també em pareix estrany que després d'un colp al cap l'àrbit li deixa entrar i no pregunta les assistències mèdiques, que jo penso que això sí que es veia, i sí que el deixa entrar, però ja el dic. Estava un metre la pilota, ha entrat, l'ha furtat, i això és que això és de l'Almeria, quan estem veient ara Adrián Embarba, que està en terra, i serà targeta groga per a un jugador de l'Eldense. Ara veurem qui ha sigut, i ara la notarem. Primera targeta groga del partit en el minut 11, Almeria 0, Eldense 0.
0: Votava la falta Jensen, el danès de 20 anys, l'ex del Bayern per al Depor, però anava enverinant-se el valor i tancant-se ja cap al segon pal, però així per línia de fons, resten només 5 més l'afegit Riazor en este primer acte. Deportivo de la Coruña 1, Elche 0, vale el gol des del 21 de partit d'Aubameyang per a l'equip gallec. Endarreix ara Ede per a Leo Román, jugant a la dreta, ahí se valor per a la pressió. En este cas, de Ferriño a Nubi, a puntejar la pilota, l'envia treta de banda per al Depor, però està bé, i se treball de desgast que fa sempre pressionant l'eixida de valor Ferriño. Futbolista nascut a les Illes Balears, era quan son pare estava, Fernando Niño al Mallorca. Ripa i Ferriño, precisament, jugant a l'interior de l'àrea, per a l'hijo ahí, la veis ara la frontal, el xut, desviat, serà córner. Ali Juarí, el que més protagonisme està tenint de l'Elche en atac. Li ha arribat aquesta pilota en condicions, l'ha preparat, però de seguida se li ha tirat damunt a Matucci, enviant el valor tretat des del cantó.
1: Este futbolista té bona pinta, hem parlat abans d'ell, ja Subi i Raúl, però té bona pinta, sí. Este Ali Juarí.
0: Sí, sí, sí, de fet, el protagonisme que ha tingut en pretemporada l'ha fet guanyar-se un lloc.
1: Amb este personalitat, no s'amaga, no s'arruga.
0: No. Ja havia jugat un partit també, sí, la temporada passada, correcte, sí. A Meder Sarabia, però després ja va ser seguit en posterioritat, però sí que...
1: És interessant, este jugador.
0: Sí.
1: Pilota para el Pozer Marlelche, és la meva...
0: Allà va Germán Valera amb el córner, tractava de tocar amb l'esperó Gonzalo Villar, que la continua lluitant ahí amb Ede, la deixarà per a Fengruber i novament córner.
1: No, abans no... crec que ha hecho la falta.
0: Sí, la falta, sí, ha hecho la falta, però si no era córner perquè havia tocat Nubi la pilota, però ha hagut falta, en este cas del futbolista de l'Elche. Resten 3. Més l'afegit perquè caduca la primera part a Riazor.
1: Mentretant, en 2 minuts arribarem al primer quart d'hora a Almeria, Álvaro.
5: Un moment sense ocasions, continua l'Almeria. A mi se pilota d'un costat a un altre. La pilota ara que va a banda esquerra és Nico Melamed, i Sandra al centre del camp per a Guiguedes, jugant per al servis Jojic. Ja en camp contrari, en camp de l'Eldense, la pilota per a Jorge Pulido, obrint per a Chirino en lateral de l'Almeria, conegut també per l'afició del Castelló, va estar dues temporades. La pilota del centre del camp continua l'Almeria protagonitzant la possessió de la pilota, és el Baptista Ola, deixa per a Miguel de la Fuente que cau a terra, la recupera prou bé l'Eldense, però poquet a poquet l'Almeria que va guanyant metres, i a l'Eldense que li està costant eixir i fer sobretot passades per a poder eixir i arribar a eixe camp de l'Almeria. La recuperació altra vegada de l'equip de García Pimienta en el centre del camp és Guiguedes, obrint la pilota per al lateral Àlex Muñoz, deixant-la per a Nico Melamed. Nico Melamed jugant per dins per a Adrián Embarba, que ara ha caigut la llançament, i quina aturada ara de Ramon Villa, el porter de l'Eldense. Llançament espectacular des de la frontal del migcampista Stefan Jojic, el serbi estava molt allun, però ningú hi sia. Aturada espectacular que envia treta de cantonada. Quasi un quart d'hora domina l'Almeria. De moment, Almeria 0, Eldense 0.
1: Anem a aguantar el córner, Álvaro, i de seguida tornem a Riazor perquè està a punt de concloure la primera part.
5: Una pilotada d'Estefan, la posarà Adrián Embarba. Arriba al punt de penal, la rematada i el gol. El gol de l'Almeria, la rematada. Ha rematat pràcticament soles el central Federico Bonini. Arriba el primer de l'Almeria després d'eixa treta de cantonada. Repetim, ha rematat soles dins de l'àrea, no ha pogut fer res Ramon Vila. Quart d'hora a l'Almeria Stadium, Almeria 1, Federico Bonini, Eldense 0.
1: Marca Bonini per a l'Almeria, que perd per un gol a 0 el Deportivo Eldense, igual que perd també pel mateix marcador l'Els de Martín Anselmi a Riazor. En un minut arribarem als 45, Raúl.
0: Sí, i com a molt donarà un 2, segurament la tarifa plana pel gol del Depor. Jugant l'Elche, Germán Valera endarrerint a la Copa, Matías Ezequiel Dituro a Fengruber. No s'ha entès ahir amb Bua Sangarelli, reclamava el valor per davant i no per darrere. El remat treta de banda per al Depor. Està nerviós l'Elche, sí, molt de tot de valor, molta horitzontalitat, però l'ha d'arribar a la zona de tres quarts. Ni es xuta, ni l'Elche té ocasions clares. L'únic que ho està intentant és Ali Juari, el jugador del planter de 21 anys. Internacional amb el Marroc en categories inferiors. Ara arriba per darrere, apretant ahí bé Ferniño. Així que recupera l'Elche en forma de treta de banda. Quin treball, deixa que no es veu habitualment el que està fent Ferniño, en pressió, en tasques de desgast, en també baixar, ajudar a la línia defensiva de l'equip de la ciutat de les Palmeres. Diu l'àrbitre que el valor és per al Depor. Un minut afegit. Per tant, viatjarem fins al 46 en esta primera part a Riazor, amb el marcador a favor del Depor. Depor 1, Elche 0. I ara s'apropa a la zona de banquetes Hernández Maeso per advertir a Martín Anselmi, que està dient-li que el que xula és ell, l'extremeny, el tècnic argentí. Es nota. Jo veig un poc nervioseta a Martín Anselmi. És el seu debut en partit oficial en la banqueta de l'Elche. I en la Lliga Espanyola, anteriorment, va estar, per exemple, a Europa, l'única experiència, 6 mesos al Porto, a l'Oporto portuguès. El valor serà per a l'Elche, si és que el controla Bua Sangaré. No, li ha guanyat la pilota dividida en Songo. Endarrerint ahí per a jugar amb Ede. Ha errat, i ara ha pogut ser falta. L'està reclamant Marc Aguado i cartolina groga. La falta claríssima, havia guanyat la posició Marc Aguado, anticipant-se a eixa pilota Yamatucci, el migcampista italià, també fitxatge d'esta temporada, 2,5 abonat el Depor a la Fiore per Yamatucci, 22 anys, només per al futbolista italià. El Depor fitxa futbolistes joves, ahir ha soltat el peu dret quan ja Marc Aguado havia guanyat eixa pilota i posava la directa cap a la frontal. Ha des de la curta l'Elche. El valor és per a Bua Sangaré. Bua Sangaré ahí jugant per a la centrada de Germán Valera. La rematada li han taponat ahí a Fede Redondo. I si té el valor, ha de ser córner. No, a veure, sí, sí, l'estindica córner. Sí, sí, córner, córner. Que passa que estem fregant el 47, eh?
1: A veure.
0: Descans, jo crec que
1: a Riazor. Repassem els córners perquè ha tret un fum l'Elx en la primera part.
0: Sí, descans finalment a Riazor. Este marcador, Deportivo de la Coruña 1, el gol de Aubameyang en el 21 de partit, Elche 0.
1: Bé, pues el partit que arriba al descans, Subi, que t'ha semblat la primera part del conjunt d'Anselmi?
2: Bueno, en poqueta profunditat, sobretot, poquetes ocasions, només semblava que podia marcar en alguna jugada a valor parat. Jo crec que alguns vem alguns jugadors que desapareguts, que no han entrat en xoc, com el cas de Neto, per exemple, a l'hora de jugar en l'equip. I bueno, no han tingut moltes ocasions, han tingut la del córner i bueno, i poqueta cosa, no? El Depor així que ha tingut un parell d'ocasions, tampoc ha tingut moltes perquè l'equip, el partit ha estat molt igualat, però bueno, la qualitat d'Aubameyang penso jo que està definint en aquesta primera part, i l'Elsport bueno, tindrà que intentar ser més profund tant per les bandes com en intentar que els seus migcampistes, no, pues puguen trobar a Ferniño o inclús ells que siguin els que arriben a posicions davanteres.
1: Així que hem arribat al descans a Riazor, Raúl.
0: I este és el marcador, a Riazor guanya el Depor, Deportivo de la Coruña 1, Elche 0, el gol de Aubameyang al 21 de partit.
1: És el nostre partit de la jornada, hem arribat al descans amb este marcador que acaba de recordar-vos Raúl Pina. Partit gràcies o que arriba de la mà de Industrias Vijusa, higiene industrial.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
1: Partit al descans a Riazor i partit en marxa, minut 20 ja, Álvaro, en segona divisió. De moment, derrota davant la Unió Deportiva Almeria del Deportiu Aldense en la seva tornada a la segona divisió.
5: Aldense que volia allargar un poc les seues files, sobretot en centres laterals i alguna treta de cantonada, però de moment sense cap remat, la controla l'Almeria després d'eixe gol. Quan portàvem un quart d'hora, aquesta centrada de Nico Melamed, altre jugador amb una qualitat impressionant per a segona divisió, un jugador que ja ha debutat en primera un parell de temporades en l'Espanyol i que està en l'Almeria intentant aquest objectiu que té este conjunt andalús de tornar a la primera quan la pilota és del conjunt de García Pimienta. Sergio Arribas, ara escorat a banda esquerra, jugant per a Chirino, l'Eldense que està aguantant, juntant les línies sense pressionar massa i sense deixar cap forat i esperant alguna errada de l'Almeria. En eixida de pilota continua jugant el conjunt local, que ja guanya per 1-0. La pilota per al central, Jorge Pulido, deixant-la en el centre del camp. Completament sol és Jojic, que la vol posar en llarg per a Miguel de la Fuente. Massa llarga arribarà el capità Jesús Clemente per la costat dret. La recupera Nico Melamed. Miguel de la Fuente, que la volia deixar de taconada, recupera, però se n'hi havia eixit. No, era fora de joc del davanter Miguel de la Fuente. I és que és el que diem, l'este Almeria té una plantilla molt, molt bona. És Miguel de la Fuente el davanter, per darrere té a Nico Melamed, a Baptistao. Baptistao, que avui està en la banqueta, a Ribas, en Barba, també altre jugador amb una experiència molt gran en aquestes competicions, primera, segona divisió. És que este és un equip que està fet per a pujar, també. Les incorporacions que ha fet Miquel Vesga, de l'Atlètic Club, el migcentre que ha jugat Champions. Vull dir, és un equip ja consolidat en segona divisió i que ja vol fer ese últim passet, que és el que li està faltant les últimes temporades. Quan arribem al minut 22, continua l'Almeria tenint la pilota. És Sergio Ribas, amb tota la calma del món, jugant per dins per en Barba. Bona pilota per a Chirino, recuperarà bé Pau Cabanes, que la deixa darrere, però s'enganya en Barba. Fora! L'acaba de tindre l'Almeria i se cerrades. No es poden permetre en esta categoria. La pilota que li ha caigut a Adrián en Barba i aquesta rematada que se'n va per molt poquet. Altre avís de l'Almeria, que ja va guanyant i que vol ampliar el marcador. Minut quasi ja 23 de partit. En este Almeria 1, Eldense 0. Altra arribada i veiem com Pau Cabanes s'ha confiat massa. Una passada que no ha de fer cap arrere i aquesta recuperació d'Adrián Barba i la rematada que se n'ha anat per molt poquet.
1: Té un potencial, com dius, Álvaro, fantàstic novament la plantilla de l'Almeria, que també es deixa diners. Ha fet una inversió important per a pujar de categoria. La temporada passada se va pegar un bac, ha canviat l'entrenador, l'estil més o menys és el mateix, no canvia massa cosa, de Rubi a García Pimienta. Les primeres de canvi, ja t'ha fet un gol, però és que hi dalt hi ha molta qualitat, i darrere també,
5: Tenen molta pólvora. També darrere han fitxat un altre mític com és Jorge Pulido, el jugador que estava en l'Osca, que ara comandarà aquesta rereguarda de l'Almeria i que, bueno, que com bé dius, l'any passat
1: Pulido és guerrillero,
5: sí, sí, i es va quedar a res d'ascendre quan la pilota ara és de Guillermo Macho. A veure si n'hi ha fora de joc, és David Ruiz, volia aprofundir, arribar a la línia de fons de Chirino, a veure si senís, no senís Chirino, este lateral dret que també ha sonat per a el València, per exemple, i de moment continua jugant en l'Almeria, este lateral amb moltíssim recorregut. La pilota per a l'Eldense, a veure si pot filar alguna jugada per arribar als dominis d'Andrés Fernández, altre jugador que té 39 anys, que encara continua jugant al futbol, ex del Villarreal, Llevant, bueno, un munt d'equips, este porter, que continua jugant baix dels pals. La pilota que espera el conjunt de Claudio Barragán és Marcos Bustillo, a veure si en un poquet més de pilota, fer córrer també l'Almeria i descansar amb balones Fidel Chávez, canviant l'orientació, ara s'equivoca un dels capitans de l'equip, la trau per línia de banda l'Almeria, traurà David Ruiz. Quan li demanava tranquil·litat també Claudio Barragán a Fidel, amb calma amb la pilota, que no es precipiten. La pilota que arriba ara per a Floris Esmant, el central que ja s'ha recuperat d'aquest gol que havia patit en el cap. La pilota bona per a Jesús Clemente, que no ha pogut controlar bé dins l'àrea. La recupera altra vegada l'Almeria, és Nico Melamed, deixant-la darrere per Àlex Muñoz, ja jugant. Bona combinació de l'Almeria per a poder eixir. Cau a terra, falta, i a veure si no és la segona. Sí, és la segona targeta groga per al conjunt d'Elda. La primera havia sigut per al lateral esquerre, David Ruiz, i esta segona és per al lateral dret, Jesús Clemente. Segona amarilla, segona targeta groga del partit per al capità Jesús Clemente. Bueno, una pata que li pega d'altura del genoll. Sí, sí que és jugada també per a targeta groga. Es queixava el capità de l'Eldense, Clemente, però jo pensé que era una targeta groga prou clara.
1: El mateix diríem en segona divisió, Álvaro, del Deportivo Eldense no és el millor perquè jugues fora de casa i perquè ho fas davant d'un dels candidats a pujar de categoria. No és fàcil, eh?
5: Sí, no és fàcil. Ja també estem veient que aquesta pretemporada li ha costat un poc al conjunt de Claudio Barragán. Són 2 victòries, són 5 derrotes en pretemporada, que encara que no compta aquest resultat, doncs, bueno, les sensacions tampoc havien sigut les millors. Moltes incorporacions i debutar davant de l'Almeria en el seu camp òbviament no és fàcil. Són 25 minuts ja a l'Almeria Stadium guanyant el conjunt local, aguantant l'Eldense, que segur que tindrà una. Ara és quan més ha d'aguantar, sobretot mínim arribar al descans en este 1-0. Si pot empatar, òbviament molt millor. Quan la pilota és en banda dreta, Adrián Barba, que fa aquesta bicicleta, que se'n vol anar, que la posa al segon pal, passa per tota l'àrea xicoteta, se'n va per l'altra banda, traurà Jesús Clemente. Quan ara tenim en el minut 26, l'arbi diu que n'hi ha pausa d'hidratació, fa molta calor a Almeria. Minut 26 de la primera part, Almeria 1, Eldense 0.
1: Així sí que tenim, pausa d'hidratació, a diferència del que ha passat en el partit de primera divisió, el que vos estem contant des de les 9, partit al descans a l'estadi de Riazor. Recordem que està perdent l'equip de l'Elx en el bateig a la banqueta de l'equip de la Franja Verda, de l'equip de la Ciutat de les Palmeres, de Martín Anselmi. Està perdent l'Elx de Anselmi per 1-0 davant del Deportivo de la Coruña. 22 graus a Riazor, no hi ha hagut pausa per a la hidratació, me sembla normal. Sí que tenim, perquè són 30 graus, no? El que,
5: sí, sí,
1: el que has comentat, Álvaro, 30 graus de temperatura i són les 10 de la nit al Power Horse Stadium de Almeria, també el que de moment és la derrota del conjunt valencià, de l'equip de Claudio Barragán, per 1-0 davant l'equip de García Pimienta. Moment que aprofita García Pimienta, moment que també aprofita un tipus amb personalitat com Claudio Barragán per a repartir indicacions per als seus jugadors. No és fàcil, ho estem contant, hem de testar el Deportivo Eldense davant un rival, diríem, que no siga tan potent com l'Almeria. Està perdent per 1-0. De moment apenas ha costat, Álvaro, tampoc cap a la porteria de l'Almeria, sí, l'equip de Claudio.
5: Sobretot
1: la imatge no és dolenta,
5: sí, no.
1: Ha deixat un gol a pilota parada, la imatge no és dolenta, però clar, vas per davall en el marcador.
5: Sobretot el que més a lo millor li pot fotre el cos tècnic de l'Elda és eixe gol a valor parat.
1: Pilota parada, efectivament.
5: Era el davanter Mariano Carmona el que estava defensant a l'atacant, que en este cas era el central, Federico Bonini. Se li ha escapat i eixe metre en aquestes categories pedra, eixe metre és fonamental, una rematada de cap perfecta també del central de l'Almeria i eixe 1-0. I com estem dient, no és una imatge roïn la que està tenint l'Eldense avui, és mitja hora, està aguantant bé, està perdent en eixe gol 1-0 que ja ha fet Bonini, però no és una imatge roïn la que està mostrant l'equip de Claudio Barragán, que jo estic convençut, i ja ho acabo de dir fa res, que tindrà la seva oportunitat. Fa falta algo més, que com veta media Claudio Barragán en la prèvia, fa falta un altre jugador, un atacant polivalent que pugui jugar en diverses posicions en la part de dalt, també un altre central, perquè de central d'efectius va molt curt el conjunt d'Elda, només té a 2 com són Olaizola i Flores Esmant, té a un xaval de la Pedrera perquè Aridane, que estava a prova, estan algunes molèsties i no saben encara si se'l quedaran, és a dir, que és molt just, sobretot en eixa parcel·la defensiva com val l'Eldense, i recordem, és segona divisió. Traurà ja s'ha reprès el partit quan estem arribant al minut 29. La pilota que està en el centre del camp la recupera Guillermo Macho, jugant per a Olaizola. Ja juguen, la demana David Ruiz, el lateral, un dels laterals que ja té targeta groga, jugant l'Eldense. Olaizola, el jove jugador central fitxatge procedent del Mallorca, cedit, jugant per a Floris Esmant. Floris Esmant, tranquil·lament, l'Almeria que no va pressionar, que de moment eixe marcador a favor. I l'Eldense també pren el seu en calma, perquè sap que no és gens fàcil. Jugant Guillermo Macho, obrint en banda per a Fidel, que ja controla més a cama dreta, jugant, clavant-se cap a dins el jugador 10 de l'Eldense, jugant per a Guillermo Macho, altre jugador que ha de dur esta batuta, este protagonisme també amb valor. Se'l veu xicotet, però és un jugador amb moltíssima qualitat al centre del camp. És David Ruiz, ja en camp de l'Almeria. David Ruiz clavant-se per dins, conduint, deixant-la per a Guillermo Macho, la deixa passar, la deixa per a Olaizola i continua jugant. Sobretot esta tranquil·litat és la que ha de tirar també l'Eldense. Si tenen ells la pilota, no la té l'Almeria, i fer-los manejar-se d'un costat a un altre. Però aquestes recuperacions que fa l'Almeria són les que no s'ha de permetre. És Arribas per a Miguel de la Fuente, ja vol ir en carrera, és 1-3, és el Miguel de la Fuente que juga la pilota per a Nico Melamed, que ja arriba des de fora. La pilota que se'n va al costat de la xarxa, al costat de la porteria, estreta de cantonada. i en eixes recuperacions en camp propi són molt perilloses de l'Almeria, ho tenen molt clar, ja ho tenien clar l'any passat,
1: són molt verticals,
5: i és recuperació i a córrer.
1: Sí.
5: Ahí estem veient eixa conducció per el centre, la pilota que li deixa Nico Melamed, i este que no s'ho pensa, la toca Jesús Clemente.
1: Que pràcticament quasi marca en pròpia porta. Sí.
5: I ha estat a res.
1: Sí.
5: Quan serà altra vegada treta de cantonada en el minut 30, 1-0, altra vegada Nico Melamed. El que ja fa l'assistència la posa Nico Melamed altra vegada al punt de penal, la trau l'Eldens, ara sí que la pentina, la pilota que cau a banda, a veure si Miguel de la Fuente la vol agarrar, la agarra, ja vol encarar el seu parell Miguel de la Fuente, que la deixa per dins, la recuperarà prou bé l'Eldens, vol fer aquesta pilotada llarga, serà servici de banda per al conjunt, servici de porta per al conjunt de Claudio Barragán, mitja hora de partit, Almeria 1, Eldens 0.
1: Mitja hora de partit, amb pilota, continua sent aquest equip que va ser-ho ja la temporada passada, el Deportiu Eldense, Álvaro, de Claudio Barragán, li agrada tindre un bon tracte de pilota, és un equip passeat també en l'eixida de pilota, no renuncia a tindre la bola, a adueñar-se de la possessió, a tindre personalitat, però ha d'acostar-se més cap a la porteria contrària, això sí, i ho venim destacant des de que va arrencar esta retransmissió, el rival de Winos, qualsevol.
5: Falta algú que enganxi en eixa mitja punta, que tinga eixa qualitat de més per jugar en aquestes categories. També avui falta Manu Nieto, que és un altre dels cridats a ser importat en eixa faceta golejadora i en eixa part atacant, però sí que és cert que, com bé ho hem dit, Claudio Barragán ho demana, eixe jugador polivalent en atac, perquè li dona eixe punter de més en segona divisió. Quan la pilota torna a ser per a l'Eldens, és Fidel canviant l'orientació, a veure si li arriba David Ruiz, però bona acció defensiva de Adrien Barba, el capità de l'Almeria, traient la pilota per en línia de banda, traurà David Ruiz, apropant-se poc a poc l'Eldense a l'àrea de Andrés Fernández. Ara és Justin Smith que conduís, que vol clavar-se per dos jugadors, continua Justin Smith, la deixa per a David Ruiz, David Ruiz que la vol penjar al punt de penal, la trau el central Jorge Pulido, però la pilota li torna a caure a l'Eldense. Una d'estes, i sobretot acabar jugades, és importantíssim, és Fidel, que bona passada Fidel per a Guillermo Macho dins l'àrea, cau a terra, l'àrbit diu que no hi ha res, serà treta de porteria, demanava ara Pau Cabanes, que es clavava dins l'àrea, que li han agafat de la samarreta, Bonini, que es fa un poc el loco, diu que no ha fet res, l'àrbit diu que tampoc ha passat res, però bueno, són aproximacions que fa amb aquesta passada espectacular de Fidel. I ahí estem veient, sí que és cert, que li agarra de la
1: camiseta, sí.
5: Però no sé jo si dona per a pitar penal. Ja està a punt de traure l'Almeria, pareix que no anirà ni a vore-la. Correcte, ja trau l'Almeria, aquesta aproximació que era bona. I ahí és on s'ha de fer fort, sobretot Pau Cabanes, Mariano Carmona, s'han de fer forts en àrea contrària, quan estem ja arribant al minut 33 de partit, la vol traure l'Almeria, recupera l'Eldense en camp contrari, pot ser bona la pilota que era per dins per a Bustillo, la torna a recuperar l'Almeria en una d'estes, altra vegada és prou bé l'Almeria en la pilota, és Chirino que ja conduís, la juga en banda que ara ha caigut, és Sergio Arribas que ja vol encarar en la cama esquerra, la deixa per a Miguel de la Fuente, bona paret, cau Sergio Arribas, bona recuperació de Justin Smith que cau a terra, la deixa l'àrbit continuar, pot ser un 3 contra 3, és Marcos Bustillo el que conduís, Marcos Bustillo la deixa per a Mariano Carmona dins l'àrea, Mariano, fora! La més clara de l'Eldense l'acaba de tindre Mariano en este contracolp molt bo de l'Eldense. Era Marcos Bustillo per a Mariano Carmona, que s'ha endinsat dins l'àrea, llançament potent per baix, se'n va per molt poquet, ocasió claríssima per a l'Eldense. I targeta groga també per a Jocic, el centrocampista de l'Almeria. Minut 34, l'ha tingut l'Eldense. Primer llançament, Almeria 1, Eldense 0.
1: Primera aproximació del Deportivo Eldense. Trau les ungles al Power Horse Stadium l'equip de Claudio Barragán. Minut 34 de partit, està perdent per un gol a 0. A punt de començar a l'estadi de Riazor la segona part, en el que de moment és una derrota del Elx de Martín Anselmi davant el Depor per un gol a 0, de la mà d'Indústria Sepijusa i Higiene Industrial. Va començar la segona part en el nostre partit de la jornada. De moment, Deportivo de la Coruña 1, Elx 0.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Está en marcha el nuestro partido de la jornada de la Made Industrias Vijusa, pero Álvaro Molina acaba de tener una ocasión fantástica el Deportivo Eldense para conseguir la igualada de Almería, dos de manera consecutiva.
5: Sí, sí. Clarísima la que ha tingut ara. Era Pau Cabanes, entra des de la part d'esquerra de David Ruiz i el remat de cap. Que París, que no hi havia fora de joc. No, Pau Cabanes en ese remat de cap se li ha anat al centre. La para Andrés Fernández, però ja són dos consecutives les que ha tingut l'Eldense. 10 per arribar al descans. Almería 1, Eldense 0.
1: Comença la segona part, Riazor, Raúl.
0: Ja està en marxa, ja porta 48 segons, però no sé què li està passant a Hernández Maeso, que li ha costat donar el vistiplau a l'inici de la segona part a Riazor, i ara està mirant ahí cap a... li ha passat alguna cosa a algun espectador o espectadora.
1: Incident en la graderia.
0: Sí, algun incident de tema de salut. No crec que siga... Bueno, no, una lipotímia és difícil amb 21-22 graus, però no ho sé. Ahí davant de la graderia de Riazor.
1: Bueno, l'àrbitre que ha parat el joc és el protocolo, no?
0: Sí, sí.
1: El que dictamina aquestes coses. Està sentatès a la graderia de Riazor un espectador. De seguida se m'emprendrà el partit, que acabava de començar, portava només pràcticament un minut.
0: En principi, sense canvis en l'Elx, estan els mateixos 11 protagonistes que inicien el partit, també els mateixos 11 al Deportivo de la Coruña.
1: Bé, pues de seguida es mantendrá el partit a l'estadi de Riazor, partit que arranca la segona part accidentat per aquest problema d'un espectador en la graderia. Esperen que no siga absolutament res. I continua el partit, Álvaro, en l'estadi de l'Almeria amb la derrota de l'equip de Claudio Barragán per 1-0, però dues ocasions consecutives les que acaba de tindre l'equip de Claudio.
5: Sí, ja diem que no estava donant una mala imatge i que alguna tindria, i que encara tindrà l'Eldense, i ha tingut dos. També s'ha córrer este equip en aquesta ocasió que ha tingut Mariano Carmona, el davanter centre de l'equip, i aquesta segona que ha tingut Pau Cabanes, que no han vist tampoc la repe, però no pareixia que estava en fora de joc.
1: No.
5: I era una rematada de cap. Estava un poquet lluny, però sí que era prou clara este Pau Cabanes, que té el gol entre Sella i Sella, que no estava donant una mala imatge i que alguna tindria, i que encara tindrà l'Eldense, i ha tingut dos. També sap córrer este equip en aquesta ocasió que ha tingut Mariano Carmona, el davanter centre de l'equip, i aquesta segona que ha tingut Pau Cabanes, que no han vist tampoc la repe, però no pareixia que estava en fora de joc.
1: No.
5: I era una rematada de cap. Estava

0: també, persona sí, també... Sí, sí, li pot baixar l'atenció.
1: Ah, sí, una persona major que afortunadament, bueno, pues, veiem com baixa, suposo que cap a la infermeria de l'estadi de Riazor, acompanyat per les assistències mèdiques. No hi ha cap problema a l'espectador i es mantenen el joc a Riazor, Raúl.
0: Dos minuts després es torna a reprendre el partit a Riazor. El rebotge de cap ahí per primera vegada de Víctor Chus, estarà amb el peu guafete Fede Redondo. De cap torna el calor, el balón Ubay i la controlarà a Matucci per al Depor. La vol penjar ahí buscant a Aubameyang. La toca de cap a Bouba Sangaré, però no el suficientment perquè li arriba a Aubameyang. Ara sí, des de la gespa li agarran la pilota i se l'emporta Bouba Sangaré amb força, deixant en terra a Aubameyang, que ara sí que s'ha alçat i que buscava la pressió al mateix Bouba Sangaré. Ajuda Bouba per a Fede Redondo, este per al Kaiser, David Fengruber a la dreta, buscant allà Martín Neto, inoperant durant tota la primera part. No m'ha agradat el portuguès. Endarreix Bouba Sangaré.
1: Tu hagués fet algun canvi, Subí?
0: Pèrdua de valor.
1: Pèrdua
0: de valor de Martín Neto, la va deixar ahí en Songo per a Aubameyang. Ha estat bé tallant l'acció Fede Redondo, però el perill continua. Simón Navarro centrant el baló, la toca con pota ahí, en este cas Bouba Sangaré, però el xut final, fora! Desviat ahí d'Asp Jensen, del danès, l'ex del Bayern de Múnich, amb la dreta, buscava fer un gol ahí al segon pal i clavant el baló en l'escaire. No m'està agradant l'Elx, tampoc les transicions en el replegament ofensiu. El defensiu, perdó.
1: Hagués fet alguna cosa, algun canvi? Hagués tocat alguna,
2: sí,
1: alguna descans, Ubi?
2: Jo a Neto l'haguera canviat, però el centre del camp no està apareguent, no està fent diferència tampoc, però en els davanters. Però bé, un jugador com Cepeda, a lo millor, podia ser un poquet més, més ofensiu, més buscar un poquet les cosquerelles a la defensa del Depor. I, bueno, haguera fet això. Tampoc sabem com està Buena Nota, no?, que també és un jugador que ofensivament pot donar segurament més coses, no? Però el centre del camp m'està agradant Guarí, però també veig com molt en paral·lel a Guado i a Villar també. Un dels dos jo crec que hauria d'agarrar una posició també més avançada i estan ahí en una posició molt paral·lela. I això fa que no tinguen situacions de gol, que a Fernando pues, pràcticament no li arriba cap valor en claritat.
0: No, de fet, Fernando està dedicant-se més a defensar, no?
2: A defensar,
0: perquè,
2: clar,
0: ajudar.
2: Que defensa, sí. Però clar, el davanter centre al final, no sé, que estiga descansat per a fer gols també, perquè si no és complicat. I després en les bandes pues, tampoc estan, no estan sent profundos, no? Ni
0: Bouba ni Fermanera.
2: Ni Sangaré estan arribant a la línia de fons.
0: Juga Víctor Chus de l'esquerra precisament per a un dels futbolistes que anomenava Javier Subirats, era Germán Valera, el murcià, altra vegada jugant ahí per a Fede Redondo. Está en la banqueta del... No sé qué ha pasado ahí amb un dels assistents o amb el quart àrbitre. Era Eze Ponce, el que estava calfant en la zona de futbolistes de l'Elx, que estan ahí en un cantonet darrere d'un córner, fent exercicis jugadors de Martín Anselmi, del tècnic argentí, que s'estrena avui en partit oficial i que és el relleu d'Eder Sarabia a la banqueta franja verda, tècnic argentí amb Bragarni, propietari argentí de l'Elx, tècnic argentins, Almirón no, BKSS, sí, una part de la temporada, l'altra en la recta final, des del mes de març fins a la conclusió de la Lliga en segona, es va caure quan tenia moltes paperetes per haver sigut en eixe mateix curs equip de primera divisió, però se li va caure l'equip a Sebastián BKSS, que ha sigut l'entrenador en el Mundial d'Equador. Allà va el xut, molt mollet, molt fluixet, de Gonzalo Villar, directament a les mans de Leo Román, eixa pilota arcellada, però sense força.
1: Era una bona acció, però el llançament ha sigut molt fluixet.
0: Sí, sí. Des de la frontal, però hi ha que xutar, subi, hi ha que xutar.
2: Massa fluixa, eh?
0: Sí, sí. Hi ha que xutar, que s'ha de xutar.
2: Sí, en aquest xutar i arribar a aquestes posicions, no? Em sembla que s'havia avançat un poquet també Gonzalo Villar, no? Pues això és el que tenen que fer, perquè si no el Depor està demostrant que al contraatac, si n'hi ha alguna errada, te pot fer un gol perquè ixen bé, ixen en molta qualitat.
0: Jugant a Fede Redondo, en la frontal de l'àrea de l'Elche, raseja la pilota ahí, ai, ai, ai, per a Germán Valera, que ha hagut d'apretar, d'accelerar per arribar a aquesta pilota. Continua amb l'eslàlom pel corredor central, creu allà camp del Depor, juga per a Martín Neto, este ràpidament al Kaiser, a Fengruber, Bouba Sangaré en la dreta, alça el cap, però no veu opció, recula novament per al Kaiser, en la divisòria, rebe Gonzalo Villar, toca per a Fede Redondo.

0: Gonzalo Villar, la deixa passar Marc Aguado, Víctor Chust, Víctor, ahí está el valencià mirant a veure amb qui connecta, li l'està reclamant ahí de primeres ve Gonzalo Villar per a Marc Aguado, altra vegada Víctor Chust, té obert en banda al costat per a jugar amb Ali Juarí, Ali Juarí amb Marc Aguado, demana calma, demana tranquil·litat, Fede Redondo, baló per a Ali Juarí, tocant ahí teua meua amb Gonzalo Villar i altra vegada la divisòria, però clar, així podem estar jugant, no sé, 4 dies, 5 dies, passant-se el baló, però si no projectes eixa pilota de manera vertical en atac, subi, no vas a fer mal, molta possessió, però...
1: El Depor no li importa, clar, el Depor no li importa, està ben situat, replegat, no replegat en el seu aire, però sí a partir de del círcul del mig camp i a partir d'allí, bueno, pues espera que l'Els progresse, no? Però clar, si no progressa, pues bueno, i a més tenen el marcador a favor, o sea, el que té que arriscar en estos moments és l'Els.
0: Anem a veure si arrisca l'equip de la ciutat de les Palmeres. 10 faltes n'ha fet el Depor, només 3 l'Els, això denota que l'Els mossegar no mossega molt, no li mossega l'orella al rival. Juga des de la dreta Buba Sangaré, a punt de pedre, Martín Neto volia agafar ixe baló que acaba finalment en treta de banda impulsat per Ede. Des dos centrals de l'equip d'Antonio Hidalgo, del Deportivo de la Coruña. En la dreta, per a servir, en la dreta està el Kaiser, David Affengruber, buscant el pit de Ferniño. La pilota retrucada li cau a Marc Aguado, Buba Sangaré, Gonzalo Villar, el murcià, en darrers de cara al rol central per l'argentí, per a Fede Redondo, el fill de Fernando Redondo, busca en l'esquerra l'Elche a Germán Valera, Gonzalo Villar, teua meua en Germán Valera, apareix ahí Ali Juarí, la pot penjar al punt de penal, no arriba Ferniño, la trau de cap, Ede, va arribar...
2: No, Raúl, però està sagnant, Álvaro, un jugador sí. Del Deportivo Eldense.
3: Sí, sí, Pau Cabanes.
2: L'orella, no?
3: Sí, perquè ha sigut una jugada on Mariano Carmona ha espentat al central Jorge Pulido i este de rebot li ha pegat un colp a l'orella, òbviament sense voler, perquè Jorge Pulido volia rematar la pilota amb el cap i està en l'orella xorrant sang, estan entrant ara les assistències mèdiques i això ha passat fa un minut i el jugador encara volia jugar. Quan té tota l'orella plena de sang, ara estan atenent-lo, pareix que està bé, que podrà continuar, però bueno, el Pau Cabanes, un dels fitxatges, quan ja tenim 5 de temps afegit, Pau Cabanes en terra, estan assistint-lo de l'orella perquè li està eixint sang, pareix que podrà continuar, 5 d'afegit.
2: No he vist la repe, has vist alguna cosa?
3: Sí, ha sigut en la repe, s'ha vist. Era Mariano Carmona al davanter qui ha espentat a Jorge Pulido, i vale, clar, Jorge vale. Pulido perdia l'equilibri i li ha pegat un colp a l'orella a Pau Cabanes, que ja diem, és que està sangrant de
2: el jugador que ve de sèrie des del Villarreal i que ha fet una molt bona pretemporada.
3: Sí, sí, ve del Villarreal, ara està en terra i ara se n'haurà d'eixir perquè estan fent-li aquest, bueno, aquest venatge aparatós que se sol veure al cap, tot el cap de blanc. El jugador amb cara també de pocs amics haurà d'eixir ara quan és una falta perillosa per a l'Almeria. Primer minut ja de temps afegit quan encara resten 4, Almeria 1, Eldense 0.
2: Tornem a Riazor, Raúl.
0: I ja són 11 de la represa, 11 per tant del segon acte a Riazor, Depor 1, Elche 0. Val el gol en el primer acte marcat per al Depor en el 21 de partit. Però va Meyang, pel davanter de Gabon, ex del Barça i de l'Olympique de Marsella. De fet, és l'últim club en el que ha estat, 1,5, 1,5. Ha pagat el Depor pel futbolista de 37 anys. Ara, la fitxa ja segurament serà altra història, però el traspàs barat, 1,5. Però Aubameyang, que ja ha deixat la seva empremta en el partit. Ataca l'Elche.
3: Gol de l'Almeria. Arriba el segon gol de l'Almeria. A veure si ja fora de joc. Estefan Jojic està preguntant si sóc jo el que estava fora de joc. De moment pareix que tot parat. Quan ha sigut Arribas el que la posava al segon pal, rematada de cap.
2: En línia alça la bandera, eh? No sí. Sé si se revisarà.
3: Rematada de cap des del segon pal i entrava Estefan Jojic absolutament sola. I estem veient Arribas con la posa. Este primer no està fora de joc. No. És este segon. I uf, molt justetet. És molt justetet perquè és l'últim que entra. Molt justet, Estefan Jojic.
0: Allà,
3: Popa
0: Marcal, l'Elche, el baló, li colpeja de Ferniño en la cara de Leo Román, i ara la segona que té l'Elche, l'envia a córrer Leo Román, l'oportunitat, altra vegada per a l'Elche de Gonzalo Villar, Quina doble ocasió per a l'Elx. Quin baló ha filtrat Víctor Chus d'espectacular. Ahí per a Firmino, que ha controlat amb la dreta i en l'esquerra. Li ha pegat a Leo Román. I després Gonzalo Villar ha vist com la manobla miraculosa sobre la botzina podia enviar ese baló a córner.
2: Donen gol en Almeria, Álvaro.
3: Arriba el segon de l'Almeria, altra vegada baló parat, la posava Ribas, la tornaven a posar en el cap i entrava absolutament sol Stefan Jocic. No hi ha fora de joc, fa gol el serbi, fa gol l'Almeria, minut 48 de partit en els 3 d'afegit que portem. Almeria 2, Eldense 0.
2: Jocic, que me pareix un molt bon central, que m'ho va aparèixer la temporada passada. Fa el 2-0 a pilota parada, no està tenint massa fortuna. Li queda Claudio Barragán, que perd 2-0 abans que el partit se'n vagi cap al descans. Quines dos parades, fonamentalment la segona de Leo Román, subi a Riazor per impedir la igualada de l'Elx.
1: Ha sigut espectacular, no? Per això han pagat, no? Eixa quantitat, per a tindre un porter de... de categoria, però la jugada de l'Elx ha estat molt bona, la passada de Xus primera, després, bueno, li ha faltat ahí un poquet de tranquil·litat a Firmino, i, bueno, després quan li ha arribat a Villar, ho ha fet molt bé, ha xutat bé, buscant i sepal, però, bueno, el porter ha fet una intervenció espectacular, bueno, però a veure si s'anima l'Elx, perquè, des de luego, ha tingut una gran ocasió d'empatar el partit.
0: A ver, canvis en el Elx, es prepara el futbolista que anomenava Cepeda, el xilè, com a possible recanvi per eixir.
2: No hem comentat res lo de la tableta de Duracell,
0: de les piles.
2: De Duracell d'esta temporada, eh? Sí. Tenen problemes ahí, els quart àrbits.
0: Pepe, que gran, eh? Més gran que mai.
2: Per a traure la tableta i s'ha llegant, eh? Que és com si fos, bueno, com si fos, no? És una pila d'estes de Duracell. Que ja està tot patrocinat, aquests canvis, eh?
0: Ja, així és la vida.
2: És algo aparatosa, eh? La tablilla i la nova electrònica per a marcar els canvis en esta temporada, però doble canvi, eh? Raúl en les files de l'Elx.
0: Sí, i també en el Depor. En Songo s'ha retirat, ha entrat Edas Curi, es retira en l'Elx Germán Valera, o no, a veure si retira o no està. Retira Fede Redondo. I entra Lucas Tepeda. També retira Martín Neto.
3: Quin golàs de l'Almeria. Arriba el tercer de l'Almeria. Altre jugador que jo diem amb una qualitat extraordinària. Nico Melamed recupera la pilota. I el llançament des de la frontal. Quin golàs acaba de fer el xaval en el minut ja 50, en el 5 d'afegit, quan estem a punt d'arribar al descans. Quin dos colps acaba de rebre l'Eldense. Almeria 3, Eldense 0.
2: Pues no era molt inferior, excepte a pilota parada. La formació de Claudio Barragán ha tingut dues ocasions molt clares per haver fet dos gols i haver igualat el gol inicial de l'Almeria, però acaba de tornar a encaixar gol el segon a pilota parada i ara, això sí, bueno, ha fet un golàs un futbolista de molta qualitat com és Nico Melamed. També va pagar una bona quantitat econòmica a l'Almeria per este jugador. El manté en la plantilla, ha fet un gol de bandera, Álvaro.
3: Sí, sí, espectacular. Pareix que l'equip ha caigut en ese 2-0, no se ho esperàvem, i ara en esta recuperació de valor que el Dense no se pot permetre, òbviament, en eixida de valor, però és que és un golàs. És que després te l'agarra Nico Melamed en la frontal, conduïs un poc i és que te la posa a l'escaire on no pot arribar ni Ramon Vila ni absolutament ningú porter, i el fa el tercer i te'n vas al descans en un 3-0 en l'Almeria Stadium, que, bueno, que ja és molt complicat, però, bueno, que tampoc ha de perdre la cara ni donar una mala imatge en la segona part, perquè al final havia tingut dos molt clares i, bueno, ha d'intentar estar en el partit, aunque òbviament és molt complicat i en este 3-0.
2: Sí, perquè li pot caure una tocata de por si no espavila o si baixa els braços l'equip de Claudio Barragán. 3-0, partit a punt d'arribar al descans en segona divisió, i 1-0, minut 62 de partit. Raúl, continua la derrota de l'Eix de Martín Anselmi.
0: Sí, i amb els canvis els comentem amb Subi. D'una banda pots tindre profunditat en banda dreta amb Tete Morente, perquè Bubba Sangaré passa a l'eix defensiu. Jo crec que aquesta línia defensiva, a mi, sincerament, m'agrada més. Em sembla més reconeixible el que he vist en pretemporada amb Bubba Sangaré, amb Afen Gruber i amb Víctor Chust, perquè Fede Redondo, sí, val, pot jugar ahí com a un futbolista de l'eix defensiu, però és un migcampista més de pivot, de jugar com a cinc, com ho feia son pare. Si és que no hi ha més història, però si voleu ara inventar el futbol Martín Anselmi, està bé. La centrada, ahí buscant en el segon pal, Firmino, No arriba Fernillo, tampoco arriba Tete Morente. Massa pasadiza bola de Marc Aguado. Y después el tema de Lucas Cepeda va a estar jugando ahí en, entre líneas, ¿no? Como ha fet en l'època de Sarabia y también en esta pretemporada amb Martín Anselmi. Subí.
1: Sí, va a estar ahí, intentar estar més a prop, ¿no? Del davanter, intentant arribar a l'àrea i efectivament esta situació defensiva i del carriler, pues ja... Sí, a Tete Morente pues també m'agrada més, ¿no?
0: La centra de Germán Valera, disculpa, sube que arriba Tete Morente, no conecta bé el balón i va caure al pit, ahí no se le importa finalment a Lijuarí, llàstima, estava parlant Javier Subirats.
1: Sí, que m'agrada més esta disposició també, també més correcta, la de Sangaré en els centrals, o inclús a voltes pues, jugarà Vigas també, ¿no?
0: De sí, quan estiga bé, no ha pogut fer la pretemporada normalita, perquè de fet pràcticament ha estat inoperatiu, no ha jugat cap partit de pretemporada, però sí, Vigas, Affengruber i Víctor Justo, Sangaré.
1: I que el de banda, pues, al final, si poses a Morente, pues, a Tete Morente, pues, bueno, és el jugador que pot... en la banda arribar a posicions per a centrar la pilota, tant ell com a Josa, no? Que sempre a voltes l'any passat reclamàvem que també que és un jugador que pot ser aprofitable, sobretot quan tens que donar centrades, i bueno, i ara pues, bueno, li queda a lo millor, si li està faltant el gol, pues, a lo millor intentar posar dos davanters, no? fer un 5-3-2 en vez de lo que està jugant ara, que és un 5-4-1, no? Pues, bueno, anem a veure, que encara queden minuts, encara l'Elf té possibilitats de fer un gol.
0: Falta ara del Kaiser de David Affengruber, que sí, ahí per totes en la pressió a camp rival. S'ha emportat per davant Aubameyang.
2: Ja descansa Álvaro al Power Horse Stadium de Almeria, 3-0 per a l'equip de Claudio Barragán al descans.
3: Sí, després de 9 minuts de temps afegit, arribem al descans. Eixe segon gol, que li ha fet molt de mal al conjunt de Claudio Barragán, després de que el VAR diguera que no hi havia fora de joc, pràcticament en el minut després ha arribat eixe golàs de Nico Melamed. L'Eldense, que no estava fent, no estava donant eixa mala imatge, que havia tingut dos claríssimes, eixa de Pau Cabanes en la repetició, ho han vist, que era molt clara.
2: Molt clara.
3: No l'ha pogut fer, haguera sigut l'empat, i l'Almeria, que ja ho deien des del principi, és un dels candidats a pujar, avui està demostrant aquesta efectivitat que té. Descans en Almeria Stadium, Almeria 3, Eldense 0.
2: Toca refer-se per a que, bueno, pues la derrota no siga superior, no siga massa gran en esta primera jornada de Lliga per a l'equip de Claudio Barragán. Després, pues contem la segona part en companyia d'Álvaro Molina, però tenim en marxa el partit de Riazor, perte l'Elx contra el Depor, però l'Elx està en partit, Raúl?
0: Sí, està en partit.
2: No és inferior al Deportivo.
0: No, de fet, jo crec que...
2: Solament el marcador.
0: Si som justos, l'Elx podria haver empatat en esta segona part, per aquesta doble ocasió, en la primera de Fernillo i en la continuació de l'acció, primer l'ha tret a Leo Román i li ha arribat el valor a Gonzalo Villar, i també s'ha trobat en la manobla de Leo Román, no? Que ha tret la pilota miraculosament, ha tret des del cantó. Jo crec que sí que en esta segona part l'Elx està mereixent almenys equilibrar i empatar el partit, però per ara en el 21 camí del 22 continua perdent 1-0 el xut ara d'Omeyang directament a les mans de Matías Ezequiel Dituro. Va jugant l'Elche en l'inici, en camp propi. Allà va Germán Valera. Ui, la falta per darrere. No hi haurà cartolina groga per a Aubameyang, però s'ha jugat ahí el futbolista de Gabón. La cartolina groga en l'acció, en el frec-a-frec amb Germán Valera. Dibuix el futbol l'Elche des de la zona defensiva, mitjançant el Kaiser David Affengruber, l'austriac, en paral·lel horitzontal amb Marc Aguado. Marc Aguado per a Víctor Just. A mi m'agrada més este Elche, amb esta alineació, amb esta formació. El veig més reconeixible, el veig més l'Elche d'Eder Sarabia, fins i tot. Matías Ezequiel Dituro per a Affengruber. La demana Marc Aguado, l'home àncora, que inicia totes les accions en la parcel·la ampla. Dituro per a Víctor Chus, bon cant el futbol per l'esquerra. Allà va Víctor, busca amb l'exterior. Ixa passada no l'ha eixit bé, s'ha quedat curta i ara la falta és de Gonzalo Villar. Claríssima, i a més hipoteca, cartolina groga per al Múrcia. Primera groga per a un futbolista de l'Elche. Maleïa Gonzalo Villar després de la falta. Arriba tard a l'acció i ahí s'ha emportat per davant a Matucci, a l'italià. A Lorenzo a Matucci, l'ex de la Fiore, com comentàvem, 2,5 quilos ha abonat el Depor a l'equip del calcio, a l'equip italià. Martín Anselmi, que mira cap a la banqueta i que reclama a Umaru, futbolista que ha sigut la sensació subi de la pretemporada amb els seus 4 gols. 2 li va fer el Córdoba, per exemple.
1: Sí, sí.
0: I 5 des de la banqueta en la represa d'aquell partit.
1: Ha marcat 4 o 5 gols, no?
0: 4.
1: Sí. Bueno, ha estat ahí, ha estat en la seva posició, no?, de davanter centre, i, bueno, és el que li està faltant el gol i ocasions, encara que, com hem comentat, ara n'ha tingut dos consecutives molt bones. Pues bueno, anem a veure un poquet més de llenya al foc, no?, a veure si més efectius pues pot trobar la porteria del Deport.
0: En pretemporal li deia, tu eres de Montfort del Cid, i deia, no, jo no soc de Montfort, sí. Vaig estar ahí molt poquet, un de xicote, però jo soc il·licità, soc d'Elx.
1: Sí.
0: Umaru, que va entrar ahí a la gespa, es retira Ferniño i va ser la punta de llança de l'equip. A veure si té sort en la seva estrena, en el seu debut, Umaru, el futbolista del planter d'il·licità, de només 20 anys.
2: Wow, és un bou, eh?
0: Sí, va per totes. Sí, és un... Este també podria ser una tanqueta, no, Salva? Umaru Konare, que s'estrena en l'Elche en Lliga, que està renovat fins el 2027. Els pares són de Mali. I com dic, davanter centre, 4 gols en esta pretemporada per al jove futbolista de 22, he enganyat, però és jove encara, i ha sigut la seva eclosió en esta pretemporada de la mà de Martín Anselmi. Juga Ximo Navarro en zona de 3/4, perfil drete per al Deportivo de la Coruña. Rep el baló Mario Soriano, la vol filtrar, ha tallat bé el Kaiser David Affengruber, Marc Aguado, ahí Víctor Chust trau la pilota per a Umaru, barallant-se amb el dos central del D, perquè ara està soles amb Nubi i Amede. Ella soles, és una autèntica illa. Però l'Elche, esta pretemporada, ha jugat sempre amb una única referència ofensiva. Per ara sembla ser el paradigma o el model de Martín Anselmi.
1: L'any passat Saralla sí que jugava moltes voltes en dos, eh? En dos davanters, però Anselmi sembla que de moment només en una referència ofensiva.
0: Sí, perquè fins i tot, si te'n recordes, quan estava de titular Andrés, sí, Silva, Rafa Mir podia, sí, estar, encara que amb caiguda a banda, però eren dos davanters.
1: Eren dos davanters, sí, jugava moltes voltes, sí. I en Álvaro també.
0: Sí, per darrere de la referència, sí, efectivament. Sí, el Torito, Álvaro Rodríguez, que per cert hem vist una foto seva en xarxes socials, des d'Anglaterra, mirant tot descamisat, despullat, d'esquenes i davant la pantalla de televisió i l'inici del partit a Riazor. O sigui que seguís, i un coret verd, seguís l'actualitat de l'Est des de la distància, des de les illes britàniques. Canvia el Depor, es retira Alti, va entrar Mella, entrarà també Luismi Cruz. Per tant, altra doble permuta en el Depor. Luismi és perillós per banda dreta.
1: Els dos són molt bons jugadors, sí. Un és esquerrà, Luismi Cruz
0: i Mario Soriano, l'altre que retira.
1: Sí.
2: Com està la grada, subi la parròquia del Depor després de tant anys, sense tastar la glòria de primera, tornen i de moment estan guanyant-li per un gol a 0 a l'Elx,
1: Però l'Elx és fantàstic, han estat molts anys, no?, en l'ostracisme o per aquestes categories que costa molt de pujar, i la veritat que el tornar a estar ahí en primera divisió és fantàstic per a ells. No recordant aquell gran Superdepor, que després tenia uns jugadors espectaculars, en Mario Silva, en Bebeto, bueno, espectacular, però bueno, per lo menos ja estàs en primera i almenys ho han intentat, estan intentant fent fitxatges i bueno, intentar fer poc a poc un Depor gran.
2: Un Depor estable que es mantinga en primera divisió. Ho intenta l'Elx, Raúl.
0: Ahí està Germán Valera, l'ha agafat Mella, estava reclamant això, que l'havien agafat de la camiseta, havia aplicat la llei de l'avantatge, però després ha hagut de corregir Hernández Maeso. L'extremeny demana la distància Gonzalo Villar per atraure eixa falta en camp del Depor, però molt pròxima en eixa corredor central del Rogle central. Martín Anselmi, ahí mirant des de l'horitzó, A veure si és optimista. Almenys rascar un puntet contra un rival directe. No estava a la distància a Aubameyang. No estava a la distància. Li ha pegat el valor de Gonzalo Villar a Aubameyang.
2: Exacte, sí, sí. Estava molt a prop.
0: Sí, sí, sí. Alçat el peu, com eren xicotets, no? Que ens posàvem davant del valor i alçàvem el peu i ens pegava. Doncs ha sigut així. 72 de partit. 17 i mig més l'afegit. És el temps que té per davant l'Elche per tratar almenys de, com estem comentant, de rascar, d'equilibrar, d'emportar-se un puntet cap a la ciutat de les Palmeres. Envia el valor a treta de banda per al Depor, a l'Ijuari, ara en tasques defensives, en l'acció amb Chimo Navarro, que servirà de banda per a Aubameyang, ahí buscant a Zakaria. Aubameyang, teu ameu en Zakaria, ara no ha resolvé Aubameyang, ha recordat Marc Aguado, però no és bé l'Elche. Jo crec que també caldria canviar a l'Ijuari. Se li nota que ja no va més.
1: Se li nota, sí. Ha fet molt, molt bon treball, però ara jo crec que és un dels jugadors que n'hi hauria que canviar també, sí.
0: Ahí, bon creuament per emportar aquesta pilota i forçar la falta a favor de l'Elche, del Kaiser, de David Affengruber, en la pugna amb Quagliata, l'italià, el lateral esquerre del Deportivo. En la graderia de Corunya, els seguidors que observeu, que porten la, o que observen els nostres oients, que estaran mirant la televisió, que ens escolten a nosaltres, o que estan en el cotxe, hi ha seguidors del Depor en la graderia que porten una camiseta taronja. No és que perquè siguin del València Bàsquet, ni seguidors de l'equip taronja, sinó que recordem que amb la graderia de Marathon Baix, que són estan els Riazor Blues, per exemple, que són dels sectors més radicals del Depor, la Federació de Penyes del Depor i també els Old Faces, com van avisar feia un mes que en aquest sector, de manera aleatòria o sense ser aleatori, la Policia Nacional es podria demanar el DNI i l'abonament per a comprovar que no era un abonament prestat. Doncs hi ha hagut ahí certa polèmica, també no volen animar i s'havia reclamat que els espectadors
2: anaren
0: de taronja. O sigui que no és que vagin en el València Bàsquet, ni molt menys, ni si és del València Bàsquet. Hi ha córner per a l'Elche, vinga, en el minut ja quasi 30 d'esta segona part a Riazor.
2: A veure, que penalitzen el soci que presta el seu abonament, bueno, si no acudís al camp.
0: Anem a veure, el que jo crec que són sectors radicals.
2: Sí,
0: sectors,
2: sí, sí.
0: Gent, mira. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Marc Aguado, gol de Marc Aguado, gol de Marc Aguado, gol de Marc Aguado, gol de Marc Aguado, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. L'estratègia, la pissarra, ho comentava Manzano en la primera part, on havia 3-4 corners, l'Elche, els 350 seguidors de l'Elche, la graderia Reazor, festegen, s'alegren, somriuen, ha arribat el gol de Marc Aguado, que es queda d'esquers, assenyalant-se el seu nom de la camiseta, i pujant el puny per a dir així estic, així està l'Elche, hem reaccionat, estem vius en el partit, no renunciem. Ha tret Lucas Cepeda, el córner li ha arribat a Gonzalo Villar, que ha alçat el periscopi per a preparar aquest baló, que ha acabat ja perfectament del primer al segon pal. Marc Aguado a l'escaire, marca Aguado per al conjunt de la ciutat de les Palmeres, en el 30 de la segona part a Riazor. S'equilibren les coses, de por un, el xun, Marc Aguado.
2: Ja en la primera part, Subi estava generant perill a pilota parada l'equip d'Anselmi. Jo crec que ahir en els duels ha sigut un guanyador ja en la primera part, i ara és d'ara, bueno, pues a pilota parada acaba d'empatar Marc Aguado. Estava en partit, ho estaven comentant, no era inferior al Deportivo i acaba d'aconseguir la igualada, empat a un al marcador, Subi.
1: Sí, ho ha marcat d'estratègia, que com diem estava creant problemes també en la primera part. No ha sigut una estratègia molt, molt clara, perquè ve de un rebot.
2: No, correcte, sí, no és pissarra.
1: La centrada sí que ha estat molt bé i estava ahí Aguado, que no és un jugador que se prodigue molt en el xoc aèri, però bueno, l'ha prolongat molt bé i, bueno, i ha marcat un gol que segurament estava mereixent, perquè el partit estava igualat, encara que el Depor, pues, lògicament, anava per davant el marcador, però el partit estava prou igualat.
0: Per tant, el primer gol en esta temporada 2026-2027 per a l'Elche, tenen propi del nom de Marc Aguado, el futbolista nascut a Saragossa i fill de Xavi Aguado, son pare també.
2: Sí, senyor.
0: Va ser un dels importants d'altra època,
1: D'altra, lliure, eh? Lliure del Saragossa. Sí, sí, sí. Central, bueno, central lliure, jo crec que ell encara jugava en lliure i això.
0: Del Real Saragossa, que sí, la temporada anterior va perdre la categoria segona.
2: Que es canviaria, a Ust Tancats per ser el Deportivo de la Corunya.
0: Segur, sí, sí, sí. Segur. És el segon gol, la trajectòria de l'Elche de Marc Aguado, o sigui que, com comentava, sovint no és molt golejador, la temporada passada va marcar... contra l'Espanyol. Ja està, no marca més gols en el conjunt franjaver, ni tampoc en el seu passat en el Real Saragossa o en l'Andorra de Piqué. És a dir que dos gols en lliga en porta en la seva trajectòria.
1: És un jugador molt posicional, cuidado.
0: Ahí está l'Elche nuevamente, proyectats en atac Lucas Tepedo, el seu xut també centradíssim a les mans de Leo Román. Tenia més variants. Podia haver tingut també una passada filtrada o fins i tot...
2: No, jo crec que aquesta era bona, però és que el xut ha tornat a ser molt fluix.
0: Al Ninot.
1: Sí, no l'ha agarrat bé en força ni col·locació, però bueno, era una situació més, no?, per a l'Els, que està mostrant que lògicament ara el Depor, encara que intentarà...
2: Ha posat el gol, sí.
1: El nerviosisme lògicament estarà en les seues files, sí.
0: El baló a l'espai per a Aubameyang, la baixa amb el pit, el xut al lateral de la xarxa. Era Zakaria, no era Aubameyang. En l'acció del Depor, ahí desde el perfil
1: no
0: esquerre.
1: Si era, para mí era fuera de choc clarísimo de Messi. Zakaria, sí. Estaba muy, muy claro, sí. Fuera de choc.
0: Nos resten 11 més l'afegit en Coruña, a Riazor, Depor 1, Elche 1. Ha reviscolat, ha reaccionat l'Elche de la mà de Marc Aguado. La pilota endarrerida per a David Affengruber, juga per a Bua Sangaré, rasella el baló a la dreta, rep Tete Morente, Tete novament amb Bua Sangaré, no es pot encantar l'Elche, Dituro, ahí ja no juga en foc, la rebutja, queda un periu curt el rebuig, arriba a la divisòria, per a que controle el Depor, pressiona, uf, Umaru Konaré, quina pressió ahí, sí, s'ha menjat.
1: Sí.
0: S'ha menjat al futbolista del Depor, a Chimo Navarro. Ah, per totes. Futbolista que debuta en primera divisió.
2: És jove, que té
0: tota la il·lusió, la fam del món.
2: Exacte, sí.
0: I que sap que està davant de la seva oportunitat. Sí. El millor aparador que pot tindre, primera divisió, amb un Elche, i si marca, revitalitzar-se i home, demostrar també que està ahí i que pot ser un futbolista interessant per a Martín Anselmi.
2: Recordem, Raúl, que l'Elche ha tingut que reestructurar tota la seva davantera perquè ha perdut a tots els davanters la temporada passada.
0: Recordem que la temporada passada l'Elche va marcar 49 gols en primera divisió, que és la seva xifra més alta en la màxima categoria del futbol espanyol, i que d'aixòs 49, el xut ara, fora desviat d'Aubameyang, d'aixòs 49, 25 portaven el segell de Rafa Mir, d'Andrés Silva i del Torito, d'Álvaro Rodríguez. O sigui, el 50% dels gols de l'Elche...
2: El cap d'estrès no està a hores d'ara.
0: Clar. I els recanvis, no sabria dir-te si tenen la mateixa capacitat golejadora o no. Aquesta és la gran preocupació per a mi, que ja, i per als seguidors franjavers, no? Si els nous que han vingut, un que ja ha reconegut de Ponce, poden o no substituir els que estaven. Entra Morcillo, el futbolista que era de l'Atleti de Madrid, se'n va Germán Valera, i entra també Padilla, el futbolista del planter, que ha jugat també diversos partits esta pretemporada.
2: Estem en el 80, estem en el 81, empat a 1 al Estadi del Depor a Riazor, i Álvaro Molina acaba de començar la segona part del que de moment desafortunadament és un 3-0 en la tornada del Deportivo Eldense a la segona divisió.
3: Comença ja aquesta segona part amb els mateixos 22 protagonistes. La primera, que ha finalitzat amb aquest 3-0. Veurem la imatge que dona l'Eldense, que no pot perdre la cara al partit, perquè ja van quedar 5-0 fa dos temporades quan l'Eldense jugava en segona divisió. Esperem que no repetisca aquesta mateixa imatge i que dona la cara en aquesta segona part. Primer minut de la segona part, Almeria 3, Eldense 0.
2: Tornem a Riazor, a veure si encara és capaç de pegar-li la volta al marcador. Té temps encara per davant, Raúl. L'Eldense, Martín Anselmi.
0: Sí, Alberto Padilla, un futbolista que es projecta per aquest costat esquerre, que té 20 anys i que, com comentàvem, un futbolista il·licità també del planter, nascut a Elx, il·licità, més que mai, dels que senten els colors, i que també és un jugador de ser per vindre, no? I i que dels que volen aprofitar l'opció i les oportunitats, que són poques i que són més al principi, en este cas, al principi de temporada, perquè els que han arribat a última hora no han fet la pretemporada al complet i no tenen aquesta capacitat física o no estan per a jugar en el dia d'avui. És qualsevol dia jugant des del costat esquerre amb Aubameyang, ara el Depor amb un joc més posicional, més pausat, més tranquil, el canvi d'orientació de Mella a la dreta per a Chimo Navarro, ahí està la pilota filtrada, la centrada, la va tallar finalment Morcillo des de l'esquerra. Volia eixir l'Elche, ahí no ha estat bé Alberto Padilla, la torna a recuperar el Depor i una nova recuperació ara és de Víctor Chust per eixir a la càrrega, corredor central, bona l'acció de l'Elche, anem a veure des de la banda dreta, ahí està l'acció ràpida de Tete Morente, li han trabat el valor, li va caure la pelota fins i tot a Lucas Tepeda, ahí està Lucas Tepeda preparant el xut amb l'esquerra, s'ha encantat Lucas Tepeda, però xuta, no te la prepares tant, home, que tenies tir i angle de visió per a xutar i provar fortuna davant de Leo Román. S'ha encantat, Súbia, ha tingut 4 hores per a pensar l'acció.
1: L'ha volgut a unir perquè la seva cama esquerra, però bueno, estava el jugador del Depor que li venia i en seguida li l'ha furtat, no? Però sí, era una bona acció, a més que anava un contra ell en carrera i podia haver fet molt més.
0: Jugant des de l'esquerra en camp del Depor, Gonzalo Villar busca Padilla, de primera s'ha endarrerit el baló, perfecte ahí, teua meua, en eixa zona d'entre línies, Lucas Cepeda, el xilè, Morcillo la deixa passar Sangaré a camp de l'Elche per al Kaiser Affengruber. Víctor Chust apreta Zakaria, apreta Aubameyang, el baló al balcó de l'àrea de Matías Ezequiel Dituro, que la trau a la perfecció ahí per a Gonzalo Villar. Víctor Chust se la lleva de mig a dirigir Leo Román, perquè estava per ahí Umaru Konaré, apreta l'Elche Mossega, ara sí, este és altre Elche molt diferenciat del que hem vist en el primer acte, amb més sang, amb més cor, amb més força, amb més voluntat d'emportar-se la victòria, per ara 1-1, i a canvis en el Depor se'n va Aubameyang,
2: que ha fet un golaç, Aubameyang, sí. Un golaç, controla l'esquerra, marcat amb la dreta, fantàstic el gol d'Aubameyang per al Deportivo. Se'n va, entra Kevin
0: Sánchez,
2: 85 de partit. T'ha agradat Aubameyang subir? Jo crec que amb el gol diu, bueno,
1: sí,
2: pues ja n'hi ha prou, no?
1: El gol pràcticament ja li pots donar una gran nota, no? Però sí, després ha tingut una atracció en un altre tir, sí. En la segona part, bueno,
2: ja, afortunadament el Depor no ha tornat a trobar-lo massa, però és cert que el moment l'ha trobat golaç. Sí,
1: és un jugador que si el deixes te va a fer coses, no? I efectivament, bueno, jo crec que és una bona actuació, no? Després en la seva arribada a Riazor.
0: Jugant el Depor des de la zona de rereguarda, és Nubi enviant el baló allà a la divisòria per a Matucci, ja a la dreta Chimo Navarro, torna el baló a Nubi. Estem en el 40 i mig de la represa, 40 i mig de la segona part a Riazor. Depor 1, Elche 1. Uba Sangaré, recuperació per a un falta, diu l'àrbitre. Diu que li ha fet falta a Luismi Cruz. Molleta, justeta, però bé. Ha xulat el col·legi del partit. Morcillo per a Marc Aguado, buscant a Gonzalo Villar. Ahí amaga la pilota, caragoleja, la volia deixar al costat per Alberto Padilla. Reclamava, no sé si una situació anterior, una falta, però no hi ha res del que reclamava Gonzalo Villar. 41. Ja superats de la segona meitat, de la segona part, en el punt a punt, en Apunt Ràdio, en València, clar que sí, amb els nostres. Depor 1, Elche 1. Allà va Zakaria, arriba abans el Kaiser, li guanya la partida, juga per a Buba Sangaré. Buba té tranquil·litat, envia el baló ara en llarg i si desplaçament no és bo per a Umaru Konaré. La falta ara sí, espera l'Elche, i a veure si l'àrbitre... No té ganes de treure targetes, ahí en l'acció a Tete Morente. Així que a treure eixa pilota des de camp propi l'Elche i arriscar si pot per a tratar de fer el gol de la victòria, perquè està el partit en taules.
1: I no hi ha hagut moltes interrupcions, només la de l'espectador.
0: Sí, han sigut dos minuts, més tres dels canvis.
1: Però el partit ha sigut molt sí, continu. Sí.
0: Sí, com a molt, entre 5 i 6 minuts, no? Podria ser. Ara sí que hi ha groga per a Umaru Konaré. Clar, és que va per totes. El xiquet no li té por a res. i va el xoc sense mesurar molt les forces, no les mesura.
1: Ja, però bé, és el que han comentat abans, és el que té que fer, té l'oportunitat i al final, escolta, té l'oportunitat, tens que intentar guanyar-te-la, li ha pegat al final
2: el obert el braç, sí, el cos, sí,
1: li ha pegat claríssimament.
0: Poqueta cosa, però en l'època de subir això... Això era passar la mà per la cara.
1: Això sí, bueno, saltaves de cap de podien fer el que vulguis, o sigui, que no, els colzes i això no era falta mai, o sigui, que...
0: Juga el Deport, des de la zona defensiva, en camp de l'equip gallega, creu allà, Nubi per a penjar la pilota a la frontal, la trau amb el peu dret, Buba Sangaré, la pentina amb el cap, Morcillo, pilota dividida, per aquí la baixa a la gespa, era Marc Aguado, per a Uba Sangareix, Lucas Tepeda, ja es tancant del Depor, ahí està Lucas Tepeda, guardant del desdoblament de Tete Morente, la pilota ja li arriba a Tete Morente, ahí està la seva centrada, no arriba Conaré, Umaro Conaré la trau en la manobla, Leo Román, quina llàstima, esta acció en què no ha pogut estirar la cama el suficientment per a caçar el baló en l'interior de l'àrea, Umaro Conaré, però este sí és l'Elx, este ja és un Elx més definit, ja sé que estem en la recta final de la primera, de la segona part i que el partit està més obert i que de vegades és anada i tornada, però hi ha més espais, però a mi m'agrada més este Elx de la segona part que no el de la primera. Ximo Navarro amb la centrada a la frontal, la trau el Kaiser, David Fengruber, per a Marc Aguado, l'autor del gol de l'Elx, jugant per a Lucas Tepeda, el xilè que atempera, que tranquil·litza, que congela el partit i que se'n va és del bona. Seu par. Ara sí, és elèctric. Ahí està Lucas Tepeda, continua amb el baló, però no s'atreveix. La deixa endarrere de cara per a jugar amb Tete Morente, amb Marc Aguado, Lucas Tepeda, el xilè amagant. Busca...
2: Lucas Tepeda, Raúl, és un futbolista que encara necessita mostrar alguna cosa més, no?
0: Sí.
2: Apenas ha mostrat des que va arribar el mercat de l'hivern, no?
0: El gol contra el València, si no recordo mal.
1: València, marcar contra el València.
2: Però, no sé, és no. De moment és insubstancial.
0: Intermitent.
2: No? Sí, exacte.
1: Intermitent. Si ja anem bona noche, no? A lo millor tindrà també més dificultat també per a fer-se un joc, no? Oh,
0: sí.
1: No
0: sé. Sí, pues, sí, segurament.
1: És un jugador tècnicament bo, efectivament, però que té que fer més coses.
2: Una cosa
1: que
2: Neto, més,
1: que sí. La sí. Primera part, pues és un jugador que tècnicament és bo, però que tenen que fer més coses per... Para el equipo, vamos.
2: Sí, y no va a hacer mala temporada, ¿eh? L'any passat, Martín no. Neto, en la meua opinió, no. Al meu parer, és subir. Arribem de seguida al 90, aguantem sí. Ja l'empat, veritat?
1: Sí, home, jo crec que està bé, bueno, l'empat ha comandat el partit i tal, jo crec que l'empat és just. A més, per als dos equips, no? Perquè, a més, l'Elx, el partit que té la setmana que ve, és un partit molt complicat, molt bonic de jugar, però molt complicat, no? Entonces, el traure un punt d'este partit, pues fa que agarres confiança i que, lògicament, agarres millor el partit contra el Barça la setmana que ve.
2: Tenim la fetxita a Riazor, Raúl?
0: Sí, el tenim Salva, viatjarem fins al 51, per tant, són 6 d'afegit en esta segona part en Riazor, Deport 1, Elx 1.
2: Ja corre l'Almeria per al Deportivo Eldense.
0: La posa el primer pal, la de Traore, l'Almeria... Però l'Eldense, que està fent de moment?
2: Ha estat a punt de fer el primer part, gol, sí. La pilota a la parada del porter de l'Almeria, ha llançat a córrer, i en la treta d'ixe córrer, sí, Álvaro, sí. Ha estat a punt de marcar el
0: llançament primer David de Ruiz des de un poc més des de la frontal, bona aturada d'Andrés Fernández, i en eixa treta de cantonada a punt de fer el 3-1, bona imatge de moment en estos primers 10 minuts de la segona part, això sí, Almeria 3, Eldense 0.
2: És complicat explicar a vegades aquestes coses, aquests marcadors, el Deportivo Eldense no està fent un mal partit d'Almeria, però està perdent 3-0. Són les coses que de vegades té el futbol, si no vols explicar-les solament pel marcador. I no està fent mal el Deportivo Eldense, que corre, que clar, ho porta 3 gols en contra, però ahí està Torre.
0: Ataca Marcos Bustillo, l'eixa darrere, David Ruiz, que no la pot engatillar bé, serà treta de porteria, era Guillermo Macho, que arribava des de segona línia amb Justin Smith, l'ha tinguda ara altra vegada en el Dense, que no té aquesta efectivitat en la parcel·la ofensiva, són 10 minuts de la segona part i ja ha tingut un parell d'ocasions. Almeria 3, Eldense 0.
2: Està jugant bé, a hores d'ara, l'equip de Claudio Barragán, que ha de remar moltíssim si vol superar, molt complicat, i ese 3-0 que porta en contra l'equip de García Pimenta, que està superant el de Claudio en el marcador. 6 minuts d'afegit, en consumir ja pràcticament 2 a Riazor, empat a 1, Raúl, que tot acaba així, no?
0: Si no pot arribar, així
2: va en victòria de l'Elx. Si no pot arribar el segon de l'Elx.
0: Si no arriba el segon de l'Elx, signa l'empat, però... però anem a veure si encara en aquests 4 minuts que encara li resten al partit accelera, apreta l'Elx un peliu.
2: Clar, però si sa màxima subi i se topi del futbol, que el que t'ha costat sí, tant aconseguir, sí, sí. No ho pergues ara, no
1: ho pergues, no ho pergues.
2: Quan ja queda tant de poc, tampoc ets, sí.
1: Continua, sí, sí.
0: No arriscar molt. Justetet, en alguna contra, a veure si Umaru Konaré o Tete Morente, Lucas Cepeda poden sorprendre a Leo Román. La centrada de Mella, la trau de cap en planxa el Kaiser Affengruber. Morcillo, Jaime Morcillo toca per Umaru Konaré, que ve a cap girat per anar-li el baló a Lucas Cepeda, perdó, a Tete Morente, que és per banda dreta. Ahí està Tete Morente, a veure si li acompanya Konaré o Lucas Cepeda. No,
1: pues que no havia ningú, clar, havia clar. Ningú en l'àrea.
0: Lucas Cepeda estava endarrere perquè Konaré és el que li havia donat la
1: i
0: pilota molt bé a Lucas Cepeda.
1: Sí, sí, sí.
0: 3 minuts i caduca el partit a Riazor. Ataca l'Elx. Juga Lucas Cepeda. Ahí està, capgirant, maniobrant en banda dreta. Per a Hugo Sangaré, la torna en la paret perfecta ahí. A veure si pot connectar amb Titi Morente, que li està desdoblant. Ai, ja li arriba el baló a Tete Morente. Buba Sangaré. I torna el baló a Tete Morente. Ahí està Tete. Trata de fer un barret sobre línia de fons i sobre el banderí de córner. Continua Tete Morente. El retall és bo. A veure què pot forçar i què pot inventar ahí l'andalús. El remat ha perdut tota opció. I fins i tot estreta de banda per al Deportivo de la Coruña. Se li ha fet de nit a Tete Morente.
1: Bueno, no ha pogut treure una treta de cantó. Ha sigut una bona opció.
0: Servirà Quagliata. L'Itàlia des del perfil esquerre, 2.5, i conclou el partit Deportivo de la Coruña, 1 el Xun. Antonio Hidalgo assegut a la banqueta, hidratant-se, ix de la seua, Martín Anselmi, l'argentí, el tècnic de l'Elx. Falta a favor del Deportivo.
2: Ja gent que ja se'n va de Riazor.
0: Sí, ja se'n va, no ho sé.
2: Desconec que costa eixir d'eixe camp, no recorde quan vaig anar allí, però la gent ja abandona l'estadi de Riazor.
0: Com se'n va a la platja de Riazor, que t'ha costat.
2: No sé. Partit de Lliga, encara tens 2 minuts, no sé.
0: Estem en estiu, no?
2: Encara... Estiu...
0: No sé, a no ser que... No, de no ser que tinc que fer feina demà, però són les 11 de la nit. Jo crec que arriben a casa
2: sí,
0: a temps,
2: sí,
0: no?
2: Si has de sopar, a sopar ja en l'estadi.
0: Ai, atenció, que la pot tindre el Depor. Arriba Alberto Padilla. I s'interposa en el camí de Lluís Micruz.
2: Lluís Micruz, sí, sí.
0: Al remat, la pilota acaba en treta de porta per a l'Elx. Ve Alberto Padilla i en tasques defensives perquè aquí se való. Nico Agliata anava buscant en el segon pal al interior dret a Lluís Micruz. Uf, sí, ha pillat el való de Miracle.
1: Lo havia molt forçat, però l'havia guanyat l'esquena.
0: Sí, sí. Una acció en una diagonal del Depor. Endarrereix la pilota Ede... Per al seu porter, per al Leo Román, gran protagonista en la primera amb Ali Juarí i en la segona part amb Gonzalo Villar i amb Ferniño. Els ha tret 3 balons de manera miraculosa. Tete Morente, ahí està amb Zakaria. Tete Morente, l'àrbitre assenyala la falta de Zakaria sobre Tete Morente. Menys de 60 segons i acaba el partit a Riazor. L'àrbitre diu que quan el xiule... I tinc el vistiplau, situarà el baló en moviment l'Elx, si ho indica Hernández Maeso. A veure si l'Elx es dona pressa o no, o què fa en la falta, però els espectadors de Riazor encara continuen abandonant i se'n van. No confien en la victòria del seu equip. A 3 de Matías Ezequiel Dituro, el baló en llarg, impossible per a Lucas Cepeda, supera la línia de fons, 20 segons i conclou el partit a Riazor. Deportivo La Coruña 1, Elx 1. Nubi penja la pilota a la frontal, la pentina Zakaria i se va lo solta. Ahí acabarà entre... Ja planxa, ja falta en atac, ja falta en atac del Depor.
2: No cal complicar-se ara, eh?
0: Zakaria continua les protestes i la vida li està explicant que ha fet planxa, clar. Sí. Ha fet planxa. En la pilota dividida en David Affengruber. I ara sí, l'àrbitre, no vol més històries. Hernández Maeso... Diu que final, Riazor, Deportivo de la Coruña 1, Elx 1, continua, l'Elx amb el malefici i serà, continuarà 53 anys, Subi sí que havia nascut, Salva i jo crec que no, jo no.
2: Subi tampoc, que Subi és jove, home.
0: Sí, Subi sí que havia nascut.
2: Va, Subi,
1: en quin any?
0: En el 70, fa 53 anys que l'Elx en una estrena en primera no guanya.
1: Clar que...
4: Tu sí que havies nascut.
2: Subís un tio xove, home. Estàs dient-li major a Zubis.
4: No, major no. Veterà i experimentat. Veterà i experimentat en la vida. Una persona amb experiència.
2: Veterano con caràcter. Per tant, Raúl, amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial, acaba de concloure el primer partit de la jornada de l'Elx amb este marcador.
4: Amb el marcador de Riazor, ja inamovible... Deportivo de La Coruña 1, Elche 1.
5: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Acaba de concloure el nostre partit de la jornada. Aprofitem abans de resumir el partit amb Subi, Álvaro. Tornem al Power Horse Stadium. Està jugant bé en esta segona part el Deportivo Eldense. Li falta gol, li falta punteria.
3: És el que li
2: fa
3: falta.
2: Fa costar-se més a la porteria de l'Almeria que l'Almeria a la porteria del Deportivo.
3: Està faltant-li el més important en el futbol, el gol. Ha entrat també Rastrojo, Jorge Rastrojo, per Marcos Bustillo. Ho està intentant l'Eldense, que està jugant també més a prop de la frontal de l'àrea de l'Almeria. Almeria triangulant també molt bé, però el que li falta és eixa efectivitat. Està arribant, però no arriba al gol. Minut 62 de partit, quan es prepara el primer canvi. El Unió Esportiva Almeria, Almeria 3, Eldense 0.
2: Bona, la proposta de Claudio Barragán en esta segona part, tot i la derrota 3-0, continua sent valent i continua sent ambiciós l'equip del Deportivo Eldense. Raúl, acaba de concloure el partit de Riazor, el millor jugador de l'Elx.
4: Per a mi, i no pel gol, sinó pel treball, Marc Aguado. És que és, per a mi és determinant que aquest jugador no jugui com ha fet en la primera part, en la posició que l'ha col·locat Martín Anselmi, sinó més endarrerit i sent el futbolista que inicia el joc. És millor, jo crec, que l'inicia ell, que no que siga Affengruber o el mateix Fede Redondo. De fet, és el futbolista que està parlant per als companys de Zon. Marc Aguado.
6: Ocasiones, esa doble parada de Leo Román, mucha posesión, mucha presencia, pero no llegaba al gol.
7: Sí, está claro que veníamos con la intención de sumar de tres. Creo que hemos tenido nuestras opciones, creo que en un desajuste que hemos tenido en la primera parte nos han hecho un gol, pero creo que en general ha sido un buen partido y de aquí a por más.
6: Se ve un Elche, a pesar del cambio de entrenador, muy parecido al de la temporada pasada, de apostar mucho por tener el balón, de no rifarlo, de construir a fuego lento.
7: Bueno, creo que una de las cosas que define a este equipo creo que tiene que ser la valentía. Da igual el entrenador que esté, tenemos que saber cuáles son nuestras características y con ello y con el entrenador buscar la mejor fórmula para sacar nuestro potencial.
6: Objetivo para esta temporada, imagino que sufrir un pelín menos que el tramo final del año pasado, ¿no?
7: Disfrutar. Con eso yo creo que llegará todo.
6: Hoy has disfrutado, ¿no?
7: Bueno, he corrido mucho, pero sí, he disfrutado.
6: Enhorabuena.
7: Muchas gracias.
2: Estamos hablando de Marc Aguado, protagonista en televisión. Comentabas que te agrada, ¿no? Pero,
4: sí, a mí sí.
2: Para ser el futbolista que inicia el joc en el Elche.
4: Es que es el que va a morir la temporada pasada y subió por corroborar. No era l'home àncora, l'home que, claro, que desde la seva percepció es el que ha de iniciar el futbol y era el que conectaba molt amb l'Aleix Febas, ¿no? Ya sense la presencia de l'Aleix Febas, que yo creo que es el futbolista, en parlar dels davanters, que havia perdut l'Elche, però Aleix Febas era el futbolista que dotava d'aquest equilibri en la parcel·la ampla, un box-to-box de des de darrere i arribar endavant amb les seues cavalcades i amb les seues accions elèctriques. Però per a mi Marc Aguado és aquest futbolista àncora que ha de capitalitzar el futbol de l'Elche des de darrere i donar-li aquesta continuïtat que tenia la temporada passada amb Eder Sarabia.
2: Està parlant Aubameyang, que és l'autor del gol,
8: ¿no? Con el sabor, así. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos que la liga no es fácil. Eso no va a servir para el futuro. Pero bueno, pienso que hemos jugado bien, hemos dado mucho. Nos ha faltado un poquito de piernas al final. Pero bueno, como le he dicho, eso no va a servir para el futuro.
6: El gol es un golazo, Pierre. La bajas con la derecha, la pegas con la izquierda. 37 años, pero la calidad no se pierde.
8: Bueno... Decimos que el control fue bueno. Si haces un buen control, pues después es más fácil hacer gol.
6: Parece que llevas toda la vida aquí. Se dice en España, has caído de pie en Coruña.
8: Sí, es porque la gente es muy buena conmigo desde cuando llegué, entonces. le agradezco mucho.
6: Te han bautizado en la retransmisión como Auramellán. No sé si entiendes el significado.
8: Sí, sí, eso es.
6: Muchas gracias y gracias. Un placer tenerte de nuevo, vale, en la liga.
8: Gracias.
2: Farmea Aura, Aubameyang, que el mejor futbolista, sube, si te pregunto por un futbolista en el Depor, evidentemente es este, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Yo creo que ha tingut esa qualitat, l'ha mostrat en ese gol fantàstic que ha marcat, i efectivament com a destacat diríem a Aubameyang, ¿no? I en l'Els pues a mi també m'ha paregut bé Aguado i m'ha agradat molt Xus també, els primers la primera part de Aliwari, i bueno, i després que ha estat acertat a canviar aquesta disposició de Sangaré, d'estar en la banda, passar a central i jugar-te Temorente per la dreta, jo crec que hi ha els canvis.
2: Això ha sigut, és una bona decisió tàctica de l'entrenador, sí, que ha canviat el partit, Subi?
1: Sí, sí, l'ha canviat, perquè al final en banda n'hi havia un jugador que és específic de banda i no un lateral, i després el lateral te dona, sobretot Sangaré, te dona més versatilitat per anar també per acabar en atac, i bueno, després Cepeda efectivament també ha fet, ha estat un poquet millor que Neto, i bueno, i el seu ha merescut, no? Perquè abans ja ho havia merescut el gol en la doble jugada de Fer Niño i Villar, i bueno, i en el Depor, bueno, de banda de Aubameyang destacaríem a Leo, al porter, no? Sí, que també ha tingut una actuació destacada.
2: Sí. Alguna cosa més te queda per apuntar, Subi?
1: No, res més. Està bé al final el punt, jo crec que al final se pot dir que li va bé als dos equips per a no començar perdent, que això és important, i bueno, i per a l'Els, pues bueno, esperar ixe partit tan important de la setmana que ve.
2: Javier Subirats, gràcies.
1: Vinga, un abraç a tu i a Raúl.
2: Javier Subirats, que esta temporada, al igual que va fer en la temporada anterior, va acompanyar-nos en les retransmissions del Punt a Punt, així en Apunt Ràdio. Raúl, l'àrbitre, que t'ha paregut?
4: Normal, desapercebut, no?
2: Desapercebut, que és el que han de fer els àrbitres,
4: sí,
2: no?
4: Ja, aquesta acció inicial de partit, aquest possible penal de, crec que era de Ximo Navarro a Fer Niño, però l'acció era molt justeta. Jo crec que bé, en línies generals no ha intervingut i no ha sigut protagonista, com sí que són altres àrbitres.
2: Et pregunto per Anselmi la seva posada en escena, però continua Álvaro Molina jugant bé, tenint la possessió de la pilota, vale, suposa que també és entenible, no?, l'actitud de l'Almeria, però que hi ha un equip al que li agrada tindre la pilota, li furte la pilota al Deportivo Eldense, estigui acostant-se més a porteria contrària, parla bé de l'actitud de sí. Claudio Barragán en la segona part, perquè jo esperava que se blindara i que deixara passar els minuts perquè no el golejaren, i al contrari, el seu plantejament és ambiciós.
9: Totalment, és que ha tingut ja 3-4 aproximacions claríssimes. Ara fa un minut, altra de Jorge Rastrojo, i se llançament baix, quan ara ataca l'Almeria en una des que arriba, una de les primeres que arribava, i parlant també de l'Almeria, l'equip que té, i és que la plantilla que té és espectacular, perquè han entrat Quim Junyent, una perla de la Pedrera, de la colla de Lamín, de Pau Cubarsí, que ara està provant sort d'ací l'Almeria, i l'altre conegut també com Estipenga. La pilota que li arriba per a Fidel, li dobla Jesús Clemente, no pot arribar a la línia de fons, se'n va la pilota, traurà Andrés Fernández, i el que estàvem comentant és que ha entrat Cipenga, que també, bueno, el Lense, suposa que pensarà García Pimienta, que tinguen el valor, si pillem un altre poden fer el quart. Que tenen un fons d'armari espectacular, però el Lense, que està donant una molt bona imatge, falta el gol, quan arribem al minut 69 de partit, continuem Almeria 3, el Lense 0.
2: Wing destaca que té Javier Subirats, Raúl, a la fi Martín Anselmi ha estat amb un plantejament, però no li ha costat res modificar-lo, canviar-lo, reestructurar l'equip, quan s'ha donat compte que no funcionava.
4: Sí, sense...
2: Vull dir, aquesta versatilitat de Martín Anselmi,
4: sí, sense canviar-la, d'aplaudir-la
2: també avui,
4: sense canviar-se a les línies generals de l'esquema tàctic de la formació, però a mi sí, jo continuo pensant tal vegada en el devenir de la competició en guanye, i la meva opinió la canvie, però jo veig fer de redondo més al mig camp que no treballant des de la zona defensiva, tot i que té una molt bona eixida de valor des de darrere tot el que vulguem, però jo crec que a mi sincerament en la segona part, quan Fede Redondo ja no estava en eixa part defensiva i era molt més reconeixible amb Sangaré, a Fengruber i amb Víctor Xust, i sa línia de 3, i observant a Tete Morente des de la dreta amb ixa projecció, amb la de Germán Valera per l'esquerra, jo a l'Elche el veig ahir més fi, i sobretot Marc Aguado. Si Marc Aguado és el que arriba a rebre ixa primera pilota i li dona eixida a canalitzar el valor de l'Elx des de darrere per a buscar a Gonzalo Villar, per a buscar a Lucas Cepeda. Per a mi guanya molt més en verticalitat el Coll Infant de Vera i l'equip de la ciutat de les Palmeres, no? Però també és cert que els altres tres estan més rodats, no? Han jugat molt més junts la passada temporada, just el Bubba Sangaré també en el tram final de competició. Però ja dic, acaba d'arribar, a mi el plantejament de Martín Anselmi em convenç, és una línia continuista de la de Sarabia, però m'agrada que l'Elx siga vertical, de vegades tant de toc horitzontal, no vull dir que adorma les ovelles, però que està molt bé per a les estadístiques de veure la possessió d'un equip respecte a l'altre, però millor ser ofensius, no? I fent el paral·lelisme amb la selecció que va competir amb Luis Enrique, que era molt horitzontal en el seu moment en el Mundial de Qatar, i després tens a la selecció de Luis de la Fuente,
2: que té algo més de vertigen.
4: Clar, vertigen també perquè sí. En l'Eurocopa tenia bandes, en esta no ha tingut bandes, però ha sabut reinventar-se, no? I també ser un equip vertical. Aquesta verticalitat de la segona part és la que a mi m'agrada de l'Elx.
2: Recordem, Raúl, ràpidament, per a tancar, les zones que encara resten per reforçar a l'Elx, perquè clar, és un equip este en la primera jornada de Lliga, però quan es tanqui el mercat, podria ser un equip diferent.
4: Primer, que no toquen a Fengruber, el Kaiser, que per a mi és peça fonamental. En la Eurocopa tenia bandes, en esta no ha tingut bandes, però ha sabut reinventar-se, no? I també ser un equip vertical. Aquesta verticalitat de la segona part és la que a mi m'agrada de l'Elx.
2: Recordem, Raúl, ràpidament, per a tancar, les zones que encara resten per reforçar a l'Elx, perquè clar, és un equip este en la primera jornada de Lliga, però quan es tanqui el mercat

0: De perfil esquerre en línia defensiva, perfil dret també en línia defensiva, és el que havia comentat la direcció esportiva, direcció general esportiva de l'Elche, possiblement un porter també, i el que comentava, no? que des d'Itàlia el nom propi que avui parlant els companys de Sky era el de Zakaria, el futbolista del Marroc, 26 anys, però en este cas no és un perfil defensiu, és un perfil ofensiu. Està parlant-se de que hi ha negociacions entre l'Elche i el Torino per a tratar de fer una sessió amb opció de compra, però el problema o les negociacions estan sobretot en la part de si després hi ha una venda de l'Elche, quin percentatge tindria l'equip italià. Però este perfil no és dels que encaixa en el que havia dit la direcció general esportiva de l'Elche, no? Que era més de futbolistes de la part defensiva, però si hi ha oportunitats en el mercat, l'Elche no va a renunciar perquè té marge de fair play salarial.
1: Falta per aparèixer bona nota i també, bueno, pues acaba d'arribar Ezeponce.
0: Sí, Ezeponce ja el coneixem de l'etapa anterior, però sí que per a Facu una nota, i sobretot també al tanque, no? A Biel Osorio, que és altre futbolista, que és davanter i un nou futbolista d'àrea.
1: El que
0: necessita l'Elx. Un nou, avui ha marcat un migcampista defensiu. Els davanters de l'Elx, a veure quan s'estrenen.
1: I falta un davanter, després del que contava Raúl al llarg de la retransmissió, ha perdut els 3, que van fer gols al llarg de la passada temporada.
0: 25,
1: 25 gols.
0: De 49, 25. La xifra més alta de l'Elx en primera divisió de gols són 49, són els de la temporada passada. I això és 49, 25. Tenen el nom propi de Rafa Mir, del Torito, Álvaro Rodríguez i d'Andrés Silva.
1: Totes les dades de l'Elx esta temporada, novament, en la veu de Raúl Pina, en els partits del Elx, en esta sintonia, la del punt a punt, en Apunt Ràdio. Raúl, gràcies, bona nit.
0: Adéu, bona nit, Salva.
1: A Raúl Pina, de seguida en roda de premsa, escoltarem a Martín Anselmi, que a més, en guany la tenim patrocinada. Són les 11:10, i a pausa per a la hidratació, Álvaro, en Almeria.
2: Quan estan esperant ara dos jugadors de l'Eldense per a entrar, com són Jordi Martín i Rodri Val, dos noves incorporacions en este mercat de fitxatges d'estiu que encara no ha acabat i que ara entraran quan estem ara veient a García Pimienta parlant amb els seus jugadors, que suposa que voldrà finalitzar el partit a mitja porteria zero, i Claudio Barragán, que voldrà, bueno, tractar de retallar distàncies en els dos últims 15 minuts que queden en Almeria Stadium, guanyant el conjunt local per 3-0, quan ja han vist alguna jugada ja de Cipenga que solien veure en Castalia, i és com encara el seu parell. No té por, li fa igual, és ell sol, és contra el món, i li donarà moltíssim a este
1: equip
2: de l'Almeria.
1: Segur. Bueno, pues conclou esa pausa per a la hidratació, la que no hem tingut amb bon criteri per la temperatura a Riazor. No ha passat com bueno, pues acaba d'ocórrer en l'última edició del Mundial, on moltes vegades no feia falta la pausa per a la hidratació, però es feia perquè era una pausa pura i dura per a la publicitat. Així sí, perquè tot i ser les 11 de la nit, la temperatura és molt alta en l'estadi de l'Almeria, 75-76, Álvaro, 3-0, perd el conjunt del Deportivo Eldense, que tot i això, bueno, pues no està tenint una mala posada en escena a Almeria.
2: Està donant eixa bona imatge quan ja han tingut esos dos canvis. Se n'han anat Mariano Carmona i Pau Cabanes quan està atacant l'Eldense, però hi havia falta en atac, pensa que li ha tocat en la mà. El jugador de l'Eldense traurà l'Almeria, estan dient eixos dos canvis. Jordi Martín per Pau Cabanes i Mariano Carmona, que se n'ha anat i ha deixat el seu lloc per a Rodri Val. És a dir, moltes noves incorporacions, també moltes cares noves que a poc a poc Claudio Barragán haurà de posar en marxa, perquè al final és un equip més del 50% és pràcticament nou, i òbviament no es fa del dia al matí un nou equip, i sobretot després d'ascendre a segona divisió, una categoria molt molt complicada com és esta Lliga Hypermotion. Vol atacar l'Eldense en estos últims minuts, a veure si pot fer el seu golet, tractar de retallar distàncies i continuar donant eixa bona imatge en la segona part. És Fidel, que li la dona perfecta per a Justin Smith, que arriba a línia de fons dins l'àrea, a punt de perdre la verticalitat, cau el jugador de l'Almeria dins l'àrea, serà falta en atac de Justin Smith. El mig centre també, altre fitxatge procedent de l'Sporting de Gijón, caia Gui Guedes, ara el capità de l'Almeria. Ahí veiem com li toca un poquet al muscle i ja fa tot per tirar-se Gui Guedes. Serà falta de Justin Smith quan arribem ja al 77, continuem 3-0. Traurà l'Almeria, serà Andrés Fernández prenent-se també el seu temps, encara que en aquestes noves normes no es pot perdre massa temps. Bueno, encara hi ha algun jugador que es fa un poc el bobo per no traure, per deixar passar segons. Això jo crec que mai és pedra. Quan ja està preparant dos noves incorporacions García Pimienta, la pilota que espera l'Almeria en el centre del camp, Zipenga jugant per a...

0: Arribas controlant la pilota, amagant-la, jugant per al seu central, Jorge Pulido, obrint a banda per a Chirino, Chirino que retalla, juga per dins, la juga perfecta per a Arribas, Arribas jugant per a Guiquedes, que ja juga per a la incorporació d'Àlex Muñoz, ja es prodiga en atac el jugador, el lateral, jugant per a Cipenga, Cipenga ja vol encarar, vol entrar dins l'àrea, Cipenga que retalla, que amaga la bicicleta, se'n va de un, volia clavar-la per dins, la trau, el llença des de dins l'àrea. La pilota que la baixa ara prou bé Rodrival. A veure si en una d'estes pot atacar l'Eldense. Rodrival continuant la pilota. Arribant al camp de l'Almeria. Obri per a Rastrojo. Un dels homes que ha entrat en la segona part. Més incisiu també per aquesta banda esquerra. Continua Rastrojo. Encarant a Chirino. Vol Rastrojo posar-la. Chirino que refà. La trau per línia de banda. Traurà l'Eldense. Seguim a l'Almeria. Estàdium 3-0. I estem veient a Jorge Rastrojo que arriba de la primera federació. I que és un jugador que en aquesta banda esquerra està atacant molt en aquests minuts que està tenint en el dia d'avui. La pilota per a ell precisament no la pot guanyar, diu l'àrbit que l'ha tirat ell, així que traurà l'Almeria de banda.
1: He vist en la graderia gent d'ell que s'ha acostat a veure el seu equip en la primera jornada de Lliga.
0: Sí, sobretot en aquestes primeres jornades jo penso que és quan més es pot viatjar perquè la gent està de vacances, també es veia en aquests camps
1: no
0: de primera divisió.
1: No és un dolent desplaçament.
0: No, ja dic, en primera divisió també s'han vist desplaçaments perquè bueno, la gent aprofita este cap de setmana, aquestes vacances, per poder viatjar i bueno, visitar també un Almeria Stadium, un equip que fa no molt estava també en primera divisió, pues, sempre és un bon viatge. La pilota que espera Cipenga que se'n volia anar, Cipenga que no para d'intentar-ho, porta 10-15 minuts sí, i és que agarra la pilota i no mira jugadors. Ell vol encarar el seu lateral i fer la seva jugada i moltes vegades ho fa perquè té una qualitat tremenda.
1: Va ser una gran pèrdua per al Castelló i una bona incorporació per a l'Almeria. Estem en el 80 ja de partit, 3-0, està perdent l'equip de Claudio Barragán, però hem de tornar a l'estadi de Riazor perquè va començar la roda de premsa de Martín Anselmi, roda de premsa patrocinada així en el punt a punt de Punt Ràdio Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya. T'ofereix la roda de premsa de Martín Anselmi.
2: Bueno, buenas noches a todos. Nada, creo que ha sido un muy buen partido de parte del Elche. Creo que se vio lo que nosotros buscamos, que es competir, que es intentar estar presente en el juego en todo momento. Y la verdad que creo que hicimos un partido bastante completo donde tuvimos nuestras situaciones, donde incluso para mí, desde mi perspectiva, fuimos superiores en casi todos los aspectos del juego. También con el detalle que han debutado dos chicos, sí, y la verdad que eso nos pone muy contentos porque al final es un premio para ellos de lo bien que lo vinieron haciendo en la pretemporada. Así que creo que, bueno, me gusta también no hablar con tantas emociones, sino tener la capacidad de poder ver el partido nuevamente y a partir de ahí hacer un análisis más concreto, pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
3: ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí.
4: ¿Qué tal, míster? Pedro Miguelez para Deport Life. Bueno, te quería preguntar cómo has visto al Elche en esta segunda temporada consecutiva que empieza en Primera División y cómo has visto también al Deport.
2: Bueno, lo del Elche, buenas noches. Lo del Elche lo acabo de contestar. Después creo que el Depor, evidentemente, volver a primera siendo un equipo grande después de tantos años es una noche muy especial, ¿sí? En su estadio, con su gente. Creo que tiene jugadores de mucha calidad, que lo hacen bien, que se mueven bien, que son capaces de tener la pelota, que son capaces de resolver en una sola acción, así que creo que más allá de que creo que fuimos superiores, no dejo de felicitar al rival porque nos compitió y porque por momentos quizás fueron menos esos momentos, pero sí nos logró poner en peligro.
5: Hola, Mr. Silo del diario inglés The Guardian. Quería preguntarte un poco por el proceso en estas primeras semanas. Cuando un equipo tiene una identidad tan clara como tenía el Elche el año pasado y llega un nuevo entrenador, no sé si eso te lo pone más fácil, más difícil, en qué momento puedes empezar a realizar los matices que quieres hacer. ¿Cómo es ese proceso?
2: Hola, buenas noches. No, a ver, creo que primero Eder hizo un gran trabajo. le ha dado una identidad al equipo en las últimas dos temporadas. Y creo que no es casualidad que yo esté sentado acá. Al final, el club tiene una esencia en cuanto a modelo de juego. Busco darle continuidad de muchas cosas a lo que se venían haciendo. Creo que a la hora de atacar, Eder y yo tenemos la misma sensibilidad por el juego, con matices obviamente. Hoy atacamos mucho de tres, en construcción de tres. Quizás ellos la temporada pasada lo hacían más de cuatro. Nosotros hoy construimos de tres. O sea, son matices, pero al final la sensibilidad y la esencia es la misma. En cambio, creo que a la hora de defender, hoy ya se vio algo diferente con relación a la temporada pasada. Creo que la fase final, sobre todo, Elche la temporada anterior hacía mucho marcaje al hombre. Nosotros creemos que hay momentos para marcar al hombre como lo hicimos cuando la bola estaba en el portero rival. Si no, nos gusta juntarnos. Creemos que tenemos que defender como equipo, porque al final, si atacamos como equipo, nos gusta defender también como equipo, todos juntos, y entender cuándo hay que saltar y cuándo poder ir de ese bloque a esa presión a pares, como lo hemos hecho. Pero creo que hoy se vieron algunos matices. Sin embargo, obviamente, el trabajo que hizo Eder la temporada pasada para nosotros fue de gran, gran ayuda.
1: Continua parlant Martín Anselmi després de l'empat del seu equip primera jornada de Lliga Riazor davant del Deportivo de la Coruña. Mentre tant, minut 84, el Power Horse Stadium d'Almeria, Almeria 3, Deportivo Eldense 0.
2: Hola, Alberto, buenas noches. Bueno, el del Depor es una bola sin presión, es una bola descubierta. En el intervalo entre David y Buba. Debería volver a verlo para definirte con exactitud cómo debemos agrandar en esa situación y cómo perseguir esa diagonal. La vi una sola vez en cámara táctica, no tengo toda la secuencia de la jugada, pero bueno, hay mérito de Aguamellán en el control y en la definición. Hay una bola descubierta en un sector donde creo que no puede estar descubierta, no pueden lanzar tan fácil. Y hay una carrera que siempre cuando hay amenaza, la línea tiene que perseguirla. No sé si David tiene noción de que tiene a él en la espalda, pero debe agrandar. Al final creo que reacciona tarde. Después quiero ver si la línea está en línea, porque eso significaría que estaba en fuera de juego. Es decir, no están fuera de juego, pero quiero ver por qué. Y si era una acción para que estén fuera de juego, porque al final cuando la amenaza ya parte en fuera de juego, nosotros en esa situación no queremos agrandar. Y el gol de Elche, no te sé decir, no lo volví a ver. Sé que hemos trabajado bien el balón parado, se vio en la primera acción, es una jugada ensayada que salió a la perfección y que el arquero de ellos la tapó muy bien. Y lo único que te puedo decir es que vi a Marc cabecear y que la bola entró. Al final no te puedo hacer un análisis profundo.
6: Hola, ¿qué tal, Martín? Mister Pepe Torrente para la cadena COPE. Han dicho un poco que considera que han sido superiores al Depor, aunque es verdad que también ha dicho que el Depor les ha puesto en problemas. No sé si considera justo el resultado, visto lo visto, con aciertos y errores de ambos equipos, paradas de porteros, aciertos de los atacantes, si lo considera justo o cree que hubiesen merecido ustedes más.
2: Hola, buenas noches. Y al final no me gusta ponerme en esos lugares porque el fútbol es lo que es. Terminó el marcador en empate y se empató. Los merecimientos, sí creo que fuimos superiores. Después merecer ganar o esas cosas, al final es meterte en un lugar que es incomprobable. Es decir, se terminó empatando. Tuvimos la primera de pelota parada, otra de Ali en conducción, la que saca para Gonzalo, la que le saca a Ferniño en la misma acción, un centro de TT que nos llegamos a conectar. Creo que en ese sentido lo vi más activo a Román, creo que fue la figura del partido para mí. Y nosotros, salvo la del gol, no sé si tuvimos alguna acción en la que nos han generado un peligro. Sí, por momentos tuvieron el control desde la bola, pero creo que en líneas generales sí hemos controlado el partido desde lo que nosotros queremos controlar y a lo que nosotros le llamamos controlar el partido. Pero hablar de merecimientos, me parece que carece de sentido. Chao, buenas noches, ¿eh?
1: La roda de prensa, chao Martín, de Martín Anselmi, el tècnic de l'Elche, valorant com ha aconseguit el seu equip empatar a un en la primera jornada de Lliga a Riazor davant d'un recent ascendit com el Deportivo de la Coruña. Roda de premsa que us hem oferit gràcies a Electri Consulting. Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques, Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja. I qui ja està estalviant temps és l'Almeria, que està guanyant 3-0, Álvaro, al Power Horse Stadium davant del Deportivo Eldense.
0: Sí, i després ja deixa pausa d'hidratació, el ritme del partit ja ha baixat molt quan ha tingut l'Eldense. Els dos últims canvis del partit han entrat tant Borja Calvo per Guillermo Macho, ha entrat també Carlos Guirao, una de les altres incorporacions per Fidel Chávez, el que és un dels capitans de l'equip, que avui no ha tingut un dels seus millors dies, era complicat. Tornava també a una de la que va ser sa casa, l'Almeria, va jugar allí una temporada, i ja estem dient el partit que ha baixat molt les pulsacions després d'eixa pausa d'hidratació. Estem a punt d'arribar-hi al minut 90, són 89 minuts, 3-0, i la pilota que espera Ramon Vila, jugant per al seu central, Floris Esmant, que ja vol girar-se, jugant per dins per a Carlos Guirao en el centre del camp, intentava jugar per a Jesús Clemente, però la recupera Cipenga, Cipenga que ja vol encarar, Cipenga que la posa al primer pal, el remat, la parada de Rodri Val, esa rematada que entraba desde segunda línea Miguel de la Fuente, y quina aturada de Rodri Val, era el cuarto para el conjunto andaluz en el minuto 89. Ahí estén veient la centrada de Cipenga, y que ve Miguel de la Fuente y se davantere que les olora totes dins l'àrea, esa rematada amb cama esquerra y aturada espectacular de Rodri Val, el porter de l'Eldense. Estava a punt ja de caure el quart gol de l'Almeria, que en un no res, és el perill també que tenen estos equips, que en un no res poden fer-te molt de perill. Ahí la centrada de la treta de cantonada, que es queda curta, la trau l'Eldense com pot, torna a caure en la frontal, però ja havia falta en atac de l'Almeria quan arribem ja al minut 90 de partit. A veure, molt de temps, són 6.
1: Sí, està afegit. Cipenga, està clar, Álvaro, que li dona major potencial, més dinamisme, molta versatilitat a la punta d'atac de l'Almeria, que ja de per si tenia molta autoritat.
0: És que li dona una amplitud, ara torna a recuperar Cipenga, Cipenga que la deixa a la frontal de l'àrea, és Leo Baptistao que també ha entrat, el control seria Nat Llarg, tan acaba ara el lateral David Ruiz, serà treta de cantonada, i és que és el que diem, és que han entrat, bueno, Baptistao, Cipenga, Kim Junyent, ha entrat també Miquel Vesga en el centre del camp, és que l'amplitud que té de plantilla este Almeria
1: és
0: una animalada, jo penso que és, si no és la millor, estarà propet, jo penso que té millor plantilla que l'any passat, que l'any passat sí que jo pense que anava un poc just i que va arribar a esos playoffs un poc just, però és que en un guany té una amplitud en la banqueta espectacular. Traurà Kim Junyent en curt, la rematada fora, i sa jugada ensallada, baló parat, que li ha fet molt de mal a l'Eldense, sobretot en la primera part, el llançament era de Miguel de la Fuente, se n'ha anat fora i tampoc acaba d'entendre, jo entenc que s'ha fet pausa d'hidratació, que n'hi han hagut canvis, però no s'ha perdut temps, està el marcador 3-0, afegir 6 minuts, ho veig un poc excessiu. Quan la pilota és de l'Eldense, és Rastrojo, la deixa per a Rodri Val que vol girar-se, la deixa per al lateral Jesús Clemente, Carlos Guirao, triangulant ara bé l'Eldense, que pot dir d'aquesta pressió, és Rastrojo, en banda dreta, ara el jugador de l'Eldense, quina bona passada, fora! L'acaba de tindre l'Eldense, la centrada de Rastrojo, que ara està jugant per la dreta, aquesta centrada rasa al segon pal, que es passeja per tota l'àrea i arribava Borja Calvo en la cama esquerra, la pilota que colpeja en l'exterior de la xarxa de la porteria d'Andrés Fernández, les està tenint l'Eldense en esta segona part.
1: Jo crec que en esta segona part mereix un gol, l'equip de Claudio Álvaro.
0: Totalment, sí. Ha meriscut mínim un gol perquè ha arribat i han sigut clares, vull dir, no han sigut aproximacions, és que han sigut clares en rematades ara de Borja Calvo, que no ha pogut rematar bé, i una altra bona acció ara de Rastrojo per banda dreta. Este jugador que està guanyant-se també eixa titularitat la setmana que ve. Quan la pilota és de l'Almeria, pilotada llarga per a que la baralla Miguel de la Fuente, la guanya Floris Esmant, jugant per a Olaizola. Olaizola per al lateral David Ruiz. Ja se li nota també algun signe de cansament, com és normal. Són més de 90 minuts jugant en un calor que estarà fent i una meitat infernal allà a Almeria. I el cansament que és normal que es note quan estem encara en
1: pretemporada i en estiu, vaja. Sí.
0: Pràcticament pretemporada. La pilota que és de l'Almeria, que la vol traure, la recupera altra vegada l'Eldense, intentant atacar en una de les últimes ja del partit, minut 93. Resten encara 3 minuts d'afegit, haurem d'arribar al 96. És Floris Esmant canviant d'orientació, és perfecte per aquesta incorporació en la banda esquerra, no l'ha pogut controlar bé el jugador de l'Eldense, que la deixa darrere, Borja Calvo en la cama dreta, la vol posar, es queda curta, la trau Pulido com pot, la pilota que se'n va per línia de banda, servici de banda traurà l'Eldense, que ho fa ràpid, Carlos Guirao jugant per a Borja Calvo, Borja Calvo es gira, juga per al centre del camp, torna a retrasar la pilota Floris Esmant, jugant el central Floris Esmant, un dels capitans en esta rereguarda de l'Eldense, Rastrojo que ja vol fer esa centrada, ara topa en el jugador Alex Muñoz, serà treta de banda per a l'Eldense en estos últims minuts de partit, en el debut de l'Eldense en segona divisió en este primer partit de temporada ja, la 26-27. Trau ja la devolució que ha sigut roïn ara en banda. Traurà l'Almeria, que ja deixa passar també els segons. En el minut ja 94 en Almeria Stadium. I aquests tres gols en la primera part que han sentenciat pràcticament el partit en el descans. I l'Eldense, que sí que és cert que està donant una molt bona imatge en aquesta segona part, però no està arribant el gol. Eixe primer gol en segona divisió. La pilota de Justin Smith, deixant-la darrere per al central Olaizola. Olaizola amb la pilota, l'Almeria que ja no va pressionar. També se li nota cansat a Miguel de la Fuente, el davanter que avui ha corregut també molt en aquesta punta d'atac, que no ha pogut fer aquest golet, el davanter, i la pilota que serà per a l'Eldense.
1: En el recapitulant, Álvaro, perquè resta un minut i mig perquè concloga el partit, a la fi 3-0, t'han fet dos gols a pilota parada, solament ha sigut inferior a l'Almeria en la primera part a pilota parada, és cert que després el tercer és un golàs de Nico Melamed, però perquè té grans futbolistes la plantilla de l'Almeria, però després en la segona part, bueno, pues el Deportivo Eldense, que podia haver optat per tancar-se, blindar-se i tractar de pegar a fugir d'una golejada, bueno, pues ha tingut moltes aproximacions cap a la porteria de l'Almeria. Jo crec que s'ha merescut més d'algun gol.
0: Ha donat una bona imatge i al final són els detalls que ja en lliga professional en esta segona divisió davant d'un equip que vol lluitar per tornar a primera, que ha fet una plantilla espectacular com veste comentant, al final el que marca la diferència són els detalls, són dos gols a valor parat, és un altre gol en una eixida que no ha eixit bé l'Eldense i l'ha aprofitat Nico Melamed per a fer eixe golàs per tot l'escaire imparable, i ara pues bueno,
1: Fipenga
0: que també va en moto, que vol encarar l'altra vegada Jesús Clemente, ja pot ser l'última, continua encarant Cipenga ja dins de l'àrea, la deixa darrere, és Miguel de la Fuente que la volia deixar de taconada, cau a terra i penal. Xiula penal el col·legiat en l'últim minut de partit, penéix a caiguda de Miguel de la Fuente.
1: No protesta
0: de
1: futbolistes de l'Eldense.
0: No sé si ha sigut Floris Esmant i al final acabarà en una golejada, pot ser, si fa el gol. En l'últim minut de partit, eixa caiguda dins l'àrea, la filtrava Cipenga, que ja ho estàvem dient, que va en moto, que ha rebut eixe baló des del seu camp, i ja ha arribat pràcticament a línia de fons, la deixa darrere Miguel de la Fuente. Ui, massa justet.
1: Li pega en el turmell, no? És, el futbolista de l'Eldense.
0: Sí, Justin Smith.
1: Que no protesta.
0: Li toca per darrere, cau ràpidament Miguel de la Fuente i l'àrbit que estava davant ni s'ho ha pensat i pareix que no va voreu.
1: No ha protestat tampoc el jugador del Deportivo Eldense.
0: Ahí va Leo Baptistao, un altre home amb moltíssima experiència. Ahí va, amb el número 12, sent el capità de l'equip. Ja, últim minut, Leo Baptistao, que va a cama dreta, Baptistao fora!
1: Oh, fora!
0: La tira fora, Leo Baptistao, se'n va molt per dalt quan era ja, segurament l'última jugada del partit, la tira fora, este penal, Leo Baptistao, i final, en Almeria Stadium, en el camp del conjunt andalús, en esta última acció, en este penal de Leo Baptistao, que el tira per dalt, final del partit en este primer partit de temporada de l'Eldense, 3-0 davant de l'Almeria. Ja ho comentàvem, Salva, era una eixida molt difícil, però l'Eldense ha donat una bona imatge. El que li ha faltat és el més important en el futbol, i és el gol.
1: Sí, i sí, efectivament, i una major consistència, que és el que se dirà a partir d'ara. A pilota parada, l'equip de Claudio Barragán, Nico Melamed, escollit per la tele, millor futbolista del partit. Qui ha sigut, segons el teu parer, Álvaro, el millor futbolista en el Deportiu Eldense?
0: De l'Eldense em quedaria amb Rastrojo. Uh-huh. Has jugat aquesta mitjoreta en la segona part, ha sigut molt incisiu per banda esquerra, ha tingut alguna jugada de molt de perill. Quan ha jugat també en la banda dreta en aquests últims minuts de partit, també ha estat molt incisiu i ha atacat molt per aquesta banda, ha tingut aquesta centrada per baix que no ha pogut rematar Borja Calvo, així que em quede en aquesta segona part de Jorge Rastrojo.
1: Suposo que en l'Almeria, golàs de Nico Melamed, encara que és difícil quedar-se amb algun futbolista de tots els que té l'Almeria, que és una gran plantilla, altra vegada, Álvaro, configurada per a pujar a primera divisió.
0: Sí, sobretot quedar-se en Nico Melamed, que ha fet eixa assistència de treta de cantonada i eixa golàs, que jo penso que serà un dels gols
1: de la jornada,
0: de la jornada segurament. I en queden ell també en eixa doble pivot de Guiguedes i Jotzic. Penso que tenen molta faena al centre del camp, i és que és el que diem, és que esta Almeria és molt llarga, perquè la segona divisió és molt llarga, però esta Almeria és un candidat a estar mínim en aquests jocs de playoff.
1: I amb este joc no passarà tampoc massa problemes la primera jornada de Lliga, L'equip de Claudio Barragán, el Deportivo Eldense, que avui, com diu Álvaro, té una eixida molt complicada, no ha sigut massa consistent a pilota parada, encaixat dos gols, i després el tercer és un golàs de Nico Melamed. Vos ha contat el partit Álvaro Molina, que us va acompanyar durant tota la temporada en esta sintonia, la del Punt a Punt de Punt Ràdio. Álvaro, gràcies, bona nit.
0: Una abraçada, companys, bona
1: adéu nit. A Álvaro Molina. Tanquem esta edició del Punt a Punt. Vos hem portat el primer partit de primera divisió, el duel de Riazor, que ha acabat amb empat a un entre el Deportivo de la Coruña i l'Elx. I ara es darà, acaba de tancar-se també la primera jornada de Lliga en la segona divisió. Almeria 3, Deportivo Eldense 0, 11:35. Tanquem el Punt a Punt, fem una pausa i de seguida obrim ja, de seguida, el 90 minuts.
7: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
8: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Si voleu viatjar amb nosaltres, pugeu, que així, en les cançons de la nostra vida, ens agrada la música i la seva relació amb totes i tots nosaltres. Avui farem una ullada al passat, més passat, però des del present més present. Vos expliquem. Al capítol d'avui de la història de la música valenciana analitzarem com la música tradicional de les nostres comarques ha arribat fins als nostres dies i quins han sigut els responsables de renovar el seu discurs.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: Durant segles i fins les primeries del segle XX, les poblacions de la societat rural al territori valencià van crear repertoris multifuncionals de cançó popular i música instrumental que proporcionaven ferramentes d'expressió artística per al plaer, per a la festa, per a distints tipus de treball, per les devocions religioses, per a la mort, en definitiva, per a tot allò que vivien com a societat.

moltes societats del món occidental i al llarg de la història, els compositors de les músiques més qualificades com a cultes van anar separant-se del llenguatge musical popular tradicional i van anar construint un altre llenguatge sonor, un altre tipus de música, en definitiva. I a finals del segle XX sorgeix a gran part d'Europa un moviment regeneracionista que pretén recuperar el valor de la música tradicional, considerada fins aquell moment com una herència arcaica i antiga, carregada d'estereotips. A Itàlia, Gran Bretanya, França o a molts pobles de l'estat espanyol apareixen moviments i grups on es reivindica música, societat, territori i llengua. I eixe, precisament, és el propòsit principal d'una banda capital per a entendre este moviment i la música popular valenciana. Parlem d'Altai.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Era l'any 1975 i quatre joves, Manolo Lledó, Manolo Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, es van proposar convertir la música d'arrel en una indústria cultural possible, però això sí, sense perdre el carrer. I tant que ho van aconseguir. Ells no eixen del no res, sinó d'una xarxa prèvia de gent que ja investigava i tocava arrel.

simultàniament a Euskadi naix Oscorri, a Aragó la Bullonera, a Galícia Milladoiro o a Castellà Nuevo Mester de Juglaria, bandes que van en la mateixa línia estètica.

0: I per què el tall sonava diferent a tot el que havíem escoltat a les nostres comarques? Perquè ells tenien clar que havien de mirar al passat per a convertir eixe material en peces que funcionaren als discos i als escenaris, com la que tancava el seu primer disc anomenat Cançó Popular al País Valencià.
1: 1, 2, 3 i...

0: que vinga la llum va ser un crit democràtic en un moment històric complicat. I també va ser una reivindicació de la cultura i la identitat valenciana. Diuen que les autoritats locals, després d'escoltar allò de que al senyor alcalde li donen, els van multar amb 25.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: El tall combinava la dolçaina, el llaüt o la bandúrria amb el baix elèctric. I els seus textos reivindicatius ben pronte van enganxar a una joventut que tenia moltes ganes de posar banda sonora a un temps de recuperació de llibertats. En este primer treball ja presenten el seu corpus teòric. Cançons populars tradicionals, composicions pròpies o musicacions de poemes.

Tots em tirem pedraetes és un poema de Vicent Andrés Estellés i forma part d'aquell primer treball de 1975. El tall no és només una banda d'estudi per recuperar i gravar el nostre patrimoni musical, sinó que també són carrer, escena i militància cultural.

El Tai va posar en marxa un model de país cantat. Van demostrar que la música tradicional valenciana no era cosa del passat, sinó material modern, capaç de fer festa, fer memòria, fer pedagogia i fer emoció a parts iguals.

0: podríem dir que Tio Canya és la seva composició més important. Vicent Torrent explica el procés de substitució lingüística a les nostres terres amb una història contada a l'estil trobadoresc dels clàssics valencians. Ell va contar que la cançó li va eixir d'una tirada, com una història que demanava ser contada. Tio Canya és una de les primeres cançons que converteix el conflicte lingüístic valencià en història popular cantable. A més, legitima una cançó d'arrel puga ser tan contemporània com qualsevol altra de tot. I en directe es va convertir en un verdader himne.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I esta cançó forma part de Deixeu que rode la roda, de 1976, segon disc de la banda. Un treball molt important dins de la seva carrera i on hi havia altres temes que van fer d'Altai un grup molt popular, com este que escoltem ara, Darrer diumenge d'octubre.

darrer diumenge d'octubre parla de l'Aplec del Puig, una concentració polític-social del valencianisme que se celebra a esta població de l'Horta Nord des dels anys 60. I així és on volem arribar, perquè una de les claus de l'èxit de la renovació de la música tradicional va ser una societat valenciana que estrenava circuit cultural. Associacions, ateneus, universitats, grups veïnals i aplecs, tots ells van crear un mapa de concerts i de transmissió cultural.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Tot estava per fer en aquelles comarques valencianes de la transició democràtica. I la música tradicional renovada era una de les bandes sonores més importants. En 1978, el Tall publica dos discos, Posa vi, posa vi, posa vi, que és un recull de cançons populars de taverna, i Quan el mal ve d'Almansa, el seu disc més important i també el més popular.

eixe mateix any, al tall es van presentar en directe a Alemanya i França, i un dels seus membres fundadors, Miquel Gil, abandona el grup per fer carrera en solitari. Una carrera que arranca en la banda Terminal Sur i que encara està vigent com a projecte propi.

A partir d'este moment, podríem dir que el tall està a l'alçada d'altres grups d'arrel internacional, com és el cas de la nova companyia di canto popolare de Nàpols, els músics del Nil d'Egipte o els saharauis Muluk el Hawa. Els anys 80 destaquen per l'impuls que van donar a la trobada de música del Mediterrani, una cita anual per a comprovar l'estat actual de les músiques dels països riberencs.

0: Fruit d'açò és el disc de 1982 que van editar amb la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, amb peces com este bolero de l'Alcúdia. I així fins a 2013, que la banda va decidir baixar dels escenaris. Quasi 40 anys i 14 àlbums editats. Una de les bandes més influents de la història de la nostra música i que ha deixat petjada en multitud de formacions musicals posteriors.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I ara és l'hora de parlar d'una altra formació, encara més longeva. Es tracta de Carraixet, un grup que va néixer el 1972 a Tavernes Blanques i que encara continua en actiu amb més de mig segle.

El que escoltem és Les Parrandes, un dels temes publicats a l'any 1979 dins del disc Entre col i col, Lletuga. Es tracta d'un tema popular de Villar, un xicotet poble de l'Alt Vinalopó i que se sol ballar a les seues festes. El 1979, l'escriptor valencià Rafael Vicent Arnal li va posar la lletra que escoltem.

Després d'un parèntesi degut a la censura, Carraixet van tornar als escenaris ja amb una formació familiar i amb instruments de vent, fet que ha caracteritzat la banda des d'aquells moments fins a l'actualitat. Ara mateix, Carraixet són 5 dones de 3 generacions de la família Giner i que han celebrat mig segle d'història amb noves cançons com esta.

El grup va presentar el seu nou disc, Carraixet 50, l'any 2022 al Teatre Principal de València, amb esta cançó que sona de fons i que porta el nom del disc. Tot per commemorar que és la formació musical més longeva de les nostres comarques i que la música tradicional continua més viva que mai.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Però la recuperació de la música tradicional es pot abordar des de molts punts de vista. Si el Tai va encapçalar este moviment des d'un posicionament acadèmic internacionalista, hi va haver una altra formació que ho va fer des de la sàtira i l'esperit faller. Que té bona.

0: disfresses, llums de colors i molta traca.
1: Aquesta és la trista...
0: Des de l'any que es van formar, 1972, van editar 4 discos. Este, Micalet García, que sentim, estava al primer treball de la banda, A la nostra gent.

Els Pavesos van ser un grup de folk festiu, amb Joan Montleón i Merche Banyuls al cap. Un col·lectiu de músics que reivindicava la tradició valenciana, però amb un

0: Les seues actuacions eren un autèntic vodevil, una verbena fallera, un espectacle de varietats i, fins i tot, una celebració col·lectiva de la cançó tradicional. No obstant, eixe mateix any formen part del cartell del segon Festival de la Cançó Folk, celebrat a la ciutat de València, junt a artistes com Raimon.
1: Sa mare que el favor és tirar les mans al cap.

0: va néixer un soldat.
1: Al cap de 4 mesos va néixer un soldat.
2: El 1976, any que editen el seu primer disc, participen a la segona edició del Canet Rock, un festival que se celebra a Catalunya i on van compartir escenari amb Jaume Sisa, Pau Riba o la companyia elèctrica d'Arma. I així comença un idili amb el moviment de la nova cançó a través de la Trinca, un grup que també utilitzava l'humor per a reivindicar la llengua i la cultura popular.

0: i l'any 1978 suposa el seu rellançament definitiu. Publiquen el seu segon àlbum, El Pardal de Sant Joan i La Bolseria, i actuen en la plaça de Baus de València junt amb Joan Manuel Serrat per a més de 30.000 persones. D'eixe disc ixen cançons com esta que escoltem, Orxatera Valenciana.
1: Como una alfombra de flor,

I com que ja sabeu que això és un podcast de música i Sant Joan i la Bolseria va donar per a molt de horchatera, continuem el recorregut i mirem cap a l'Albufera. En concret, a un animal que habita aquest paratge natural i que dona nom a un plat molt arrelat als pobles de la zona. Escoltem les anguiles de l'Albufera.

Els Pavesos van passar un bon grapa de músics durant tota la seva curta història acompanyant Joan Montleón i Merche Banyuls. Alguns d'ells són Jordi Reig, Vicent Ríos, Juli Puig, Toni Peris, Antonio Velart o fins i tot Joan Soler i Remigi Palmero. Paraules majors. La personalitat de Joan Montleón, un verdader emperador escènic, va transcendir més enllà del seu grup. Totes i tots recordem que va ser un dels pioners a la radiotelevisió pública valenciana fent allò que millor sabia fer: espectacle, show i entreteniment.

0: De fet, fins i tot Joan Fuster va dedicar unes paraules als pavesos. El fenomen pavesos ha despertat tota mena de reaccions, des de l'entusiasme quasi incondicional fins al desdeny més olímpic, passant per la indulgència somrient. Els pavesos han sabut connectar amb una vena de tradició jocunda i l'han revitalitzada a un nivell inèdit. Són, com a grup i com a cançó, uns descarats. Gràcies a Déu.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I amb estos descarats posem punt i final a este capítol on hem fet una ullada a les diferents formes de recuperar la cançó tradicional valenciana. Però ho volem fer amb una banda de Manises que només va editar un disc, Els Cavallers de la Cuixa Rodona, l'any 1976. Xavier Morant i els seus Cuixa són coetanis de la nova cançó i la renovació del folk, però també del rock progressiu i la psicodèlia, una mescla molt interessant.
2: El capítol de Wii corrobora que les cançons ens han salvat la vida sempre. Que la música cura, que és medicina per al cos i per l'ànima. Així que ja ho sabeu, si voleu estar sans i estalvis, ugeu i així coneixerem un poquet més la història de la música valenciana. Adeu.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés 101.5.
8: De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents: temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
0: Preparat per a la selecció musical més random? Quédate en A Punt Ràdio.

0: A punt.
1: I tu ser sol d'amor.
2: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A punt Radio.